0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
2: Al carrer,
1: al comerç,
3: al lleure,
1: a les oficines,
2: als patis de les escoles,
3: als bars,
1: als hospitals.
3: Si vols que el català se senti,
1: parla'l.
4: Tria'l.
3: Reclama'l.
4: Activa't per la llengua.
1: És urgent. Fes-ho ara.
4: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
3: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
0: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: vas amb tes papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
8: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gràcies!
11: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: La puta, tio. Marqui, què és això que veia?
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
3: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
2: A on?
3: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
7: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: descomposició dels cossos van alimentar noves formes de mortalitat. Els carrers, plens de runa, animals morts i restes humanes, dificultaven la circulació i impedien una neteja efectiva. Les clavegueres estaven malmeses, l'aigua era escassa i contaminada, i molts veïns convivien amb ferides obertes sense possibilitat de cures adequades. Tot això queda exemplificat en una nota que l'enginyer Prosper Verbom, l'enginyer militar dels Borbons, encarregat posteriorment de projectar la Ciutadella, envià el 13 de desembre de 1717 a Rodrigo Caballero i Illanes, superintendent general del Principat de Catalunya.
1: Havent-se experimentat aquest estiu una gran infecció als barris baixos de la ciutat, per on passa la sèquia que hi entra per a l'ús dels molins i el servei dels tintorers i blanquers de pells, i trobant-se també en aquests barris un gran conducte que recull totes les aigües i immundícies dels carrers i de les cases d'aquests, anomenat claveguera major del carrer Jansana, que desaigua la dita sèquia, i no havent-se netejat els conductes en anys, de manera que quan plovia es desbordaven, de tal forma que, entrant als carrers i a les cases, s'emportaven amb elles totes les immundícies, i quedant-hi estancades fins que el sol les havia assecat. Causaven una putrefacció tal que la gent no podia viure a les seves cases, on queien malalts, i la ciutat va estar exposada al fet que se'n seguís una gran epidèmia.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Albert García Escuché, aquesta nota que acabem de sentir del Prosper Verbom és de 1717, per tant, pràcticament 3 anys després de l'assalt de l'11 de setembre, i encara està parlant d'uns temes, em sembla que la ciutat no s'hi van aplicar a netejar-la, a posar-la una altra vegada en solfa, sinó que la preocupació dels que l'havien conquerida anava per un altre costat.
3: Evidentment. Hem de tenir en compte que ja durant el setge el funcionament del recomptal no és tal, perquè si es talla l'aigua, i el recomptal no era poca cosa, era el que alimentava els oficis, molts oficis, i també aigua, evidentment, per a tota mena d'usos, no? Aleshores, tallar l'aigua del recomptal durant els 414 dies del setge ja és molt greu. Si a sobre hi arriben 40.000 bombes i les runes s'acaben tirant allà on es pot i moltes d'elles van a parar al recomptal, i a sobre en aquesta data, sí, en aquesta data que es cita del 30 de desembre del 1617 ha passat el setge més 3 anys, 3 mesos i uns quants dies, és a dir que és una barbaritat tenir allò sense funcionar, perquè les clavegueres, es veu molt clarament per exemple el jaciment del Born, la claveguera del carrer Jansana, que era la claveguera major, anava a parar el recomptal, que tot el sistema d'aigües netes i brutes, el sanejament, i queda absolutament paralitzat, i per tant, com diuen ells, les infeccions dels barris, que és una cosa absolutament, i la ineficàcia que van mostrar les autoritats, doncs és espectacular, o sigui, digne de mèrit.
0: Però és ineficàcia volguda o és ineficàcia natural?
3: Bueno, devia haver de tot. Ells, la principal missió per ells era fer la Ciutadella, que ja els
4: És a dir, si tens un altre element prioritari, fem una mica d'història comparada, que es veurà mínimament. Si, quan nosaltres tenim les referències de les destrosses de les poblacions a la Primera Guerra Mundial, o de la Guerra Civil Espanyola, o bé de la Segona Guerra Mundial, o bé de la Guerra Última de Gaza, quan totes aquelles destruccions, clar, com ho refàs això? Pots fer moltíssimes coses, però si encara més tens una altra prioritat, que és continuar amb aquesta repressió, i no et poses a netejar i a reparar tot el que s'ha construït, què vol dir? Misèria, brutícia, rates...
0: El manteniment d'una situació
4: és
0: un setge 2, encara que no sigui un setge formal, però
4: la mala intenció continua perquè tens una prioritat, que és encara construir un organisme per encara continuar dominant amb aquesta gent. Aquesta és la idea.
3: Sí, el que és sensacional és algun dels comentaris dels militars que es queixaven de que la gent hi posava poc entusiasme en fer la Ciutadella.
0: La gent com és,
3: I dius, sí, és que la gent té cada cosa.
0: Sí, la veritat és que en lloc d'estar agraïts...
3: Clar, doncs, i era gent, entre altres coses, molts d'ells que els hi havien enderrocat la casa. Ah. Esclar, home, enderroquen la casa. Havien requisat tots els animals per portar-los a transportar pedres i el que fos, sí, etcètera, etcètera.
4: Els tractors de l'època, la força de sang dels animals.
3: Hi havia tota una maquinària dedicada a fer la ciutadella, que encara trigaria molts anys sense acabar, deia, que efectivament era la prioritat, i el recomptal i les infeccions, doncs, escolti, no haver-se revelat.
0: I si no, allò... Haver guanyat, no?
3: Sí, exacte.
0: Haver guanyat la guerra, que exacte. Si no t'hagués passat això. Una de les coses que s'ha dit que es van arribar a plantejar els vencedors va ser absolutament arribar a eliminar la ciutat. De fet, la proposta inicial de fer una ciutadella que ocupava pràcticament una quarta part de la ciutat, un 25%, es va descartar per moltes raons, unes pel preu astronòmic, però també perquè en una ciutat que li menjaven el 25% no tenia possibilitat de reeixir de cap de les maneres. N'eren conscients els barcelonins que aquella ciutat no tenia futur, almenys en els propers anys? Va haver-hi molta marxa de gent voluntàriament cap a un altre lloc perquè allà no hi havia possibilitat de sobreviure durant molts anys?
3: Sí, sí, va haver molta gent que va marxar. Hi ha una cosa bona en el cas de Catalunya que ha sigut... Jo m'hi he esforçat en intentar explicar-ho, potser sense sort, que sempre ha estat, almenys a partir de la segona meitat del segle XVI, Catalunya ha estat un país que ha avançat amb dues cames. Una era la capital i l'altra era el sistema de ciutats, que està perfectament consolidat a principis del segle XVII i que encara caracteritza el nostre país.
4: És allò que diuen de que si el rere país funciona i funciona la capital, tot va bé. Si funciona la capital i el rere país no va bé, i quan no van a un país i capital i rere país, la cosa ja...
3: Exactament. Aleshores hi va haver molta gent que se'n va anar, per exemple, els afectats del barri de la Ribera, que eren mariners i pescadors, doncs van anar família o no família que tenien al Maresme.
0: A la Marina, el que anomenaven aleshores la Marina. Sí.
3: No van anar en uns barris que van fracassar, que van idear els militars, que no tenien gaire idea del funcionament de la ciutat, perquè un mariner que li enderroquen la casa a la Ribera, anar al Raval era completament impensable i absurd. Era molt millor anar a intentar pescar o fer de mariner al Maresme.
0: Sí, sí. Que...
3: Bé, aleshores aquest sistema de ciutats, o aquest rere país, com deies, doncs és el que sosté força la cosa. Molta gent se'n va aquí, altres després se'n van a les campanyes de Felip V, s'han d'allistar l'exèrcit, no per gust, alguna cosa han de fer, etc. No? Clar, quan tu veus que els flequers se'n van d'una ciutat, penses, ai,
4: sí,
3: perquè el flequer és un ofici que és important i que...
4: Home, aleshores la gent, el 80% de la seva alimentació venia del pa.
3: Exactament, aleshores si aquesta gent se'n va, dius, malament, malament.

0: El 27 de març de 1715, Josep Moragues i Mas, un dels principals herois de la Guerra de Successió, va ser executat públicament a Barcelona. Fou arrossegat, penjat, esquarterat i decapitat en un càstig destinat a escarmentar qualsevol resistència futura. Gregori Matas, un dels cinc ministres de la Junta Interina de Catalunya, va relatar l'execució de Moragues i altres companys seus en una carta dirigida a Manuel de Vadillo i Velasco, secretari del Despatx Universal, signada tres dies després de l'execució.
1: Senyor, en conseqüència del que en el correu passat vaig comunicar a vostra senyoria sobre la presó de Moragues i dels altres companys, diré a vostra senyoria que el dia 26 es va sentenciar el primer a ser arrossegat viu pels carrers per un cavall degollat i esquarterat, i que el seu cap fos col·locat en una gàbia damunt de la Puerta del Mar amb aquest rètol: Josep Moragues, per haver comès el crim d'una repetida rebel·lió, haver abusat dues vegades de la clemència reial, finalment, la tercera vegada, fou pres i executat per la justícia. A Jaume Roca, àlies Jaumix, a ser penjat, i que el seu cap fos col·locat en una gàbia a la plaça de los Traidores. I a Pablo Masip, trompeta que fou de Dalmau, a ser també penjat. Les quals sentències es van executar el dia 27 a la tarda, després d'haver-los fet passar pels turments i, malgrat aquest rigor, no van voler confessar res sobre els socis i còmplices del delicte. Es van instruint i substanciant els processos dels altres, havent estat gran el terror que aquelles sentències han imprès en els cors dels més obstinats.
2: Això és En Guàrdia.
0: Doctor García Espuche, el tros final d'aquesta carta em sembla que és molt significatiu. Es van instruint i substanciant els processos dels altres, havent estat gran el terror que aquelles sentències han imprès en el cor dels més obstinats. O sigui, aquesta idea d'exemplaritat d'aquesta execució, per exemple, o d'altres, tan cruel, sembla que des del primer moment, perquè això és al cap de relativament pocs mesos de l'entrada dels borbònics a Barcelona, que es produirà, i això és sistemàtic també, o sigui, també hi ha una repressió sistemàtica. Moragues és un cas molt conegut, però no sé si això també es produeix amb altres habitants de la ciutat d'una manera també sistemàtica.
3: Sí, evidentment que és sistemàtic i molt ampliat el cas aquest tan especialment singular, que quan les barbaritats es fan en el fragor del combat, mira,
0: queda mal, sí, que
3: es poden arribar a entendre, però quan passa després de, quan ja has vençut, és un ànim de venjança pur i dur, és una cosa bastant intolerable, no? Bastant terrible, no? bastant sagnant, i és el que va passar. Home, la pau de Viena 1625 era una pau que arribava amb la ciutadella acabada, que es va acabar aquell any, i amb el cap de Moragues encara penjat al Portal de Mar.
4: Clar, és... Ah, perquè amb ell l'exemplaritat és perquè encara vol continuar la lluita, perquè encara Mallorca,
3: clar,
4: està, diguem, a favor dels austracistes.
0: Es va rendir a Castellciutat, i llavors aquesta rendició teòricament formal, quan ell torna a la lluita, diuen que ha traït el jurament fet, i per tant el per això l'executen com a traïdor, una mica la rebel·lió de l'any 36, no?
4: Sí.
0: El mateix concepte. Sí,
3: sí. Clar, l'ànim de
4: la justícia al revés.
0: Sí.
4: Allò, aquesta expressió del Serrano Súñer.
0: Sí.
4: La justícia al revés. Sí.
3: L'ànim de ser exemplars en el càstig era evident. Jo el que sí que voldria dir abans de que acabem és que tot això és terrorífic, però a mi m'obsessiona especialment la qüestió de la desmemòria. És a dir, en el cas de la construcció de la ciutadella i el que va eliminar, em sembla una situació especialment cruel respecte del que va passar i el que després ha passat. Jo dic, bé, es va enderrocar el barri de Ribera, que per cert, fa uns anys es parlava, fa uns anys abans del que el Born hagi tingut aquest èxit, diguem, es parlava de la Ribera, el Born no existia, era la Ribera, els veïns de la Ribera, l'associació de la Ribera, i jo els deia, la Ribera no existeix. Podeu parlar de la Ribera si és nostàlgic, però no sou de la Ribera, perquè la Ribera se la van eliminar. després ha vingut el Born, i fins i tot de manera exagerada, perquè en el barri de Santa Caterina els comerços es diuen comerços del Born, sí. Com a tampoc exagerem. Però a part de la Ribera, que va ser terrible, que la Vilanova de la Mar, la Vilanova dels Molins de la Mar, per dir el títol complet, que era un barri bonic, una mica, una petita Venècia, dèiem, que no hi ha ni la més mínima memòria, com és lògic, per la gent, que quina memòria ha de tenir d'una cosa que va desaparèixer fa 300 o quants anys, i el qual tampoc s'ha escrit, que sigui molt, una tesi doctoral, com la meva, afortunadament, no la llegeix ningú. Aleshores, escolta, no hi ha perill de que se'n recordi, no? Però que és molt bèstia, això, perquè és com si ara ens carreguéssim la dreta de l'Eixample, i aquí, al cap d'algun altre segle, pues, ni idea del carrer Bailén, del carrer Girona, de res. És que ni idea de que existia. I, home, era un barri especialment simpàtic, el barri de la Ribera, amb les seves coses, A part dels elements funcionals, el rec inclòs i tot el sistema, la Vilanova, de fet, va ser un creixement planificat, un eixample del segle XIV preciosíssim, que incloïa també la Ribera, les illes davant del mar, i que estava basat en l'aigua, el rec contrari, les derivacions perpendiculars amb el... O sigui, era una autèntica meravella. Home, és que aquí parlo ja com a historiador ja sense solució, que és el meu cas, no? Però clar, és ben trist, jo trobo que és ben trist, no?
0: No tenim més temps. Moltes gràcies, Albert García Puig, per haver vingut. Ell, a part d'autor d'alguns llibres, dels llibres capdals al voltant d'aquests fets, acaba de publicar aquesta novel·la, una novel·la molt, molt documentada, que jo estic a mitges, estic a mitges i m'ho estic passant francament bé, encara que és molt trist el rerefons, anomenada Després, escrita conjuntament amb la seva esposa Núria Rivero. Moltíssimes gràcies per haver tornat a l'enguàrdia.
3: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Josep Maria Soler i Sabater.
4: Jo, quan veig l'Albert García Puig, l'únic que li puc dir és gràcies pel Born, no sé què dir més, i ja està. Això.
0: Doncs queda dit, això és l'enguàrdia.

0: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Patrick Urbano. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
1: I amb les veus de Marc Lobato, Albert Cortés i Josep Aguilar.
2: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. Quatre itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director Dan Guàrdia.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Carola Gil. L'Aràbia Saudita ha tancat de manera preventiva el seu principal oleoducte cap al Mar Roig després d'un atac amb drons contra aquesta infraestructura estratègica. Segons Riyad i Bagdad, l'atac que es va produir dijous s'hauria fet des de territori iraquià. L'oleoducte de 2.200 quilòmetres transportava entre 4 i 5 milions de barrils de petroli al dia, prop del 5% del subministrament mundial. La seva paralització obliga l'Aràbia Saudita ha de dependre encara més de les exportacions marítimes en un moment en què el trànsit per l'estret d'Hormuz també està afectat per la guerra entre els Estats Units i l'Iran. L'independentisme ha tornat a sortir aquest 11 de setembre als carrers per la Diada Nacional de Catalunya a Barcelona. La manifestació de l'ANC i Òmnium ha plegat 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vilà, ha anunciat que aviat convocarà una cimera amb les entitats independentistes per preparar una gran mobilització per la tardor de l'any que ve, coincidint amb els 10 anys de l'1 d'octubre.
3: Una gran mobilització la tardor del 2027, just quan s'escauran els 10 anys del 1 d'octubre i que signifiqui el primer gran pas d'un nou embat fort i decidit per guanyar la independència.
2: En clau internacional, els Estats Units commemoren els 25 anys dels atemptats de l'11S sense unitat a la classe política. Donald Trump no assisteix per primera vegada als actes de Nova York i fa un discurs al Pentàgon reivindicant la guerra de l'Iran per continuar la lluita contra el terrorisme. La vaga indefinida dels metges començarà el 28 d'octubre. Ho han acordat el Sindicat Metges de Catalunya juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat, que faran pinya a la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. Tot plegat després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres un estatut marc per a tots els professionals sanitaris. Els sindicats insisteixen que se n'ha de crear un de propi per als metges. N'ha parlat a 3CatInfo el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
4: Els metges hem dit prou i no volem continuar oferint una trista qualitat assistencial com la que ens obliguen a fer. I la vaga és exactament per revertir aquesta situació.
2: I la jornada laboral es va reduint de mica en mica a Catalunya, segons dades a què ha tingut accés el Catalunya Ràdio, malgrat que el Congrés frustrés l'any passat la proposta per reduir la jornada laboral a 37 hores i mitja. Els sindicats diuen que el debat va calar. Aquest segon trimestre s'ha situat en 37 hores setmanals de mitjana en convenis pactats. Ara bé, la UGT denuncia l'escletxa que han trobat molts empresaris per augmentar les jornades oficials, fer més hores extra. El Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatori de cable, com l'estació de França de Barcelona. En aquest punt n'hi ha hagut 4 en menys d'una setmana. L'últim aquest divendres al matí, que ha provocat retards a l'R2 Sud i a les línies regionals del Garraf. També hi ha hagut un altre robatori de coure entre Lleida i l'estació de Puigverd Artesa. A més de la videovigilància que es farà amb càmeres d'alta tecnologia, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, també ha anunciat més col·laboració amb els Mossos.
5: Para identificar aquellos puntos que son talones de Aquiles que tenemos y para poder intervenir y sobre todo identificar a las personas que roban y a las personas que son la clave para que ese robo pueda prosperar, que en definitiva son los que luego comercian con ese cable.
2: (Risa) Esports, el Barça jugarà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet després de superar el Quitzenàs Manresa per 77-90. Justin Robinson amb 17 i Joel Parra amb 15 han estat els màxims anotadors del Barça. Aquest dissabte jugarà l'Espanyol a un quart de 5 de la tarda al camp de l'Osasuna. El Madrid ho farà més tard a les 9 al Bernabéu contra el Rayo Vallecano. A segona, dos quarts de 7, Girona-Castelló. A la Lliga Femenina, aquest dissabte a les 12 per Esport 3, Atlètic Club Espanyol. A les 7, Barça Atlètic de Madrid. A la volta, victòria d'etapa per a l'irlandès Edward Dunbar. Enric Mas, a falta de només dues etapes, manté el mallot vermell del líder amb 1 minut i 37 segons de marge respecte a Primoz Roglic.
1: Fins aquí les notícies.
6: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
7: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
6: Denuncien l'excés de burocràcia...
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
0: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
6: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
0: I de la resta del món.
6: Pendents de la cimera internacional...
0: Faci el temps que faci.
9: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
0: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: Durant el primer terç del segle XX, les aportacions d'un nombrós grup de científics van fer possible la irrupció de la física quàntica, una teoria que trencava amb la física clàssica acceptada durant segles. De Max Planck i Einstein a Heisenberg i Niels Bohr, la física quàntica estava donant un salt revolucionari. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
11: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
12: Tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
13: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
12: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
14: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
0: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
15: Catalunya Ràdio.
16: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
0: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
16: Aquest cap de setmana Gran Premi de San Marino i de la Riviera de Rimini.
0: Univers MotoGP.
17: Perquè el Mundial és nostre.
0: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.

0: Aquí comença un altre homenatge de Catalunya Ràdio als 50 anys de transmissions de futbol en català amb l'emissió de dos capítols del podcast Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio que repassen moments concrets d'aquests 50 anys. El primer, obra de Bernat Soler, Puyà als 50, al voltant del naixement del projecte de fer transmissions de futbol en català. I el segon, al voltant d'una de les frases més celebrades i més recordades de la història de la ràdio i el futbol. Us deixem primer amb Puyà als 50.
1: Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Àudio.
1: Som podcast.
3: De setembre de 1976. Camp Nou. Un home dret, amb un micròfon a la mà, es prepara per a la connexió de la seva vida. Està a punt de fer el que, fins aquell dia, ningú havia fet mai en directe des d'una cabina de ràdio d'un camp de futbol. Explicar un partit del Barça en català.
4: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
3: Just 50 anys després tornem aquell dia. Us convidem a fer un viatge en el temps per viure una experiència històrica. Aquest és el relat d'una idea que va néixer en un despatx, es va covar en secret durant mesos i que un diumenge de setembre va canviar per sempre la manera d'explicar el futbol i alguna cosa més gran que el futbol.
5: Sentir la narració del Barça en català em feia un doble efecte. Per un cantó, m'estaven tocant una fibra molt íntima perquè m'estaven parlant en la meva llengua, però per altra banda m'estaven parlant en una llengua en la que jo no estava gens acostumat.
6: Recordo que allò era una festa i ell dempeus, gairebé com proclamant, el recordo com més que transmetent, proclamant,
7: A les tres vegades de veure'ns cara a cara ja no calia parlar-ne més, ja vaig veure que era davant d'un fenomen poc corrent.
8: La retransmissió d'un partit de futbol en català va ser un aconteixement molt maco per Catalunya, no per nosaltres.
9: La posada en marxa d'això ara sembla, explica això, sembla una batallita de l'abuelo, però va ser molt difícil.
10: Com totes les grans coses que funcionen al país, és fruit d'unes persones que fan les apostes valentes i decidides per fer-ho.
3: Soc Bernat Soler i això és Puyà als 50, un nou episodi de Rècords, el podcast d'esports de Catalunya Ràdio.
11: Rècords a la ville de Barcelona.
12: Rècords, històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
13: Ficarà Soscos per la vaquera i ficarà Koeman. Atenció, Koeman toca Soscos per la vaquera, pica Koeman, gol!
12: Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
14: Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.
0: Puyà als 50.
3: Imaginem que la ràdio és una màquina del temps. Girem el dial. 2026, 2010, 1990... I parem aquí. 1976. No fa ni un any que ha mort el dictador Franco. Catalunya no sap encara quin serà el seu futur. La llengua catalana és en aquell moment una llengua que s'ha explicat molt poc en veu alta, en públic, en directe, per la ràdio.
15: Me parece que me ha quedado estupendo. Ojalá le guste.
16: ¿Qué pinta más buena tiene esto? Debe estar riquísimo. Es emocionante pensar con qué cariño lo habrá preparado. Se ha tenido que pasar la mañana en la cocina. ¡Qué bueno te ha salido!
15: ¡Qué alegría! ¡He acertado! ¡Qué acierto fue también elegir una cocina corcho! ¡Mi cocina corcho! ¡Cuántos momentos felices como este me vas a proporcionar!
3: Són uns altres temps, és evident. El català és una llengua limitada a la clandestinitat de l'àmbit privat, a casa amb la família, amb els amics o al pati de l'escola.
17: La ràdio, tota la ràdio, no només el futbol, com la televisió, com l'escola, era en castellà.
18: Antoni Bassas, periodista.
17: La vida oficial, la vida que no passava dintre casa, era en castellà.
3: I quan algú s'atrevia a utilitzar el català d'una forma més oficial, les conseqüències eren immediates.
19: Hi va haver un moment que els anuncis de dir s'ha perdut un nen, que passi els pares a recollir-lo a la porta principal de Tribuna San Prudent.
18: Jaume Rosell, gerent del Barça de 1975 a 1978.
19: Doncs el dia que vaig sortir jo per primera vegada, no sé si va ser el governador militar o el civil, li va fotre una bronca al Montal, descomunal, eh?
20: Perquè s'havia fet en català.
19: S'havia fet en català.
3: Després de morir Franco, tot encara és tendre i ple d'incerteses. Després de 40 anys de dictadura, les ganes de canvi es barregen amb les pors pròpies de qui ha viscut durant dècades sota l'amenaça de la presó, la tortura i el càstig. Però algú ha de fer el pas. I el valent que mou la primera peça del tauler és un periodista esportiu català amb una inquietud per la llengua fora de mida, Joaquim Maria Puyal i Ortiga. La idea és revolucionària. Puyal proposa fer les transmissions dels partits del Barça en català, el que mai no ha fet ningú abans. Ràdio Barcelona, la primera emissora de l'estat espanyol, és on s'agrupa el gran talent radiofònic del moment. Pertany a la cadena SER, amb seu a Madrid, però el seu prestigi i història li donen a Ràdio Barcelona una personalitat pròpia i li permeten tenir certa autonomia. L'any 1976, el recentment nomenat director de Ràdio Barcelona, Manuel García Terán, un lleidatà de conviccions democràtiques clares, accepta el repte de Puyal i lluita per tirar endavant el projecte. Hola, Manolo.
18: Manuel Terán, director de Ràdio Barcelona de 1976 a 1989.
3: Manuel García Terán, Manolo Terán pels amics, és història viva de la ràdio. Té més de 90 anys, però amb un cap tan clar que ens permet reconstruir com es va fer realitat el projecte somiat per Puyal, fer el Barça en català.
9: Me donava compte de que quan parlava de coses del club amb altres culers, parlàvem en català. I després que me vaig donar compte que era una cosa absurda que tots parlen del Barça en català, però sentíssim una retransmissió en castellà. Això no tenia sentit i s'havia de normalitzar d'alguna manera.
3: El primer escull a superar és el de la mateixa empresa. La cadena SER, repetim, amb seu central a Madrid, ha de permetre que es faci el futbol en català. La resposta de l'alta direcció de l'empresa quan Terán els fa la proposta ja demostra moltes coses.
9: Quan jo vaig plantejar, afrontant el director general de la SER, que volia fer això, la resposta va ser, i ja ho entendrà la gent.
3: A Madrid es pensen que la gent potser no entendrà el català, però l'habilitat i el poder de convicció de Terán ho aconsegueix, fins i tot per damunt dels dubtes que no només a Madrid s'hi poden esperar.
9: La posada en marxa d'això, ara sembla, explicar això sembla una batallita de l'abuelo, però va ser molt difícil, perquè no perquè hagués una part en contra del català, sinó per la pròpia raresa que significava fer un partit de futbol en català, que inclús gent del Barça i gent s'estranyava de que això pogués anar bé.
3: Amb el sí de Madrid, Terán necessita més còmplices, i el primer és el Barça.

0: vaig parlar amb moltíssima gent. Vaig parlar en el Barça amb el pare de Rossell i el Joan Granados, que ocupaven la directiva de Montal, una mena de secretari general. I els dos, més el Granados, però els dos em van recolzar completament per tirar endavant la... Però el recolzament del Barça no era suficient i vaig tindre que buscar altres recolzaments com un econòmic perquè la cosa funcionés bé.
1: Dels diners ja en parlarem després, però ara ens centrem en el Barça. Jaume Rossell i Joan Granados són els homes. Gerent i secretari general del club respectivament, sota la presidència d'Agustí Montal, Rossell i Granados són dos catalanistes militants que tenen clar que el Barça ha de ser un dels pals de paller per a la recuperació dels drets identitaris de Catalunya. Però això, a mitjans dels anys 70, no és senzill. Jaume Rossell, pare del que va ser president del Barça, Sandro Rossell, ens descriu la realitat de la Junta en aquella època.
2: El dia que va morir Franco va entrar el porter i va dir: senyors, els haig de dir que el generalíssimo s'ha mort. Hòstia, tots, no tots, no, uns aplaudint i els altres. I el Gonzalo Veres va dir: veus, ara aquí hi ha gent que està contenta i hi ha gent que està disgustada.
1: Sí, al Barça, com a la gran majoria d'entitats del país, també hi havia franquistes, tot i que de mica en mica això s'anirà esmicolant. I aquest verb no és metafòric.
2: Quan es va acabar la Junta, que hi havia un bus del Franco, ja havia estat en aquella sala, que hi havia un bus del Franco. I jo em pensava que era de bronze, o de llautó, no de llautó, no, de bronze, pel color, I llavors el Granados va pujar amb una escala curta i el tio l'agafa i diu: Jaume, entoma'l, i me'l tira. I clar, jo em pensava que tirava una cosa que pesava 20 o 30 quilos, no? I em vaig disposar a agafar-ho i em va caure. I es va trencar amb milers de trossos per gaire de guix.
1: Sense el bus de Franco a les oficines, el club abraça la idea de Puyol de fer les transmissions dels partits del Barça en català i li posa tota mena de facilitats. Un dels moments clau és quan Joan Granados posa en contacte Puyol amb una persona que es convertirà en imprescindible en aquesta història, l'expert en la llengua, Jordi Mir.
3: Que un dia el Puyol li va anar allà i li va dir... Diu: escolta, Joan, amb el Granados, diu, m'hauries de buscar o recomanar una persona, diu, que em pugui assessorar amb cosa de català.
4: Jordi Mir, expert en llengua catalana.
3: I el Granados: ja el tinc, el Jordi, perquè ens coneixíem i vèiem i tot això, i automàticament va promoure la primera reunió Quim-Jordi.
5: Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg.
1: La trobada entre Jordi Mir i Joaquim Maria Puyol és un amor a primera vista.
3: A les tres vegades de veure'ns cara a cara ja no calia parlar-ne més. Ja vaig veure que era davant d'un fenomen poc corrent, com el Quim, com vés a dir, únic, en aquest sentit, en el camp aquell. I vaig pensar que calia posar tota la il·lusió. Per què? Perquè el Quim havia de ser el gran transmissor d'aquella obsessió meva per la llengua. Tot el que jo pogués fer fent una classe clandestina amb centres excursionistes, amb Ateneus i amb tot això, com havia fet durant anys, doncs resulta que allí quedava superat només el primer dia que pogués fer una emissió per ràdio, per poca audiència que tingués, seria de milers de persones, que era impensable.
1: L'estima per la llengua uneix Puyol i Mir i comença una relació que durarà dècades. Però primer s'ha de començar a vestir un projecte tan nou que no té ni regles ni precedents. Com s'explica el futbol en llengua catalana?
3: Jo em vaig plantejar i li vaig, més o menys, no proposar, sinó dir que si li semblava bé, que allò que anava a fer havia de ser explicar futbol, que tothom en veia, havia de ser la cosa més natural del món, que s'havia d'integrar bastant a no voler epaté, que diuen els francesos, sinó que simplement doncs, que la gent digués, ah sí, mira, que bé, ho expliqueu, que deixeu, que explique el que passa.
1: Puyol i Mir, que fan llargues sessions de treball tant a les oficines del Barça com a Ràdio Barcelona, opten per un estil radicalment diferent de les narracions en castellà. Naturalitat i proximitat, sense expressions recargolades, amb alguna sana excepció, i aprofitant els anglicismes catalanitzats propis dels anys 20 i 30 del segle XX.
3: El meu pare, als anys 20, anava a futbol al Barça i si em parlava d'un flèquic, doncs em va fer entendre el que volia que en deien un flèquic i un out, que jo no sabia què volia dir, doncs era un out.
1: Però les sessions de treball també tenen la seva part pràctica.
3: Mentrestant, va establir, no sabria dir en quantes ocasions, tampoc res excepcional, però potser posi una quinzena de vegades, per dir un número que pot ser 25 i podrien ser 12 només, que això el Granados des del Barça li van donar totes les facilitats d'anar-se'n i transmetre el partit només per enregistrar-lo.
1: El procés de preparació inclou assajos. Durant unes setmanes, Puyol va al Camp Nou i s'enregistra la narració dels partits del Barça per poder-ho analitzar després amb Jordi Mir. Aquelles gravacions en cinta de casset són l'embrió del que ha de veure la llum pocs mesos després. Pràcticament ja està tot a punt, però tot això, qui ho paga?
6: Des d'aquell 5 de setembre de 1976 han passat molts anys, tants com 1.000 partits, com aquest número 1.000 que celebra avui en Joaquim Maria Puyol.
1: Aquesta falca és bastant més moderna del moment que hem estat relatant fins ara, però en situa un dels altres grans actors que participen en la posada en marxa del projecte de Puyol.
6: Així, ha aconseguit una xifra rècord en el món de la ràdio. Futbol en català és líder d'audiència. 1.000 partits creant escola. La Caixa, que des d'aquell inici li ha donat suport, el felicita i l'encoratja perquè continuï fent més gols.
1: L'expresident del Barça, Narcís de Carreras, l'autor de la frase «El Barça és més que un club», és el president del moment a la Caixa i Josep Vilarasau ha estat, fa poc, nomenat director general.
7: En aquell moment, doncs, la Caixa, amb el Narcís de Carreras i el Josep Vilarasau, en un altre moment anterior això no hagués pogut passar.
4: Jaume Giró, director general de la Caixa del 2009 al 2020.
7: Fa aquesta aposta, que és una aposta molt difícil.
1: L'any 1976, la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears puja al vaixell de l'aventura i es converteix en el principal mecenes de les transmissions de futbol en català, una col·laboració que ja no abandonarà.
7: El futbol en català no es veu com un simple patrocini, sinó que per la Caixa ha estat sempre doncs, una mena de col·laboració emocional amb la llengua i amb el futbol, no? I per suposat, doncs, amb el club, amb el Barça.
1: I arriba el dia. El diumenge 5 de setembre de 1976 es juga la primera jornada de Lliga de la temporada 76-77. Al Camp Nou, a les 5 de la tarda, està previst que es disputi el Barça-Les Palmes, un partit per la història de la ràdio. Però abans, parlem una mica de futbol, no? Com és aquell Barça? Què se n'espera? Després de guanyar la Lliga del 74, l'equip blaugrana no ha sumat cap títol a les dues últimes temporades i comença a haver-hi una mica d'impaciència. Per això, una de les grans novetats d'aquell dia és un retorn a la banqueta.
8: A l'últim, qui va ser? Laureano Ruiz, penso, no? Que va substituir el Weisweiler.
4: Pere Valentí Mora, porter del Barça de 1973 a 1979.
8: I llavors va vindre una altra vegada al Rinus Mitchell per segona vegada, perquè hi havia el Johan Cruyff, i el Johan Cruyff i el Rinus Mitchell, ja saps com eren els dos pues, de la selecció, es coneixien d'Holanda, un tenia, i va poder tornar, va tornar.
1: El Barça surt amb el següent equip. Mora a la porteria, Ramos, Migueli, Costas i De la Cruz en defensa, Neskens, Macizo i Asensio al mig del camp, amb Cruyff, Heredia i Clares com a davanters. Són èpoques de moltes esperances, però poques alegries.
8: I van ser doncs, uns temps que doncs, quan no es guanya no s'ha de tan bé. I hi va haver de tot. Hi va haver partits molt bons i era un equip molt irregular. O sigui, un equip que jugava molt bé al millor casa, fora que li costava molt més i va ser així, però bueno, és el que passa sempre.
1: Aquell diumenge, per tenir-ho tot situat, el rival és el Les Palmes, un equip que ara ens remet a la segona divisió, però que en els dies que ara relatem tenia una bona fama.
8: Era un equip bastant bo, jugava molt bé a futbol. L'entrenador era el Roque Olsen, que jo l'havia tingut 2 anys a Elche, o sigui que era un equip bastant també fet a base de fitxar jugadors de fora de les Isles, algun de bo d'allí, i era un equip doncs, de primera de mitja tabla, o sigui, però tenia un joc diferent als altres perquè era un joc més aplatanat, més lent, però bastant tècnic.
1: De seguida engeguem la ràdio, que ja estem impacients per sentir la primera transmissió en català d'un partit del Barça, però falta un detall molt important. Perquè des de casa o des del cotxe puguem sentir la ràdio, cal que algú ho faci tècnicament possible. Som al 1976, molt lluny encara de l'era digital, i fer una emissió en directe, encara que sigui des del Camp Nou, no és gens senzill.
9: Eren heroiques. En aquella època es funcionava amb línies microfòniques.
4: Conrad Cortassa, tècnic d'exteriors a Ràdio Barcelona.
9: Una línia microfònica era una línia fixa que anava des d'un punt fins a un altre. Llavors era un fil que entremig tenia el que en dèiem clavijes, no? moltes connexions a través de les centrals de les telefòniques corrents. Llavors això pues, fallava molt. Llavors, la sensació d'arribar a un camp de futbol i tenir el dubte si aquella línia funcionaria o no, doncs allò era un malestar doncs, important.
1: I si a la dificultat pròpia de la precarietat tecnològica de l'època hi afegim que no sempre la col·laboració del personal encarregat és la desitjada, gairebé podem dir que fer aquella transmissió frega la categoria de miracle.
9: Jo penso que alguna vegada ens havíem boicotejat. Sí, allò d'arribar i veure que no hi havia la línia microfònica, no? De dir, ostres, on està, on l'heu posat? No, és que no l'habéis pedido. ¿Com que no l'havíem pedido? Bueno, i llavors allà s'establien una sèrie de batalles. Què era això, lo complicat i lo heroic a lo que jo em refereixo?
1: Diumenge 5 de setembre del 1976, 5 de la tarda. Arriba el moment. Posem la ràdio, ens disposem a escoltar Un dia per la història.
10: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de

Com sona la matinada de Catalunya Ràdio? Això és l'amplificador. Tenim en Nil Hernández a l'altra banda del vidre disparant hit rere hit rere hit, perquè de fet estem repassant la discografia de Manel. Hem arrencat el 2008 amb els millors professors europeus, l'11 10 milles per veure una bona armadura, el 13 atletes baixin de l'escenari, el 16 jo competeixo i el 19 l'últim disc de Manel, Per la bona gent, que això és prepandèmia, que ja fa uns quants anys de l'últim àlbum d'aquest grup que tenim a Guaret, tenim hibernant, amb aquella esperança a l'horitzó de que algun dia tornaran, de que algun dia s'aixecaran d'allà on siguin i tornaran a caminar plegats per llançar noves cançons, fer concerts i tot això, fent volar coloms. Ja veurem què passa. De moment, n'hem de punxar una per la bona gent i aquí ho hem tingut claríssim. A casa... i tinc formigues.

I avui, en estirar-me, la foscor veia un brugit, un silenci de foramigues, ha trencat la calma de la nit.

repassant a l'amplificador la discografia de Manel, comprovant com ha anat evolucionant i mutant el seu so, i és veritat que hem passat pels 5 discos, però ens queda un EP. Hi va haver un repicó post-pandèmia, 2021, La Man Malalta, i us he de reconèixer que dins d'aquest EP hi ha una de les meves cançons preferides de Manel, així com la recua d'últim moment, Tipus Suite.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I aprofitarem l'estona que ens queda per moure un xic el focus, però quedar-nos allà mateix. De seguida m'explico. Oi que hem estat parlant d'en Guillem Gisbert en solitari i de la seva evolució en Manel? Doncs hi ha un altre dels components del grup, l'Arnau Ballbé, a la bateria Manel, que també està fent enlairar la seva pròpia carrera en solitari. De fet, ara fa uns mesos publicava el primer single del que ha de ser el seu primer disc, que ha d'arribar al 2027. Punxem Mentre el monstre.

l'Arnau Ballbé presentant-se, ell mateix ho deia ara, i tirava la barra en aquesta cançó, cantant els quatre vents el seu nom, la seva manera de fer, que també en generava molts dubtes i que trobo que entronca molt per la sonoritat, pel beat, amb el darrer disc de Manel. En parla bona gent. Va per aquí, sembla, de moment, l'Arnau Ballbé, volant en solitari, i hi havia com molta intriga per sentir-lo cantant, i de fet ja l'havíem sentit cantant una cançó de Manel, d'aquella EP que dèiem, La Man Malalta, del 2021. Hi havia una cançó que es deia La Jungla, on qui cantava ja era l'Arnau Ballbé.

Mentre esperem el disc, el primer, en solitari de l'Arnau Ballbé, tenim aquesta mostra, que és la jungla de l'últim EP que havien tret en Manel, on ell ja era la veu principal, i també una cançó del primer disc, aquells millors professors europeus que fa una estona hem rescatat, doncs allà n'hi havia una de la qual tant la lletra com la música eren obra de l'Arnau Ballbé. Sabeu quina és? Segur que us sona. Els guapos són els raros.

Esbandint l'amplificador d'aquesta setmana, hi ha vida. Evidentment, més enllà de Manel, d'en Guillem Gisbert i de l'Arnau Ballbé. I és que aquesta setmana hem sabut que el petit de Calaril, en el seu teatre a Guissona, està gravant el nou disc de Gavina.mp3. I he de reconèixer que això ens ha volat un xic al cap, perquè de sobte dues generacions aquí que es troben per treballar de forma plegada, segurament compartint una sensibilitat, una mirada artística, una manera de fer, molt de hype, moltes ganes per saber què en surt d'aquesta col·laboració entre el petit de Calaril d'una banda i Gavina.mp3 de l'altra. Amb ell acabarem de seguida. Amb en Max punxem sota el cel. Abans, però, fem els agraïments. A l'altra banda del vidre, en Nil Hernández, molt de talent, molt de treball, molt de saber fer. Moltes gràcies, Nil. I nosaltres tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi de l'amplificador a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio dissabte 12 de setembre del 2026. Avui El Suplement, una tertúlia amb tota la ressaca d'aquesta Diada Nacional de Catalunya, amb Eduard Voltes, Jaume Clotet i Olga Ruiz. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, de nou el cas en dic. A Washington ens hi espera una temporada més Lídia Heredia amb les seves contracròniques. Avui, el suborn electoral de Donald Trump per intentar guanyar les midterm. I avui també una mica de bàsquet. Atenció, perquè al suplement conversem amb un dels noms propis d'aquest estiu. L'entrenador del Barça, o l'exentrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pasqual.
2: El Palau és el meu santuari, és el meu lloc, és... Mai tornaré a ser tan feliç com el que he viscut en el Palau. Això
1: Xavi Pasqual va posar punt final a la seva segona etapa al Barça abans del previst. Va arribar al club el novembre de l'any passat amb l'equip en caiguda lliure i abans que s'acabés la temporada, al maig, va comunicar que abonava la seva clàusula de rescisió i que marxava a entrenar a Dubai.
2: A la meva sortida jo mai he apuntat al club com a culpable. Aquí som, simplement som persones que vam estar juntes. El club i Xavi Pasqual van estar juntes 10 anys, van parar d'estar juntes durant gairebé 10 anys més i les dues persones han evolucionat en una direcció diferent.
1: Avui al suplement Xavi Pasqual parla per primera vegada des de la seva sortida de Can Barça.
2: La realitat és que no, perquè si hagués estat per diners ja no hagués vingut aquí perquè tenia altres coses amb molts més diners. I segurament tampoc no hagués fitxat on t'he fitxat perquè tenia coses amb molts més diners. Per tant... No.
1: A 11:15, la conversa sencera avui al suplement Xavi Pasqual. Tot això en un programa on també obrirem debat sobre com s'ensenyen les matemàtiques, la setmana de l'inici de curs, la setmana de l'informe PISA, fixarem la mirada en una de les assignatures més importants, sempre al punt de mira per les dificultats que suposa, i en la manera com els nens d'avui dia aprenen a sumar, a restar, a multiplicar i a dividir. En parlarem amb docents i amb acadèmics. Avui també, a partir de les 12, Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez amb les pantalles i el cor, i a acabarem el programa amb Pep Noguer parlant de figues i de raïm. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a 12:15. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia, Roger. I com deies, avui ressaca d'aquesta diada de l'11 de setembre, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de la Diada Nacional convocada per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural a Barcelona. A Girona, la marxa independentista ha plegat 11.000 persones i en posta 1.600. L'Assemblea ha anunciat que aviat convocarà una cimera de l'independentisme per preparar una gran manifestació a la tardor del 2027 pel desè aniversari de l'1 d'octubre. Josep Vila és el president de l'ANC.
4: Una gran mobilització la tardor del 2027, just quan s'escauran els 10 anys del 1 d'octubre i que signifiqui el primer gran pas d'un nou embat, fort i decidit per guanyar la independència.
3: Encara a Barcelona hi ha hagut 8 detinguts per aldarulls a tocar de l'Arc de Triomf. Uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els agents antiavalots, fins que aquests els han dispersat. Els 8 detinguts estan acusats de desordres públics. I a Ripoll, l'Ajuntament es desmarca del discurs que ha fet el politòleg Ramon Cotarelo en l'acte de la Diada, que ha organitzat el mateix consistori, una glossa on Cotarelo cridava a la guerra contra l'islam.
5: Oh, ens convertim en islam i vivim com ciutadans de Girona. Oh, fet la guerra.
3: En acabar l'Ajuntament de Ripoll, a més un comunicat en què lamenta el discurs i assegura que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista de l'acte institucional de la Diada i han titllat la glossa de Cotarelo de totalitària i xenòfoba. Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Els actes de la zona zero, els polítics no hi poden fer parlaments. I Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme.
6: Saludem els membres de les forces armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
3: L'alcalde de Nova York durant els atemptats, el republicà Rudolf Giuliani, ha estat pressionat perquè el successor actual, el musulmà Zoran Mamdani, no assistís, ha estat pressionant, volem dir, perquè Mamdani no assistís als actes commemoratius finalment. Hi ha anat i s'han saludat en un ambient enrarit. I tornant a casa nostra, els Mossos i els bombers ja han localitzat Sana i Estàlvia, la nena d'uns 13 anys, que s'havia escapat d'un centre d'acollida de menors de Sant Quirze Safaja, al Moianès. La noia havia fugit sense el permís dels responsables de l'equipament i no havia tornat. Per això els serveis d'emergència havien activat un dispositiu de recerca juntament amb personal de l'equipament per localitzar-la en l'operatiu. I han treballat la unitat canina i també drons. I Lluís Omar torna a la gran pantalla amb Forastera.
7: Catalina!
8: M'agastaràs el nom?
9: Oi, jo, abuela.
3: Un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Leña, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Canes. L'actor Lluís Omar interpreta un avi que afronta la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta, encarnada per Zoe Stein, que es fa passar per la difunta. En declaracions a Catalunya Ràdio, Omar ha destacat la manera tan sensible en què avi i neta fan el dol en el film.
7: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi algú turbulent, no pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
3: Forastera es va estrenar ahir a les sales. En esports, el Barça juga ara a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 al Manresa. Demà a les 12, la final contra el Lleida. Jugat també Joventut 95, Girona 84. En futbol, Joan Laporta assegura que l'objectiu del Barça és guanyar els 4 títols, però demana tensió a l'equip per mantenir el nivell que exigeix el tècnic Hansi Flick. A primera divisió, jugat ahir, Sevilla 1, València 0. Avui jugarà l'Espanyol a un quart de 5 de la tarda al camp de l'Osasuna. El Madrid ho farà més tard a les 9, al Bernabéu, contra el Rayo Vallecano. A segona, a 6:45, Girona, Castelló. A la Lliga F, avui, a les 12, per Esport 3, Atlètic Club Espanyol, i a les 7, Barça Atlètic de Madrid. En ciclisme, la Vuelta, victòria d'etapa per a l'irlandès Edward Dunbar. Enric Mas, a falta de només dues etapes, manté el mallot vermell de líder amb 1 minut i 37 segons de marge respecte a Primoz Roglic. En motos, Marc Márquez acaba segon a la primera jornada del Gran Premi de San Marino, darrere del pilot local Marco Bezzecchi.
0: El suplement amb Roger Escapa.
10: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
11: Sí, Pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que eres gol! Ha marcat un altre gol!
10: Un rúpid espíritu!
11: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
12: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
0: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
12: On va començar tot.
0: A Catalunya Ràdio.
12: On tot continua.
0: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
12: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
0: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
12: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
0: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebrant 50 anys de futbol en català.
12: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, al Mans, amb el Quim Rutllant. Cultura d'arrel.
12: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
13: Bon dia i bona hora. Sigueu benvinguts a una nova edició del Mans, el programa de la cultura popular i l'associacionisme de la Ràdio Nacional de Catalunya. Tot a l'arrel, a Catalunya Ràdio. Un programa que passarà per tot el territori dels Països Catalans i que, com a bon setembre que és, doncs veureu que va ben ple de festes majors. Anirem fins a Montblanc, a la Conca de Barberà, Avui es tanquen les festes de la Mare de Déu de la Serra, una celebració que només es fa cada 10 anys. També serem a Andorra, on s'hi estrena avui mateix Meritxell, la patrona, espectacle que commemora els 50 anys del nou santuari de la Mare de Déu de Meritxell i que reuneix els 5 esbars del país, amb més d'un centenar de dansaires. Començarem a apuntar Santa Tecla a Tarragona. Aquest 2026 s'hi celebren els 600 anys de foc festiu amb diables, bèsties i recreacions, que recuperaran maneres antigues d'entendre la pirotècnia festiva. Festes majors, 50 anys de la Bressola a Catalunya Nord, darrers jaleos a Menorca, les jornades internacionals folclòriques o una passejada pel mercat de música viva de Vic i la Fira de Tàrrega, doncs són alguns dels plats del menú que us servim avui dissabte. No humans, per tant, amb Pol Regàs al muntatge musical, la producció d'Andy Franco i Quim Rutllant a la locució.
12: Si creus que la cultura popular és cosa de quatre, és que no ha sortit mai del teu algoritme. Mans.
13: A Catalunya Ràdio, doncs, comença el Mans, tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Som-hi! Primeres notes del Mans. Ens anem cap al País Valencià amb Pep Jimeno Botifarra. Divendres que ve serà Vic, al Mercat de Música Viva. L'escoltem amb Titana, Ja ve l'aire.

0: El Mercat de Música Viva de Vic, com us hem dit, el proper divendres sonarà Pep Jimeno Botifarra a l'Atlàntida. Aquesta que hem sentit és Ja ve l'aire.
1: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rutllant a Catalunya Ràdio.

0: Som-hi, doncs, comencem a desgranar propostes per aquests dies. Començarem, en aquest cas, a Montblanc, a la Conca de Barberà. Avui és el darrer dia de les festes extraordinàries de la Mare de Déu de la Serra, una celebració que només es viu de manera excepcional i que aquest 2026 ha tornat a treure la patrona del seu santuari per portar-la fins al cor de la vila. La Mare de Déu de la Serra és molt més que una advocació religiosa per als montblanquins. La mateixa presidenta de la Comissió de les Festes, la Immaculada Martínez, ens explica fins a quin punt forma part de la identitat col·lectiva del municipi.
1: La Mare de Déu ja sempre és un centre per tot el poble, per tota la gent, i és especial. És un dels santuaris, antigament havia sigut el segon més visitat de Catalunya, però a Montblanc la Mare de Déu és el cor. I no tan sols per la gent gran, sinó pel jovent.
0: Aquestes festes, que, com us diem, se celebren cada 10 anys, tenen el seu origen en les grans commemoracions vinculades a la Mare de la Serra. La imatge va ser coronada canònicament l'any 1906. I al llarg del segle XX, la periodicitat d'aquestes celebracions ha anat canviant. Durant dècades es va fer cada 25 anys, però en les darreres edicions s'ha consolidat el cicle d'aquests 10 anys amb la voluntat que cada generació pugui viure aquesta sortida extraordinària de la patrona.
1: L'Ajuntament va decidir que érem molt millor 10 que 25, perquè cada 25 representava que molta gent potser només la podia veure dues o tres vegades pel carrer, no? Segons l'edat que t'agafava. I llavors, vull dir, clar, en aquest moment que tot corre tant, doncs era potser també més important també per les futures generacions, també, vull dir, pel jovent i per tot això, ho porten més al cor, està més viu. Cantar.

0: El cor d'aquest ritual, d'aquestes festes, ja s'ha viscut aquesta mateixa setmana. La Mare de Déu va baixar en processó aquest dilluns del santuari fins a la població, acompanyada pel seguici popular. Dimarts era el dia de la patrona, que va tornar al santuari després de l'ofici i de la ballada del seguici. Avui dissabte, però, encara queda una darrera ocasió per a aquestes festes, amb una mirada molt posada en el patrimoni popular. A les 11 del matí començaran les danses retrobades, una cercavila i mostra que recupera balls documentats en Montblanc entre els segles XVII i XIX. I els posa en diàleg amb les danses convidades d'arreu dels Països Catalans.
1: Però també és molt bonic aquestes de les danses retrobades, perquè eren danses que a Montblanc ja el 1800 estan datades, que havien existit i després, doncs, bueno, per diferents motius es van perdre, com totes, pràcticament, i aquestes no s'han retrobat, no s'han tornat, no? I llavors és un retrobament amb un passat històric que Montblanc, doncs, també vol mostrar-ho.
0: A la plaça Major hi passaran el ball d'en Serrallonga de Vilafranca del Penedès, la dansa guerrera de Todolella, el ball de cavallers de Reus, el ball de valencians de Tarragona i la moixiganga de Sitges. La mostra acabarà a 2:15 amb un esclat final i una passada de comiat. A la tarda hi haurà trobada i concert de les corals al Santuari de la Serra. I a 8:15, les 54ena Jornades Internacionals Folclòriques de Catalunya, amb la participació del grup de Panamà. A les 10 de la nit arribarà l'acte de cloenda amb l'espectacle de drons, els quatre elements. Després, castell de foc i concert amb el doctor Prats per tancar aquestes festes extraordinàries de la Mare de Déu de la Serra 2026.

0: També avui dissabte a Andorra, la dansa d'arrel protagonitza una de les propostes centrals de la commemoració dels 50 anys del nou santuari de la Meritxell. Es diu Meritxell la Patrona, un espectacle impulsat per l'associació Contradans que reunirà prop d'un centenar de dansaires dels 5 esbarts del país. Sant Romà, Valls del Nord, dansaires d'Andorra la Vella, Laurèdia i Santana. Una proposta que parteix de la figura de la patrona, però que vol anar més enllà de l'àmbit religiós i explicar, a través de la música i de la dansa, una part de la identitat andorrana. D'aquesta manera ens explicava al Mans l'Albert Roig, president de l'associació Contradans.
1: L'objectiu era el de trobar aquell punt de connexió entre tots els andorrans, que transmet els valors, que ens coneixen, ens identifiquen com a país, no? I aquesta representació, que era al voltant de la patrona, és la que realment ens aglutina a tots plegats. I això que volíem fer al final era un espectacle que amb el llenguatge de la dansa i de la música transmetés aquests valors que ens uneixen i que a més sigui una representació perdurable en el temps, amb la memòria col·lectiva.
0: L'espectacle està construït amb 8 escenes. Comença amb la llegenda de la troballa de la Mare de Déu de Meritxell i avança per diferents moments de la història andorrana fins a arribar a la construcció d'aquest nou santuari. Però la particularitat és que els 5 esbarts no hi apareixen com 5 companyies separades.
1: Nosaltres sempre diem que, quan expliquem l'espectacle, diem això no és un aplec d'esbarts. Això no és un esbar rere l'altre fent un ball, sinó que això és un espectacle que té tot un relat continuat, que sí que hi ha 8 escenes i els diferents esbars on s'han repartit les escenes, cada un fa la seva, fins i tot n'hi ha alguna que són dos esbars junts que la fan, però hi ha un relat continuat, hi ha uns nexes, hi ha unes transicions, hi ha una barreja d'estils.
0: Cadascun hi aporta, això sí, la seva manera d'entendre la dansa, des de llenguatges més tradicionals fins a propostes més contemporànies. La creació musical també s'ha fet expressament per aquest espectacle sota la direcció d'Albert Gomí, amb música del mateix Albert Gomí, Lluís Cartes i Bernat Torra. La interpretació en directe del Trio d'Aura, Elias Porter i Mireia Planes.

0: aquesta diversitat d'estils és precisament part del mateix relat.
1: Clar, la història parteix de la llegenda de la Verge de Meritxell, no? És a dir, com que és una verge trobada, com la troba un pastor, com s'intenta portar a una parròquia i després a l'altra, i que al final ella no vol estar allà, on està Meritxell, i és on es queda allà. Però la part, diguem-ne, més imaginativa és aquesta, la de la llegenda. A partir d'aquí, després, ja és la història que al voltant de la Verge de Meritxell els andorrans han anat construint. Gràcies a l'advocació de la Verge de Meritxell han superat moments molt durs de la història del país. Aleshores, cada esbar el que ha fet ha sigut, en funció del moment històric que li ha tocat o que ha volgut coreografar, doncs ho ha fet a partir de la seva... del seu propi estil, no?
0: Meritxell, la patrona, compta també amb una trentena de persones a l'equip musical, tècnic, organitzatiu, amb el suport del govern d'Andorra i els 7 comuns. Les entrades es van exaurir en menys de 24 hores. Dues funcions, per tant, avui dissabte, a les 7 de la tarda i a les 9 del vespre, al claustre del Santuari de Meritxell, espectacle que vol compartir la dansa dels 5 esbarts andorrans en un únic relat compartit sobre la memòria i la identitat del país.
2: Des de les places fins a les festes majors, la cultura viu al mans.
0: I ara comencem a mirar cap a una de les grans festes que ja tenim a tocar, Santa Tecla, que començarà dimarts a Tarragona i s'allargarà fins al dia 24 de setembre, més de 500 activitats. Però aquest 2026 hi ha un fil que travessa especialment la festa, els 600 anys de foc festiu documentat a la ciutat. La referència que s'ha pres tradicionalment com a punt de partida és de 1426, quan apareix documentat l'entremès de Sant Miquel. Però la recerca feta amb motiu de l'aniversari ha permès anar encara una mica més enrere. Ho explica en Joan Gasol, president del Vall de Diables de Tarragona.
3: Sí, exactament. La nostra referència és de l'any 1426, vale? Que ja hi ha l'entremès de Sant Miquel, ja surt la paraula Sant Miquel. Però fruit d'aquests 600 anys, el que hem fet és una recerca, vale, que ha estat realitzada per l'historiador Eduard Juncosa, on ha trobat la paraula diable i la paraula foc i voladors anterior a aquests 1426. Vale? O sigui, podem dir que som anteriors i tot.
0: De fet, la documentació localitza ja la paraula diable el 1387 i referències a màscares de diables l'any 1420. Aquell mateix 1426 apareix també la primera referència coneguda d'un drac a Tarragona, vinculat a l'entremès medieval de Sant Jordi. Ainhoa Gómez, des del Drac de Sant Roc.
4: Es celebra els 600 anys de l'entremès de Sant Miquel i també els 600 anys de la primera referència històrica d'un drac a la ciutat de Tarragona. Aquest drac, diuen els escrits, que sortia a l'entremés de medieval de Sant Jordi. Llavors era com una lluita entre el bé i el mal, que hi havia representat també la figura d'un cavaller, que entenem que és a Sant Jordi, i bé, doncs, sortia representat, doncs, això, un drac, una figura com zoomòrfica, semblant a... els dracs que hi ha més antics a Catalunya, no, òbviament no és com el que tenim ara nosaltres, però bueno, és això, una referència històrica d'un drac aquí a Tarragona.
0: Sí, sí, que després les entitats no s'han limitat a commemorar l'edat. Han volgut intentar reconstruir diferents moments de la història del foc festiu tarragoní. El Drac de Sant Roc ho farà dijous dia 17 amb una cercavila de foc a l'antiga amb pirotècnia pensada per acostar-se als formats més primitius documentats i amb l'acompanyament de la Copla Mitja Lluna.
4: Doncs volíem recrear el més fidelment possible com seria o com, sí, com seria una cercavila en el 1426 i llavors la manera més acurada que vam trobar és sortirem amb focs, amb pirotècnia estil patum, i que és el més a prop que hi ha de lo que es feia, lo que creiem que es feia abans, lo que hi ha escrit i tot això.
0: La cercavila arribarà fins a la plaça de les Cols, on el drac recuperarà també el vincle amb la llegenda de Sant Jordi, una reinterpretació creada conjuntament amb l'esbar dansaire de Tarragona.
4: I també, com no només és és la representació, la primera referència històrica d'un drac a Tarragona i sortia juntament amb l'entremés de Sant Jordi, llavors volíem fer aquesta recreació de l'entremés de Sant Jordi. I llavors vam parlar, o sigui, els primers que vam pensar va ser amb l'esbar dansaire de Tarragona. Llavors vam parlar amb ells i els vam dir la idea i els va semblar molt bé i de seguida vam començar a treballar i vam fer... faran com una reinterpretació d'aquesta llegenda.

0: El Vall de Diables, pel seu costat, també ha preparat actes extraordinaris. El primer serà ja demà diumenge, dia 13, a l'Ermita de la Salut. Es recrearà una actuació del Vall de Diables infantil documentada en una fotografia de l'any 1922.
1: Aquest diumenge, dia 13, vale, que serà la recreació històrica de la sortida del Vall de Diables infantil a l'Ermita de la Salut, vale, que està documentada l'any 1922 gràcies a una fotografia existent. Volem reproduir la fotografia i serà aquest 13 de setembre al migdia a l'Ermita de la Salut. Val?
0: I dissabte 19 el Vall de Diables farà encara una altra sala en el temps. Recuperarà la seva vinculació a la Societat Cultural Artesana que va gestionar el Vall entre el 1876 i el 1886. Recrearà, com no podia ser d'una altra manera, la sortida de finals del segle XIX, sense Llucifer ni Diablesa, sense timbals, però amb banda de música.
1: O sigui, en aquella època no existien les figures de Llucifer i Diablesa, cada diable portava el seu cibadell i s'ensenia model baix camp, per dir-ho de manera, val? I l'acompanyament musical no eren els timbals, l'acompanyament musical era una banda de música.
0: En aquest cas els acompanyarà la banda Unió Musical de Tarragona interpretant músiques de l'època. 600 anys de diables, dracs, pólvora i focs, doncs, que Santa Tecla no vol celebrar només mirant enrere, sinó tornant a posar al carrer algunes de les formes que aquest foc ha tingut al llarg dels segles. Santa Tecla començarà oficialment dimarts 15, s'allargarà fins al dia 24, a destacar el seguici, la Santa Tecla petita, cercaviles, processó i correfoc, com alguns dels grans moments d'una festa que aquest any torna especialment als seus orígens.

0: Gràcies, la màgia de la cançó, que jo l'he tornat a sentir ara en primer pla i fixant-me en el que sonava i m'ha emocionat una altra vegada.
1: Sí, sí. A tu et va ajudar, Roger, en el seu moment, aquesta cançó, per declarar-te algú?
0: No,
1: per
0: però sí que és allò que tinc la sensació que sempre ha format part de mi. Sí. És a dir, clar, si ara em dius que... no sé de quin any és aquesta cançó, si els van néixer el 86, llavors, des que tinc uns de raó...
2: És una cançó que ha aguantat molt bé el pas del temps.
1: Aquesta és de l'any 2000.
0: Perquè és una reversió, no?
1: No, sí? Aquesta és de l'any 2000. Jo me'n recordo, jo tenia 14 anys, era aquell moment, adolescència, a mi em va ajudar el llençat de dir, va, vinga, Blai, va...
0: Valent.
1: Sí, perquè em costava molt, saps, allò de...
0: I després que, quan ja... I si no, tinc fam de tu.

0: Creieu que aquesta cançó avui, si l'Exambusto o qualsevol altre grup, la Ludwig van, que dèiem abans, no, publica aquesta cançó, estarien cancel·lats al moment?
1: Jo diria que sí. Jo diria que sí. Home, si escoltem la lletra...
0: Home, és un assassinat.
1: És una...
0: és violència masclista i a sobre canibalisme, després.
1: Home, sí. Sí, sí, vull dir, és un... Bueno, és una relació d'amor portada a l'extrem, no? Sí. Però jo crec que seria molt difícil que aquesta cançó passés el filtre avui.
0: Sí, però jo crec que ja es passa tant de tronada que ja entens que... Que és una història de terror.
1: Sí,
0: el problema
1: sí,
0: és que
1: sí.
0: Està cantat en primera persona. Però si estigués cantat en tercera persona, no? Es va veure la seva sang, està explicant la història d'un assassí caníbal i tampoc passaria res aquí, no? En fi, jo crec que,
1: doncs
0: és, jo crec que és una gran
1: encara
0: cançó.
1: Encara la canta moltíssima gent.
2: Sí, sí, ells
1: als
2: la defensen, encara la canten als concerts, segurament que sí.
0: Sí,
1: segurament sí,
0: sí,
1: sí. Home, és un dels seus sí. grans hits. I és del primer,
0: primer disc. Déu-n'hi-do quin disc més polèmic, aquest, eh?
1: Sí.
0: Perquè hi havia una altra cançó que es deia...
2: La professora.
0: Carme Flavià, que no és que la cançó diguessin que la matessin i se la mengessin, però sí que es veu que era una professora molt estricta, que va suspendre a un membre de la banda a les matemàtiques, i a partir d'aquí doncs, va començar doncs, un problema que es va anar elevant fins a arribar a temes judicials.
2: Van escriure una cançó sobre ella,
0: sobre ella,
2: no? En què
0: sí,
2: la vexaven
0: sí.
2: Una mica.
0: Sí, una mica, sí, sí.
2: I... ella quan se'n va donar al món abans d'internet, perquè,
0: sí, sí, sí, sí.
2: Perquè ens entenguem, ella va... Explica la història.
0: No, ella doncs, va dir que no li agradava la cançó, segons han explicat la banda, ella i altres professors van anar a tirar ous al grup perquè la deixessin de cantar, el que va passar és que els alumnes de la professora ja la van aprendre de memòria, li cantaven, li escrivien a la pissarra, fins que ella doncs, va anar per la via judicial.
2: És a dir, la professora es va sentir assetjada pels
0: sí.
2: alumnes
0: sí, sí.
2: i ho va denunciar, van registrar algun concert en què la interpretaven i va demanar una compensació econòmica, no només això, sinó també que retiressin totes les còpies
0: sí,
2: d'aquell
0: sí.
2: disc.
0: I així van arribar a un acord, es van retirar totes les còpies d'aquell disc i es van cremar.
2: Això ara seria impensable. Sí,
1: cremar discos, eh?
0: Hi ha molta gent que,
1: que
0: encara
1: 60,
0: conserva
1: eh?
0: Aquest disc a casa
1: sí, sí.
0: amb la cançó allà censurada i després doncs, van reeditar el disc sense la cançó i el compromís de no tornar-la a cantar mai en directe i que no tornin a sonar a les ràdios.
2: I per tant no ha tornat a sonar a la ràdio, no,
0: no
2: la
0: no.
2: podem posar.
0: No la podem posar,
2: i
0: però
2: tampoc...
0: jo a YouTube, yes. Jo ho deixo anar aquí.
2: Miami Beach.

0: Déu-n'hi-do, quin himne, eh, això?
1: És d'aquestes cançons que han anat calant mica en mica la teva vida i te n'adones que et saps la lletra de memòria.
0: Sí.
1: Potser no t'has comprat mai cap disc de l'Axel Busto, no has anat a cap concert, com és el meu cas.
2: No, però jo ara sentint això tinc unes ganes boixes d'anar a un concert de l'Axel Busto.
1: Sí.
0: Quedem per anar-hi?
2: És a dir, és que hi vull anar.
1: Home, podríem anar-hi.
2: I corejar l'Urrit i el que faci falta.
0: Sí, sí, podem anar al final de gira de la Mirona al desembre, si voleu.
1: Home, és una manera de, potser, de... no sé, com de reconciliar-te amb una època de la història de la música en català, també, no? Segurament molta gent, en el seu moment, pel que significava el rock en català, doncs no va anar a aquests concerts, i ara que encara estiguin en actiu, doncs fa que gent s'atreveixi a anar-hi, no? I també connecti amb tot això.
0: I déu-n'hi-do el missatge d'aquesta cançó, eh? També d'una reivindicació de la terra, i a la vegada sense oblidar, doncs, aquest això que fem aquí, en aquesta secció, no? Dels meus ídols, i els anomenen un darrere l'altre. Una cançó que ha ressonat també en bandes actuals que no tenen res a veure a nivell d'estil, però com dèiem que aquesta cançó, aquesta tornada que sentim de fons, s'ha quedat allà, al nostre subconscient, i de tant en tant va apareixent.

0: Els tiets, un exemple, però si parlem d'influències, Olga, l'exemple el tenim clar, no?
1: Home, un dels noms que es precisament citen a Miami Beach és Bruce Springsteen, i jo crec que havia de sonar Bruce Springsteen com a gran referència dels Lacs en Busto.

0: Si agafem els grups del rock català, tu diries que Bruce, la banda a la qual més ha influenciat, és l'Exambusto?
1: Segurament sí, perquè...
0: Més que Sau o Sopa de Cabra.
1: Sí, perquè Sopa de Cabra sempre, almenys els inicis, Stones, eren, no?, més Stones, sí, no? I fins i tot en la vestimenta, no?, dels primers anys de Sopa de Cabra era com si fossin els Rolling Stones. Jo crec que sí, que Bruce Springsteen és l'artista que més ha influït a l'Exambusto. I bueno, és una bona manera d'introduir-se també a Bruce Springsteen, no?, a través de l'Exambusto.
2: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Avui, l'Exambusto.

0: Explica'm una mica també d'aquests 40 anys d'història de l'Exambusto. El Pemi Fortuny, el frontman, el líder, d'alguna manera la cara visible, tot i que les cançons no totes són d'ells, ni molt menys, com a lletrista, ha fet anades i vingudes, no? És a dir, sí, era la primera etapa, ara ha tornat, aquesta última gira és amb ell, però durant molts anys l'Exambusto va continuar existint amb el Salva Racero, crec que era.
1: Sí,
2: correcte. De fet, aquesta cançó que escoltem és d'un disc en directe del 2004, que, on canta el Pemi Fortuny, on reapareix després d'uns anys de no estar amb el grup. Per tant, representa aquestes anades i vingudes de Pemi Fortuny a la veu. Una de les característiques del grup és que, i abans ho comentava amb Blai, no? Doncs que fora de micro, que no hi ha un compositor principal. Per tant, és una les cançons, diguem, que es realitzen o es construeixen d'una manera coral, i per tant, bueno, que hi hagi un cantant o un altre, al final tampoc varia tant, no? O canvia tant sobre l'essència del propi grup. I després de l'època del Salva Rancero, fins i tot van passar una època on no tenien un cantant fix, no? I van publicar fins i tot un disc on convidaven diferents cantants, i ara, doncs, després de la tornada de Pemi Fortuny, doncs, tenen aquesta nova etapa.
1: Sí, sí, un grup bastant democràtic en aquest sentit, i crec que això també és un dels secrets que els ha fet aguantar tant, no? I que ara mateix estiguin en un moment tan dolç de l'Exambusto i aquest repertori, perquè déu-n'hi-do.

0: Bé, aquest no és Femi Fortuny, és una veu diferent, és David Ross, que és un dels cantants que el grup, l'Ax en Busto, va convidar a cantar, no? En un disc que es diu Polièdric, on cada cançó hi ha un cantant diferent i fins i tot hi ha alguna veu femenina. I és una mostra de que el grup, tot i no tenir un cantant fixe, perquè després de la sortida de Sarba Roncero van dir, saps què? No tenir cap cantant i anem fent i nosaltres seguim component i Polièdric és una mostra d'això.
1: I ara tornem a aquell Blai Mercè de 12 anys que gràcies al Llença es va poder declarar per primera vegada algun noi o alguna noia que li agradava. Ara, en comptes de Blai, es diu Roc i trepitja fort.

0: Jo ja he comprat les entrades, per la Mirona.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí.
2: Has comprat tres? Has comprat tres?
0: N'he comprat tres.
2: Molt bé, molt bé.
0: Primera fila. Vull dir que els que estigueu... És que jo tinc aquest problema que els concerts em maleeixen.
2: No, perdona.
1: A mi també em passa.
2: Tu has d'anar al darrere. Has d'anar al darrere.
1: Imagina si anem junts tu i jo.
0: A un costat, després, i el lloc on em poso jo, darrere hi veus com un solar.
2: Sí.
0: Perquè ningú vol posar-se allà. Home, és que és normal. I bé, mai puc estar davant.
2: Jo sóc víctima d'espectadors com tu.
0: I ja puc arribar abans, 3 hores abans, que quan em poso davant sóc vexat i insultat. Vinga, va.
1: Trepitja fort rock. Aquesta cançó està dedicada al nebot del Cristian Gómez Montenegro, el guitarrista de la banda. El rock ara té 26 anys i ara n'escoltarem una altra que està dedicada a la Sara, que també té 26 anys, que és la filla del Pemi Rovirosa, i en aquesta última gira va haver-hi un moment molt especial, i és que el Pemi Fortuny es va emocionar quan a Lleida, entre el públic, va veure a la protagonista de la cançó.

0: incògnites.
1: Doncs ja veieu, ara la meva incògnita és què passarà amb l'Ex Embusto. Sé que hi haurà un documental, de, això ho podem explicar ja, de la gira, del que ha passat per la gira, però després, no ho sé, si hi haurà un nou disc amb el PMI o... No,
2: vés a saber.
1: Però jo crec que un allargament de la gira, però jo crec que amb tot això que està passant amb l'Ex Embusto, jo crec que hi haurà futur, eh?
2: Són del Vendrell, oi?
1: Sí.
2: L'Ex Embusto?
1: Sí, home. Sí.
2: Algun altre grup?
1: Bastant a prop de Miami Platja. Una mica... Sí, sí.
3: Olga Avalos, Blai Mercè. Moltes gràcies.
2: Res, que anava a posar bon un jardí ara mateix.
3: Salut, no ho facis.
1: Ai, no, ja.
3: Fem una pausa i ara tornem.
1: Gent per la setmana que ve.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
2: Aquí el tens.
1: Ja?
3: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
4: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
5: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botigaponera.cat. Organitzat pel diari Ara.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
6: Passen 5 minuts de 3 quarts. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
7: Bon dia.
6: La Diada es converteix en un clam unitari a favor de la convivència i contra els discursos d'odi.
7: A la manifestació independentista d'ahir a la tarda a Barcelona hi van participar unes 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. La manifestació antifeixista va acabar amb aldarulls i gairebé una vintena de detinguts.
6: Donald Trump es converteix en el primer president que no assisteix als actes de record de les víctimes de l'11S a Nova York.
7: Trump ha commemorat l'11S des del Pentàgon, on sí que ha pogut fer el seu discurs polític i ha aprofitat, per cert, per justificar la guerra contra l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme islamista.
6: Amenaçades les rutes alternatives de l'estret d'Hormuz per exportar petroli del Golf Pèrsic.
7: L'Aràbia Saudita ha hagut de tancar el principal oleoducte del país davant d'atacs des de l'Iraq, mentre els Houthis del Iemen s'han apoderat de dues illes clau per controlar la via del Mar Roig.
6: A França, un tren regional ha descarrilat i ha deixat 44 ferits, un d'ells en estat crític.
7: L'accident va passar ahir al vespre prop de la localitat de Cléon, a Normandia. El tren, on hi viatjaven 180 persones, feia el trajecte entre Rouen i Caen.
6: El preu mundial dels principals aliments ha pujat al nivell més alt des de l'any 2022.
7: Només en l'últim mes aquest increment ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació, el que més s'encareix és el sucre i els cereals, i això s'acabarà notant al cistell dels consumidors.
6: Ha mort Josep Maria Trias de Bes, jurista i polític amb 81 anys.
7: Militant antifranquista, va començar la seva carrera política al SUC i va ser militant de Convergència Democràtica des del 76. Les desavinences amb Jordi Pujol van fer que el 95 Trias de Bes s'incorporés al PP de José María Aznar.
6: Sigur Rós emociona en un concert simfònic a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
7: La banda islandesa ha fet créixer les seves cançons amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor Francesc Valls.
6: És un cap de setmana que tenim en marxa la Fira Tàrrega,
7: que reuneix milers de persones en una mostra més internacional que mai i en què els espectacles parlen de la memòria, la poètica i la comunitat.
6: Als esports, avui a 4:15, l'Espanyol visita el camp de l'Osasuna en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: I a 9:00 el Madrid rep el Rayo al Bernabéu.
6: Les portades dels diaris, Marina Laminos, amb la lectura de les manifestacions de la Diada.
8: A l'Ara crida a combatre l'extrema dreta, destaquen sota la imatge de la plaça Catalunya les paraules també del líder de l'ANC, Josep Vila, donant el dol del procés per acomiadat. Una Diada per la convivència és el titular en aquest cas del periòdico. Govern i partits catalanistes fan pinya en favor de la inclusió i la pluralitat. Un periòdico que també destaca un segon titular. Els fundadors de Globo estudien recomprar l'empresa de repartiment. A La Vanguardia, Diada amb la mirada posada en l'extrema dreta, i destaquen també en portada sobre la crisi migratòria que la primera dimissió per la crisi de Ceuta afegeix pressió al govern central. I El Punt Avui, revifant, la gent respon a la crida de les entitats sobiranistes en un clam per la reconstrucció nacional.
6: A la premsa editada a Madrid, les portades són per la commemoració dels 25 anys dels atemptats de les Torres Bessones, els titulars amb la mirada posada a la crisi migratòria de Ceuta i la primera dimissió.
8: El País, xoc frontal a la delegació del govern a Ceuta per l'avís del CNI, amb la dimissió també del cap de gabinet. Una dimissió que la portada de l'ABC asseguren que assetja el govern, i El Mundo, Defensa va mobilitzar l'exèrcit de Ceuta 3 dies abans de l'assalt.
6: Albert Pústils, anys i anys per molts anys, avui bufarà 37 espelmes Álvaro Cervantes.
9: Soc molt afortunat perquè sempre he pogut treballar, però m'han dit que no, i realment és dur.
10: És un dels actors més estimats a casa nostra, germà de la també actriu Àngela Cervantes. Al cim de la seva carrera, fins ara, l'ha assolit aquest any, alçant el Goya i el Gaudí com a millor actor de repartiment per la pel·lícula Sorda.
6: 68 espelmes Marina Geli.
2: Si em fan tirar una bandera, perquè em diuen vostè estelada o senyera, em diuen a mi. No, no, jo senyera.
10: Metgessa de formació, fa 10 anys que va deixar la política institucional, va ser consellera de Salut pel PSC, amb un paper destacat en els governs de Pasqual Maragall i José Montilla, i en plena eclosió del procés va trencar amb els socialistes i actualment milita Junts.
6: 69 espelmes Hans Zimmer.
10: Considerat un dels compositors més brillants a Hollywood, ha estat nominat 12 vegades als Oscars per pel·lícules com Gladiator i Interstellar i s'han dut dues estatuetes en la categoria de millor banda original, millor banda sonora original per El rei Lleó i més recentment per Dune.
6: Vida social. I la pluja es va secar. Aquest és el Roger Mas. Marta Ferrer avui actuarà a Estamariu.
11: En el marc del Festimariu, el de Solsona portarà la seva música a un escenari privilegiat davant les pintures murals de l'absis de l'església romànica de Sant Vicenç. Això en un certamen que reforça la seva aposta per combinar música, literatura, arts plàstiques, patrimoni, natura i gastronomia. Tocarà a les 9 del vespre i encara queden entrades per 15 euros.
6: A la Villarroel, primera llei de Newton.
11: El text d'Eu Manzanares, dirigit per Nelson Valente, planteja un dilema educatiu a través de la història d'un institut d'alta complexitat que es veu sacsejat per un conflicte. A pocs dies del final de curs descobreixen que un alumne a punt de graduar-se ha copiat sistemàticament els exàmens d'una assignatura. Avui hi ha doble funció, a 5:45 de la tarda i a 8:00 PM es poden comprar entrades a partir de 25,50 €.
6: I al Poliorama s'hi pot veure la truita.
11: Amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Buixaderas i Sara Espígol, l'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet lactopesco vegetariana. Avui a funció a 5:00 PM i a 8:00 PM les entrades a partir de 13 euros.
6: Avui també és un bon dia per passejar pel Mercantic de nit de Sant Cugat.
11: L'espai s'acomiada de l'estiu amb una edició que inclourà tallers, concerts, gastronomia i antiguitats de creadors com Didier Atelier i la dissenyadora Natalie Chandler. Serà avui de 6:00 PM to 11:00 PM i l'entrada és gratuïta.
6: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Oportunisme.
12: L'home arrepentinat de l'americana va comparèixer en posat solemne. L'hora era greu. La gent només feia servir paraules gruixudes. Es parlava de crisi, d'escàndol i de vergonya nacional. L'home arrepentinat de l'americana, amb les càmeres al damunt, de seguida es va fer càrrec de la situació. Però va demanar calma. Va dir que les investigacions estaven en curs i que ja arribaria el moment de retre comptes. El moment es va fer pregar de valent, però al cap d'uns mesos va tornar a escena l'home arrepentinat amb alguns retocs evidents. Ara lluïa una americana de colors més alegres, portava un somriure imprès a la cara i ja no mirava cap a terra. Només tenia ulls per a l'horitzó. Es va plantar davant del faristol i, tal com marquen els cànons de les rodes de premsa, va etzibar dos copets al micròfon. Abans que li fessin cap pregunta, l'home arrepentinat va proclamar que ara no era l'hora de mirar enrere, que convenia no perdre el temps en assumptes del passat i que estaven a les portes d'una nova temporada que prometia ser il·lusionant.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
13: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
14: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
15: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
13: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
0: De dilluns a divendres de 6 a 7 a la tarda de Catalunya Ràdio...
15: És una promo ni res, Roger.
0: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
16: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
6: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb les cançons que ens proposa el nostre tècnic, el Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb el cantant i compositor Nate Amos, més conegut com This is Lorelei. L'artista nord-americà va publicar ahir divendres el seu segon disc, The Singer in My Band, un treball on This is Lorelei juga amb la música d'arrel nord-americana per crear temes com aquest, The Kid with the Crown.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio. Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

dissabte 12 de setembre del 2026. Aquests últims 14 anys hi ha hagut diades de tot tipus, festives, reivindicatives, imaginatives, farcides d'expectatives, però també algunes d'agres, marcades pels retrets i per la frustració. Era la tendència dels últims anys, inevitable si es té en compte el desenllaç del procés i la difícil convivència entre tots els protagonistes de la tardor del 2017. La diada d'aquest divendres, si atenem els discursos des del faristol i des dels carrers, fa cara de transició. No només perquè l'ANC ja va situar l'horitzó en una gran mobilització de cara al 2027, quan es complirà una dècada de l'1 d'octubre, sinó perquè s'imposa un repensament del moviment en un món salvatge i imprevisible. L'expressió catalana d'aquest feréstec, d'aquest gir feréstec, porta el nom d'Aliança, protagonista des de dijous amb l'acte al Fossar de les Moreres i present per acció o per omissió en tots els discursos i les declaracions públiques. Té un punt naïf pensar que l'independentisme, o Catalunya en general, sabrà resoldre millor que ningú el dilema de com gestionar l'ascens de l'extrema dreta, tenint en compte que ni tan sols ho saben fer a Alemanya, el país que millor pot explicar els horrors de fa un segle. Òmnium, per exemple, va demanar un front cívic per aturar els extremistes. La cruïlla històrica hi és, queda saber com abordar-la. De moment, això sí, la presència de joves al carrer durant la diada hauria de servir a l'independentisme per prendre seriosament com seduir-los si vol recuperar el pol social, com acostar-se als joves que van viure de petits els fets d'Urquinaona i que potser anaven en cotxet durant la Via Laietana, com dirigir-se a una generació que pateix per la llengua, per l'habitatge i per com s'integrarà al mercat laboral. L'ANC, Òmnium i els partits hauran de trobar la via adient si volen triomfar abans que arribi el desè aniversari de l'1 d'octubre i potser també abans que el PP i Vox aterrin a la Moncloa. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Del setembre a la tardor torna la calor. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia. Doncs sí, de fet, fins dimecres la calor que anirà tornant un altre cop. Creiem que no amb la magnitud que hem tingut al llarg d'aquest estiu, però no ens podem acomodar en aquestes temperatures tan agradables i fresques encara, perquè és d'hora. Avui el termòmetre encara quedarà una mica frenat, és a dir que la calor serà molt moderada, valors entre els 25 a 30, potser cap a la Ribera d'Ebre, a la Vall d'Ebre, hi hagi algun valor que arribi als 33 o 34, com va passar ahir, però en general temperatures bastant estables, amb algunes petites nuvolades entre el litoral i el prelitoral des del Tarragonès fins al Barcelonès. De fet, a migdia, a primera de la tarda, potser fins i tot amb alguna gota que arribi a tocar algun sector de la costa o del prelitoral, punts del Penedès, del Garraf, això pot passar, però durarà poc i no serà, creiem, gran cosa, molt localitzada. I al llarg de la tarda també s'esperen algunes nuvolades que entre les Guilleries Montseny, Lluçanès, Osona, Berguedà, sud del Ripollès, doncs també de cal vespre podrien arribar a donar alguna cosa, però poca cosa. En general, sol a la resta, i aquesta bonança que ens indica que les temperatures tornen a tocar sostre, especialment entre dilluns i dimecres, amb un ascens notable de la temperatura.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Crides per la convivència i contra els discursos d'odi en una diada que potser és de transició. A la tarda, la manifestació organitzada per les entitats ANC i Òmnium a Barcelona, unes 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van tornar a exhibir el múscul de l'independentisme. Manifestants que es van sumar als més de 12.000 que eren a Girona i Amposta.
3: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? I jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
4: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
5: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
6: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
1: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per la diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació va acabar amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Àlex Giral Robert, La Crònica, bon dia.
7: Bon dia. Molt lluny de les xifres d'anys enrere, però amb gairebé el doble d'assistents que l'any passat, l'Assemblea i Òmnium van tornar a convocar milers de manifestants. Els líders de les principals entitats van donar per acabat el dol pel procés i van avançar que es preparen per reimpulsar el moviment als carrers. Josep Vila i Xavier Antich.
8: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència.
9: Estem més preparats que el 2017.
7: Crides també a recusir l'espai polític independentista, que es va tornar a presentar per separat a la mobilització, mentre Jordi Turull de Junts va reclamar que la d'ahir sigui l'última diada sense Puigdemont.
10: Esperem que l'any que ve hi puguem ser tots, perquè hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades.
7: Oriol Junqueras, que no participava a una manifestació de la diada des de 2021, va reivindicar la catalanitat com a eina de cohesió.
11: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
7: Els dos partits van alertar del perill dels discursos d'odi en referència a Aliança, que també va formar part d'una protesta sense incidents.
1: La manifestació antifeixista al centre de Barcelona, en canvi, sí que va acabar amb gairebé una vintena de detinguts, 10 d'ells menors, per desordres públics en els aldarulls posteriors a la marxa. Els manifestants van cremar tres contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup va llançar objectes als agents policials que van intervenir per dispersar els activistes. Però, com dèiem, ha estat una diada a favor de la convivència i contra els discursos d'odi i a favor també d'aquest missatge. Des de Catalunya Ràdio s'hi va sumar la veu de l'expresident Jordi Pujol, que va defensar ahir al matí de Catalunya Ràdio sempre aquella idea que és català qui viu i qui treballa a Catalunya. Pujol admet que li queda ben poc de vida però anima un futur col·lectiu.
12: Jo no pago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur col·lectiu.
1: Les principals institucions del país també van fer pinya a favor d'aquest missatge. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament. El sentim.
13: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
14: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat.
1: molt de protagonisme també, evidentment, per Aliança Catalana, que també va participar en la manifestació de Barcelona, va insistir la seva lideressa que no és un partit extremista.
15: Jo és que no em dono per al·ludida, perquè com que no sóc d'extrema dreta, no sé exactament a qui volen confrontar, però Aliança Catalana segur que no. Som un partit nacionalista i no som extremistes de cap de les maneres. De fet, els extremismes els van veure i el fossar de les Moreres, amb tot de persones intolerants i irrespectuoses.
1: No són extremistes, diu Oriols. Doncs bé, a Ripoll, el consistori que encapçala la mateixa Oriols, va encarregar al politòleg Ramon Cotarello una glossa per l'acte de la Diada al monestir de Ripoll, i atenció, perquè el mateix ajuntament es va haver de desmarcar del discurs de Cotarello després de cridar a la guerra contra l'islam. El so no és el millor, però aquest és el moment polèmic de Cotarello.
16: Oh, es convertir en islam i vivim com ciutadans de Sibona, o fer la guerra i per descomptat.
1: Se sent fatal, però el que diu Cotarello és o ens convertim a l'islam i vivim com a ciutadans de segona pagant impostos o fem la guerra. Sort que no eren extremistes. L'Ajuntament de Ripoll va emetre un comunicat lamentant el discurs i assegurant que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista de l'acte institucional i qualifiquen la glossa de Cotarello de totalitària i de xenòfoba. Una diada, per cert, en què a molts començava un cap de setmana de 3 dies que ha deixat un balanç negre a les carreteres. 3 persones han mort en accidents de trànsit diferents. Les víctimes són 2 motoristes i la conductora d'un vehicle. Els 2 accidents mortals dels motoristes van passar ahir al migdia després que tots 2 xoquessin frontalment amb un vehicle. Un dels accidents va ser a la C-59, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i el motorista tenia 28 anys. L'altre, a la Nacional 260, Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. La tercera víctima, una dona de 27 anys, va morir dijous a la nit en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Les vies amb més complicacions ahir van ser l'AP7 en diversos trams i la C16 a l'altura de Berga. Demà al suplement estarem pendents també d'aquesta operació tornada d'un cap de setmana de 3 dies. L'11S és la Diada Nacional de Catalunya, però des de fa 25 anys l'11S també a tot el món està marcadíssim al calendari, especialment també als Estats Units, pels 25 anys que es complien ahir dels atemptats a les Torres Bessones. A Nova York s'hi van celebrar un gran acte de record on es va llegir els noms de totes les víctimes i a la nit el cel de la ciutat es va il·luminar amb 2 grans feixos de llum des de la zona zero del World Trade Center. 25 anys de l'11S que han deixat també palesa la divisió i la polarització de la classe política. Des de Nova York, Oriol Serra, què tal? Bon dia.
17: Bon dia. Recordar l'11S del 2001 també significa posar de manifest els contrastos existents als Estats Units, fins i tot a l'hora de pensar en els atemptats que fa 25 anys van costar la vida a prop de 3.000 persones. Al memorial de la Zona Zero s'hi ha viscut la tensió entre qui va ser l'alcalde de Nova York el 2001, el republicà Rudolph Giuliani, i l'actual alcalde, el socialista demòcrata Zoran Mamdani, de confessió musulmana. El primer havia intentat evitar la presència d'un musulmà als actes. La islamofòbia, val a dir, que ha estat una de les moltes conseqüències dels atemptats. És el cas de Mohamed Salman Hamdani, un cadet de la policia de Nova York de 23 anys que va ser considerat com a sospitós de terrorisme fins que es van trobar les seves restes mortals 5 mesos després dels atemptats. Hamdani va morir ajudant en les tasques de rescat. La seva mare, Talan Hamdani, explicava en una entrevista a Catalunya Ràdio que van arribar a anar a la presó d'alta seguretat que els Estats Units tenen a Guantánamo, a l'illa de Cuba, amb l'esperança de trobar viu el seu fill.
18: Encara estàvem pregant i vam anar a l'abadia de Guantánamo a veure aquells detinguts d'alt valor. Ell no era allà. Els oficials ens van dir: senyor Hamdani, no és aquí, va morir.
17: Talan Hamdani ha demanat a l'alcalde de Nova York que s'honori el seu fill com es mereix, però fins ara no ha obtingut resposta de l'oficina de Zoran Mamdani.
1: Un alcalde musulmà, per cert, que hauria estat impensable ara fa 25 anys. A l'acte de Nova York hi han assistit els 4 expresidents vius: Joe Biden, Barack Obama, George Bush fill i Bill Clinton, però qui no hi ha anat ha estat Donald Trump perquè no hi podia fer el seu discurs polític. Oriol.
17: S'ha convertit en el primer president dels Estats Units absent en uns actes on des de fa anys no s'hi fan discursos polítics. Per aquest motiu, Trump ha decidit comparèixer des del Pentàgon, on es va estavellar un dels 4 avions segrestats, i des d'allà ha aprofitat per associar l'11S i l'actual guerra contra l'Iran.
19: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món la República Islàmica de l'Iran no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
1: I amb una guerra a l'Iran que Trump no aconsegueix acabar, ara entren en joc també els aliats de la República Islàmica que amenacen les rutes alternatives a l'estret d'Hormuz per subministrar petroli arreu del món. Aquesta matinada, l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar l'oleoducte que creu el país i connecta les seves refineries al Golf Pèrsic amb el Mar Roig. Segons Riad, el tancament d'aquesta infraestructura s'ha fet per precaució davant d'atacs amb drons provinents de les milícies proiranianes a l'Iraq. D'aquesta manera, el règim saudita, principal exportador de cru del món, es queda temporalment sense una via alternativa clau a Hormuz per subministrar petroli. Es calcula que fins ara hi passaven cada dia 5 milions de barrils, el 5% del trànsit mundial. Tot això mentre els rebels hutis del Iemen s'han apoderat de dues illes clau a l'entrada d'aquesta via marítima. Tot i això, els rebels asseguren que el trànsit continua obert per tots els vaixells que no siguin saudites. El control d'aquesta ruta marítima suposaria un avantatge estratègic per l'Iran en la seva guerra contra els Estats Units, que s'ha intensificat aquestes últimes setmanes amb nous atacs a l'estret d'Hormuz que han fet tornar a pujar el preu del barril del petroli per sobre dels $100. Nou gir de Donald Trump, en aquest cas en el front econòmic, ara assegura que li semblaria bé que la Xina fabriqués cotxes als Estats Units. L'anunci suposa un gir en la retòrica proteccionista del president nord-americà, que fins ara havia adoptat mesures agressives per defensar el sector amb aranzels i una retòrica beligerant contra el que qualificava d'invasió de cotxes xinesos barats. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha assegurat que si una companyia xinesa volgués instal·lar una fàbrica als Estats Units, no s'hi oposaria. If China
20: wanted to come in. Si la Xina vol venir i obrir una fàbrica i construir aquí els seus cotxes, em semblarà bé. El Japó ho fa, però contracten la nostra gent. El que és important és que contractin la nostra gent. El que no vull és que els construeixin a Mèxic de manera barata i els enviïn a través de la frontera. Això no passarà.
1: L'anunci arriba malgrat la pressió de la indústria automobilística dels Estats Units, que li havia demanat protegir el sector i impedir l'entrada de fabricants xinesos al mercat estadounidenc. Pràcticament un quart de nou del matí continua l'estira i arronsa entre el president de la ciutat autònoma de Ceuta i el govern espanyol sobre qui tenia la informació prèvia sobre l'assalt del 30 de juliol. Juan Jesús Vives, del PP, diu ara que la Moncloa va restar importància a les seves advertències.
21: El mismo día 27 llamamos a Moncloa. El presidente del gobierno no tuvo a bien atenderme. Me pasó al jefe de gabinete. Con el jefe de gabinete hablé. Me dijo que estaba en contacto con los distintos ministerios y que estuviera tranquilo. Como persistíamos también en el ámbito de Moncloa, ya nos llegó a decir que no llamáramos más, que nos estábamos poniendo muy pesados.
1: Segons Vives, la Moncloa va dir que tenia tota la informació, que qui tenia tota aquesta informació era el delegat del govern espanyol a Ceuta, i justament és on hi ha hagut la primera dimissió després de la desclassificació dels informes sobre els avisos del CNI. Ha plegat la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma, és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. El cap de gabinet assegura que deixa el càrrec per motius personals, però també perquè no està d'acord amb la versió que s'està explicant sobre aquesta crisi. De fet, ell defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon, el 29 de juliol ho va traslladar al seu superior, però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
22: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
1: Pel president de Ceuta, la dimissió de la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta és insuficient perquè la delegació del govern espanyol no tenia capacitats per abordar la situació. La número 2 de Podem, Irene Montero, oficialitzarà avui la seva candidatura per les properes eleccions generals. Serà en un acte a Madrid a les 12 del migdia en què la formació morada engegarà la maquinària electoral sota el lema Pau, Casa, Feina. El nom de Montero ja es donava per fet des de l'any passat.
23: Para mí, el problema de la izquierda y lo que fragmenta a la izquierda...
1: Avui l'eurodiputada i secretària de Podem desgranarà els eixos de la seva candidatura amb les polítiques d'habitatge com un dels eixos centrals. L'objectiu, segons fonts de Podem, és articular una llista nítidament d'esquerres i el més àmplia possible. De fet, Montero és una de les principals aliades del líder d'Esquerra Republicana a Madrid, Gabriel Rufián, i ja va participar amb ell en una conferència a Barcelona sobre la unitat de les esquerres sobiranistes. Tot i això, des de Podem encara no han anunciat si uniran forces amb altres formacions de l'anomenada Esquerra Alternativa. Atenció, perquè a França un tren regional ha descarrilat i ha provocat 44 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident va passar ahir al vespre a prop de la localitat de Cleona, Normandia. Segons les primeres informacions, el descarrilament va tenir lloc després que el comboi xoqués contra un objecte no identificat a la via. El tren on viatjaven 180 persones feia el trajecte entre Rouen i Cannes. Les autoritats i l'operador ferroviari francès han anunciat una investigació per aclarir les causes de l'accident. Els trens també són notícia a Badalona, i és que la direcció de Rodalies de Catalunya encara no ha donat resposta a l'Ajuntament de Badalona, que dilluns li va demanar per carta que intervingués després que diversos veïns s'hagin queixat dels sorolls que fa un comboi amb proves a prop de l'antiga fàbrica MOVA. Badalona, David Àngela, bon dia.
0: Bon dia. Des del maig passat, segons fonts municipals, els veïns han de conviure amb aquest soroll tant de dia, però especialment de nit i durant els mesos més calorosos de l'any. La quarta tinenta d'alcaldia, Sònia Egea, ha demanat a Òscar Playà, director de Rodalies, que adoptin mesures per evitar aquestes molèsties. També ha demanat a l'entitat ferroviària una prova acústica que l'Ajuntament, pel seu compte, també farà.
2: Farem una medició de sonometria, doncs també per tenir la certificació, doncs que realment, encara que és evident, doncs que sortirà positiva, doncs per tenir ja també la documentació preparada per si això no se soluciona, presentar-ho i fer més pressió.
0: Egea defensa que les proves tècniques que s'hagin de fer a Badalona no poden perjudicar en cap cas el descans dels veïns.
1: Passen 3 minuts d'un quart de nou, el preu dels principals aliments s'enfila al nivell més alt dels últims 4 anys a tot el món. L'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura alerta que els productes que més s'encareixen són el sucre i els cereals. I això, d'aquí una setmana, s'acabarà notant a la butxaca dels consumidors. Núria Jar, què tal? Bon dia.
18: Hola, bon dia. La FAO culpa la calor i la inestabilitat geopolítica mundial de la pujada de preus, però el cistell encara tardarà unes setmanes a encarir-se. Ho calcula el professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, per al suplement de Catalunya Ràdio.
3: Esperem que el preu es vegi afectat per aquestes situacions en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
18: El que més preocupa és el preu del cereal, perquè també en depenen els productes derivats o el bestiar. La collita mundial serà de rècord, però cada cop hi ha més demanda per cobrir tota la població. L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
1: Per combatre aquestes pujades del preu dels aliments bàsics, cada vegada s'està estenent més la idea d'una xarxa de supermercats públics, com la que es planteja obrir l'any que ve a Nova York l'alcalde Zohran Mamdani. Aquesta iniciativa podria arribar al Congrés de la mà de l'ONG Justícia Alimentària. Es tracta d'una xarxa de supermercats de gestió pública on es podria limitar el preu dels aliments perquè es prioritza el benefici social a la rendibilitat del negoci. La iniciativa de l'ONG ja té el suport de més de 60 organitzacions. Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, ho ha explicat al programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
4: Sabem que hem entrat en una era i on veiem que només que hi ha un guanyador, que són les grans empreses alimentàries i distribuïdores, que els últims anys han augmentat prop d'un 38% el seu marge de benefici en contra de la població, i més a més sabem que aquest tipus de benefici tampoc arriba als països.
1: Sobretot plegat, el programa Solidaris amb la Mercè Folch, que s'emet aquest vespre a les 10, analitzarà per què ha pujat tant el preu dels aliments i el paper de les cadenes de subministrament alimentari. La Generalitat obrirà 3 oficines noves d'atenció integral al ciutadà a Sabadell, a Santa Coloma de Gramenet i a Esplugues de Llobregat. La de la Copa Capital del Vallès Occidental es posarà en marxa a principis de l'any que ve i les altres dues operaran a partir de mitjans de l'any 2028. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
24: I ara volem donar un pas més per aproximar justament aquests serveis fàcils en el conjunt dels ciutadans de Catalunya, per tenir un únic espai on poder tramitar l'ajut de la dependència o qualsevol tràmit amb l'administració de la Generalitat, i fem un pas més per obrir oficines metropolitanes en un espai de més de 400.000 persones.
1: El govern ja treballa per obrir 5 oficines més abans que s'acabi la legislatura a Vilafranca del Penedès, Puigcerdà, Lleida, Tremp i Barcelona. Ara anem fins a Cassà de la Selva, al Gironès, on avui comença una consulta popular per escollir la bandera municipal. No és la primera vegada que l'elecció de la bandera es posa damunt la taula i els veïns esperen, ara sí, que aquesta sigui la bona. Els cassanencs poden triar entre 4 propostes diferents, en què destaquen els colors verd i taronja, que casen molt bé amb els boscos de les Gavarres i el Suro. Cassà, Fèlix Martín, bon dia.
25: Hola, bon dia. És la tercera vegada que s'intentarà que Cassà tingui bandera pròpia.
7: Ara ho impulsa el grup de recerca i estudis cassanencs amb el suport de l'Ajuntament, amb l'objectiu que els veïns triïn i es facin seu el nou disseny. Destaca el president de l'entitat, Eduard Mestres.
5: Si verdaderament la participació és alta i hi ha un resultat molt clar, podrem fer força per dir, bueno, potser és el moment de definir-nos.
7: Els quatre dissenys de bandera votació defugen de l'escut més clàssic del 1997. Els veïns poden votar fins al dia 19.
1: Un quart i mig de 9 del matí ha mort Josep Maria Trias de Bes, jurista polític amb 81 anys, militant antifranquista, va començar la seva carrera política al SUC, va ser militant de Convergència Democràtica de Catalunya des del 76. Les desavinences amb Jordi Pujol van fer que el 95 Trias de Bes s'incorporés al PP d'Aznar per liderar les llistes a Barcelona de cara a les generals del 96. Va dimitir com a diputat del PP al Congrés pocs mesos després d'assumir l'escó i progressivament es va anar allunyant de la política. Tot i que 10 anys després, també ja fora de la política activa, es va fer militant d'UPyD, la formació impulsada per l'exdirigent socialista Rosa Díaz.

0: Això que sona és el particular so de Sigur Rós. La banda islandesa ha emocionat el públic amb un intens concert simfònic a l'auditori del Fòrum de Barcelona. Aquesta popular banda islandesa ha fet créixer aquestes cançons acompanyat de l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor francès Valls, Marc Ruiz.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès i Sigur Rós han fet somiar despert al públic de l'Auditori del Fòrum de Barcelona, i on s'hi ha començat a cantar amb lentitud, gairebé recitant els versos de Blotberg, la primera cançó que van donar a conèixer del disc Ata. De mica en mica arriben els falsets tan característics de Sigur Rós i el contrast entre la veu aguda i etèria i el coixí de greus que aquesta nit executava la secció de corda. La música creix amb l'orquestra i la distorsió s'acaba transformant en l'udol d'un vent catabàtic que s'escola entre les esquerdes, i el públic reacciona amb entusiasme. Una emoció que es fa evident amb Star Alford del primer disc, aquest és Virion, un entusiasme que creix amb el fragment dedicat al disc del parèntesi. El fervor del públic arriba al màxim nivell amb un trio format per Celeste, Arabatur o Hopi Pola, una de les preferides pels fans, amb una versió vibrant que el cor Francesc Valls ha aconseguit fer volar. Sigur Rós ha tornat a demostrar que té l'ànima dels espectadors a les seves mans i que són capaços de fer-nos visitar llocs tenebrosos o elevar-nos al setè cel amb notes, textures i molta emoció.
0: Gràcies, Marc Ruiz. Després de l'udol d'aquest vent catabàtic, anem fins a Tàrrega. Perquè aquest cap de setmana tenim en marxa una nova edició del Fira Tàrrega. Reuneix milers de persones en una mostra més internacional que mai i en què els espectacles parlen de la memòria, de la poètica i de la comunitat. A Tàrrega hi tenim la Marta Vives.
2: Muntatges de tots els formats i per a tots els públics, des de veterans de la fira com Los Informals, que després d'uns quants espectacles a sala enguany han tornat al carrer.
3: És això, per nosaltres és tornar una mica a l'inici i després és com ganes de d'engatussar la gent a entrar al nostre univers i que jugui amb nosaltres.
2: Fins a companyies que s'estrenen a la fira, com els catalans Llum de Fideu, que amb el seu muntatge Aquí, sobre la memòria i el lloc que ocupem en la línia del temps, han exhaurit entrades a totes les funcions i han fet aixecar el públic en els aplaudiments en la seva estrena. La directora Ana Clemente es mostrava a Catalunya Ràdio així d'emocionada.
4: Estem molt contents, molt contents. Mai havíem estat a Fira Tàrrega i llavors hi havia molta pressió i hem compartit la peça, una estrena, que per tant és una cosa fràgil, però estem molt contents de la rebuda i de que tants ulls ens miren amb tant d'amor, la veritat.
2: Aquest cap de setmana se seguiran desplegant els 57 espectacles programats al llarg d'aquesta edició i es preveu que milers de persones omplin els carrers i places de la ciutat.
0: I encara Fira Tàrrega.
5: Ets xiqueta, que avui tampoc me mor.
0: Un espectacle que es va estrenar fa 2 anys a la Fira Arriba Corea del Sud. La companyia de teatre familiar Can Piqui Pugui porta fins allà la seva obra més personal i guardonada, Matres, que aborda la pèrdua de la mare durant la infància. És la primera parada de la gira internacional de l'espectacle. Des de Lleida, Estela Busoms.
6: És la narració en coreà que acompanya l'adaptació de l'obra que la companyia lleidatana presentarà aquest diumenge al Puppet Festival de la ciutat de Chuncheon. El codirector de Can Piqui Pugui, Jordi Pedrós, va perdre la mare de petit i la seva història inspira un espectacle que és fàcil d'exportar perquè tracta un tema universal. En parla la també codirectora de la companyia, Cristina García.
7: Tot i que el tema es tracta i s'aborda des de la perspectiva d'un poble molt concret, que és el poble de Castellserà, on va néixer i créixer el Jordi, i des d'aquesta perspectiva tan íntima i personal de la seva història, en primera persona, connecta amb tothom perquè toca una cosa molt universal.
6: Tot i això, portar Matres davant del públic coreà ha comportat alguns ajustaments.
7: És aquesta disminució del text i com hem reinventat algunes escenes per intentar dir el mateix sense l'ús de paraules.
6: L'agenda internacional de Can Piqui Pugui ja té una altra cita al novembre a Jordània.
0: I al cine?
8: Catalina!
9: M'agastaràs el nom?
10: Oi, jo, abuela.
0: Lluís Omar torna a la gran pantalla amb Forastera. És una pel·lícula sensible sobre el dol i les relacions familiars dirigida per Lucía Aleñar. Omar interpreta un avi que afronta la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta, encarnada per Zoe Stein, que es fa passar per la difunta. En declaracions a aquesta casa, Omar ha destacat la manera tan particular com tots dos passen el dol a la pel·lícula.
8: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga i entra i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi alguna cosa turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
0: Forastera, amb Lluís Omar, ja es pot veure als cines. 2:02, de seguida els esports. El Barça demà a la tarda visita el camp del Llevant. Joan Laporta és ambiciós. Abans, però, aquesta tarda se la juga l'Espanyol i el Madrid.
10: El suplement, amb Roger Escapa.
11: Aquesta tornada de vacances tria omplir el carro a Lidl i estalvia't més de 20 euros. I ara amb Lidl Plus, 650 grams de llom molt tendre a 4,09 i estalvia't un 15%. I un quilo de plàtans de Canàries a 1,49 i estalvia't un 33%. Lidl, val la pena.
12: 45.712.
13: Em toca?
12: Això és el número de la loteria, ara?
13: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
10: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
14: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. Fundació La Caixa, treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
15: Comprant alt, diumenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
16: Que l'any serien 1, 2, 3...
15: Més de 2.400 euros.
16: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça
15: i el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a aldi.es. Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
17: Per entendre què passa a Ceuta, no només cal anar a peu de carrer.
18: Al final pues, habrá ahí pues, 3.000 y pico, 4.000 personas, chillan, gritan, música... Es insoportable.
17: Cal analitzar la geopolítica que hi ha al darrere.
19: Aquest episodi és una mostra d'una amenaça híbrida. Amenaça per la seguretat espanyola o europea.
17: Ceuta, ciutat hostatge. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
21: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passa un minut de 2:15 del matí, torna a la Lliga, 9 punts en joc en pocs dies, el Barça ja només pensa en el Llevant, Roger Nau.
2: Sí, els blaugranes fan aquest matí l'últim entrenament abans del partit de demà, 4:15 de la tarda, al Ciutat de València. L'objectiu, sumar la 5a victòria en 5 partits, 6 si comptem la Champions, per mantenir-se en solitari al capdavant del campionat.
1: Tot això mentre Joan Laporta vol guanyar-ho tot.
2: Assegura que és l'objectiu d'aquesta temporada.
3: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
2: Paraules del president blaugrana durant la diada en l'oferent al monument Rafael Casanovas. Laporta, jo sí, demana seguir la línia de Hansi Flick i tocar de peus a terra.
1: El Barça, per cert, blinda el jove Hamza Abdelkarim.
2: Sí, acord per ampliar el contracte del davanter egipci per un any més, fins al 2030. Aquest acord suposa un augment de la fitxa del jugador i també un augment de la clàusula de rescisió del futbolista que té 18 anys.
1: El Barça jugarà demà 4:15 sabent què ha fet el Real Madrid, que juga aquesta nit.
2: A les 9, el Bernabéu contra el Rayo amb l'obligació de guanyar per mantenir aquesta pressió al Barça.
1: Mourinho, de moment, que torna a pressionar els àrbitres.
2: Ara carrega contra el comitè tècnic per haver validat la feina del VAR en el Betis Madrid de la setmana passada.
4: És una cosa que verdaderament admiro muchísimo en la classe arbitral. En tots els països on he estat, és muy, muy, muy raro, és muy, muy, muy difícil.

0: Quantas Champions ha ganado, quantos goles ha metido. Es una árbol que tiene mucho fruto y la gente tira piedras porque quiere frutos.
1: En aquest sentit, Mourinho assegura que les crítiques no canviaran l'estat d'ànim del seu equip.
2: Disfressat de Jorge Bucay, aquí, a Mourinho. Avui també juga l'Espanyol.
1: Contra l'Osasuna, al Sadar, a 4:15 de la tarda, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Manolo González, tècnic blanquiblau.
3: És un partit sempre complicat. Quan vas al Sadar, ja saps que toca treballar molt bé, que fer les coses bé per poder guanyar allà. Nosaltres intentarem, amb les nostres armes, competir al màxim nivell i si podem portar tot el pes del partit, doncs millor.
1: Avui també es disputen el Racing Alavés, l'Atlètic Club Elx, mentre que ells va jugar al Sevilla 1, València 0, el València és QE i només ha sumat un punt de 15 possibles.
2: Bé, ja ho va dir Rodri, no? Tot i que després va haver de demanar disculpes. Segona, aquesta tarda el Girona rep el líder.
1: El Castelló, 6:45, a Montilivi, el tècnic Quique Álvarez vol aprofitar el bon moment de joc per sumar la tercera victòria consecutiva.
4: Nosaltres, el que ens dona moral és pues, bueno, veure que hem competit bé els últims dos partits i això és el que necessitem per intentar competir bé a un Castelló que és un gran equip.
1: El Sabadell, que continua invicte, jugarà demà a la tarda al camp del Mallorca.
2: I avui també dos partits en presència catalana a la Lliga F.
1: A les 12 l'Espanyol visita l'Atlètic Club de Bilbao en directe a Esports 3 i a les 7 de la tarda el Barça rep l'Atlètic de Madrid, el Johan Cruyff. El Badalona Women visitarà demà el camp de l'Eibar.
2: A la crònica poliesportiva, el Barça i el Lleida jugaran demà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet.
1: Els blaugrana ahir van superar el Manresa 77-90, també ahir a la Lliga Catalana. El Joventut va guanyar el Girona 95-84. Cap dels dos equips tenia possibilitats de jugar aquesta final.
2: I parlant de bàsquet, atenció perquè avui al suplement, cap a 11:15, una conversa amb un dels noms propis de l'estiu. Xavi Pasqual, aquí alguns avançaments.
5: El Palau és el meu santuari, és el meu lloc. Mai tornaré tan feliç com el que he viscut en el Palau. Això és molt difícil de canviar. És el club de la meva vida, són els colors de la meva vida.
2: Mira-la de vegades que a Pep Guardiola li han demanat que torni a entrenar al Barça, no? Molta part de l'afició ho aplaudiria amb les orelles. I ell mai ha volgut repetir aquells 4 anys perquè segurament eren irrepetibles. En el teu cas, potser s'ha fet bona la màxima que les segones parts no tenen per què ser bones, no? Creus que el bon record que vas deixar al Barça en la primera etapa t'ha jugat en contra en aquesta segona, Xavi?
5: No, jo crec que no. Jo crec que no m'ha jugat en contra res. Simplement, l'equip era com era, no el vam poder canviar i el vam portar al més llarg. Al final, vam arribar a la final de la Lliga, que era una situació molt complicada, tal com anava la temporada. Per tant, sense cap reforç i amb molts problemes de lesions, no, jo crec que no, que no m'ha afectat el passat. El que deies del Pep, el Pep és molt intel·ligent. De fet, n'havíem parlat, de que les segones parts són molt complicades, ja que en Barça també, però mira...
2: Xavi Pasqual, que va posar punt final a la seva segona etapa al Barça abans del que estava previst, va arribar al club el mes de novembre de l'any passat, amb l'equip en caiguda lliure, i abans que s'acabés la temporada, el mes de maig, va comunicar que abonava la seva clàusula de rescisió i que marxava a entrenar al Dubai Bàsquet.
5: A la meva sortida, jo mai he apuntat al club com a culpable. Aquí simplement som persones que vam estar juntes, el club i Xavi Pasqual van estar juntes 10 anys, van parar d'estar juntes durant gairebé 10 anys més i les dues persones han evolucionat en una direcció diferent. Jo no sóc la mateixa persona, el club no és el mateix i ja està, i simplement això...
2: Avui al suplement Xavi Pasqual parla per primera vegada des de la seva sortida de Can Barça, la conversa sencera a partir de 11:15, un últim avançament.
5: Que si hagués estat per diners ja no hagués vingut aquí perquè tenia altres coses amb molts més diners. I segurament tampoc no hagués fitxat on t'he fitxat perquè tenia coses amb molts més diners, per tant...
2: Doncs la conversa, com dèiem, a 11:15, on més enllà d'aquesta sortida del Barça parlem d'altres aspectes, perquè és un dels millors entrenadors d'Europa, sens dubte, amb tota aquesta vessant psicològica, un malalt dels Excels també en la seva primera etapa, en la seva formació, al costat de Dusko Ivanovic, va formar també part de les categories inferiors del Barça un munt de temps, enginyer industrial, en fi, doncs aquesta nova vida, des de Dubai, Xavi Pasqual, amb aquesta conversa que hem enregistrat abans d'ahir, per Zoom, en aquest cas el Xavi Pasqual, que era a Turquia de pretemporada amb el Dubai Bàsquet. Un parell de punts encara, Roger. Ha començat la Lliga Sobal d'handbol.
1: Els dos equips catalans van jugar ahir, Logroño 32, Barça 48 i Granollers 38, Cangas 34.
2: I en motociclisme, Marc Márquez buscarà aquest matí la pole al Gran Premi de San Marino.
1: Ahir va acabar segon a la primera jornada d'entrenaments, darrere Marco Bezzecchi. La cursa esprint serà a les 3 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT.
2: Això mentre Madrid s'estrena a la Fórmula

0: Fórmula 1.
1: A les 4 entrenaments oficials i classificació, ahir el líder Kimi Antonelli de Mercedes va ser el més ràpid al circuit de Mattring.
0: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran.
1: El mallorquí manté el minut i 37 segons d'avantatge respecte a Roglic quan només queden dues etapes. Avui l'última de muntanya, la més dura, amb tres ports de primera categoria i final el Collado d'Alguacil, de categoria especial.
0: I en tenis ja tenim finalistes a l'obert dels Estats Units.
1: La final la disputaran el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev, que aquesta nit s'han desfet de Francis Tiafoe i de Karen Khachanov en 4 i 3-7 respectivament. La final femenina serà l'esperada i la disputaran aquesta nit Arina Zabalenka i Elena Rybakina.
0: Joan Anton Català, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
2: Planetes, planeta. Continuem amb el lluminós Venus a ponent, quan s'amaga el Sol, perdent altura cada dia que passa, això sí, i per contra, guanyant altura cada dia que passa, durant la segona part de la nit, tenim Saturn, Mart i Júpiter.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Súria, al Bages?
2: A les 7:29.
0: A quina hora es pondrà?
2: A les 20:08.
0: Gràcies, Joan Anton.
2: A tu.
0: Temperatura a Súria a aquesta hora. Jofre Genuer, bon dia.
3: Bon dia, doncs ara mateix tenen gairebé 4 graus més que ahir. Tenen 13 graus i van arribar gairebé als 9. Fresca, però una mica menys. I aquesta és una mica la tendència pels propers dies. Avui les màximes potser no tant, que quedaran similars a les d'ahir, però sí que de matinada hem notat doncs, un petit augment dels núvols que no ha impedit que l'ambient encara sigui molt agradable. De fet, entre els 6, 7, 8 graus al Pirineu, els 15, 16, 17, en molts sectors de l'interior, hi han tornat més valors tropicals a la façana litoral, més elevat al barri del Raval de Barcelona amb aquests 23 graus. Pendents avui potser d'algunes nuvolades, a diferència d'ahir una mica més actives, entre el Tarragonès, Barcelonès, de moment són dins del mar, però es van acostant i fins a primera de la tarda poden afectar amb certa variabilitat al cel alguns sectors d'aquestes comarques que diem de la costa prelitoral molt estirar. De fet, migdia, primera de la tarda, que serà el màxim d'aquests núvols que creixin amb una mica de força, doncs no es descarta alguna gota. No esperem gran cosa, però hi ha aquest risc en aquesta àrea. No seria, doncs, pluja gaire important i molt localitzada. I, de fet, a partir de primera de la tarda fins al vespre aniran de baixa per creixen cap a l'interior. Comarques com el Berguedà, Lluçanès, Osona, Guilleries, Montseny... En aquesta àrea també, de cara a la segona meitat de la tarda o vespre, també podria haver-hi alguna nuvolada que doni alguna gota. Són fenòmens molt locals, d'un context en general de bonança, de sol, amb temperatures entre els 25 a 30 graus, els vols més elevats cap a la Vall de l'Ebre, que es pot arribar a tocar els 33 o 34. Bé, a partir demà tot això desapareix, l'ambient s'estabilitza més i les temperatures tendeixen a pujar. La calor s'intensifica pels propers dies, fins dimarts, no serà una calor desbocada, però torna l'ambient d'estiu amb calor intensa i durarà poc, perquè a partir de dimecres, ara com ara, sembla que arribarà un nou front atlàntic que farà baixar de nou el termòmetre amb alguns ruixats.
0: Fantàstic, Jofre. Doncs aquest és el panorama, ja ho dèiem al principi, del setembre a la tardor torna la calor. L'estiu calent, ni carro bo, ni ruc dolent. La sabies aquesta, Jofre?
3: No, sé poques. Anirà bé aquesta temporada.
0: Aquesta temporada és que ja saps que cada any intentem incorporar alguna cosa nova. Paraules d'estiu segons qui les diu.
3: Ah? Molt bé.
0: Jofre, bona temporada.
3: Bona temporada, que vagi molt bé.
0: Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement passaran coses com aquesta.
4: Tenia unes ganes de tornar i unes ganes de ràdio.
0: Sí, perquè, bueno, és que jo, si no, em falta alguna cosa sempre. I aquesta cita dels dissabtes a les 10, doncs, a més, els oients també la celebren.
4: I... No, Anjo, crec que és la relació més estable que he tingut mai.
0: Jo?
4: Sí.
0: Sí que t'han durat poc els nòvios.
4: Bueno, perdona, poquíssim.
5: Jo he de dir que m'he fixat en el look de dalt a baix de Shakira, que fa 1,57 m, i se va posar unes plataformes i uns talons èpics, perquè ell ho he buscat, i ell fa 1,90 m.
0: Escolta, més que els que tu som alts, a vegades agafem mal d'esquena, segons com.
6: És que a vegades als alts us agraden les que són més petites,
0: No faré declaració.
7: He agafat una furgoneta elèctrica i no tenia... Clar, ara com es diu això? Clar, no puc dir, haig d'anar a fer benzina, no?
0: No.
7: Haig d'anar a fer llum. La primera vegada que em connecto aquí amb una cosa d'aquestes que va lenta i diu una hora i mitja, i bueno, pues, haurem de fer la ràdio des d'una benzinera a posar llum.
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 12 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Ramon Cotarelo.
1: El politòleg ha fet la glossa de la Diada a Ripoll convidant a fer la guerra contra l'islam. El propi Ajuntament de Ripoll, liderat per Sílvia Orriols, s'ha hagut de desmarcar del discurs que ells mateixos havien encarregat en una diada marcada justament contra els discursos d'odi i contra l'extrema dreta.
0: Donald Trump.
1: El primer president dels Estats Units que no ha participat als actes commemoratius dels atemptats de l'11 de setembre a Nova York, on sí que hi han assistit tots els expresidents vius. Trump ha preferit comparèixer al Pentàgon per fer el seu discurs polític i ha aprofitat per associar l'11S i la guerra actual a l'Iran.
0: Carles Solà.
2: L'ajust perfecte, segurament...
1: Una notícia que acabem de conèixer, l'ex-rector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'universitats en el primer tripartit ha mort aquesta matinada. Nascut a Xàtiva el 45, va ser un destacat químic, acadèmic i polític i actualment vivia a Sant Cugat del Vallès i tenia 80 anys.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera és el 44.
1: Els ferits arran del descarrilament d'un tren regional a França i un d'ells està en estat crític. L'accident va passar ahir al vespre a prop de la localitat de Cléon, a Normandia, i segons les primeres informacions, el descarrilament va tenir lloc després que el comboi xoqués contra un objecte no identificat a la via.
0: El número 5.
1: Milions de barrils els que es calcula que passaven fins ara cada dia per l'oleoducte que creua l'Aràbia Saudita i que connecta amb el Golf Pèrsic i el Mar Roig. Aquesta matinada ha hagut de tancar aquesta ruta alternativa a l'estret d'Hormuz perquè, segons Riad, temen per atacs de drons provinents de les milícies proiranianes de l'Iraq.
0: El 15.
1: Dies, d'aquí a dues setmanes, és quan podem començar a notar una pujada de preus al cistell de la compra, que seguirà a l'alça. Els preus dels aliments, de fet, ja estan en el punt més alt dels últims 4 anys a tot el món, i la FAO, l'Agència de l'ONU per l'Alimentació, en culpa la calor i l'inestabilitat geopolítica.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Olga Ruiz, Jaume Clotet i Eduard Voltes. Un mateix 12 de setembre, però en aquest cas de l'any 2004, Ruth Vilà va sotmetre el capità del Barça, Carles Puyol, a les seves quatre preguntes impertinents. Una secció dins del programa Teva Meva, presentat pel Jordi Turria i la Coia Ballester.
3: Veig la Ruth Vilà, això vol dir que anem per les quatre preguntes impertinents. A qui has atacat avui?
4: No l'he atacat, eh? No, perquè avui si l'ataco igual surto perdent jo.
3: Crec que intueixo...
0: Preguntes impertinents de Ruth Vilà com aquesta.
4: Tu creus que amb aquests cabells pots recollir una Copa d'Europa?
5: Una Copa d'Europa, una Lliga i una Copa del Rei.
0: Amb aquests cabells, Carles Puyol va acabar aixecant, vestit de blaugrana, tres copes d'Europa, sis lligues i dues copes del rei, entre altres títols. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la D1 al 614, però ens podeu escoltar des de Wembley, des de la Pobla de Segur o des de l'eix de la defensa d'un partit de Calps contra Granyuts.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Obrim els diaris. Marina Laminos, diari Ara, el Xavier Bosch considera el discurs de la Diada del president Illa de perfil baix i posa el focus en els incompliments del Pacte Nacional per la Llengua.
7: Sí, la Diada d'ahir diu no passarà la història i el discurs de Salvador Illa tampoc. Sis minuts de top presidencial, bones intencions, dosis lògiques de sentit comú, una buidor entrenada i para de comptar. I destaca també una frase de totes les que va pronunciar el president, la següent: ningú és més català que ningú. Doncs bé, sobre aquesta frase, segur, es pregunta Xavier Bosch, potser per ser d'un lloc, més enllà que t'atenguin en qualsevol hospital públic, potser te n'has de sentir. I mentrestant hem sabut que Plataforma per la Llengua ha dit que només s'han executat un 38% de les mesures previstes al Pacte Nacional per la Llengua, es lamenta en aquest article Xavier Bosch. Resulta que quan només depèn de nosaltres, tampoc posem en marxa tot el que s'havia previst per un tema tan nuclear com aquest. Van passant els mesos i el català va retrocedint i remata l'article. Tots aquells catalans que són tan catalans com el que més, ni l'usen, ni en tenen cap ganes, ni cap necessitat. I qui dia passa, pronom perd.
0: El diari Ara també, la ressaca de la Diada l'afirma el Joan Bordeus, en aquest cas una mica més optimista, diu: veure més joves que gent gran canvia el color emocional de la Diada.
7: I va anar, confessa, amb un cert pessimisme, perquè era divendres festiu i la política catalana acumula anys d'apatia. Un pessimisme que no va millorar quan a la plaça Universitat va trobar les parades de l'ANC plenes de cavalleres blanques, però a mesura que avançava la tarda es va adonar que hi havia més jovent que mai, i de fet assegura que no s'ha perdut cap manifestació des del 2012 i, encara que ja no siguin com les dels anys èpics, mai havia vist tan joves. I això es fa palès en els càntics i el to de la manifestació, diu, llegeixo. Quan sonava l'himne de l'elèctrica d'armes, cantàvem un lo-lo-lo inconfusiblement discotequer i van guanyar en pes càntics que farien enrojolar qui fos que es va inventar la revolució dels somriures. Els puta Espanya estan perfectament acceptats i el voti, voti, voti, espanyol qui no voti, ha pujat posicions en el rànquing de preferits.
0: A La Vanguardia, Isabel García Pagán fa la seva lectura de la dimissió del major Trapero com a director dels Mossos i de les conseqüències polítiques de tots aquests relleus en el sotogoverno.
7: Les causes, aquests motius personals que s'al·leguen en les dimissions, van des del desgast per l'exigència del president a la imperícia del càrrec, i en el cas de Trapero va acceptar treure's l'uniforme, però no va preveure que el tant de Manperlón no era entre iguals. S'hi va quedar atrapat entre la servitud política i les competències limitades del càrrec. Una superestrella, diu, que es va eclipsar al despatx. Bé, doncs, sobretot plegat, en fa la següent reflexió, el govern està tranquil, afirmen, i es dona per feta la continuïtat una legislatura més per la incompareixença d'una alternativa viable. Però no és consol. Les enquestes evidencien que aquest no passa res, no és real, i el PSC està en tendència descendent, mentre que l'Aliança Catalana creix, i no només a costa de Junts, encomanada a l'enèsim efecte Puigdemont. Acaba. Els cordons sanitaris poden apuntalar un altre govern d'Illa, però Sílvia Orriols ja fa cara de cap de l'oposició.
0: A la premsa internacional, Albert Postils, l'escoltisme, el moviment scout, s'ha convertit en la gran recepta perquè els adolescents es desintoxiquin de les pantalles. Ho llegim a Le Monde.
8: L'escoltisme és un model pedagògic que té més de 200 anys d'història, però ara ha trobat un context ideal per tornar a guanyar protagonisme. El context té a veure amb l'herència de la pandèmia del coronavirus, amb l'omnipresència de les pantalles, amb el fet que els nens passen cada vegada menys temps a l'era lliure i amb el fet que les activitats d'oci s'han traslladat cada vegada més a espais interiors. En aquest marc, els pares busquen que els seus fills reconnectin amb la naturalesa i les coses senzilles de la vida, com per exemple observar les granotes en un estany, però també que els fills, estant de campaments, assegureixin uns dies la independència que desitgen, s'adaptin a diferents situacions i aprenguin a viure en comunitat amb altres nens d'orígens diversos.
0: Fem un cop d'ull també als diaris esportius. Les portades van de renovacions avui a Can Barça.
8: Una que s'està cuinant és la de Rafinha, renovació en marxa, titula l'Esport, que assegura que club i jugador ja han mantingut els primers contactes per una futura ampliació del contracte. A Mundo Deportivo és portada una renovació consumada, Operació Futur, titulen, per il·lustrar l'ampliació de contracte de Hamza Abdelkarim, el jove davanter egipci de 18 anys que seguirà vinculat al Barça fins al 2030. I a Madrid el futbol està relegat als marges i el bàsquet acapara tots els focus. Somni Mundial, llegim a l'AS, en la prèvia de les semifinals del Mundial de Bàsquet aquest vespre entre la selecció espanyola i els Estats Units. I el Marca, no tenim por de ningú. És el titular de l'entrevista que el diari fa a la jugadora Awa Fam, la referència del joc interior de la selecció espanyola de bàsquet.
0: Gràcies, Albert. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
9: RAC 1.
10: Però això és molt curiós, eh? Les perquè, clar, tu vas ser alumne d'una escola...
11: Jo soc fill del mestre.
10: No, no, i amo.
11: Bueno,
10: de
11: la, sí.
10: De l'escola.
11: Sí, sí.
10: És el fill de l'amo de l'escola.
11: Sí, sí. Bueno, jo vaig tenir de mestre, no ens oblidem, la Roser Capdevila.
10: La de les Tres Bessones.
11: La de les Tres Bessones, sí, sí, som molt amics. I sí, ella és la meva mestra, la senyora Roser.
12: España un detalle muy importante que condiciona muy mucho la postura de Marruecos, el enfado de Marruecos, y es la aprobación de la disposición por la cual los saharauis anteriores al año 77 pueden obtener la nacionalidad española, porque Marruecos teme la creación de un foco permanente del independentismo saharaui desde España.
13: Man should not be allowed topless in public.
14: Before you both came in today, I was told to do another button-up because she was offended by my chest hair.
15: Hilarious. Well, what is your chest? What does your chest hair look like?
14: Not much.
6: El suplement amb Roger Escapa.
16: Avui el suplement.
0: De seguida al suplement, obrim tertúlia amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i l'Olga Ruiz a les 10, l'hora negra de Maica Navarro. A Washington ens hi espera avui una temporada més la Lídia Heredia amb les seves contracròniques, l'endemà de l'11S. També conversa el suplement a partir de 11:15 amb un dels noms propis de l'estiu. Xavi Pasqual parla per primera vegada des de la seva sortida del Barça de bàsquet. El sentirem a partir de 11:15 del matí. Tot això en un suplement on també obrirem debat sobre com s'ensenyen les matemàtiques a casa nostra. La setmana de l'inici de curs, la setmana de l'informe PISA, fixarem la mirada en una de les assignatures més importants, sempre al punt de mira per les dificultats que suposa, i en la manera com els nens d'avui dia aprenen a sumar, a restar, a multiplicar i a dividir. En parlarem en una taula que us hem preparat amb docents i acadèmics a partir de 11:00 del matí. A 12:00, Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez amb les pantalles i el cor, i acabarem el programa amb el Pep Noguer parlant de figues i de raïm.

0: de l'enigma criminal, algunes propostes musicals i culturals per aquest cap de setmana. Roger Mas avui actua a Estamariu en el marc del Festamariu. El de Solsona portarà la seva música en un escenari privilegiat davant de les pintures murals de l'absis de l'església romànica de Sant Vicenç, en un certamen que reforça la seva aposta per combinar música, literatura i arts plàstiques. Tocarà a les 9 del vespre, encara queden entrades per 15 euros. L'Ax en Busto celebra 40 anys sobre els escenaris a Talarn. El grup ha engegat fa uns mesos aquesta gira de celebració de 4 dècades sobre l'escenari, que s'allarga fins al 19 de desembre. Avui seran a Talarn Music Experience a 2:15 de la nit i encara queden entrades per 47 euros. Teatre, La Villarroel, primera llei de Newton. El text de Eu Manzanares, dirigit per Nelson Valente, planteja un dilema educatiu a través de la història d'un institut d'alta complexitat que es veu sacsejat per un conflicte. A pocs dies del final de curs descobreixen que un alumne a punt de graduar-se ha copiat sistemàticament els exàmens d'una assignatura. Avui també hi ha doble funció a 6:15 de la tarda i a 8:00 del vespre. Es poden comprar entrades a partir de 25 euros. Poliorama s'hi pot veure La Truita, amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Boixaderas i Sara Espígol. L'obra, dirigida pel Ferran Utzet, retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet l'actor pesco-vegetariana. Avui a funció a 5:00 de la tarda i a 8:00 del vespre, les entrades a partir de 13 euros. 4 minuts per arribar a 9:00 del matí. Just abans de 9:00, cada dissabte i diumenge aquesta temporada, arriben els enigmes criminals narrats amb la portentosa veu de l'actor Lluís Soler. Les respostes dels enigmes criminals les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat, suplement@catradio.cat, i entre les respostes més originals, la més originals de totes, sortejarem una cantimplora tèrmica de 3CAT. Avui l'enigma criminal diu així.
1: Enigmes criminals. Un reputat pilot de Fórmula 1, vigent campió del món, va perdre la vida al volant. I això que estava sol i que el seu cotxe anava a 5 km per hora. Què ha passat?
2: El suplement amb Roger Escapa.
0: Lluís Soler. Un reputat pilot de Fórmula 1, vigent campió del món, va perdre la vida al volant, i això que estava sol i que el seu cotxe anava a 5 km per hora. Què ha passat? Les respostes a suplement@catradio.cat, la més original, cantimplora tèrmica de 3CAT.
3: Fill, com vas a la feina?

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Esplugues FM.
1: Són les 9 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: El passat mes de gener vam tenir aquí un grup d'alumnes del taller d'escriptura que es fa aquí a l'Avent Centre Cultural. I avui seguirem amb aquesta segona part. Aquests tallers d'escriptura creativa el que volen fer és endinsar a les persones que fan aquests tallers, que s'ha de dir que totes són dones, que no estava previst així, és una convocatòria que es fa des de l'Avent, és una proposta que ho porta la Ruth Estrada, doncs tots són dones i el que es vol és fer descobrir la imaginació i la creativitat d'aquestes dones, i un cop s'ha fet el taller finalitzarem a la ràdio i aleshores fem aquests podcasts en el que cadascuna d'elles té alguna cosa a dir. Al final de l'espai el que us farem és una miqueta d'incentiu perquè qui vulgui poden seguir amb aquests tallers d'escriptura que es fan a l'Avent Centre Cultural. Per tant, és una aportació que des d'Esplugues FM fem, obrir els micròfons amb aquests tallers i amb aquestes dones que se'ls hi posa un paper en blanc i a partir d'aquí han de començar a fer servir el bolígraf, connectar-lo amb la seva ment, amb la seva imaginació i amb la seva creativitat. Així doncs que avui donem la benvinguda a la Cristina, a la Carla i a la Sara. Benvingudes a les tres, hola.
2: Bon dia.
3: Hola, què tal?
2: Bon dia.
1: Algunes de vosaltres ja repetiu taller?
2: Sí.
1: Val? Aleshores, faríem una miqueta d'experiència respecte al primer taller, perquè ja han hagut alguns canvis, eh? La Sara no solament fa creativitat d'escriptura, sinó que també fa aportacions noves a cada taller perquè us vol sorprendre. Per tant, expliqueu-me una miqueta l'experiència del trimestre anterior i el d'aquest.
4: Bueno, l'experiència de l'anterior, que va començar l'octubre, acabar el gener, bueno, era una altra, bueno, diguem, fèiem un té i era com un ritual diferent. Sí que és cert que al final doncs, es perdia una miqueta de temps i ara doncs, aquell temps l'hem guanyat per tenir més temps d'escriure perquè interessa també, però el caliu i vull dir, l'essència de lo que és el taller no s'ha perdut, vull dir, continua sent un espai creatiu, a més molt segur, sense judicis, que es deixa, la gent es deixa anar i surten coses que de vegades dius, uala, però com has pogut escriure això en aquest poc temps? I et quedes amb la pell de gallina de dir, buf, quin nivell, no? I és supermaco, és molt maco.
1: Perquè en aquests espais de seguretat que vosaltres esteu creant, també la ment se sent segura. Clar, és que és com una catarsi, no? De ment, cos, espiritualitat, eh?
4: De vegades pensem que és com un espai de teràpia.
1: També.
3: En certa manera perquè funciona com espai estàs, terapèutic.
4: Sí, perquè com que et trobes tan segur i estàs tan bé, escrius coses que podem un altre espai, un altre lloc, no escriuries. Vull dir, de veritat, surten coses que et quedes, tenen ganes de dir, vos has escrit ara o ja t'ho portaves escrit a casa, saps?
2: Veritat.
4: Perquè
2: és
4: com molt... Uau, surten coses realment impressionants.
2: Tens raó.
1: Molt bé. Doncs, a partir d'aquesta experiència pròpia, que ja en seguirem parlant, la Ruth el que fa és que us dona alguns indicadors, algunes coses, ella li diu disparadors.
4: Disparadors, sí.
1: Val? Perquè vosaltres pugueu desenvolupar aquest escrit, val? Aquest text que heu de fer creatiu. A mi ella m'ha donat una pista d'un dels disparadors i jo, si us sembla, m'agradaria que escoltéssiu aquesta cançó i a partir d'aquí ja m'expliqueu quin és aquest disparador, i hi ha un segon que també vull que me l'expliqueu vosaltres.
3: Perfecte.

Aquesta és una versió musical, però és una cançó que qui no ha reconegut aquestes notes, ara mateix us poso una altra, la mateixa cançó, però diguem-ne que per un cantant super, super, super conegut. Perdó. Ara.

0: El disparador no era una noia, era una nina, però sí, com diu la cançó, està buscant a dintre seu. I la ruta el que volia és que amb aquesta nina de porcellana vosaltres també busquéssiu dintre vostra. I voldria saber una miqueta quan ella us proposa aquest disparador, que és una nina de porcellana, us va portar físicament una nina?
1: La va portar físicament.
2: Sí, sí, la va
1: era
2: portar.
1: Una nina seva de quan era petita, que li van regalar. Sí, sí.
3: Que de fet s'assemblava molt a ella.
2: Sí,
3: perquè...
2: sí, jo penso que era... Sí, li van regalar justament per això.
3: Sí, sí.
1: Rosa, amb els cabells arrinxolats,
3: sí, sí, sí.
1: Molt, molt ben vestideta.
0: Sí, que bo.
1: Sí. I llavors havíem d'explicar, bueno, de fer un relat, a l'estil que cadascú tingués, de lo que ens transmitia aquella nina. Clar, hi ha la versió de les persones, doncs, que els hi transmitia, doncs, una sensació de, doncs, una nina dolça, la infantesa i tal. I hi ha altres persones, doncs, que les nines d'aquestes els hi fan por i, clar, el text es transforma totalment en algú que no té res a veure ni amb la dolçor, ni amb la tendresa, ni... I és molt xulo perquè cadascuna fa la seva...
2: interpretació.
1: Exacte.
2: Era una descripció, era més aviat una descripció. Havíem de fer servir molts adjectius, intentàvem fer servir que després cadascú ho adapta al seu estil o el que amb ella experimenta davant d'aquella nina, no? Perquè cadascú fa la seva interpretació personal.
0: I després l'altra proposta va ser un quadre. Expliqueu-me també la proposta del quadre.
3: El quadre, la ruta ens va portar diverses impressions de diferents quadres, de diferents artistes, i el que havíem de fer era triar diferents verbs, i la proposta era com expressar sense dir, d'alguna manera. Mm-hmm. Havíem d'expressar aquests verbs sense enumerar, o sigui, sense enumerar-los com a tal. I la inspiració o el disparador era arrel d'això, d'uns quadres que sortien dones, totes eren dones, mirant a una finestra.
2: Mirant per la finestra.
3: Sí, hi havia quadres de Dalí, de...
2: Qui de Hopper, de Murillo, sí. Autors de totes les èpoques.
3: Sí,
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí, sí,
2: sí.
0: Molt bé, doncs si us sembla, comencem amb els textos que vosaltres heu
3: Perfecte.
0: Realitzat, i no sé si comencem, per qui voleu començar, per la Sara o per qui voleu
2: Mira,
0: començar?
2: Mira, jo mateixa començaré, jo sóc la Cristina. El meu disparador no és cap d'aquests dos que hem parlat. El meu disparador era fer servir onomatopeies per descriure, i una altra cosa també era que havíem de triar paraules, totes nosaltres, que ens agradessin o que no coneguéssim el significat, però ens cridessin l'atenció, i era traslladar-les al text que hem escrit, i cadascú, ja et dic, va sortir d'aquí de tot, perquè clar, allò era molt lliure, no? I en el meu cas és una miqueta fosc, però posarem, com diu el Carles Porta, llum a la foscor. I aquí ho estem. Endavant. Una tènua llum es colava per l'escletxa de la paret. Tancats a l'habitació, només ens intuïem. Podíem sentir el toc-toc dels nostres cors bategant amb força, les respiracions accelerades, toc-toc, i els sospirs ofegats d'impaciència. Tots érem desconeguts. La desconfiança i el neguit es palpava. Algú xiu-xiuejava amagant la por. La resta estàvem quiets, muts, en un silenci angoixant. Només deixaven anar el frec-frec de la roba. Quan tot d'una, la porta s'obre de bat a bat. Algú des de fora la tomba d'un cop. Plof! I el sol entra, il·lumina la sala, i d'una llambregada descobríem els nostres rostres. Alliberats, els dels més vells. El somriure murri dels nois asseguts a terra. I un uf de tranquil·litat van fer tots. S'havia fet la llum.
0: Molt bé. S'havia fet la llum per la Cristina.
2: Sí.
0: Doncs ara, si un cas, anirem per la Carla. Tu quin text ens presentes?
3: Jo us presento el text de El mar.
0: Sí.
3: Que la inspiració del títol ve per una cançó dels Manel.
0: Molt bé.
3: I bueno, intenta descriure una mica el que em va inspirar el disparador de La noia a la finestra, el quadre de Dalí. I el text diu així. Com cada matí, des que va fugir de la fusiva i frenètica ciutat de Barcelona, després de fer-se el cafè, corre les cortines del seu racó preferit de la casa de Calella de Palafrugell i observa el mar. Li agrada tenir aquesta estoneta només començar el dia, per aturar-se davant la finestra i pensar. Observa com els rasos de sol es reflexen en l'anar i tornar de les ones. Avui fa un dia esplèndid. El mar està tranquil i es contagia d'aquest estat. El soroll de les onades és harmoniós i li fa pensar en una de les seves cançons preferides. Fixant-se en el mar, s'inspira i desitja algun dia poder ser tan lliure i esporàdica com ell. Poder desfer-se de totes les expectatives i totes les exigències del dia a dia. S'imagina sent un dofí, ballant el ritme de l'olatge, valorant la bona mar, el poder sortir a la intempèrie per agafar aire, i el seguir nedant, vingui el temporal que vingui. Perquè entén que el dofí no pot controlar les onades, simplement s'adapta i aprèn els passos i els ritmes de la seva dansa. En aquest precís moment del dia, on no s'espera res d'ella, on es troba acompanyada del mar, és quan es recarrega per afrontar la quotidianitat. Contemplant el mar, escoltant-lo i perdent-se en ell, es contagia d'aquesta harmonia, d'aquesta pau i d'aquesta serenitat davant la incertesa i la inestabilitat. Agafa forces per centrar-se més en els petons, les abraçades, les olors, el tacte, les cançons, el menjar, la companyia de la gent que s'estima, el poder dedicar-se estones a ella, el poder sentir i el poder ballar al seu propi ritme, igual que ho fa el mar. S'està molts segons, molts minuts, contemplant el mar i desitja que aquesta tranquil·litat que li ha traspassat no es vegi afectada pel mòbil, per la feina, per les discussions dels seus pares, per la impotència de no poder veure més sovint els seus amics, per la ràbia que sentia cada vegada que engegava la tele i veia les notícies. Finalment, respira profundament, diverses vegades, amb els ulls tancats, sentint el vent, escoltant el so de les onades i ensumant aquella olor a aigua salada que tant li agradava. Deixa la finestra oberta i marxa.

0: Una cançó molt inspiradora.
1: La veritat és que sí. Sí, sí.
0: I el teu escrit, un escrit també que delata moltes coses, no?
1: Sí.
0: D'aquesta vida que portem avui en dia i d'aquesta serenor, que suposo que a totes ens passa, la serenor que ens dona a veure les onades del mar.
1: Correcte. Sí, sí, sí. Això és el que volia transmetre.
0: Molt bé, doncs ara anirem amb la Sara. A veure, ens proposes també un text que ve d'aquest disparador que proposa la Ruth, de la Nina de Porcellana.
2: Sí, el text no és meu, és de la Mont, una companya que avui no ha pogut venir, però ens l'ha enviat i el llegiré.
0: Molt bé.
2: És un dels exemples del que et deia abans, que aquest disparador, que era una Nina de Porcellana, no inspira a tothom doncs, la tendresa o els records d'infantesa que diríem habituals. Vale? Ara veuràs per què. Es titula La Titi.
0: Molt bé, endavant.
2: Si Dios quiere, decía siempre la tía Rosa cuando le daban las buenas noches y la rapaban en la cama hasta el día siguiente. Sí que quiere, tía, sí que quiere, le contestaba mi madre. De joven, a la tía la llamaban Titi por lo canija. Iba siempre muy limpia, delantal almidonado, gafas de sol de tenderete y un moño tirante que lo obligaba a la dulzura. Parecía una sonrisa, pero no lo era. Rara, o eso me parecía. Me daba miedo. Nunca pude mirarla a los ojos. Llevaba gafas oscuras todo el día, incluso en la cama, por su enfermedad. Yo de chica estaba convencida que era la encarnación de la medusa mitológica, que el día en que se las quitara iba a destruirnos a todas de un vistazo. Sonreír nos debilita, murmuraba de tanto en tanto. Se volvió una seca, contaba mi madre, en sus tiempos como institutriz en la Academia de Señoritas de San Roque. Ya de vieja, cuando se vino a vivir con nosotras, había noches en las que se levantaba antes del alba. A oscuras, encorsetada en su uniforme antiguo, el moño duro, la mirada escondida. Hacía sonar el cencerro de la entrada y nos arrancaba de la cama a mi madre y a mí como si estuviéramos en guerra.
0: Guau. És que m'he quedat així com una mica aturada, sí. En l'espai i en el temps.
1: Sí.
0: I visualitzant totes aquestes imatges que ens estaves relatant. Perquè a més, les nines de porcellana les sempre identifiquem amb gent molt gran, perquè érem les nines que elles jugaven. Nosaltres ja, almenys jo ja n'he conegut, sí que les he vist, però jo ja tinc una edat i jo les meves nines ja no eren de porcellana, eren les de la meva mare.
2: Sí.
0: I tots aquests textos, tots aquests records, a vosaltres també us han fet una retrospectiva?
2: Bueno, es parlava de, bueno, moltes de les coses que treballem també, i un dels tallers que vam fer un dels dies va ser treballar les emocions, no les emocions en si, sinó paraules que descrivien emocions o sentiments. I clar, cadascú, quan tu expresses o llegeixes un text, amb un li pot transmetre tendresa, però l'altre li pot transmetre dolçura o dolçó, no sé, o una altra. I és el que et deia, vull dir, aquesta nina, a la Mont, per exemple, el que va veure era rigidesa. Era la rigidesa, la faradó de la porcellana.
0: És veritat.
2: I és això el que cadascuna, doncs, el que ens treu de dintre, el que ens motiva, el que ens inspira.
3: Cadascú és diferent.
1: Sí, jo penso que es veu una mica la personalitat o el moment de vida que està passant cada una.
3: També és veritat.
1: Es veu reflectit en aquests textos que escrivim, no? Que al final venen de propostes comunes, però cadascuna treu o expressa el que porta dins, no? I això és molt maco, perquè es crea com un espai segur, que dèiem, no?
0: Sí.
1: On podem obrir-nos d'aquesta manera que potser no podem fer doncs fora d'aquí o no sé.
3: I la varietat de sentiments que ens provoca, no? El mateix disparador, la mateixa fotografia o la, no sé, totes les propostes, cadascuna l'adapta a la seva manera de ser o de viure en aquell moment.
1: Exacte.
3: Com diuen les companyes, està molt bé.
0: Aquest ambient es pot crear, i ara és una aportació meva, gràcies a que la Ruth és una persona molt dolça. A més és psicòloga i sap perfectament com ha de conduir les sessions. i sap perfectament, un cop us coneix, els límits que podeu tenir cadascuna. I a més, com que la Ruth treballa molt les emocions, doncs és el que deia abans la Sara, que és un espai, també us sentiu com un espai de teràpia.
1: Sí. Sí, sí, sí.
2: Bueno, també perquè ella ho marca i ho diu, i des del primer dia, i la Carla ho sap perquè ho remarca moltíssim, no es jutja.
3: Sí.
2: I lo primer és no jutjar-te a tu mateix.
0: Això ens va quedar clar en el,
2: però ho repeteix sempre.
0: El primer programa que vam fer del vostre sí. taller. No hi ha cap mena
2: de judici,
0: ni de prejudici. Ni de prejudici a l'hora d'escriure, ni de judici propi, ni de les companyes.
1: Exacte. Correcte. I jo crec que això és bastant trencador amb la idea que tenim a vegades d'escriure, no? Perquè moltes vegades l'escriptura està associada a tasques més acadèmiques o tasques més exigents, no? Que al final moltes vegades ens limiten a escriure o ens fa... No sé, moltes vegades ens fa por començar a escriure, veiem un text en blanc i ens abruma, no? I crec que trobar un espai on s'utilitza l'escriptura com a eina per, no sé, per transmetre, per expressar-te, i en un entorn segur on tot el que escriguis és benvingut, tot el que escriguis està bé, és vàlid, no sé, dona com una llibertat, no sé, que poques vegades t'hi trobes, no? No sé.
0: Els tallers es fan els dissabtes al matí.
2: Un dissabte al mes.
0: Que això facilita molt per la gent que treballem, que podem assistir. El que passa que també hi ha unes responsabilitats familiars que a vegades el dissabte va malament.
3: Sí.
0: Però està bé que es faci una activitat en dissabte.
2: Està super perquè, bueno, jo crec que totes, en general, és una cosa que més hem parlat als tallers, és el nostre espai i és el nostre temps.
0: Clar.
2: I és un algú que fem per nosaltres mateixes. Vull dir, al marge de les famílies i al marge de les nostres tasques.
1: Sí, jo també afegiria que és portable amb el dia a dia, perquè al final és un dissabte al mes. Vull dir que no és cada dissabte.
0: Cada dissabte.
1: I llavors això et dona, bueno, et dona bastanta llibertat de dir, no estic compromesa cada dissabte, sinó un dissabte al mes, i a més és de 10 i mitja, 12 i mitja.
3: Us ho podem planificar, és a dir, que sí. Ho sabem amb temps, amb la qual cosa, si tenim altres activitats o altres tasques, de vegades ineludibles, però que intentem fer un forat per aquesta activitat que és tan reconfortant.
1: Sí.
0: Aquests tallers, suposo que us motiven fora del taller a seguir escrivint, a seguir creant, suposo, eh? I després també hi ha una altra cosa que voldria posar en debat, és que si això també us ajuda a nivell professional, per exemple, eh? Si hi ha alguna que és professora o alguna persona que treballa fent textos molt administratius,
1: sí.
0: Que els textos són molt repetitius, que no són gens creatius, no? I no sé si això a nivell personal, evidentment que sí, que per si heu fet el curs, però a nivell professional, si també penseu que us pot ajudar.
1: Bueno, jo a nivell personal, entro primer en lo personal i després parlo de lo professional, a nivell personal sóc una persona molt emocional, que sento molt, sóc molt sensible... i estic molt connectada amb les emocions i moltes vegades em costa posar nom a això que sento, i sí que és veritat que a través de l'escriptura trobes una manera de posar ordre potser una mica al teu cap, a les emocions que sents, i no sé, també el ser un espai compartit, el poder escriure com sents i poder compartir-ho i veure que hi ha més gent com tu o gent que entén el que sents, és molt potent, i jo penso que és de les virtuts més grans del curs d'escriptura. I a nivell professional jo em dedico, he estudiat, soc psicòloga, estic buscant feina, ara em trobo en un punt de la meva vida que, bueno, soc molt jove, llavors començar sempre costa, però, bueno, ja sortirà. Llavors, per mi ha sigut un espai, a nivell professional també d'aprenentatge, no? El veure com la Ruth gestiona aquest grup, com van sortint conflictes i com ella els va resolent, o entre el grup també ens regulem. Bueno, conflictes, em refereixo a coses puntuals, vull dir...
0: Perquè un dia a la setmana hi ha un taller que deu durar una hora i mitja, sí. Poder, no? Doncs tampoc no poden haver-hi molts conflictes.
1: No hi ha molts de conflictes, no. Però sí que surten... No. Surten cosetes que no són negatives ni molt menys, però que es recondueixen i no afecta l'ambient aquest creat. I... Sí, per part meva, jo penso que aquesta, això és el que m'ha portat al taller.
0: I la Cristina?
3: A mi, Cristina, doncs mira, a mi m'agrada molt llegir i escriure m'agrada i penso que he fet el curs com un repte personal de saber fins a quin punt, no, a veure, tampoc, no anirà més enllà, no? Però què podia sortir de mi, no? Perquè ja et dic, m'agrada molt llegir, especialment, estic a dos clubs de lectura, imagina't, i comparteixo opinions de coses que llegeixo d'altres, no? Però fins aquí, jo, què podia fer jo per mi mateixa, no? M'agradaria que hagués continuïtat en el meu cas. Sí, clar, quan compares el que fan altres i el que fas tu, doncs, et quedes una miqueta petita, però bueno, estic contenta, no? De veure que també puc desenvolupar, bueno, coses que tinc a dins i que m'agradaria. No m'hi dedicaré professionalment, lògicament, però bueno, com a una vàlvula d'escapament, doncs sí, segurament ho faré.
1: Que no us enganyi, escriu molt bé, eh?
3: No,
0: sí,
3: calla,
0: sí,
3: calla.
1: No. S'està infravalorant, però no,
0: sí que ho fa, sol no. Passar.
3: No, a veure, perquè m'agrada llegir, et dic, ja està, això sí, sempre.
0: I la Sara?
2: Bueno, jo crec que ja ho vaig comentar a l'altre, al gener, però jo estava, bueno, jo havia escrit des de sempre, i he escrit poesia, no m'havia llançat mai a escriure textos normals, vull dir, de relats, i una de les coses que jo patia molt és que jo, i ho sap la Cristina, que porta més temps amb mi, no m'agrada gens, no em sento gens còmoda llegint en públic. I per mi era un repte. I bueno, era com això, una fita personal, de dir, bueno, pues ara escriuràs, t'escoltarà altra gent. I és per això que per mi és tan gratificant el fet del taller, de participar en el taller, perquè és que en cap moment m'he sentit incòmoda, m'he sentit...
0: Molt bé.
2: Saps? Vull dir, i ja et dic que per mi era... Jo llegir els meus escrits en públic era com que no. I a la ràdio ja ni te cuento. Però no, vull dir... I és això, és el fet de... Primer, que no sé com, ni per què, o és el destí o què, però la gent que ens hem... trobat els espais en general, salvat alguna persona que no, poder no acabar d'encaixar pel motiu que sigui, la resta m'ha encaixat superbé.
0: I no us coneixíeu?
2: I no us coneixíem.
3: Gens ni mica.
0: Molt bé.
2: I és, bueno, l'Agost i jo sí que ens perquè som d'Esplugues i hem estat en un grup de batucada juntes i tal, però la resta no ens coneixíem. I és com, de vegades penses, és com si l'hagués conegut de tota la vida, saps?
1: Jo penso que aquests espais, en certa manera, en el moment que t'inscrius ja hi ha una predisposició,
3: clar,
1: no?
3: Clar, evidentment.
1: Ja hi ha cert filtre que passes, clar, només a apuntar-te, i ja són persones, doncs això, majoritàriament...
3: Que tenim unes mateixes inquietuds,
1: sí,
3: potser,
1: correcte,
3: no?
1: Sí, correcte.
3: Perquè si no, no ho faries, sí, pas, no?
1: Sí, sí, en aquest sentit jo crec que és casualitat, però que també hi ha una part, doncs, decidida o triada.
3: És cert.
0: Ja per acabar amb vosaltres, perquè després donarem pas al segon grup, alguna cosa que vulgueu dir, que jo m'hagi oblidat de comentar o que sigui important... de cara a les persones que ens estan escoltant. Després ja farem també al final la promoció del taller i de que la gent s'apunti. Però alguna coseta que volguéssiu dir ara mateix?
2: No, bueno, jo comentar que, bueno, que cada taller és diferent, perquè els disparadors que fa servir la Ruth són diferents, que cada taller treballes un aspecte de l'escriptura diferent, que s'aprèn molt i s'aprèn també molt d'un mateix. Vull dir... Molt clar.
1: Sí. Sí. Jo crec que tot ha estat dit. No sé si em reitero dient el que diré ara, però ho diré igualment. Jo penso que aquest taller a mi personalment m'ha ajudat molt a retrobar-me amb l'escriptura. Vull dir, sempre...
3: És veritat.
1: Sí, sí que és veritat que sempre he escrit, però diaris d'aquests que escrius, o moltes vegades quan ja no puc més, quan ja em noto en aquest moment catàrtic, emocionalment, llavors és quan agafo la llibreta i escric. I gràcies a aquest taller, doncs, m'ha ajudat molt a ser més constant amb l'escriptura, a reconciliar-me una mica, a veure que sóc capaç d'escriure bons textos, que els puc compartir i que, no sé, que és una eina molt potent, l'escriptura, i animo a tothom a fer el taller, i si no ve a fer el taller, que escriguin.
3: Que escrigui a casa, és veritat, sí. És veritat. És que és cert, és cert.
0: Val. La valoració de la Cristina ja la dones per... per dita, no?
3: Sí, sí, sí? Jo, sí, sí, ja, tot està dit, tot molt bé per les companyes.
0: Jo només apuntar-vos, que suposo que ja ho sabeu, que aquí a Esplugues hi ha una associació que és de dones escriptores que fan convocatòries de relats, sempre ho fan al desembre, però que aquí a Esplugues també hi ha altres grups de convocatòries, és per, si voleu, presentar-vos amb algun concurs, que no cal, que crec que no és la vostra finalitat. No,
1: a mi em queda una mica lluny, jo vinc de Blanes. O sigui que...
0: Déu-n'hi-do. Sí, doncs allà també hi ha...
1: Allà fa falta, coses així. Jo ho dic aquí en públic.
3: Anima't, va, proposa-ho.
1: Que necessitem moure'ns.
0: Doncs mira, és una de les coses que podries fer.
1: Això és allà. Veritat, això és veritat.
3: Veus? Sí, sí.
0: Veus, ja tens una proposta.
1: Sí, sí.
3: Vinga.
0: Doncs, no sé, animar-vos a que seguiu escrivint, que evidentment que no ho feu per anar a cap concurs ni a cap certamen. Jo conec una persona que es va apuntar als tallers d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès i ell no es considera escriptor, pel que deia la Cristina abans, però ja ha fet 15 llibres d'autopublicació.
3: Déu-n'hi-do.
0: I cadascú d'ells totalment diferents. I bé, li va agafar això, la creativitat, i no podia parar. O sigui, els seus relats es anaven ampliant, fins que ja dic que al final ha fet 15 llibres en bastants anys, ja és un senyor gran. Animar-vos a que continueu i animar-vos a que la vostra creativitat flueixi i que no s'aturi mai. Aquesta seria també una mica la petició que us faig.
1: Moltes gràcies.
3: Per donar-nos aquest espai, també.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt. Ja sabeu que a la ràdio estem a disposició de les activitats que es fan aquí, a l'Avent Centre Cultural, perquè la ràdio som una secció de l'Avent Centre Cultural. Doncs vinga, moltes gràcies. Una abraçada.
1: Gràcies a tu.
3: A vosaltres. Adéu.

0: Doncs seguim amb aquest grup de dones que han fet aquest taller d'escriptura creativa aquí a l'Avent Centre Cultural amb la Ruta Estrada. I ara estem amb la Moni, Agos i Esperanza. Benvingudes a les tres.
1: Bones.
2: Hola, hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs ara justament pugeu de la sala on esteu fent aquest curs avui dissabte, o estem enregistrant, perquè aquests cursos es fan un dissabte al mes. Alguna de vosaltres ja sou repetidores, ja veu fer el trimestre anterior, ja heu estat aquí a la ràdio.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Una miqueta que m'expliqueu aquest trimestre com ha anat, que la Ruth us ha posat uns disparadors diferents de l'altre trimestre, que era la Nina de Porcellana, el quadre i les paraules. Uh-huh. I expliqueu-me, i farem a l'ordre, d'una miqueta aquests elements que us han provocat, que us han produït, i després llegirem els vostres textos.
3: D'acord.
0: Doncs comencem per l'Agos. Quan vas veure aquesta Nina de Porcellana, tot això et va remoure coses, passats, records o no?
3: Sí, tots els disparadors sempre inspiren, sempre et porten alguna cosa, sigui més personal, no?, d'una vivència real, o que et toqui més a una emoció, uh-huh, o alguna història més per crear-la més literària, no?, més... potser no tan personal, però sí molt, molt inspiradora, amb matisos, pots crear situacions, personatges, situacions, és molt guai. Molt, sí. Molt, sí.
0: I per l'Esperanza?
1: Igual, cada proposta que ens porta la Ruth és una cosa...

0: líquido.
1: La esperança ha dit que aquests disparadors us fan treure coses, i per això la paraula disparador, no? Perquè ja ho tenim a dintre, ho tenim, però fa falta que algú ens empenti, i que és aquest disparador que ens proposa la Ruth. No sé si voleu afegir alguna cosa més, perquè hem parlat de la Nina, del quadre, els quadres que us va proposar la Ruth, els teníeu ja identificats, sabíeu una miqueta, no sé, si ella l'havíeu vist, si sabíeu la història d'aquell quadre...
0: Jo, en el meu cas, el text que llegiré justament és del quadre, no?
1: Val.
0: I no l'havia vist, ens va fer diverses propostes. Crec recordar que tot eren dones que miraven a través d'una finestra, i en el meu cas vaig triar un quadre de Murillo, que
1: sí?
0: És Mujeres desde la ventana, crec que es diu. I el que ens deia la Ruth, imagineu, no? Aquesta dona està a la finestra perquè desitja, sospita, critica, espera, amaga, no? I de tots aquests verbs crea la història. I a mi em recordava una relació, em va remoure una relació de mare i filla, no? La filla en primera fila, la mare darrere, observant-la, i a partir d'aquí vaig crear un petit diàleg entre elles. Wow. Que identificava això amb la relació inclús meva, no? De la meva...
1: Molt personal, eh?
0: Molt personal, sí.
1: Déu-n'hi-do. Doncs, si voleu, entrem ja en matèria, comencem amb els textos. Qui vol començar les tres?
2: La Ruth havia posat un ordre, pensàvem que faríem
1: doncs,
2: aquest
1: no,
2: ordre.
1: Doncs l'ordre que tingueu, val? Doncs vinga, va.
0: Començava jo?
1: Sí?
2: Qui era l'única?
0: Vinga. Vale. Doncs vinga, començo jo. Des de la finestra. Saps, mama, crec que estic enamorada. No em diguis, i qui és? La mare no pot evitar que un somriure càlid i divertit aparegui espontani. No vol que la filla el vegi i aprofita la punta del mocador per amagar els llavis. Aquest és un tema molt seriós. El fill del peixater, contesta la noia, el que ve cada dissabte i s'atura sota la nostra finestra, està ara a punt de passar. Avui sardines, bacallars, seitons... No puc deixar de mirar-lo, pensa l'enamorada. Somio amb una vida vora el mar. Segurament viu al costat de la platja, en una d'aquelles casetes de pescadors, blanques i blaves. Pel matí veurem sortir el sol, i al vespre pujarem a la teulada per comptar les estrelles. La meva filla enamorada. S'ha fet gran i jove d'an. Aquest primer amor que et fa somiar i desitjar a parts iguals. Viu-lo amb tots els sentits, i quan sigui el moment, deixa la finestra i trepitja el carrer.
1: Molt bé. Déu-n'hi-do, eh? Aquesta personalització i aquest contacte, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Molt bé. Doncs ara la següent lectura serà la Agos.
3: Vinga. Sí, ja el sento piar sobre la finestra de la cuina. Un piu-piu conegut torna cada any quan menys m'ho espero, perquè una s'oblida entre tanta manta, rutina i mitjons del rugit silenciós que va preparant la reconquesta dels colors i la carn tocada de brisa. Piu-piu fa de bon matí, i m'agrada espiar-lo i endevinar l'idioma de les flors i dels bitxets de sota terra. Tot un moviment treballant clandestinament al sotabosc o als marges de les carreteres per de sobte un dia esclatar i sorprendre'ns. Piu-piu fa de bon matí, afino els ulls, el nas, afluixo l'espatlla. Em deixo desencauar pel reclam de la festa, com un presseguer empaltat on maduren les penes verdes.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies pel teu text i per aquesta aportació. I ara tocaria l'esperança.
4: Hola, formando parte del océano. A ella le gusta agradar a la gente. Eso la hace sentir que existe. Especialmente tiene en cuenta lo que agrada a su padre. Ella sabe perfectamente lo que a él y a la gente les gusta. Lo que esperan de ella. Que sea delicada, amable, risueña. Así que ella se fija en las princesas de los cuentos de hadas. Eso le gusta.

0: cançó de Noia de Porcellana, que la cantava en Pau Riba i en Joan Manuel Serrat, doncs ens indica, no?, aquesta noia que té alguna cosa dintre seu i que el vent l'ha de fer volar com a papallones. I és el que us ha portat a vosaltres aquest taller i és el que us ha portat també aquests relats d'aquest disparador que us va donar la Ruth.
1: Sí, sí.
0: No sé si... Quan he escoltat la cançó vaig pensar, ostres, és totalment indicadora d'aquest disparador de la proposta de la Ruth.
1: Sí.
0: Diu que sí, l'esperança.
2: Sí, de fet, de vegades també, avui mateix, mentre sí? esperàvem a que les sí? companyes estiguessin aquí xerrant, no?, sobre, sí, sobre els textos i el taller, hem fet un exercici i un disparador ha sigut una cançó.
0: Molt bé.
2: I la veritat sí. és que molt ben triada i molt, molt inspiradora també.
0: Perfecte. Doncs a partir d'aquí, i us preguntaré el mateix que el grup anterior, evidentment heu vingut per una motivació molt personal, no?, perquè les que ja ho veu fer el trimestre passat, doncs voleu desenvolupar aquesta escriptura. Entenc que no és el vostre objectiu a partir d'aquí dedicar-vos a escriure, val? Però sí que m'agradaria una mica que m'expliquéssiu i faríem la ronda i una miqueta de debat del que us està portant a cadascuna de vosaltres aquests tallers d'escriptura creativa amb la Ruth, i si penseu continuar, si hi ha nous trimestres o nous cursos, que després explicarem una coseta que ens ha dit la Ruth. O sigui, que què us ha portat aquest taller a vosaltres a nivell personal i també el que he dit a l'altre grup a nivell professional, perquè suposo que això ja no t'ho emporta. Si t'ho emportes a nivell personal, t'ocupa en totes les facetes de la teva vida, no?
3: Dic.
1: Sí. Sí, és molt interessant. Es pot dir moltes coses en aquest tema, no? El que deies de si ens dedicarem a l'escriptura, jo ja em dedicava, però perquè a mi m'agradava, no? Però és el que diu, de forma creativa. No és professionalment, però bueno, algun dia potser sí que faig alguna cosa. Però jo no m'he apuntat aquí per això, m'he apuntat perquè jo ja veig en mi mateixa com que em costa molt posar-me a escriure sobre mi mateixa. I jo, que conec a la Ruth, sabia que ens emportaria una mica cap a aquests llocs nostres, profuns, no?, com dic en el meu text, sí, que al final t'ajuden a descobrir-te a tu mateixa una mica, no? I com dius, doncs a poder portar totes aquestes coses de tu que descobreixes, doncs tant a la teva vida privada com laboral, perquè acaben formant part de tu. I com dic, també veure el que fan les companyes també et fa reflexionar. Llavors, sí, jo m'agradaria molt el proper... Bueno, si tornen a obrir aquest
0: taller.
1: Curs,
0: molt bé.
1: Poder apuntar-me a un altre taller. Sí.
0: No us coneixeu entre vosaltres?
4: No.
1: D'abans. Bueno, d'aquí, d'ara.
0: D'aquest taller, vull dir, no avui, sí, sinó abans del taller.
2: No,
0: vull dir que també ha sigut compartir... amb desconegudes, que això sí, també és una mica difícil, eh?
1: Sí,
2: però
1: sí,
2: és guai, ha sigut, no? Jo crec que...
1: El que hem rebut de les demés ha sigut molt... Ens ha fet conèixer-nos i apropar-nos molt.
0: Bé, molt.
1: Sí.
0: Mm. Molt bé. Mm-hmm.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé.
4: Jo crec que, bueno, totes tenim l'inquietud, no?, de l'escriptura i de l'escriptura creativa, no? Per això, quan ho veus, et crida i t'apuntes. Però, clar, el fet d'apuntar-te... tens l'oportunitat de que almenys un cop al mes te sentes en un espai segur, tranquil, que estàs a gust i crees, no? Perquè si no costa molt de trobar aquest temps. O almenys a mi em passa, que
0: sí,
4: jo sola
0: sí,
4: em costa molt.
1: Sí, és com quan vas al gimnàs, que necessites que algú t'aixutxi una mica per, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs aquí
0: sí,
1: és això també.
4: Es dona aquesta oportunitat, és que t'has apuntat i vas i venim molt a gust, perquè realment és un aprenentatge i compartir amb un espai que suma, no?
2: Sí, sí, a més, a mi són els disparadors que proposa la Ruth, però també la dinàmica que es dona de... Hi ha un temps, no? T'explica els disparadors, compartim, però hi ha un temps, igual són 15 minuts el moment d'escriure, de vegades més, de vegades menys, però és, comença, perquè el temps s'acabarà i tu comença i ja veuràs cap a on vas i veure les companyes que ja estan i deixar-te anar, no jutjar
1: sí,
2: tant, no? És com molt més, flueix, hi ha alguna cosa que es deixa anar i que no estàs jutjant, no?, el full en blanc, o si no, no sé, si no has d'escriure alguna cosa superbo, doncs millor no ho escric, no? Aquest, que de vegades ens porta bloquejos.
1: Sí, sí,
2: doncs
1: sí.
2: Bueno, escriurà i de vegades amb el temps que es dona i saber, ja vas buscant el final i alguna cosa encaixa,
1: sí,
2: no?
1: Sí, això que deia és important, lo del judici, no? Que no hi ha cap judici, ni cap a tu mateixa, i saps que tampoc et jutjaran els demés, les demés companyes, no? I això, pues, t'ajuda, no? a ser més lliure i a crear el que et surt.
2: Total, sí, i a més sentir com un mateix disparador a cadascuna la porta cap a un lloc totalment diferent, amb el seu matís, això és meravellós.
0: Sí, és increïble, no?, que una mateixa imatge, un mateix quadre, el que pot produir és totalment diferent, però això ens passa sempre sí. a la vida, eh?
2: Mm-hmm.
0: Vull dir, tu pots llegir un WhatsApp i dir, ostres, que bé, i una altra persona del mateix grup diu, però has vist què ha dit?
1: Sí, sí, sí.
0: Diu, què ha dit? No? Si no ha dit res, és perquè l'entonació la posem nosaltres sempre, i la intencionalitat. I exacte. Amb una imatge passa això, no? Que pots veure una nina de porcellana tot portar a la relació entre mare i filla o no, una nina de porcellana que abans s'ha comentat, la toques i és freda i et produeix calfred, eh?
1: La gent que li té molta por a les sí. nines de porcellana, per exemple, i altres sí. és com, que bonica, la vull pentinar, la vull cuidar, i és la mateixa nina, no?
0: Exacte. Molt bé, algun altre disparador, perquè ja ho hem comentat una miqueta abans, al principi, no? Dels tres disparadors que us ha donat, el de les paraules, com va anar els mots que us va proposar? Perquè això ja és més difícil, eh? O sigui, crea a través d'una imatge, d'un quadre, que té molts elements de llum, de contrastos, d'imatges, no?
2: Uh-huh.
0: Una dona a la finestra et pot suggerir moltes coses, però una paraula en concret, això ja és més difícil.
4: Sí, aquesta, la proposta que ens va fer va ser diferent, no? Perquè havíem d'escollir un valor o una emoció i fer una frase curta, però sense dir aquella paraula, o sigui, explicant el que volia dir sense dir la paraula, i els demés havien d'adivinar què és el que tu volies transmetre, no? I bueno, sí, tenia la seva complicació, però va ser divertit, no? I enriquidor, com sempre, sí.
1: A mi em va agradar perquè aprens a identificar com funcionen les emocions, i justament això que dèiem, no?, de les interpretacions, perquè a vegades era una emoció i semblava una altra, i les persones, el que acabàvem dient, és aquesta emoció, i l'altre dia, no, és l'altra, no? I potser no eren cap de les dues, no? I també podia encaixar dintre de les tres. I llavors sí, t'adonaves de com funcionen les emocions, les interpretacions, és que és molt, molt enriquidor.
2: Sí, per una banda, aquesta part més que es va generar, no?, també a la sessió de que vam acabar compartint emocions, però també per la part de recurs literari. A mi m'agrada molt aquest exercici per adonar-me que són recursos que hi són, no?, a la literatura, i que fem servir, que, com li deia, el nombrar sin decir, no?, va dir. Però prendre, no?, agafi consistència i dir, ostres, doncs sí, mira, aquest recurs ajuda a que un text tingui més profunditat, més capes, no?, més...
1: Sí, te'l fas més teu, et fiques a dins... I et fa més interessant el text, bàsicament. Sí. Igual que l'altre dia que vam fer les onomatopeies. Toc, toc, toc, no? Per exemple, posa el toc, toc, toc en dintre d'un text. I t'havies d'inventar tot el text també per fer això, no? O les sois paraules
4: animals,
1: que... Sois animals, exacte. O una altra que també era de paraules, no? Una paraula que no coneguéssim el seu significat, busca-la per la següent sessió, i allà la compartia. A mi, clar, venien les companyes amb paraules que no sabies què eren, i ara fica-les dintre d'un text.
4: Wow.
1: Llavors també aprenies, no?, sobre paraules noves. Sí.
2: Sí.
0: És molt interessant, perquè realment estem perdent vocabulari en la nostra societat.
1: Exacte.
0: I aquest taller no solament és creatiu, sinó que t'impulsa a conèixer noves paraules.
4: Sí, és aprenentatge també, sí, no?
1: És molt íntegre, jo diria, aquests tallers són molt íntegres, per moltes coses serveixen.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: I ara, un cop esteu fent aquest taller, perquè aviat ja s'acaba aquest trimestre, diguem-ne, crec que ho acabeu ara el mes de maig,
4: al juny, no? Crec
0: sí, al juny
2: queda,
0: és...
2: Queda una
4: queda
2: sessió.
4: Una, sí, queda, una sessió.
0: Queda, perquè és un cop al mes, sí, les sessions que es fan. A la vostra vida quotidiana, a partir d'ara, us impulsa alguna cosa concret, un clic, no sé, m'invento, estic al metro i veig una persona asseguda amb les cames creuades i jo que sé, m'agraden els mitjons que porta. Això us impulsa a veure ara en el vostre dia a dia de que la vostra creativitat es vagi impulsant i de dir, ara no tinc temps d'escriure, però m'agradaria escriure-ho? Us està fent aquest clic?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí. Sí, bueno, són exercicis o fórmules que igual ja estaven, no?, una mica, sobretot això de registrar un personatge, una situació, i deixar-ho per després. A mi m'has ajudat molt a que no es quedi tan per després, a fer-ho sense el, bueno, sense procrastinar, no?
4: Sí.
2: Sí, i ampliant la quantitat de recursos o de camins per on entrar a fer un text, sí.
4: Sí, vas agafant més la forma, no? Com deien allò del gimnàs, no? Quan comences a anar més, sí, vegades, pues vas agafant. Pues això et crea com més vici, diguem.
0: No? Addictiu, és addictiu,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, sí, sí. O sents alguna cosa i dius, hòstia, això és interessant, no? I apuntar-lo a la llibreta i a partir d'aquí, pues... poder crear un petit test o... Sí, i després a mi també em fa el compartir-ho. O sigui, perdre aquesta por de compartir el que s'ha escrit, no? Sí, perquè ja ho has fet, no? Ja fas aquest exercici de sortir d'aquesta zona de confort, de dir, escric i ho comparteixo. Pues fora d'aquí, del nostre grup d'escriptura, també m'ha ajudat a compartir-ho.
2: Mm. Clar, és que això és l'altre, no? Una cosa és el moment de fer-ho, no? Com la cuina de l'escriptura, i després amb qui ho comparteixes, si tu ho sents, perquè això és també la quantitat de judici o d'expectativa, sí, o de comparació que hi ha, no? Amb qui, o quina quantitat de públic, o quin públic, o a qui vull que arribi, no? Mm-hmm. Que també és un altre tema.
4: Sí.
0: I si a nivell quotidià us fa aquest disparador... A nivell professional també us està ajudant? Abans comentaven que a vegades tenim feines molt administratives en el que la nostra redacció en els textos és molt encotillada. A nivell professional, no sé si també us està ajudant a l'hora de, no sé, de crear textos a la feina o d'impartir el que sigui, no sé.
1: Jo és que la meva feina no és de fer text, és més pràctica.
0: Val.
1: Però sí que no només aquest taller, no, sinó tota la vida t'ensenya. Però aquest taller, parlant-ne, doncs sí, m'ajuda també a veure com que veig que les companyes d'un mateix text o imatge se'ns ocorren coses superdiferents, m'ensenya a veure que realment el món interior de cada persona és superdiferent. I llavors això m'ajuda a com no aprendre-m'ho a personal, no? Les diferències de les persones, i com que també es tracta d'emocions i tal, doncs me n'adono que sí, que tot el que mou a les persones realment són les emocions, tant si és per un aprenentatge, és perquè jo em sento realitzada potser amb aquest aprenentatge. O sigui, el que hi ha al fons de tothom són les emocions, és el que jo veig, i el respecte profund per aquest món interior de cadascú. Mm. Llavors aprens a tractar la gent com amb més cura, i si veus que ells potser es prenen les coses d'una forma més personal, doncs saber que potser doncs estan tenint por o qualsevol cosa, no? Llavors comprendre també això, i perquè veus molt com la comunitat, no?, en aquest taller de les companyes, i que res és personal i que pots no jutjar, si vols no jutjar. Mm. I si jutges és perquè no pots no jutjar, i això també és com per donar compassió. I m'ajuda, a mi m'ha ajudat amb això, perquè ja dic, no escric res, és més pràctic, doncs m'ha ajudat amb les persones.
0: Això és molt important, eh? O sigui, que aquest taller, a través d'aquesta mirada de no jutjar, ho pugueu traspolar a la vostra vida quotidiana, sí, professional, amb les relacions amb altres persones, doncs és molt important.
4: Sí, sí. Jo a nivell professional sí que m'ha ajudat a agafar fluïdesa a l'hora d'elaborar els textos i d'estructurar-los millor també. aquests dos aspectes sí que m'ha ajudat el taller.
0: I això que tu ets sempre una gran lectora, sí, i estaves molt acostumada a llegir textos.
4: Sí, sí, sí.
0: Ara, ja no, no de la feina, eh? Sí, parlo, sí, de la teva vida personal.
4: Sí, sí.
0: Val,
4: sí,
0: i,
4: sí,
0: i per tant sempre qualsevol cosa que fem ens enriqueix i ens aporta. Mm. Encara que pensem que no. Encara que siguis professora i digues, ui, si jo això de parlar en públic, estructurar el meu diàleg, ho sé perfectament, però segur que si fem algun tipus d'activitat creativa i de taller, sigui amb la Ruth o amb qui sigui, ens enriqueix i ens ajuda.
4: Sí. Sens dubte, sí.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Ja per anar acabant, alguna coseta més que tinguem que afegir?
2: Doncs,
0: per despedir-nos,
2: doncs, animar la gent, no?, a apuntar-se, a escriure. Jo estava pensant amb l'última pregunta, no? jo estic a les aules, soc profe, i amb l'era de la IA, i també hi ha una qüestió, no?, amb l'escriure i amb l'art en general, que és com que s'apaga una mica. Sí. Llavors sí que continuar el taller, l'escriptura, aquestes propostes em continuen recordant la importància d'aportar-ho, d'aportar moments d'escriure, de no judici, de facilitar estones d'art.
4: Sí, clar, sí, de fer-ho tu, sí, mateix, que, sí, no se'n, sí, vagi la creativitat, sí, perquè al final, sí, és el que ens fa també humans.
0: Sí. Exacte.
4: No, no podem renunciar a aquesta part de creativitat pròpia que tenim cadascú, no?, d'artista, sigui en l'àmbit que sigui, no?, perquè ens completa, no?, com a persones, ens dona, sí, aquesta part harmònica, no?, i no podem renunciar encara ni illes ni, mm, perquè estem per sobre, no?, diguem.
2: Total, sí, el moment... Des de que apareix el disparador, aquells 15 minuts, el que t'està passant al cervell, a tot el cos, no? En, sí, general, és una experiència que, sí, bueno, que no te la dona... Sí. No sé.
0: Doncs animem a tothom. Vosaltres acabareu ara aquest trimestre, ara al juny, ho hem dit, però les persones interessades, que sapigueu que la Ruth està preparant un intensiu pel mes de juliol. Així que qui vulgui informació es pot adreçar a la Secretaria de l'Avent Centre Cultural, que estem al carrer Àngel Guimarà 27, i qui vulgui que s'apunti per fer aquesta creativitat, sí, que va més enllà de l'escriptura.
4: Sí, sí.
0: Val? Així que ara ens acomiadem amb una cançó que hem escoltat abans, perquè una de les vostres companyes ens ha fet una proposta d'un text que m'ha dit que estava inspirat en una cançó, que era la Carla, amb una cançó del Manel que es diu El mar. Així, sí, que us deixem amb El mar. Sí. Gràcies,
2: gràcies
0: per estar.
2: Gràcies.

0: Esplugues FM.
1: Són les 10 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Estem parlant amb veïns nostres d'Esplugues, amb companys i companyes que han escrit un llibre. Un llibre tant si parla d'Esplugues com si parla de la seva vida, o un llibre que ells hagin fet de ciència-ficció, d'una novel·la de ficció, novel·la narrativa.
4: Tenim futur, tenim memòria, foca les mans per teixir la història. Portem amb elles un llarg camí, viure vol dir prendre partit.
3: Avui tenim amb nosaltres amb Carles Coloma. Hola, bon dia, Carles.
5: Bon dia, Isabel.
3: El Carles viu a Esplugues, al barri del Gall, és pare de dues filles, i diguem-ne que la teva vida envolta o està envoltada o està centrada amb Esplugues.
5: Sí, sí, perquè jo vaig néixer a Barcelona, però evidentment perquè abans la gent naixia a Barcelona, però jo he viscut a Esplugues tota la vida, sí.
3: Clar.
5: Sóc esplugui, diguem-ho
3: així. Esplugui. Sí. I dic que la teva vida al centre és Esplugues perquè la teva vida associativa, les teves inquietuds, les teves aportacions personals també estan centrades en grups.
5: Correcte.
3: D'aquí d'Esplugues.
5: Correcte, sí.
3: Carles,
5: digue'm.
3: Ara volem parlar, avui parlar amb tu, d'aquest llibre que es diu Ni la història d'un independentista qualsevol, independentista català qualsevol. Es va publicar el 2014, però aquest no és l'únic llibre que tu has escrit ni que has publicat.
5: No.
3: Explica'm una mica quins llibres has fet.
5: Jo vaig començar amb, com molta gent comença quan escriu, fent relats curts, ¿vale? Aleshores, tu vas fent relats curts, els fiques al teu ordinador, i un bon dia en tens uns quants i et planteges la possibilitat o bé de presentar-los en un concurs o bé de publicar-los. Llavors, què fa tothom quan aspira a publicar un llibre? Doncs agafa, intenta enviar-lo a algun concurs on hi ha un fotimer de gent que s'hi presenta, o contacta amb les editorials tradicionals, algunes més, diguéssim, que aposten més pel talent de la gent que no s'hi dedica professionalment, i d'altres que són molt la típica editorial de sempre, per veure si sona la flauta i te'l publiquen. Aleshores, amb un d'ells, una editorial em va contactar amb un recull de relats. Per tant, des d'un punt de vista pràctic, l'editorial va apostar per fer el meu relat un llibre. El que passa que va ser una cosa més aviat compartida. Vull dir, van apostar per mi parcialment, però jo també vaig tenir que aportar una part, diguéssim, de la inversió de la publicació del llibre. Que bàsicament és el que es contempla normalment en tots els escriptors novells o escriptors que no són consagrats, que tu primer t'has de dedicar a auditar-te, sí, per intentar fer-te un nom, i a la llarga, si la cosa pita i tens un nom, passes de l'autoedició a l'edició ja comercial. Però és molt difícil perquè quan vam començar en el seu moment vaig veure que hi havia moltíssima gent que intentava autoeditar, editar, publicar, escriure. Hi ha molta gent amb talent que vol obrir-se un forat amb això de la publicació de llibres.
3: De fet, el nostre programa, el que volem i pretenem és justament això, donar-vos veu a tots aquests escriptors i escriptores que us heu de fer autoedició, perquè si no, les editorials comercials, les que estan en el mercat circulant, no aposten per cap de vosaltres. Costa
5: ara,
3: molt.
5: Ja,
3: costa.
5: Hi ha gent que aposta, eh? El que passa és que hi ha molta gent que s'hi dedica, i clar, un pensa que escriu molt bé o que té un cert talent, però clar, si això ho compares amb infinitat de gent que es dedica a escriure, probablement les editorials convencionals aposten a valor segur, que són escriptors consagrats, i les que, diguéssim, arrisquen més tenen un ventall tan infinit per triar que probablement han d'optar per l'opció que creuen que els donarà millor resultat, i entre aquí pots estar la teva o pot estar la d'una altra. Per tant, és important primer fer-te una mica de nom i de conèixer-te si és que vols apostar per presentar un llibre, publicar-lo, editar-lo. Una altra cosa és que t'hi vulguis dedicar. Diguéssim que el meu objectiu quan vaig escriure els meus llibres era més afició a escriure que dedicar-me a escriure.
3: I comences amb els relats.
5: Correcte, començo amb els relats, curts. Jo faig contes o faig relats curts. A mi em va... Jo tinc uns referents interessants en el tema d'escriptura de fa molts anys que estarien a cavall entre Quim Monzó i Pere Calders, vale? Que són dos estils que no disten molt un de l'altre.
3: No?
5: No, jo crec que els dos són bastant entre la sàtira i l'ironia.
3: Sí.
5: Cada un al seu context, al seu temps. Jo crec que a mi personalment m'agrada més Pere Calders. Jo crec que és molt difícil expressar una història amb tres o quatre línies, que t'arribi, que l'entenguis i que et diverteixi i que diguis, hòstia, m'ha agradat molt això que acabo de llegir. Però estem parlant de quatre línies. Això, sí. A mi, això és subtil, i altres contes i altres llibres de Pere Calders es veu molt reflexat. Vull dir, té contes que potser duren o tenen una extensió d'unes 15 o 20 pàgines i, en canvi, hi ha algunes que tenen quatre línies. I amb això tens la història feta, eh?
3: I de fet, el microrelat és el que ajuda a sintetitzar, a concretar, el màxim possible per explicar el màxim possible, també.
5: Correcte,
3: eh?
5: Correcte, perquè a més és més dir... La gent podria interpretar... Tothom comença amb contes curts perquè, diguéssim, que et facilita no tenir que fer tanta feina prèvia per generar el que seria la trama de la història. ¿Vale? O sigui, l'esquelet és més fàcil de fer. Però alhora és més difícil, perquè sintetitzar una història que arribi i que encaixi amb el lector amb tres planes no és fàcil, eh? No és fàcil. Vull dir, és més fàcil, diguéssim, 300, per dir alguna cosa.
3: Comences amb microrelats, quin any?
5: No, jo crec que això va ser el 2011 o 2012, més
3: o
5: menys.
3: I després edites el teu primer llibre?
5: Sí, aquests relats són... Aquest llibre que vaig editar primer, que és aquest... No, van a la part, eh? Vaig escriure com dos llibres alhora. Va ser tot molt compactat, eh? Un, aquest que et dic de relats curts, és un que es diu Ras i curt, i aquest llibre és el vaig publicar en català, i es diu Ras i curt perquè hi ha una primera part que són de relats curts, i l'altra és el que seria la part de ras, que seria molt curts, microcontes, el que comentava abans del Pere Calders. ¿Vale?
3: Molt bé.
5: I alhora vaig escriure un altre llibre, però aquest en castellà, que és el que es diu una novel·la curta. Aquest el vaig escriure perquè em va donar la idea de concursar amb un concurs de novel·la curta, i vaig escriure'l, i està en castellà. Aquest és en castellà.
3: I després tenim aquest, el Nil, la història d'un independentista català qualsevol, que té gairebé 500 pàgines.
5: És un altre concepte, sí.
3: Exacte. Això sí que realment és un tros de novel·la.
5: Sí.
3: Podríem pensar que aquesta novel·la està inspirada amb la teva família i és un relat familiar o no?
5: És una novel·la de ficció.
3: Val.
5: Però la temàtica que parla... I una mica la història està lligada amb fragments i històries relacionades, vinculades amb coneguts, familiars, parents, jo mateix, dintre de lo que seria la trama de la novel·la. Però a nivell de personatges, a nivell d'escenaris, surt Esplugues, surt Collblanc, els meus pares havien viscut tota la vida a Collblanc fins que van vindre Esplugues on vaig ser jo. Per tant, això està clar que està inspirat en la vida de la meva família. Però els personatges, el pare, que hi ha una primera part que parla del pare, que és el protagonista, no és el meu pare ni res a veure. El protagonista, que és l'Albert, no seria jo. Però segurament té tics meus, perquè és evident que un s'identifica molt amb el que escriu quan identifica un personatge. Agafa... Aquesta novel·la està feta amb els extrems, o sigui, arribar a l'extrem de la part còmica del personatge.
3: Això m'han dit que és una novel·la per riure.
5: Per riure molt, sí. Jo, per dir-ho d'una manera, l'objectiu d'aquesta novel·la és que jo m'ho passés bé escrivint-la.
3: I la gent que l'ha llegit també m'han dit que s'ho han passat molt bé, que han rigut molt.
5: Sí.
3: Clar, a mi em despista una mica perquè hi ha fragments que et fan pensar que és la història de la teva família, com per exemple això que diu... I això ho dic perquè forma part del relat fidedigne del meu pare, però està... bastantment contrastat personalment, i jo en dono fe que el Jordi és un bon Jan. clar, dius, aquesta novel·la parla de personatges reals del voltant de l'escriptor Carles Coloma.
5: No, perquè no. Qui explica, qui diu això és qui explica la història, que no és el Carles Coloma. És el protagonista de la història, que és l'Albert. L'Albert diu que és la història fidelina del seu pare des del punt de vista de la història de l'Albert, que no té res a veure, en aquest sentit, de la trama de la història amb la història del Carles Coloma. És ficció total. Sí.
3: Explica'm, perquè la història del que he pogut llegir del llibre va de la formació del festeig entre un noi i una noia. Un viu a Collblanc, l'altre viu més a la part alta de Barcelona, si no vaig equivocada. Explica'm una mica de què va la teva novel·la.
5: La meva novel·la bàsicament va de la història, com diu el títol, la història d'un nacionalista català qualsevol. O sigui, l'Albert, que és el protagonista, és una persona que s'implica, i aquí sí que podria identificar-me, amb el que seria el procés sobiranista català. ¿Vale? És una persona que s'implica, però s'implica, diguéssim, des d'un punt de vista, bueno, que ell no té cap aspiració política, l'únic que fa és que reflexiona sobre la situació en la que està vivint en la societat en el moment actual, que en aquell moment era el 2014. ¿Vale?
3: Ha plogut molt i han passat moltes coses.
5: Però el que escriu el llibre, els que hagin llegit el llibre veuran que hi ha coses que no han canviat gaire, vull dir, i acaba bé. En qualsevol cas, per situar-nos en la història i què passa en el període de la segona part del llibre, que és el 2012 al 2014, el llibre va a la part anterior, que és la primera part, que és la part en la que parla del seu pare. O sigui, si tu veus, el llibre està dividit
3: en
5: dos parts. Una primera part que diu tot final té un principi, i això va del 1967 al 2012, val? I l'altra és la segona part que diu tot principi té un final, i aquesta va del 2012 al 2014. La trama interessant, diguéssim, de la història és la segona, però per entendre la segona has d'anar primer a la primera.
3: Per saber on estem hem d'anar als nostres orígens.
5: Correcte. I hi ha una peculiaritat que m'agradaria destacar, que és que l'Albert, independentment de que expliqui la història dels seus pares i has d'entendre tota la història per comprendre la trama i arribar al final amb una conclusió que més o menys lligui tot, és que té, ell, des de quan era petit, escriu un blog acabat amb C, en paper. I ella explica la situació catalana, per exemple, les manifestacions de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Això està al bloc.
3: Dels anys 70 i...
5: Correcte. I llavors després se'n va al 2000 i pico, 2010, 2011, 2012, i escriu un blog amb G, perquè clar, ha evolucionat, ell era petit, no existia internet i ara existeix.
3: Ara ja estem a l'era de la digitalització.
5: I llavors escriu ell les seves reflexions de xaval jove al blog i les compara amb la seva situació en el blog amb G d'ara, des d'un punt de vista personal i també des d'un punt de vista nacional. I llavors tu vas veient, no sé, que al bloc hi havia un concert del Lluís Llach al Camp Nou i al bloc torna a haver un altre concert del Lluís Llach al Camp Nou, entre d'altres, perquè hi ha més cantants, però que tot lliga. I al final, si tu compares, quan tu llegeixes el bloc i llegeixes el bloc, en comptes d'evolucionar, gairebé involucions, no? I és una mica també la crítica de la situació envoltada amb una trama així de conya i tal, de la vida dels personatges.
3: Doncs totalment identificada amb l'Albert, amb les seves vivències, amb el seu blog?
5: No, amb la part del personal del personatge no, perquè és una caricatura del personatge. Amb la part nacional completament, perquè és real el que diu l'Albert al blog i el que diu l'Albert al blog des d'un punt de vista identitari, nacionalista, independentista, és fidel a la realitat. Sí.
3: Per tant, jo sí que em sento identificada amb l'Albert, amb aquestes vivències.
5: Sí, completament, completament.
3: Carles, tot i que el llibre es va editar el 2014, encara el podem trobar a la llibreria.
5: Sí, a la llibreria Esplugues encara n'hi ha. El que passa és que hi ha molta gent que l'ha llegit, però, perquè té una edat, però encara té una certa vigència, perquè el que passa, diguem que el llibre es va escriure entre el 2012 i el 2014, evidentment, perquè es va publicar el 2014. Què vol dir? Que l'autor, en aquest cas jo, va interpretar el que podria passar entre el 2012 i el 2014 i el llibre acaba el 2014. No us explicaré el final perquè s'hagi fet un spoiler, però diguéssim que el procés avança ràpid entre el 2012 i el 2014, però bueno, diguéssim que és una mica premonitori de lo que podia passar, exageradament i una mica tall de conya,
3: Sí.
5: Però diguéssim que el procés acaba en el llibre el 2014. Imagina't si és ficció.
3: Ara voldria fer un tall més personal i sí, més íntim. Carles, tu en aquella època, quan vas escriure els relats, fas una novel·la curta per presentar-te en un concurs, i aquest llibre que tenim ara a les mans, les teves nenes eren petites.
5: Sí, sí.
3: I tu estàs a la màxima efervescència creativa.
5: Sí, sí. Sí, sí, sí. I realment li dedico moltes estones mortes, diguéssim. Clar, pensa que per escriure aquest llibre, el dels relats curts és indiferent, perquè tu vas escrivint, i un bon dia dius, hòstia, però si en tinc ja 10, doncs els intento publicar. Això no, això requereix de que vagis llegint, rellegint, reinterpretant, modificant, corregint, dos anys d'estones.
3: Dos anys conduint i tenint el cap... Sí. Tot,
5: bueno, recordo que portava una llibreta al cotxe,
3: sí,
5: i alguna vegada, clar, tu no saps quan et vindrà la inspiració, no? I potser anava a treballar, jo treballo en una empresa, jo soc cap de compres d'un laboratori farmacèutic, no? Amb la qual cosa, el que sí que em permet aquest és que tinc un horari de 7 a 3 que és molt interessant, vale? En aquella època, vaig canviar de feina i tal, però tenia un horari que em permetia dedicar-me a estones, no sé, una hora a la tarda, el dissabte al dematí, el diumenge, alguna estona de vacances.
3: Com ara, un diumenge i...
5: Sí, però poc a poc, no?
3: Sí.
5: Però clar, tu necessites que la inspiració t'arribi quan t'arriba i després plasmar-la en el paper. Vull dir, jo tenia temps per dedicar-me a traslladar la inspiració a l'ordinador, però la inspiració t'arriba quan t'arriba. Doncs jo portava un bloc, veus, aquest sí que era un bloc amb C, de paper, a la bossa que porto sempre, i si me venia un flash i podia, doncs no sé, si agafava l'autopista i tal, i trobava una àrea de servei, parava i escrivia...
3: Déu-n'hi-do.
5: Lo que se m'havia acudit, que no tenia res a veure amb lo que està, amb la relació de l'escriptura de la novel·la. O sigui, el que jo he pensat en aquell moment potser era algo que passaria 10 capítols després, però bueno, tenia que apuntar-ho.
3: És un flash que t'arriba.
5: Llavors jo després ho passava a l'ordinador i deia, ja ho tinc allà, i ho tenia com un apartat d'idees que després lligava amb la trama de la història.
3: I ara que estem a l'era del blog amb G,
5: sí,
3: ara no et ve la tentació d'agafar el WhatsApp i fer-te un àudio propi i dir, aquí tinc l'àudio amb aquesta idea, o no, segueixes amb el blog amb C?
5: No.
3: No?
5: Segueixo amb el blog amb C,
3: sí,
5: perquè el blog amb G és més complicat, no sé, igual sóc una generació encara que sóc digitalment actiu, però no sóc allò, no sóc natiu digital, vull dir, jo encara... Tinc encara, amb els meus 52 anys, jo encara sóc de llibreta i llapis, i el ordenador també, està clar, però és una altra guerra, no? No, encara sóc del blog. El qual no vol dir que de tant en tant, a l'estiu, per exemple, perquè no em dedico tant a escriure. Va haver una època en què em va vindre l'efervescència, vaig escriure molt, i de cop i volta vaig dir prou. Va haver una època també que va coincidir que vaig escriure... cada dia escrivia un text al Facebook. Però veus, a diferència del llibre, i això m'ho vaig donar compte més tard, a diferència del llibre, tu el llibre el fas estones i després el construeixes i l'acabes, vale? Quan tu dius, em vaig a pretendre escriure a Facebook algo que tingui vinculat al dia aquell o alguna notícia que hagi sentit, algo, cada dia. O sigui, és complicadíssim, eh? O sigui, tenir tu l'obligació que t'autoinfligeixes, diguéssim, de fer un text cada dia al Facebook et condiciona molt. Perquè, clar, tu arriba una hora que has de dir, jo tindria que fer el de demà, però aquest demà és cada dia durant 7 dies a la setmana. I va haver un bon dia que vam dir, prou, perquè estic més pendent de tenir que escriure això que de la meva vida, vull dir, no em surt a compte. Per què? Perquè això em vaig inspirar els que el van conèixer, veus? Al final tot lliga, eh? Tu tens una inspiració d'escriure contes per un autor, tu escrius la novel·la perquè t'inspires en un altre, doncs amb això em vaig inspirar llegint el Carles Capdevila. Carles Capdevila...
3: L'apreciat, estimat Carles Capdevila, sí.
5: Exacte. Era un grandíssim...
3: Molt.
5: Contador d'històries reals, per dir-ho d'alguna manera, des d'una forma còmica, però que et feia reflexionar. Vull dir, ell ha parlat de ser pare, ell ha parlat de la sensació de la malaltia que va patir i que es va morir, pobre.
3: I com la va explicar i la va transmetre. I
5: després va vingut a fer xerrades. Doncs això em inspirava a mi també a comentar via Facebook, salvant moltíssim les distàncies, per suposat, i va ser molt interessant. Però sí que em vaig adonar-me'n que l'esforç de dedicació que tenia que donar, l'obligació aquesta d'escriure cada dia alguna cosa, et limitava molt el teu, la teva manera de viure, no? Vull dir, tu tens una família, tens una feina, tens una vida, això és un passatemps per mi, és un entreteniment, no pot ser una obligació, però llavors la cosa no surt bé, no? I vaig dir, fins aquí.
3: Per tant, Carles, et anava a preguntar si estaves preparant algun llibre o no, si et faríem una propera entrevista.
5: M'agradaria, no. Saps què passa? Que em falta... tinc diverses idees, però em falta el leitmotiv de la història, o sigui, el fil conductor que m'aporti a fer una història divertida, perquè el que sí que tinc clar és que jo no vull fer històries transcendentals des del punt de vista d'una història trista, una profunda, no, jo vull explicar la història que vull explicar, però a tall de conya, vull dir, la gent s'ha de divertir quan em llegeix,
3: clar,
5: malgrat hi hagin coses que et facin reflexionar, però si et fan reflexionar amb una rialla és més divertit que amb una llàgrima, des del meu punt de vista, el qual no vol dir que no hi hagi moltes opcions de que des de la llàgrima també tu et faci reflexionar, però jo prefereixo des de la rialla.
3: Ja ho dius a la teva contraportada.
5: Correcte.
3: Dius, a tall de conya, sí, sovint val més riure que no plorar. La novel·la ens descriu les sensacions i les vivències d'un jove que es fa gran. I llegint la contraportada, ves per on, Carles, diu, vaig néixer... fa 47 anys, però ara m'has dit que ja en tens 52, a la maternitat de Barcelona.
5: Correcte.
3: Un mes abans del que tocava, amb menys pens del que tocava. I jo et diré, Carles, jo vaig néixer a la maternitat de Barcelona uns 24 dies abans del que em tocava i amb menys pes del que em tocava.
5: Aquesta part és veritat.
3: Aquesta part és veritat. És totalment certa. Ens uneix, Carles, al nostre naixement,
5: sí, no?
3: A la maternitat, tot i que som d'Esplugues.
5: Sí.
3: Ens uneix que vivim a Esplugues, que hem fet la nostra vida a Esplugues i que dediquem també la nostra vida a la vida associativa i a tot l'entorn que tant ens estimem, que és Esplugues. Carles, ens veiem pels carrers?
5: Ens veiem pels carrers, segur.
3: Com sempre, que els carrers sempre seran nostres.
5: Correcte. I aprofito per convidar la gent a que llegeixi, perquè és la manera més interessant de o implicar-se o evadir-se, però en qualsevol cas... sempre té més coses positives que negatives i, bueno, jo crec que veure pel·lícules està bé, però llegir crec que està millor, perquè tu et fas la teva pròpia imatge del que estàs llegint.
3: Molt bé. Doncs aquesta invitació que us fem des d'Esplugues FM, avui amb el Carles Coloma. Carles, a part de que ens podem trobar als carrers, ens podem trobar també més vegades a la ràdio?
5: Quan vulguis. Va. Gràcies per haver-me convidat. I res, salutacions a tots els que ens escolten. Escolteu Esplugues FM, que és una ràdio local que necessita oïdors perquè la gent estigui implicada també, no només amb el país, sinó amb la ciutat.
3: Volem ser la veu dels nostres espluguins i espluguines. I no ens oblidem, el llibre del Carles Coloma el podeu trobar a la llibreria Esplugues, a la nova llibreria Esplugues.
5: Molt bé.
3: Que també fan molt bona feina, ens acullen a tots els nostres escriptors i escriptores i a totes les novetats que també...
5: Completament d'acord.
3: Altres entitats també demanen col·laboració amb la llibreria. Doncs una abraçada, Carles.
5: Gràcies, Isabel.
3: Bon dia.
5: Bon dia.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Avui us volem parlar de Cal Suís. És una masia que està al barri de Finestrelles. Què vol dir Finestrelles? Doncs Finestrelles limita el territori d'algun lloc, en aquest cas de Barcelona. I a Barcelona hi han dos colls o dos límits. Un seria a Trinitat Vella, que seria la part nord de Barcelona, i un altre és el barri de Finestrelles, que per això té el seu nom. Hi ha un camí que delimita justament Barcelona amb Esplugues de Llobregat. És en el torrent del Neguit, que fa frontera entre Esplugues de Llobregat i amb Barcelona. I després tindrem l'Avinguda dels Traginers. A partir d'aquí serà l'antiga via romana que connectava Barcelona o la resta del món amb el Baix Llobregat. Després ja posteriorment vindrien altres carreteres que unien Barcelona amb el Baix Llobregat. Però això seria per una altra entrevista que no tocaria avui. Avui volem parlar del Cal Suís. Finestrelles es comença a urbanitzar cap a l'any 1923 i es comença al voltant de l'Avinguda de Traginers, que seria la part més nord del barri i on es comença a poblar. La primera casa que trobem entrant al barri és una de les primeres que es va construir. Diuen, i ja ve d'antic, que Esplugues era com la farmaciola de Barcelona. Gent que tenia algun tipus de dolència venia a Esplugues a passar els estius, a curar-se o a guarir-se. I d'aquesta manera, Finestrelles és un punt de referència per moltes persones de Barcelona que busquen la seva segona residència. Hi havia diverses masies, Cal Dominguet o Cal Minguet, que és una masia del segle XVII amb reformes en 1940, i després va ser anomenada Cal Suís. Per què va ser anomenada Cal Suís? Doncs perquè va ser reformada per un suís. També tenim Can Cases i Can Moragues o Can Cabreres. Les tres masies, està clar, que es troben molt a prop del camí de Finestrelles. Avui us volem parlar de Cal Suís, que sorgeix a partir d'unes reivindicacions veïnals. Així que, doncs, donem pas amb aquestes companyes que avui estan amb nosaltres.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Doncs per parlar del barri de Finestrelles, per parlar també, evidentment, de Cal Suís, avui tenim amb nosaltres a l'Eulàlia Herranz i a l'Eduard Muñoz, que són membres de l'Assemblea de Cal Suís. Benvingudes. Gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
4: Gràcies a tu.
5: A vosaltres per convidar-nos.
3: M'agradaria que m'expliquéssiu com comença aquesta forma col·laborativa i associativa que té el Cal Suís i per què s'inicia Cal Suís aquest any, el 2003, que és quan veu començar a voler recuperar la masia, tot i que veu trigar un parell d'anys a posar-la en marxa. Expliquem una miqueta com es gesta tot.
4: Bé, el barri de Finestrelles no tenia un local on fer activitats. I d'aquestes promeses electorals que fan els polítics i que no compleixen mai, ens van prometre que quan expropiessin ens cedirien la masia per fer l'ús social del barri. A l'hora de la veritat, això és com és lògic, no va passar, li cedien a Sant Joan de Déu i bueno, doncs els veïns ens vam rebotar una mica i vam decidir que ocupàvem la masia, i això va ser el novembre del 2003. I és a partir d'aquí quan comença el que és Cal Suís, com el coneixem ara, no exactament, perquè han anat fent diverses, han anat madurant, o sigui, han anat creixent com fan les criatures o com fa qualsevol organització, però sí que és la braçolada del Cal Suís que hi ha actualment.
3: El 2003 recupereu el Cal Suís?
4: No el recuperem, no l'havíem tingut mai.
3: Tens raó.
4: No l'havíem tingut mai, només l'havíem tingut amb promeses electorals, no l'havíem tingut físicament. Per tant, vam tindre que, després de parlar molt amb l'Ajuntament, de moltes negociacions, no hi havia manera d'arribar a un acord, sinó que era el que l'Ajuntament deia i prou. Aleshores, és com tot, vull dir, no deixen una altra sortida que feu que es va fer en aquell moment, que va ser ocupar-la.
3: L'ocupació es fa entre veïns del barri i també algun col·lectiu,
4: es fa
3: veïns d'Esplugues...
4: Es fa entre veïns del barri i veïns d'Esplugues. Principalment els del barri érem gent més gran, perquè els de l'associació doncs, no eren gent jove, sinó que érem gent ja una miqueta més gran, i amb la gent jove d'Esplugues, alguna gent jove d'Esplugues, doncs es fa l'ocupació, sí.
3: I trobem una masia doncs, que s'ha d'arranjar, s'ha d'arreglar, perquè està malmesa. No,
4: tal com estava, després d'uns anys d'abandonament, des que va marxar el que vivien allà fins que l'Ajuntament la va expropiar, i va passar uns anys, i clar, lògicament, doncs, les cases, si no les conserves, es van fent malbé. Es va entrar i es va començar a arreglar i a adequar per fer les activitats que es volien fer allà.
3: Perquè clar, s'havia d'arreglar la part de fora, que és la part del jardí, i la part interior també de la casa.
4: Sí, les dues coses. Això és un procés continu que no s'acaba mai.
3: Perquè encara esteu arreglant coses.
4: Clar, perquè és com totes les cases. Tu, si se't fa malbé el quarto de bany, agafaràs i l'arreglaràs. O si se't cau el sostre o la pintura d'algun quarto, lògicament agafaràs i el pintaràs. Doncs. I si a una jardinera se li mor una planta, agafaràs i la canviaràs. Doncs Cal Suís és una constant, o sigui, és com si fos casa nostra. És més ben dit, és casa nostra.
3: I a més, pateix atacs vandàlics. La casa ha patit atacs vandàlics, fins i tot un incendi provocat, que encara s'està investigant i que ningú sap qui el va fer.
6: Van tancar la investigació,
4: sí.
6: No? O sigui, ells mateixos, la policia va tancar la investigació per falta de proves, sense voler ficar-li més mirada a el que va passar. Que va ser un incendi provocat a la nit, que un veí va avisar, i sort que el veí va avisar, van poder venir els bombers ràpids i van a pal·liar el foc, però la part de baix de la cafeta va acabar cremada i tocant una mica la part de dalt fins i tot, i la sala de músics que està baix, bueno, un incendi bastant greu per lo que és Cal Suís. Moment també que la institució va aprofitar, o sigui que l'Ajuntament va aprofitar per poder ficar-hi mà i poder reprimir una mica tot el moviment que hi ha a Cal Suís i l'activitat diària que hi ha.
3: I volien aprofitar per declarar-la en ruïna, no? Diguem-ne, per poder-la enderrocar fins i tot, bueno, no? O es feia aquell rumor?
4: No ho sé, o sigui, no podem parlar en nom del que faria l'Ajuntament. Nosaltres podem tindre els nostres pensaments, les nostres idees. O que sí és cert és que l'endemà, al cap de dos dies d'haver-se cremat, volien tapiar tot el que era la masia. El que passa és que per la masia s'hi fan activitats contínuament, i a part de tot és gent de diferents col·lectius, gent a nivell personal, que han après a estimar-se aquest joc. Vull dir que a la que vas dir, escolteu, ens volen tapiar a Cal Suís, a mitja hora hi havia allà 100 persones per no consentir-ho, no? Després ja va vindre una negociació molt àrdua amb l'Ajuntament, perquè primer, tapiem la part de baix, però la part de dalt que no, que està bé, doncs hem de poder continuar fent activitats. I tot això, totes aquestes negociacions, fins que va estar mitjanament aprofitable, va ser més d'un any. Nosaltres ja els hi vam proposar a l'Ajuntament, no hi ha problema. Vosaltres poseu el material i nosaltres posem la mà d'obra. Inclús hi havia un estudi d'uns arquitectes que nosaltres vam estar... Bueno, ens vam fer un estudi, vam vindre allà i vam fer un estudi molt complet. Però no els hi valia aquest estudi. Era el que tenien... El poder de decisió el tenien els tècnics de l'Ajuntament. Per tant, doncs, ho tenia que fer-ho la gent de l'Ajuntament o les empreses que contratés l'Ajuntament. Per tant, aquí vam tindre un problema d'un any i més d'un any.
6: Sí, va ser un temps de dificultat i d'aturada de l'activitat a l'espai. S'ha de dir també que quan va haver-hi l'incendi, cap partit polític es va interessar pel que havia passat. O sigui, vam ser nosaltres qui va haver d'anar al ple després de fer la manifestació i entrar al ple d'aquell dia que coincidia amb la manifestació per dir-li als partits polítics si tenien interès en el que havia passat o si pensaven parlar, perquè ni tan sols s'anava parlant en aquell... Això va ser el març del 2019.
3: Per tant,
6: sí, el 15 de març.
3: Val, estem parlant just d'un any abans de que entrés lo de la Covid, que va ser el març del 2020. Parlem de que s'aconsegueix recuperar pel barri aquesta masia. El 2003 comencen les activitats, el 2005, per tant ja portem molts anys. M'agradaria ara sí que en parléssiu de les diverses activitats que s'han fet, una mica el calendari que teniu, pica'm una miqueta quines activitats hi han de manera una miqueta més continuada, setmana.

0: rotant, vol dir que són comunitaris i que van passant d'any en any o d'una manera determinada. Hi ha la sala de músics també, que tenim dos grups de músics ara en actiu molt guais que formen part de l'assemblea també molt activament i també li donen molta vida. I a part de totes aquestes coses que he dit, també l'assemblea i gent del poble que vol fer activitats va promovent activitats socials obertes al barri i al poble, des de tallers de manualitats, des de cinefòrums amb pel·lícules o documentals crítics, vermuts populars,
1: tallers de cuina, tallers de costura,
2: i a més incorporant el que ara en diem, doncs, xerrades de gènere, d'igualtat, amb una mirada diferent de com s'han fet les coses, perquè, bueno, estem acostumats a algun tipus d'associacions que tenen un sistema d'ensenyar o de transmetre coneixements molt clàssic o molt patriarcal, no? I aquí sí que podríem trobar una manera genuïna o una manera moderna, per dir d'alguna manera, de com estem vivint ara actualment la societat, no? I de com hem d'encaminar els nostres...
0: Sí, de que evoluciona i que va caminant cap a un món diferent o cap a una lectura diferent de molts conflictes que atreveixa la gent i que ens atreveixen a tots. I sí, vull dir, pot ser un espai de transformació, jo li diria al final, no? A part de comunitari, que tothom pot venir, és un espai on s'ha de canviar i on es transforma allò que vols cap al món, doncs, en el teu petit espai, cap a fer-ho cap a fora, al final.
2: Si volem saber les activitats que esteu fent a Cal Suís, suposo que les xarxes socials és la millor manera.
0: Sí, correcte. A Instagram, Twitter i Facebook ens diem cal_suís, després ho podrem ficar a les xarxes socials d'aquí, l'espai d'Esplugues FM, perquè la gent ho vegi. Però sí, a partir de les xarxes socials i també dels grups que puguin haver-hi per Esplugues de difusió, o la cartelleria també que fem, sempre que hi ha algun acte així més important, intentem fer alguns cartells en físic i enganxar-los pel poble perquè la gent ho vegi.
2: Si alguna persona, la que sigui, que ens estigui ara escoltant, li agrada el projecte de Cal Suís, que no ho sabia, les activitats que es fan, com es poden adreçar a vosaltres? Com es pot, primer, es pot anar físicament, es pot anar al carrer Finestrelles, crec que és el número 32 de Finestrelles, i també teniu algun correu electrònic que es puguin adreçar aquest. A vosaltres?
1: És aquest.
2: El reconstruïm aquest mateix,
0: calçuis@gmail.com.
2: I aquí pot rebre informació, doncs, des de les activitats que feu fins a quan les continuades, les diàries o les puntuals.
0: Sí, les necessitats que tinguin, correcte.
2: Val. I he vist que feu una festa de la primavera. Quines activitats feu també amb aquesta festa de la primavera? Bueno, organitzeu moltes coses, perquè també a vegades organitzeu sovint, o sigui, paelles, arrossades,
1: Sí, també ja està obert sobretot els caps de setmana per la gent que diu, bueno, mira, escolta, som 10 o 12 persones, ens agradaria, doncs, a prop del barri, doncs fer un menjar amb la família, doncs no hi ha cap tipus de problema. Vull dir, hi ha a través del correu, doncs, es diu que es vol fer i quin dia es vol fer, i es va regulant, lògicament, perquè no ens ajuntem allà 50 famílies diferents.
2: I no cal ser associat de la plataforma o de l'entitat Cal Suís, no cal?
0: Prèviament no, però sí que ara vam començar des de l'incendi una recollida de socis i sòcies. Val. que no té cap tipus de valor econòmic, és només per donar suport, diguem, al projecte i perquè quedi com per paper oficial, diguem, entre cometes, que hi ha un gruix de gent molt gran que utilitza Cal Suís i que coneix el projecte. M'explico? O sigui, tu pots, per exemple, fico un exemple, tu pots venir dissabte que ve a fer una trobada amb uns amics teus, 10 persones, el que sigui, i us convidarem a que us feu sòcies per donar suport al projecte, però no es demana res més.
2: Per tant, nosaltres, com Esplugues FM o com a Vent Centre Cultural, que és l'entitat mare que ens acull, si nosaltres volem donar suport al vostre projecte, l'únic que hem de fer és adreçar-nos a vosaltres, perquè teniu una pàgina, que és un WordPress, en el que hi ha bastanta documentació, i jo veig que aquí hi ha tota una sèrie d'entitats d'Esplugues que us donen suport.
0: Això va ser arrel del manifest que es va fer en suport a Cal Suís. O sigui, ara mateix no està vigent, diguem, com a firmar el manifest i recolzar el manifest, perquè és en context de l'incendi i de les dificultats que va ficar l'Ajuntament que vam realitzar aquest comunicat.

0: Val, d'acord. No obstant això, qualsevol persona que vulgui associar-se, vulgui donar suport al projecte o entitat, també, doncs, que s'adreci a vosaltres a través d'aquest correu que hem dit abans, sí, que era reconstruïmcalçois@gmail.com.
1: De totes maneres, el que sí fem és explicar-los exactament el que és la filosofia i com funcionem a Calçuís. Tothom que entra per la porta de Calçuís sap, perquè els hi expliquem, com funciona, quin tipus de gent hi participem, quina és la forma de convivència nostra, com ens regim, i vull dir que queda molt... O sigui, sempre hi ha una persona que els hi explica fil per randa doncs, que s'ha de mantenir l'espai perquè no hi ha cap ningú que vingui darrere, per exemple, a netejar-te o que tu hagis deixat, no. Qui fa servir que el suís és, o sigui, l'ha de respectar i lògicament l'ha de deixar com l'ha trobat, perquè no és un espai públic normal com els que hi ha per aquí a Esplugues, sinó que és un és autogestionat, per tant, si tu embrutes, tu neteges, perquè si no el que vingui darrere tindrà que netejar o que t'has embrutat. Per posar-te un exemple, eh?
0: Hem de ser responsables amb l'ús de qualsevol element.
1: Qui fa servir a l'espai és el qui l'ha de cuidar.
0: Abans hem començat, us he preguntat el tema de la festa de la primavera, però jo mateixa us he tallat. Expliqueu-me en què consisteix la festa de la primavera. I per què la feu? Quin és el motiu? Hi ha alguna data?
2: Hi ha com dos dates marcades així anuals a Calçuís, que una és la festa de la primavera i l'altra és la festa de l'aniversari. I a la festa de primavera pues, és un moment també per trobar-nos, que comença a fer bon temps, i organitzar alguna cosa així més gran, diguem. Però és un moment per trobar-nos i normalment pues, els caus també, que els caus del poble que formen part activa també de Calçuís, normalment organitzen alguna gincama intergeneracional per les més petites, potser fem alguna taula rodona sobre alguna temàtica en concret. Fa un parell d'anys vam fer sobre la repressió, que hi havia, va ser un moment àlgid de repressió al territori. També vam fer una d'habitatge i de plans urbanístics. La última que vam fer va ser d'espais ocupats i autogestionats similars a Calçuís, com per intercanviar i agafar eines. O sigui que una mica es van fent diverses temàtiques i diversos eixos a la festa primavera.
1: Les dues festes, la una és el novembre, que és l'aniversari. Clar, al novembre normalment fot un fred que pela per estar per fora. Ara, vull dir, no pots... Moltes activitats d'exterior les has de limitar una mica o has de posar unes estufetes per allà perquè t'escalfi, no? En canvi, la primavera és genial perquè, a més, està... les plantes que floreixen ja estan florides, vull dir, és un altre... O sigui, és el com es diu? Resurgir?
2: El resurgir.
0: Bueno... El resurgiment.
1: Exactament. De Calçuís, vull dir, o sigui, Calçuís a la festa de primavera floreix com floreixen les flors i floreixen les altres coses.
2: Que maco, això que
1: sí. Sí, està molt bé.
0: I a més a més, si la festa és al novembre, que és el mes 11 del calendari, el número 1, numerològicament, significa sempre un inici. És l'inici d'una cosa i és un número molt potent, l'1, vull dir que està bé que aquesta celebració sigui el mes 11 de l'any, perquè és un 1 potenciat amb un 1 més 1, eh? Vale.
1: I la de primavera es fa normalment cap al mes de maig.
2: De maig, sí.
0: Cap a finals de maig, penso que les feu.
1: Mitjans finals.
0: Calçuís recull tota una sèrie de persones amb unes sensibilitats molt diverses. I també Calçuís plasma el que reivindicava el barri en el seu dia. Val? Comencem amb el pla que heu fet cap als anys, principis dels anys 90, i totes les deficiències que els veïns i veïnes de Finestrelles us trobeu, en el que reivindiqueu doncs, tenir un espai propi per reunir-se a l'associació de veïns o altres col·lectius. Ara per ara... Ja sé que ara no estem parlant amb l'associació de veïns, eh? Però ara per ara, vosaltres que esteu a Calçuís i tu, Eulàlia, que vius a Finestrelles, les mancances que té Finestrelles encara són òbvies, s'han millorat o estem igual que als anys 90? O pitjor?
1: A veure, jo diria que parlessis amb els membres de l'associació de veïns, vale?
0: Ho farem.
1: Jo com gent que visca en allà, doncs les deficiències, o sigui, continuen sent.
0: I, per això t'ho pregunto.
1: I últimament s'han agreujat més. O sigui que jo com a veïna, doncs, els carrers estan igual des de fa més d'11 anys. No s'hi pot passar, i si passes t'ensopegues i tens possibilitats de trencar-te la crisma. El sistema de comunicació barri, poble, doncs fins ara era bé, estava bé, vull dir, no cap queixa. Ara hem tornat a 11 anys enrere, els senglars campen una mica com volen. T'explico alguna cosa més? No.
2: Trobem jo prefereixo un pla urbanístic, gegant, no?
1: Bueno, el pla urbanístic ja és que ja és intolerable, vull dir. Jo ara la veritat és que em dol molt i m'agradaria fer moltes més coses, però jo crec que ara els que han de fer coses són els de l'Associació de Veïns.
0: I amb aquest esperit col·laboratiu que teniu, interpreto que de la mateixa manera que hi ha entitats o persones que col·laboren amb vosaltres, vosaltres com a col·lectiu i com a assemblea de Cal Suís també doneu suport i també col·laboreu amb altres entitats, a Esplugues, evidentment que ho suposo, i de fora d'Esplugues també.
2: Correcte.
0: Teniu intercanvis,
2: sí, sí,
0: amb
2: al
0: altres
2: final,
0: entitats.
2: Al final és una xarxa que ja crea d'Esplugues, no? Jo, des de que vaig començar així en el món de l'associacionisme i de les entitats, doncs ja ho veus des de fora, que hi ha una xarxa molt gran de diverses entitats que es coneixen entre elles i que fins i tot hi ha molta gent que col·labora en una, després en una altra i després en una altra, i això al final fa més ric el teu projecte. O sigui, no només mirar tan sols pel teu projecte i pel teu espai com pot ser ara que els fuis, sinó mirar-ho en col·lectiu i poder fer-nos fortes en això. Fico un exemple molt, molt fàcil. Hi ha dos espais autogestionats molt, molt clars a Esplugues, no? L'Ateneu i Cal Suís. Pues dintre d'aquests dos ha d'haver-hi una comunicació directa i una entesa molt bona. I exactament ho és, o sigui, hi és, i des de fa anys. Perquè més que res que la gent que va crear l'Ateneu també ha anat a Cal Suís des de ben petita. O sigui que al final és una gran xarxa que l'objectiu és fer-la més gran, no?
0: Eulàlia, tu que vas viure tots els inicis de tot el moviment del barri i tota aquesta reivindicació de Cal Suís i del no al pla que ho fec, a la teva època abans has dit, ho has esmentat tu, que la gent que veu començar era bastant grans. I ara veig gent molt jove, sí, com l'Edu, i de més joves que ell. Sí. I per tant això és una esperança no solament pel barri, no? Sí. Sinó per Esplugues.
1: Aquesta és la gran sort que tenim, que hi ha gent molt jove i hi ha gent molt gran, com jo, no? Bueno, no tan gran, eh?
2: Molt gran,
1: no,
2: molt gran, d'acord.
1: Molt gran tampoc.
2: No ho entengueu malament,
1: però
2: molt gran d'acord.
1: O suficientment. I que tenim pensaments diferents i que arribem a posar-nos d'acord. Vull dir, ells pensen d'una manera, nosaltres pensem d'una altra, però som capaços d'arribar i dir, bueno, doncs vale, ni tu ni tu, arribem a un consens perquè això es funcioni, perquè volem que això es funcioni. O sigui, demostra que ni els grans hem de deixar a part els joves, ni els joves han de dir els carques aquests dels grans, sinó que tothom pot aprendre de tothom. Jo sempre ho dic a tot arreu, que a mi els joves m'han ensenyat moltíssimes coses, moltes, i que jo he canviat molt la mentalitat després de tractar amb ells, perquè els veus, o sigui, i sempre, o sigui, sempre hi han ensenyances que pots aprendre'n de tothom.
2: I això també es pot dir molt a l'inrevers, eh? O sigui, jo per exemple com a membre de l'Assemblea de Cal Suís també em sento un afortunat en compartir assemblea en un espai intergeneracional amb gent més gran que jo, perquè al final puc dir que és més fàcil o és més còmode, no? La paraula és còmode, estar en un espai on tots són joves i podeu pensar d'una mateixa manera, o heu viscut situacions molt similars, però l'estar amb gent gran que ha viscut situacions molt diferents i potser més complicades o menys, també n'aprens molt. I això jo crec que, a part de Cal Suís, és una cosa que passa a Esplugues, que la xarxa que hi ha i a les estructures que tenim ens trobem gent gran. I fico l'exemple just avui de la Neus Oroc, que és un exemple molt clar de dones grans, de persones grans, de les quals aprens i que al final t'estimes i que pots veure que de tota la gent que s'estima Esplugues és per alguna cosa, no? Que amb l'edat que tinguis estàs allà i on faci falta. I un gran exemple és la Neus.
0: És la Neus, que tothom que l'ha conegut ha après alguna coseta amb molt de sentiment sempre, i malauradament la vam perdre molt d'hora perquè no era tan gran quan ens va deixar. Encara ens podia haver transmet moltes, moltes coses més. Així que des d'aquí un petó, Neus, per tu, de part de tots nosaltres. Quan acabo aquestes petites entrevistes o xerrades que vull fer amb vosaltres, sempre finalitzo de la mateixa manera, perquè sempre ens deixem alguna coseta. I la pregunta és, hi ha alguna cosa que jo no us hagi preguntat, que voldríeu dir, que seria important que ara diguéssim? Penseu en alguna cosa de Cal Suís, alguna cosa que no hem explicat?
2: Jo, a mi sempre se'm passa pel cap que l'assemblea està oberta i que pot venir qui vulgui a ajudar, a donar un cop de mà i a portar idees, que l'assemblea pot proposar activitats, però que al final les activitats que més rendiment tinguin i que més gaudeixi la gent serà de les que surtin de la gent del poble i no només de l'assemblea, perquè jo puc pensar que m'agrada X temàtica, però potser només m'agrada a mi l'Eulàlia i el Joan de l'assemblea, però si ve un grup de joves o de gent gran o el que sigui a proposar una activitat, doncs s'acull i es prepara col·lectivament. I a l'assemblea igual, que falten joves també i amb ganes de fer coses, que Cal Suís ha d'estar ben viu i aprofitar aquest espai tan maco que tenim al poble.
0: Doncs us convidem a que passeu pel carrer Finestrelles número 32, us apropeu a Cal Suís, i si de moment encara us fa una miqueta de mandra de pujar, doncs tenim aquest correu electrònic que és reconstruïmcalsuís@gmail.com, i evidentment només que poseu, sigui a Facebook, a Twitter o a Instagram, la paraula Cal Suís, allà trobareu tota la informació de manera puntual i extensa. Doncs Eulàlia, Eduard, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, per haver-nos explicat una miqueta, fer-nos 5 cèntims, que és el Cal Suís. Des d'Esplugues FM seguirem les vostres activitats i també us convido que en qualsevol moment, si voleu alguna cosa, aquí estem.
2: Molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada per tots vosaltres i per la gent que està al vostre costat i fa possible el projecte de Cal Suís.
1: Gràcies.

0: que el suís.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. A continuació, podreu escoltar el programa d'entrevistes Entre Nosaltres, amb Joan Carles Simón, tot seguit a les 11.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Esplugues FM.
2: Són les 11 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
1: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Bona tarda. Comencem un nou Entre Nosaltres i, tal com us vaig anunciar, avui ens acostarem a la persona i l'obra de l'artista i artesana Montse Carafí, veïna de Sant Joan Samora.
1: Hola, bona tarda, Joan Carles.
0: Normalment dediquem uns minuts a explicar el currículum o també a presentar qui és la persona convidada, i avui amb tu m'agradaria que això fos compartit. Llavors començaríem per una pregunta molt oberta. Com et definiries, Montse?
1: És curiós perquè quan se'm pregunta què fas o qui ets, a vegades com que tinc dubtes, i com que l'entrevista va enfocada en el meu món professional, em definiré exclusivament com en el meu vessant professional. Com bé has dit, soc ceramista, soc artesana del fang, a vegades anomeno artista, és com una mena de noms en les que s'amuneixen en algun moment i no em quedo amb cap. A vegades també dic que soc creadora d'objectes i, com tots els humans que som creadors, jo utilitzo el fang per crear coses boniques.
0: Al final tots som una mica una barreja de moltes coses, no, suposo?
1: Exacte.
0: D'experiències i també d'aquestes condicions, perquè la diferència entre l'art i l'artesania suposo que és molt, molt, molt prima o van de la mà.
1: Sí, haig de reconèixer que hi ha hagut un moment en el meu recorregut vital en el que anomenar-me com a artesana ha sigut fins i tot provocat per la pressió de que l'artesania tenia un caire com de menyspreu vers el anomenar-te artista. Ara mateix, en aquest moment, em sento tan artesana, tan artista o tan creadora en el mateix nivell. O sigui, l'artesania per mi és el lloc d'on jo he après per crear art o objectes.
0: Sí, perquè tens raó que a vegades la paraula artista se li ha donat com més glamour, no? I en definitiva tot passa per la creació i tot passa per això que deies ara de l'artesania com a expressió també d'art.
1: I a més, molts artistes, o per no dir tots bevem d'una part artesana, de tècnica artesana, d'ofici artesà, que ens ha portat a utilitzar-lo i a aprendre'l per crear les nostres obres d'art.
0: Clar. Ens agradaria també conèixer una mica la teva formació acadèmica per veure aquesta evolució. Si no tinc mal entès, vas començar estudiant a l'Escola Massana de Barcelona.
1: Uh-huh.
0: Sí. I, a part, durant aquesta etapa també vas gaudir d'una beca, que suposo que te la vas guanyar ben guanyada, amb una universitat estrangera, és possible?
1: Sí. Jo vaig estar estudiant, com bé dius, als meus estudis reglats, perquè sí que, òbviament, abans el meu contacte ha sigut d'una manera casual. Jo visc en un... Coneixeu Sant Joan Samora, està a tocar de Sant Esteve, i en aquell moment de la infància, pues, l'accés al fang era com habitual, era un joc diari. Després sí que tinc el primer contacte amb tallers de ceràmica, que és amb el Joan i la Camila, un taller molt... petit i familiar, i a partir d'allà sí que faig accés a entrar als cursos reglats de l'Escola Massana. Faig els meus 4 anys d'especialitat ceràmica i arrel d'aquells estudis també se'm dona aquesta oportunitat de fer aquesta mena d'intercanvi amb una universitat d'Anglaterra, a Wolverhampton, on allà sí que hi ha estudis universitaris en el món d'arts i oficis. En aquesta escola, en aquest Art School, Universitat d'Oficis, tots els oficis estan reglats. O sigui, tu pots estudiar una carrera on acadèmicament se't doni la llicenciatura, de vidre, per exemple.
0: O sigui que és un reconeixement universitari, fins i tot amb aquest tipus d'activitats.
1: Sí, però només succeeix a fora, aquí no. Aquí els oficis no estan de manera reglats.
0: No tenen aquest reconeixement.
1: Sí. I després, aleshores segueix la meva inquietud amb aprendre. Quan torno d'Anglaterra, sí que, i després de l'Escola Massana, tot el meu aprenentatge és utilitzar el fang com a medi de creació. Tornem allò de que jo vull ser artista, és com aquella frase meravellosa.
0: Mama, jo vull ser artista, no?
1: Exacte, jo vull ser artista i utilitzar el fang com a mitjà d'expressió per explicar coses. Però sí que quan acaben tots aquests anys d'acadèmia, o d'universitat, o d'escola, sento una falta molt gran. És, ostres, jo utilitzo el fang per crear coses, però hi ha una mancança molt gran d'ofici. Sí que es fa un guinyo, sí que es fa un acompanyament des de les escoles d'art, però és de passada, perquè t'enfoquen més amb la idea, amb el concepte, amb la inspiració. Jo necessito l'ofici. Aleshores és quan decideixo agafar les coses, anar-me a la Bisbal d'Empordà, començo amb un curs temporal i m'hi quedo 4 anys aprenent de grans mestres artesans i només enfocada en aprendre l'ofici de torn, que és en el que estic especialitzada.
0: Aquesta etapa de la Bisbal de l'Empordà tinc entès que per tu és molt enriquidora, no? Des dels punts de vista d'experiència i personalment fins i tot, no?
1: Sí, clar, és un moment en el que jo conec l'ofici d'artesà, ja no de ceramista, sinó d'artesà d'origen, de generacions i generacions que aprenen un ofici com és la terrisseria. I on entro molt profundament en el món de l'artesania popular i és a partir d'aleshores la meva font d'inspiració.
0: Perquè suposo que aquí és on arribes a conèixer, a dominar la tècnica.
1: Clar.
0: I la tècnica ja et permet la creativitat.
1: Exacte.
0: Perquè si no domines la tècnica, entenc que qualsevol altra professió passa igual, és impossible arribar després a deixar-te anar, no?
1: Clar, i no desmereixo tot l'aprenentatge de l'universitari o de l'escola Massana. Òbviament allà s'ensenyen tècniques artesanals, però no d'una manera tan inclusiva com vaig fer quan vaig estar a la Bisbal. A la Bisbal d'Empordà hi ha una gran escola, l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, dirigida per una bellíssima persona, generosa persona, en la que ensenya i mostra a totes les persones que volen aprendre l'ofici de torn d'una manera... O sigui, casa seva és l'escola i tu vius allà i converteixes aquella escola en casa teva. La Dolors Ros és la persona en la que t'atrapa a estimar l'ofici del torn.
0: De la manera que ho expliques, entenc que és la que també et fa saltar aquella espurna, no?, de la passió, per lo que veig, eh? No? Una mica, eh?
1: Sí, tothom que coneix la Dolors i que ha tingut un pas per l'Escola de Ceràmica de la Bisbal sap perfectament el poder que té aquesta persona energèticament perquè tu estimis i sentis aquesta passió per l'artesania d'aquesta manera.
0: Que bo. També crec que has treballat amb altres mestres, també documentant una mica sobre tota la teva obra. Recordo la persona, la Maria Bofill, i altres mestres que crec que també t'han influït molt en tot el teu aprenentatge, no? En tota l'etapa de creació i d'aquest aprenentatge tècnic, etc.
1: Sí, es va anomenar la Maria Ofil, que és la meva gran primera mestra, que òbviament ja no hi és. Ella va ser la meva primera mestra a l'Escola Massana i també vaig tenir la sort de poder treballar durant un temps en el seu estudi. Ella és professional, o el seu treball i la seva obra sempre ha estat enfocada en la porcelana i jo vaig tenir un temps de treballar amb ella i vaig aprendre moltíssim amb ella en el seu estudi a Barcelona. Després també he estat treballant molt, molt de temps amb el Jordi Aguadé, d'Aguadé Ceràmiques. El Jordi també era un gran mestre en el que jo tornejava, en aquell moment estava tornejant peces per ell. Ell ja era gran, el Jordi, i jo li feia la tasca de tornejar. En aquell moment vaig aprendre molt a tornejar. I era previ a l'Escola de Ceràmica o quasi ens vam ajuntar en temps. I jo allà sí que ara recordo que quan ell em va oferir la feina de tornejar unes tateres, jo vaig dir, ostres, sento com poca habilitat, sento com mancances d'ofici, i va ser en aquell temps és quan vaig després també anar a l'escola perquè vaig veure aquesta mancança.
0: Clar. Jo suposo que aquestes vivències són moments una mica màgics també, no? Perquè tu tens la necessitat d'aquest coneixement i trobes algú que et porta de la mà i que a més és molt generós, ja ho has dit abans també de la Dolors, és molt generós i que et deixa entrar a casa seva i que et regala també tot el seu coneixement, no?
1: Sí, és una de les coses en què són necessàries o imprescindibles si volem mantenir els oficis. O sigui, no es pot saber d'alguna cosa i no mostrar-ho. Les persones que de manera generosa t'ensenyen t'estan deixant no només els seus secrets, sinó que t'estan fent que siguis l'esglaó perquè després tu puguis també
0: per continuar, clar, per continuar aquest
1: per
0: ofici.
1: Per tant, totes les persones amb les que m'he vinculat m'han transmès uns coneixements que jo ara puc transmetre si cal, o com a mínim utilitzar-los ara.
0: Jo, si em permet, volia explicar una anècdota. Vull, normalment, quan preparem el programa, sempre ens trobem amb la persona convidada uns dies abans per conèixer-nos, si és que no ens coneixem, com era el teu cas, o per una mica parlar de què anirà el programa, de què podem parlar, etc. I l'anècdota en concret és que jo vaig quedar amb la Isabel García, que també la coneixes.
1: Sí, tant, clar.
0: Preparant el programa que vam fer ara fa unes setmanes de l'Antic Egipte, i llavors estàvem a casa seva parlant sobre, precisament sobre això, no? Com enfocar el tema, com preparar-lo, i quan ja estàvem acabant, la Isabel em dona una bola, a mi em va semblar una pedra, me la posa a les mans i no em diu res. Llavors jo me la quedo mirant i era una pedra, intentaré explicar-lo perquè els oients entenguin, era una pedra brillant, lluent, no uniforme amb el seu color, d'un color turquesa barrejat, densa, no pesada però densa, i a més tenia una perfecció rodona que em va sorprendre. Jo vaig pensar que era una pedra d'aquestes polida, no? Llavors, quan la tenia a les mans, li pregunto a la Isabel, i això què és? I la Isabel se'm queda mirant i em diu, com que sap que sóc curiós de mena, em diu, això és un projecte d'una persona que, a més d'amiga, és un artista que tenim molt a prop, a Sant Joan Zamora, i has de conèixer-la i fer un programa.
1: Gràcies,
0: llavors,
1: Isabel.
0: Jo no vaig poder evitar de dir, ostres, sí, crec que va ser al quart d'hora que et vaig enviar un missatge per Instagram, i la pregunta és molt fàcil. Quan tu vas rebre el missatge, suposo que vas quedar una mica sorpresa de dir, aquest qui és, no?
1: Però no coneixia ni el teu programa ni menys a tu, i sí que em va sorprendre. Em va agradar molt la invitació que em vas fer, i més a més que vingués de part de la Isabel, i per aquesta cosa tan concreta que si vols ara expliquem.
0: Sí, jo de fet, precisament arrel d'això, és que havíem dit inicialment de fer el programa al teu taller, perquè a mi m'hagués agradat que la persona hagués estat amb el seu entorn natural i no fer-te venir aquí a la ràdio, que és un mitjà que domines, clarament, però que no, segurament no és el que tu estàs més còmode, sinó que estàs més còmode al taller. De tota manera, jo crec que com que tenim molta cosa que explicar, segurament durant el programa ja aniràs poguent donar-nos a totes les pistes d'aquesta obra i de tot el que a mi m'interessaria conèixer. Finalment vam quedar també amb tu per conèixer-nos, i jo vaig venir al teu taller, a Sant Joan Zamora, em vas obrir les portes del taller, i t'he de dir que d'entrada em va sorprendre molt. Jo tinc amics que es dediquen a l'escultura, a la pintura, i quan algun cop he anat a les seves galeries, als seus estudis, és caòtic. O sigui, arribar allà és difícil, i fins i tot algun cop caminar per entremig de tot el que tenen allà al mig, i el teu taller, doncs, a mi em va sorprendre. Jo, quan vaig entrar, vaig sentir, sincerament t'ho dic, vaig sentir com una pau, no? Un ordre, tot estava a lloc, tot estava amb una sensació de llum, una sensació de molta claretat. Miressis on miressis, cada cosa estava al seu puesto, i que segurament té un ordre lògic per tu, per treballar. Hi havia com una mena de blocs de fang amb bosses preparades, suposo, per ser treballats i tal, i una taula al mig, gran, a un taulell amb el que tenies un munt de peces de ceràmica acabades, que suposo que era un encàrrec, i que realment, doncs, em va sorprendre, no? És a dir, no sé si és la manera habitual en la que tu necessites també treballar aquest ordre i aquesta sensació de pau, és així?
1: És curiós, perquè no m'havien fet mai una observació de com és un taller, o com és el meu taller, o com és el meu espai de treball. Sí que jo sento a vegades un caos tremendo, i potser aquest caos no m'ajuda a ordenar. Jo no em puc posar sentada a treballar al torn si no hi ha un ordre. O sigui, per mi treballar al torn, perquè bàsicament treballo al torn, sí que altres tècniques utilitzo a vegades, però bàsicament treballo al torn, si tot no està ordenat, jo no puc seure a treballar. És bastant imprescindible per mi, i m'ajuda, doncs, a concentrar-me. Està molt bé que m'hagis fet aquesta observació, gràcies. I no sé exactament quines peces hi havia al damunt de la taula, però el que segurament hi havia no eren peces per alguna venda puntual, sinó que alguna cosa d'encàrrec, perquè el que sí que faig molt és treballar segons el que em demanen. A vegades entra la gent i em pregunta: ostres, Montse, què tens per vendre? Res, no tinc res per vendre.
0: Ho faig al moment.
1: T'ho faig en funció del que tu necessitis. I això és una màxima que m'ha acompanyat molt de temps i que jo no m'havia donat compte, o sí que me n'he donat compte ara fent una mica de retrospectiva, en la que pensava: ostres, el ceramista o la persona que fa ceràmica deixa molta, molta objecte fet, perquè un cop passa la ceràmica pel forn, que es considera aleshores ceràmica, es manté durant segles i segles. O sigui, nosaltres podem ara tenir unes peces del neolític que estan intactes, per tant, si jo faig una peça ara, aguantarà segles de la història de la humanitat. I per mi era com un rebuig que deixem anar a la Terra, no? Com molts objectes, i fer molts objectes per mi no té sentit. Per mi té sentit fer objectes que tindran un ús específic per un projecte específic, si és en col·laboració d'algun artista, si és amb alguna necessitat concreta d'alguna persona. I per això segurament aquelles peces eren d'alguna necessitat d'alguna persona.
0: Sí, jo recordo que eren... a mi em van recordar els pots de les antigues farmàcies.
1: Ah, sí,
0: d'un color gris, amb uns decorats de color taronja, lluents, i la veritat és que eren molt macos, i em va sorprendre perquè justament estaven comentant que normalment no feies peces per endavant i que, per tant, era un encàrrec. I realment, doncs, també això que comentaves ara, jo crec que és la part més bonica de tota aquesta història. Quan tu vas a una persona i li dius vull això, i aquesta persona ho imagina i ho trasllada i t'ho acaba fent per tu, és tot el contrari d'on t'està una mica anant al món, no? D'aquesta massificació de la producció estàndard i per tothom igual que trenques amb això que acabes d'explicar, eh?
1: Exacte. Per mi tot té sentit això, de produir i esperar a veure si algú s'enamora i ve i em diu, oh, vull això perquè m'agrada. Ha sigut una sensació que és molt forta, i és curiós perquè sí que tinc algunes coses. Vull dir que si algú vol venir, doncs potser troba alguna cosa que es pugui quedar i que l'enamori. Però justament això dels pots de farmàcia, doncs mira, sí, és veritat, i és una cosa específica. Són 30 peces, 30 pots inspirats en els pots de farmàcia de segle XVIII, on estan pintades i decorades, jo les he tornejat, i com a forma, i estan decorades per un altre artista, que és el Pep Anton Chaus, veí de Martorell i també fill de Sant Joan Zamora, que ell les ha policromat, les ha pintat. I aquestes peces, aquestes 30 peces úniques, van exclusivament a un market a Barcelona, els 13, 14, 15, al Design Market a Barcelona, en el que s'oferirà, doncs, això a la venda. I en aquest cas sí que la gent podrà comprar aquests objectes com a peça única, tenen un certificat d'autenticitat i com a peça única. Això és referent a aquests pots que vas veure sobre la taula.
0: I a més, després anirem veient alguna coseta més, però m'ha agradat molt també de la conversa primera que vam tenir i de tot el que he anat veient, que a més hi col·labores habitualment amb molts artistes disciplinàriament, d'altres disciplines o semblants a la teva, per fer projectes en comú, que això és un tema que suposo que és superimportant també per tirar endavant, no? Per poder fer, doncs, desenvolupar aquestes feines, no?
1: Sí, per mi té sentit treballar, i té molta, molta, molta atracció quan em ve algun, no sé, dissenyador, algun altre artista, algun altre músic, en el cas d'un projecte que vaig fer amb el Pepe, amb un músic, que em venen al taller i em diu: Montserrat, vull això, posa-hi tu les mans i anem a fer-ho. I si m'enganxa el projecte, és que, bueno, em sembla el millor del meu ofici, no? Oferir el meu saber, la meva tècnica, el meu ofici, per projectes i idees d'altres creatius. Això és em dona com molta...
0: Això és la benzina, no? Que mou el
1: tema. Sí, molt, molt, molt, moltíssim.
0: Jo t'he de dir que el dia que ens vam veure van haver-hi moments... clar, són percepcions personals i jo em permeto explicar-te-les, van haver-hi moments, per mi, molt especials. Per exemple, el moments en què, per explicar-me el que després parlarem d'un projecte teu, doncs vas agafar una bola a les mans i mentre que la movies anaves explicant-me i sense tu adonar-te'n, doncs, bueno, aquell moment cautiva, perquè al final estàs veient aquesta passió que la persona ha posat amb aquell producte, no? amb aquella petita obra que ha fet. Llavors, jo una pregunta que és bastant, no sé si és típica, però a mi m'agradaria fer-te-la. Jo sempre penso que la passió per algú neix amb la persona. Però entenc que després, amb tot el que hem anat veient de les teves experiències, de tot el que has anat estudiant i tot el que has anat fent, entenc que també creix amb la evolució, no? És a dir, al llarg dels anys has anat desenvolupant i has fet que aquesta passió arribi, pues, a poder transmetre-la simplement explicant-me com era aquella bola de fang, no?
1: Que curiós, no ho sabia si era una cosa nascuda o per l'hàbit he fet que jo estimi aquesta cosa, no ho sé. Ara, quan m'ho estaves preguntant, pensava en l'amor que és algo que neix o algo que es crea a mida que vas fent. Potser, en el meu cas, segurament va néixer en algun moment aquesta inquietud. Ja t'he dit que en el meu món rural jugar amb fang per mi era habitual, però el fet de que jo hagi durant molts anys tocat fang ha fet que l'estimi. Llavors, la passió ha anat en crescendo.
0: Clar.
1: Però perquè l'hàbit a fer el monje o la repetició d'algú fa que tu siguis esplèndid amb algú. Això és el que penso jo. Llavors, he acabat estimant-la i he acabat fent el meu ofici, pues, per perseverància i per repetició.
0: Clar.
1: Suposo.
0: Jo torno a repetir-te, a mi m'agrada sempre posar una mica d'opinió personal i per mi va ser una experiència una trobada molt gratificant. Per això, perquè vaig veure molta passió darrere del que es fa. A vegades fem les coses d'una manera, pues, simplement perquè s'han de fer o perquè un està allà, no? I s'hi dedica, però quan veus que algú li posa qualsevol feina, quan veus que algú li posa una miqueta més de lo que s'ha de posar, doncs crec que s'ha de reconèixer. I més que res t'ho volia comentar. Aprofitant això, també m'agradaria saber, vam parlar un minutet de la situació també del món en general i va ser molt reivindicativa amb la figura dels artesans.
1: Sí.
0: Quin és el moment que està travessant el moment de l'artesania des d'una persona que s'hi dedica plenament amb això i que a més està en contacte amb molts artesans de diferents disciplines a part de la teva?
1: Bueno, puc donar la meva visió de com ho veig ara o com veig el moment dels artesans o en qualsevol disciplina, com deia, dius. Jo, òbviament, soc artesana o artista del fang, però hi ha molts artesans i molts oficis en el món en el que estan visquent ara mateix, en aquest moment present, una mica de llum, una mica d'esperança. Hem viscut tots els artesans com han anat tancant obradors, tallers de tot tipus, a mesura que l'ús de l'artesania ja no té sentit, per sentit. O sigui, en un món contemporani ningú fa servir una cassola ni un canti. Per tant, centrant-nos en la ceràmica, els obradors de ceràmica han anat tancant perquè l'ús de la ceràmica ha anat desapareixent, ja no té sentit. Una escorredora, que per cert, una escorredora, que és una mena de bol o palangana, forats, és el primer utensili de la cuina que desapareix, que abandona la casa. Jo li tinc un especial carinyo, aquest objecte, però perquè és el primer que pira. Per què pira? Pues perquè apareix el plàstic, apareix el metall, i, òbviament, allò pesa menys, no es trenca, i l'escorredora desapareix de la casa. Després de l'escorredora venen tota la resta. Qui té a casa seva una cassola de fang? Quatre gats. Qui la fa servir? Poca gent. Encara mantenim, pues, no sé, a nivell emocional, pues, un canti o algun objecte familiar d'ús de cuina, però no té sentit ara mateix l'artesà. Llavors han anat desapareixent. I el fet de que, no sé, jo a vegades penso que institucions no han cuidat aquests espais. Aquests espais que són museus vius. Hi ha generacions i generacions d'artesans en les que han tancat portes, pues, perquè no es venia. Vale, si no es ven, a lo millor el que es podia haver fet, i això és una idea meva, que això sempre reivindico, quan em truquen a ajuntaments on hi havia nuclis artesans, no sé, ara posaré per cas Piera, vale? Piera, que moltes gràcies, em truquen i em diuen, estem fent una fira i volem un ceramista, un terrisser que faci una mostra d'ofici, et contractem. I jo dic, vale, vinc, perquè oi que em pareu i jo posaré un espai on jo us ensenyaré com es fa un càntic, perquè he après de mestres artesans fer un càntic. Però és que vosaltres teníeu, era un centre terrissier de referència a la zona on hi ha, jo què sé, hi havia potser 20 obradors de ceràmica. I m'esteu dient a mi que jo no sóc de generacions d'artesana que vingui a mostrar-vos com es fa un càntic, quan teniu persones en el municipi on, ostres, són artesans de veritat. I tot això em fa una mica de llàstima i de molèstia, però que també haig d'acceptar. És un procés natural i que ara potser alguns d'aquests obradors es mantindran perquè hi ha una mirada altre cop de respecte cap a aquests oficis. Els que han tancat ja estan tancats i els que resten potser se'ls hi farà un cuidado com es mereixen. I aquesta és una mica la meva part reivindicativa. I per això m'atrau molt i m'estimo molt l'artesania d'ofici. I per això el meu treball també va inspirat en aquest sentit.
0: Jo tinc la sensació, per el que tu expliques i també per comparació amb altres sectors, hem passat uns anys amb els que faré servir un terme que és poc correcte políticament, que és allò del chinear el producte, no? Que ho hem viscut amb la globalització i que qualsevol producte de qualsevol mena de consum ha anat, hem canviat la qualitat i segurament el preu per anar a buscar, pues, això, no? Algo de usar i tirar i no reciclem perquè, o no reparem perquè simplement canviem i tal. I jo també tinc aquesta percepció que tu tens de que hi ha una part de la societat que està tornant a mirar cap a aquests puestos, no? Està tornant, poso un exemple paral·lel, hi ha molta gent que camina una mica més del compte per anar a buscar un pa de qualitat. Mm-hmm. O que puguem demanar per Amazon no sé quina cosa, pues resulta que es desplaça fins a la botiga i la compra. I que, com deies tu abans, passa per un puesto que hi ha un artesà que fa equips i li demana una peça segons el que s'ha imaginat que necessita, no? Llavors, a mi m'agradaria pensar que aquests brots verds que tu ara apuntaves, sí, siguin veritat i que realment comencem una miqueta a posar la mirada amb aquestes professions, sí, que ja antigament, si un passeja per Barcelona, no?, pel centre de Barcelona, hi ha carrers que cada carrer doncs té el nom d'una professió, que no, exacte, dic jo que hagin de tornar totes, evidentment, però sí que és curiós, no?, que és veritat.
1: Sí, jo també, jo no soc gens catastrofista en aquest sentit, sí que hi ha un moment en el que, bueno, et sap greu, però al mateix temps aquests brots verds o aquesta consciència de com consumim i què és el que consumim i què és el que necessitem, òbviament no necessitem un càntic, però sí com, bueno, si jo vull fer un objecte de regal, per exemple, ara aquesta setmana m'han trucat unes persones i m'han dit, Montserrat, volem fer un regal especial a una persona i hem decidit que volem que tu ens facis la peça per regalar aquesta persona especial. Ostres, tenien l'opció de mirar per Amazon, com bé has dit, o en qualsevol lloc de produccions impersonals i comprar un objecte també especial. Però la decisió que han pres aquests dies i trucar-me per demanar-me-la, a mi em fa creure en això, no? En aquesta consciència de què és el que consumim. Ja no estem parlant de consumir majoritàriament, sinó consumir en qualitat. I aprofitant que estem en dates de consum, que és el mes de desembre, ostres, feu com una crida i una reflexió a què és el que volem consumir i com ens podem apropar a un artesà o a algú que crea coses amb les seves mans i fer aquell objecte que, a més, la passió, com dius tu, o l'amor que hi posem en les peces fetes a mà, és que no es veu, però es toca i es sent quan es té aquest objecte a la mà. Aleshores, jo què sé, aneu a visitar artesans que n'hi ha a patades.
0: Allò està allà per sempre, clar, clar.
2: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
0: Bé, doncs continuem xerrant amb la Montse. Estem fent una immersió en aquest món de l'art i de la sensibilitat. I, Montse, treballes en molts projectes i m'agradaria fer una mica una repassada, un camí per tots ells, almenys els que puguem. Abans explicava l'anècdota de la bola de fang, amb la que va ser una mica el motiu perquè ens coneguéssim, però a mi m'agradaria que amb la mateixa idea que a mi m'ho vas explicar li posem paraules i li expliquem als oients què és una bola de fang.
1: Bé, és també és una cosa com molt curiosa que m'ha succeït. Com hem parlat fins ara, jo vinc del món de l'artesania i de l'ofici, jo treballo al torn, però apareix una cosa com un bolet, que és la bola de fang, i apareix en el meu taller. Jo, qualsevol moment en què jo preparo el fang abans de sentar-me al torn a treballar, haig de pastar el fang. A l'hora de pastar el fang, un dels moviments que una tècnica que es fa per treballar prèviament el fang és crear com una mena de boles, que no són específicament boles, però són uns volums amb una quantitat de fang que et servirà després per sentar-te al torn, a la roda, i crear la peça. Doncs és curiós perquè a mi, al moment de pastar fang i crear aquests volums, sempre m'ha tregut molt. És com, ah, que xulo, no?, la repetició d'aquestes volums de fang, que poden ser de 2 quilos, de 3, del volum que jo prepari. Visualment, l'esfera, o semblant a una esfera, m'ha cridat molt l'atenció. Això de tota la vida. I de sobte jo començo a jugar a vegades amb aquests petits volums i creo esferes, passar-me-la d'un costat a l'altre de les mans, jugo amb elles i me'n dono compte com faig una esfera completament rodona. I a partir d'aquí, aquest joc i aquesta atracció de fer aquestes esferes, conec a Dorodango. Dorodango és una paraula japonesa composta que denomina el fer boles de fang. De fet, és un joc infantil. I jo ara entenc, ah, clar, per això jo estic jugant amb el fang i creant boles, perquè la meva part infantil m'ho permet. Jo jugo a fer boles abans de tornejar. I conec Dorodango, investigo i aprenc tota la història de què és Dorodango. I començo a fer Dorodangos al meu taller, de manera personal, per mi, perquè jo a mi em senta bé, perquè jo jugo amb això i faig Dorodangos. I me'n recordo d'un dia el meu fill gran veu els Dorodangos al taller, completament polits, com tu has descrit, i em diu, mama, diu, això mola molt. Diu, ho has d'ensenyar, perquè qui sap que fas boles de fang? Qui sap que fas Dorodango? Ha tret de mi i alguns amics teus. Fes-te un Instagram. I me'n recordo que jo la meva primera mostra del meu treball és a través de bola de fang. O sigui, tot el meu treball previ, tota la meva història prèvia, no la publico, no l'ensenyo al món, i apareixo a les meves xarxes arrel d'ensenyar aquestes boles de fang que faig en el meu taller de manera íntima i familiar. Provocat per l'interès i per la pressió d'un fill que em diu, mama, ensenya les boles.
0: Això ho has d'explicar, això ho has d'ensenyar, no?
1: Exacte, i així va ser. Clar. I què passa? Que bola de fang agafa molta arrencada i molta atracció. Com tu dius, et va atraure molt veure-ho a casa de la Isabel, i passa això, veure aquestes boles, aquestes esferes de fang, atrau molt, i més tot el simbolisme, tota la història que porta i que acompanya a fer bola de fang.
0: Clar, perquè això, justament, jo crec que hem descrit més o menys el que és, però a mi el que m'agradaria seria que anéssim una mica més allà i expliquéssim justament que aquesta bola de fang que tu ara, mentre que ho estava explicant la Montse, amb les mans, anava girant constantment com si tingués una bola a les mans, per explicar-ho encara més d'una manera més gràfica, no? I a mi el que m'agradaria és realment això té una barreja de treball manual, de filosofia, no? I diguéssim, això és el que d'alguna manera també suposo que li fa que sigui tan interessant o que sigui tan atraient, no?
1: Sí, jo crec que bola de fang té o conté totes les meves idees com a creadora, com a ceramista. És curiós perquè bola de fang o Dorodango, fer Dorodango, per mi conté molta informació en la que per mi és important com a modo de vida. Llavors, per això bola de fang és tan important. A vegades la gent em diu, però per què fas bola de fang? Ho faig per mi, perquè em recordi

0: mucho, vale, sí. Es que me sirve mucho a mí esto.
1: Y acuerdos, Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. Y el constituyente utilizó en el artículo 10.2 el imperativo se interpretarán. ¿Qué ha pasado? Pues que los crímenes del franquismo, de acuerdo con los tratados internacionales, son imprescriptibles y no amnistiables y podían y debían haber sido perseguidos ante los tribunales de justicia del Estado español. No hay nada en la ley de amnistía que obstaculice que se pueda proceder de esta manera, puesto que España firmó antes de esa ley, en el 77, esa ratificación del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. Si no han sido perseguidos en España, no es por la ley de amnistía, sino por la interpretación de la misma que ha hecho el Poder Judicial, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el problema no ha sido la ley, sino los jueces, que la han convertido en una ley de punto final. ¿Es corregible esta interpretación de la ley de amnistía sostenida por el Poder Judicial durante 45 años mediante la introducción de una enmienda al proyecto de ley de memoria que ha consensuado el PSOE y Unidas Podemos? Pues en opinión de Pérez Royo, la enmienda es superflua. No innova el ordenamiento jurídico, se limita a reiterar el mandato interpretativo del artículo 10.2 de la Constitución. Entonces, ¿se podrá corregir esta interpretación e imponer a los jueces una interpretación distinta? Él cree que por este camino no se va a conseguir el objetivo. Y dice Pérez Royo que sería importante que las Cortes Generales dejaran clara su disconformidad con la negativa de los tribunales españoles a la aplicación del derecho internacional. Hay que dejarlo clarito así en la ley, porque si no, van a seguir interpretándola como una ley de punto final. Y eso mismo dijo el relator de Naciones Unidas hace muy poco en el Congreso, en unas jornadas de justicia y educación que se hicieron, promovidas por las asociaciones de memoria, por el quinto encuentro. Entonces, el señor Fabián Salvioli dijo: la ley de amnistía no debería ser un obstáculo, pero lo cierto es que lo es. Las instituciones del Poder Judicial en España son lamentables. La nueva ley de memoria histórica debe indicar de manera expresa que la ley de amnistía no puede tener ningún efecto sobre las violaciones graves de derechos humanos cometidos durante la guerra y la dictadura. Se debe aplicar el derecho internacional de los crímenes de lesa humanidad, puesto que estos no prescriben, para acabar con la impunidad del franquismo. Y ahí estamos. Ahí estamos. Entre otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, que la ley dice, habla de una fiscalía de sala, de un fiscal de sala, que investigará los hechos que constituyan violaciones de derecho internacional, pero a este fiscal de sala se le atribuyen solamente funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas, pero no dice nada de que este fiscal tenga medios humanos, y por otro lado solo habla de que se dedicará a investigar, que no tramitará demandas ante los tribunales para hacer justicia a las víctimas.
0: I exposant-se aquest fiscal a que, segons el que posis sobre la taula, se li ha acabat la seva carrera judicial.
1: Així aquesta és una, també.
0: És que és així.
1: Sí, també. O sigui, que ara que estem amb la llei frenada, perquè, doncs, com que ha passat això amb la llei de la reforma laboral, no? Que va passar això, que lamentablement el que va passar, ja. Doncs, suposo que és té por, però bueno, s'ha de consensuar abans i assegurar els recolzaments perquè aquesta llei tira endavant. És que la necessitem, no només les víctimes, la necessita la societat espanyola per fer net, per acabar amb l'impunitat del franquisme, per frenar el neofeixisme, ho necessitem.
0: Però mentre tinguem aquests poders judicials que estem tenint, no avançarem mai.
1: Però sí,
0: costarà molt.
1: Lo que diu el Pérez Royo i lo que diu el Salvioli és que s'ha de poner clarito en la llei que el poder judicial no pot interpretar la llei d'amnistia com una llei de punt final, perquè per sobre d'aquesta llei estan les lleis internacionals que estan ratificades per l'Estat espanyol.
0: I davant de tota aquesta feina que esteu fent, quin suport administratiu tenen les vostres entitats?
1: Bueno, sí, a nivel administrativo.
2: Sí, bueno, a ver, la entidad, la pregunta es, ¿cómo se
0: ¿cómo sobrevivís?
2: ¿Cómo sobrevivimos? Sí. Pues mira, primero, por la cuota de los socios, tenemos alrededor de unos 100 socios, ¿no? ¿Tienes unos 100 socios?
1: No, menos, 80, entre 80 y 90.
2: O sea, casi 100. Bueno, casi sí. 100.
0: Rafael, no me
2: después de la entrevista... pasaremos de los 100.
0: Espero que sí.
2: Y después, y algunos ayuntamientos, como por ejemplo el de Esplugas, colaboran con nosotros y tenemos unas partidas, no son grandes partidas, pero tampoco gastamos mucho nosotros. Entonces, por ejemplo, la actividad que más dinero cuesta es la salida que hacemos cada año a lugares de memoria y se lo pagan los socios. Es decir, si cuesta 30 euros o 40, pues lo pagan ellos, los socios o no socios que no quieren acompañar. Pero yo, volviendo un poquito a lo que decía Tina, no solamente es un problema de leyes judicial, también es un problema político. Pongo dos ejemplos.
1: Ah, sí, también, para que el PSOE...
2: Dos ejemplos. No solamente el PSOE. Mira, aquí en Cataluña, ya hace varios años, el PSC propuso quitar un monumento, el monumento al Requeté en Montserrat. Creo que se ha conseguido hace ahora unos meses. Pero en Montserrat había un monumento al Requeté. Como sabéis, el Requeté fue una de las fuerzas más feroces, juntamente con la Falange, estas, digamos, milicias civiles que se enfrentaron, digamos, a la República, a los republicanos. Y ahora recuerdo también el monumento a la batalla del Ebro franquista, en el Ebro, en Amposta, vale, que todavía está vivito coleando. Y creo que hace unos años se hizo un referéndum, es decir, referéndum sobre la ley. Es decir, la ley de memoria dice que los monumentos franquistas tienen que desaparecer, y la alcaldía de Amposta hace unos años hizo un referéndum que votaron, no sé, el 7-8% de la población. Que, claro, ¿quiénes votaron? Los que estaban a favor del monumento. Y en lugar de tú cumplir con las leyes, te ocultas detrás de una pseudo votación. Es decir, no, si hubiese voluntad política, yo creo que la cosa iría de otra manera, pero fijaos que si hubiese voluntad política, nosotros como entidad no existiríamos. No existiríamos porque estamos para espolear a los poderes públicos para que cumplan las leyes.
1: Sí, es que tot el que fem nosaltres ho hauria de fer l'Estat, és obligació. És que ho diu el Salvioli quan intervé, i ja la xarxa està penjat, i l'última intervenció que va fer el Salvioli aquí al Congrés va ser aquest mes de març, no, al febrer, i són 5 minuts, però són importantíssims. És important escoltar el Salvioli, no? Que diu, és que diu clarament, és que és el relator de les Nacions Unides per a la defensa de la justícia transicional, no? I diu, és que no és obligació de la societat civil, és una obligació de l'Estat que està assumint la societat civil. I llavors, en el tema d'aquest de la voluntat política, no? Doncs, en aquesta lluita que estem portant, no? Estem portant ara mateix en Madrid, està la CEACUA, que és l'associació que agrupa tots els querellantes en Argentina, perquè com que aquí no es pot fer justícia, s'han hagut d'anar a Argentina, està fent 100 hores de memòria històrica. Ha fet una quantitat d'activitats impressionants per pressionar, ara estem pressionant doncs els grups polítics perquè s'hi posin a consensuar la llei i a consensuar les esmenes que han fet els grups polítics de l'esquerra i es comprometin per aprovar aquesta llei. Aquesta llei l'han d'aprovar abans de tancar aquesta legislatura, no? I l'altre dia també, tot i que estem, a veure, la solució seria eliminar també la llei d'amnistia, no? Però no es pot, no, ni inclús el PC vol eliminar la llei d'amnistia, perquè va ser signada per les forces d'esquerra, la llei d'amnistia.
0: Llavors, que en aquell moment va ser molt important.
1: Clar, va ser molt important. Llavors, el que hem de fer és dir-li a la judicatura que la llei d'amnistia no pot ser una llei de punto final, que per sobre estan les lleis internacionals que ha ratificat l'Estat espanyol.
0: Ja, però en aquest país passa això, s'agafen la Constitució i en aquest cas també la llei d'amnistia del seu moment del 77 i és la Bíblia per a la península. Lo que està fora, que és la supra-llei internacional, no existeix per nosaltres.
1: Sí, és un problema. Però també s'estan fent coses, no?, per modificar el Codi Penal, no?, per també per intentar per aquí aconseguir justícia, no? I l'altre dia pues, es va presentar una modificació de llei del Codi Penal, no?, que la van presentar a tots els grups d'esquerra, no?, pues Esquerra, Bildu, la CUP, Unidas Podemos, Más País, el PNV i el PSOE va votar en contra. Va votar en contra el PSOE amb el PP i Vox. I aquesta llei també hagués pogut ser trencar aquesta impunitat del franquisme, no? O sigui que, bueno, que està aquesta la nostra lluita, no? Denunciar tot això, pressionar perquè arribem a aconseguir justícia, no? Justícies per les víctimes i una democràcia plena, perquè no en tenim una democràcia plena.
0: Està clar. Doncs mira, hem parlat diverses vegades del suport dels socis. Jo ara, si em permeteu, faré la part de publicitat i diré que l'Associació per la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat la trobareu a Cornellà de Llobregat, al Centre Cultural García Nieto, que està al carrer Mossèn Andreu número 13 i 19. Direm el correu electrònic, que és memòria històrica, fem la contracció del Baix Llobregat, seria memòria històrica bll@gmail.com. Aquí podreu trobar tant a Rosario com a la Tina, que us atendran, us donaran tota la informació de les quotes que hi ha de socis i de totes les activitats que tenen programades, podeu participar-hi. I nosaltres, com a Esplugues FM, seguirem la vostra actualitat i totes les vostres activitats i les anirem fent difusió.
1: El govern de Navarra està treballant molt bé, molt discretament i molt bé, no? Per exemple, van exhumar a Mola i a Sanjurjo, que estaven
2: en la catedral de Pamplona.
1: Estaven allí en el centre de la ciutat de Pamplona.
2: En la catedral.
1: I llavors ho van exhumar i ningú s'ha assabentat, ho han fet de forma silenciosa, però han negociat amb els familiars, però ja no hi són allà. I el, per exemple, el Queipo de Llano està encara en la Macarena, en Sevilla. S'ha tret a Franco i imagina't el revuelo que va organitzar Franco, no? Mediàticament. Però Navarra, que te deia, que estan treballant molt bé, hi ha un institut de memòria, perquè ho hem conegut a partir de la revista que vam fer l'any passat, la repressió franquista a Navarra i Euskadi. Estan treballant molt bé, tenen un institut de la memòria i han fet un parc de la memòria a Sartaguda impressionant, que és un dels més grans d'Espanya i d'Europa, i tenen un institut de la memòria. Per exemple, fan trobades entre l'alumnat i les associacions i les famílies, l'alumnat dels instituts va a les exhumacions, els hi porten a les exhumacions perquè parlin, doncs, amb els professionals, no? Arqueòlegs, antropòlegs, forenses i les famílies. O sigui, que estan fent que és el que haurien de fer, perquè les exhumacions s'han de socialitzar, no només exhumar i que ningú se'n sabenti, no? Perquè quan es fa una exhumació, el poble sencer o el lloc ha d'assabentar-se, no? Perquè molta gent no sap el que va passar.
2: Sí, però...
1: I sobretot als joves, no? Arribar als joves és molt important. I una altra cosa de la llei, que ja ho recull, però que està impressionant, és que, per exemple, no està escrita la lliçó o el tema de la repressió franquista en els llibres de textos. I és molt important. I després, a quart de l'ESO, es fa Història Universal i Història d'Espanya. No pots fer aquest programa a la quart d'ESO. Tu has d'optar. Jo optava i feia... la revolució industrial, la revolució francesa, lo bàsic de la contemporània, emanava a Espanya, perquè si no, no arriben al franquisme. És que no saben qui va ser Franco i què va passar, però és que en el llibre no hi ha res de repressió, com a mínim explicar-los la república i la dictadura, però és que s'ha d'escriure aquesta pàgina de la repressió.
2: Sí, hay un pequeño problema a la hora de investigar en Espanya, porque gran parte de los archivos, por ejemplo de la Falange, fueron liquidados ya en la época de Martín Villa, bueno, al final de Martín Villa, cuando era gobernador civil de Barcelona y al mismo tiempo era el jefe de la Falange. Su último servicio a la memoria fue, o la desmemoria, fue mandar fosfatinar los archivos de la Falange. Eso hubiera sido clave para averiguar esos 130.000 o 135.000 o 145.000 personas desaparecidas. Cualquier persona que se dedica a la investigación a nivel concreto de una localidad sabrá cuánta gente está desaparecida. Pues muy sencillo, vas al registro civil, hay partida de nacimiento, pero no hay partida de defunción. ¿Dónde están? En una fosa común. Pero no sabemos quiénes son. O sea, es muy difícil saber quiénes son. ¿Por qué? Porque los archivos, tanto de la Falange y los archivos de la Guardia Civil, no son accesibles. Porque se toma nota de todo. Cuando fusilas a la gente, pues anota quién ha sido, dónde ha sido, quién ha participado. Eso no hay acceso. Por lo tanto, vamos un poquito a ciegas.
0: I penseu que algun dia es desqualificaran aquests
1: documents? Bueno, s'està pressionant bueno, també per la llei de secretos oficials, la llei de secretos oficials, que ja quan estava hasta la Chacón va dir que s'havia de desclassificar, però no va terminar de fer, i, o sigui, en aquestes jornades que t'he dit que s'han fet de CEAQUA, i estem pressionant perquè totes aquestes lleis, doncs, desapareguin, d'aquesta llei de secretos oficials, o sigui, i la llei diu que són 50 anys que s'ha d'esperar, no?, per començar a investigar, però és que han passat més, és que hi ha coses que encara no s'han escrit de la dictadura.
0: Ni s'han escrit ni s'han dit. I hem esgotat els 60 minuts que tenim d'entrevista, i per això jo us emplaço a que torneu a venir i seguirem parlant de memòria històrica. Moltes gràcies a la Tina Merino, que ve com a presidenta de l'Associació per la Memòria Històrica del Baix Llobregat, i en Rosario Calero com a vicepresident. Gràcies per haver estat avui amb totes nosaltres. Us emplaço, i com sempre dic a tothom que passa per aquests micròfons, una forta abraçada per vosaltres i totes aquelles persones que us donen suport i que fan possible la vostra tasca.
1: Gràcies, Isabel. Aquí estarem quan ens...
2: Moltes gràcies.
1: Ja quedarem.
0: Gràcies.
1: Tornarem a venir.
0: Gràcies.
1: Un plaer ha estat aquí a estar a la ràdio.
2: Moltes gràcies.

0: Esplugues FM.
1: Són la una del migdia.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, al nostre espai d'entrevistes, parlarem amb una persona que ha convertit la seva passió en una professió. Passió per la muntanya, pels viatges, per la natura, per la fotografia, des del desert a l'alta muntanya, paisatges infinits de cel i terra. Avui tenim amb nosaltres una persona de molta alçada, en Xavier Arias. Bon dia, Xavier.
3: Molt bon dia. Molta alçada, potser sí, però sóc baixet, eh? Vull dir que...
2: Però molta alçada perquè has fet moltes alçades o moltes sí. Altures, eh?
3: No podré pujar més. No podré pujar més perquè hem arribat al cim del sostre del món, que diguéssim, no? Sí. Fa anys per això, eh?
2: Doncs mira, jo ho pensava fer més endavant, al llarg de l'entrevista, però ja que ho has esmentat tu, hi ha un vídeo al YouTube que podeu recuperar, que es diu xaviarias.cat, Everest, maig, 21 de maig del 2008.
3: Sí, així és.
2: Així. Que d'aquí uns dies ens enviaves aquest vídeo.
4: Amics i amigues, barcelonins i barcelonines, Barcelona ha arribat al sostre del món. Estem al cim de l'Everest, a 8.848 metres. Ja hem pogut posar la bandera de Barcelona, la bandera catalana i, com no, la bandera del nostre club, que és la que també ens estimem molt. Un petonàs a tots, una forta abraçada i una forta salutació a tots els oients i visitants de Temps d'Aventura. Un petonàs, sobretot també a totes les famílies. Un petonàs de part del Xavis, dels Xavis, tal com se'ns ha dit aquests dies. Un petonàs.
2: Un petonàs. Quina emoció aquell dia, oi?
3: Sí, ja fa, d'això ja fa...
2: Clar, 2008, doncs, ja farà 20 anys.
3: Quasi, sí, sí, sí.
2: 18 anys.
3: Sí, sí, sí, ja tenim... Ja fa temps d'això. Sí, la veritat és que va ser un dia molt especial. Ja havíem intentat pujar al cim de l'Everest l'any 2005. No va poder ser i finalment pues, després de, bueno, no, de batallar molt, de treballar molt, de currar-s'ho, com solen dir, i amb la sort, en aquest cas, de l'ajut, diguéssim, de l'Ajuntament de Barcelona, pues, vam poder arribar al sostre del món, pues, això, no, un 21 de maig del 8, no? Vull dir que ja fa dies,
2: Déu
3: això.
2: Déu-n'hi-do.
3: Però me'n recordo molt, del cim, me'n recordo molt de que vaig fer una trucada a la família, vaig poder trucar a la Mercè. Me'n recordo molt també de la sessió de fotografies. L'any 2005 vam intentar pujar a l'Everest amb tot el suport d'Esplugues i entitats, ajuntament i demés, i no vam tindre sort. I recordo que l'any 2008 vam poder treure la bandera d'Esplugues a dalt del cim de l'Everest, que, hòstia, està bé, no?, que els espluguins i espluguines tinguem un peu al món, no?, un peu al sostre del món.
2: Recordo aquella època amb molta pressió, per dir d'alguna manera, del teu cercle d'amistats aquí d'Esplugues, perquè només parlaven de tu, i era qui no parlava de tu és com era. No, doncs tu no ets el nostre equip, no ets del Xavi Arias, no? I era com, ostres, havies d'estar pendent del que estava fent el Xavi? No solament el 2008, prèviament, perquè havies intentat fer l'ascens d'altres vegades, no era la primera vegada, com has dit abans, no? Vull dir que tot el teu cercle estava superpendent, més enllà de la família, del Centre Excursionista Sant Jordi o del Grup Escolta.
3: Sí, del Grup Escolta, Gelade i companyia.
2: Els grups de l'Espluga Viva també.
3: Sí, sí, per suposat, tothom.
2: Totes les plugues estava molt pendent de tu.
3: Clar, tindré... Home, a veure, jo fa, doncs, no sé si són 2 setmanes que es va arribar de nou a la Lluna. No es va, diguéssim, ara ho diré malament, aterrar, perquè la Lluna no s'aterra, la Lluna s'allunitza, però bueno, en tot cas, es va arribar, doncs, això, no?, a la cara oculta de la Lluna i demés, I hòstia, només parlant d'això i a tots els sopars, dinars i demés, hòstia, tornem a anar a la Lluna, no? Sí. Ah, en aquella època, vos fot 18 anys, ja s'havia intentat, per això en el 2005, 2007 van pujar el Xollo, també va ser un algo molt xulo, i el 2008, pues clar, et lies, et fots la manta al coll i te'n vas a pujar al cim de l'Everest, el cim més alt de la Terra. Hòstia, pues el fet de tindre pues tota la gent, família, amics pendents, pues és un orgull. Recordo el dia que arribava a l'aeroport després d'haver fet cim, que hòstia, que mira, se'n fot estar allò, saps, de gallina de piel, vull dir, els castellers van venir, ens van fer allà uns pilars. Hòstia, per mi va ser una bogeria, vull dir, que s'hi impliqués totes plugues i bueno, pues molt, molt content, no? Potser ara, pues, a grans muntanyes o tan altes, pues, potser no hi estem, no tant a nivell més personal, ara potser és més professional, i ja estic escalant, pues, bueno, sempre, pues, com les mateixes muntanyes, per un tema de que me les demanen a nivell laboral, però sí que tinc, ja et dic, un molt bon record d'aquella època, sí.
2: Després, ja més cap al final de l'entrevista, parlarem de la teva part professional. Venga. I evidentment parlarem d'Infinity Emotions, val?
3: Sí, clar, i tant.
2: Al llarg de tots aquests anys, el que ha sigut molt important per tu són els companys que has tingut en totes aquestes pujades, a tots aquests viatges, a totes aquestes expedicions. Val? I hi ha persones que han sigut fonamentals en el teu equip. Continuen amb tu o en el projecte d'Infinity?
3: Bueno, o sigui, com a fonamental, bàsicament així, i des de l'inici, pues, hi va estar la meva parella, la Mercè, que amb ella vaig escalar moltes muntanyes junts, no? Sí que és veritat que la vida et va portant cap aquí i cap allà, i llavors pues, la Mercè va deixar, per temes, pues, laborals, per temes de, bueno, per temes, diguéssim, fora
2: familiars, també,
3: per suposat,
2: sí.
3: No? Pues va ser on va poder seguir tant el ritme, i llavors vaig estar una temporada escalant sol, però no trobava el soci adequat, saps? No trobava la pespa, que a vegades més val sol que mal acompanyat, i quan has estat tant temps a la muntanya i jugant-te la part allà dalt, cal estar ben acompanyat, no? Però sí que és veritat que sóc un privilegiat amb el concepte de que vaig estar, ja et dic, dos anys sol escalant, l'any 2007, que vaig fer el Xollo en el dia, després l'any 2009, que vam escalar el Lhotse, però sí que l'Everest ja la vaig pujar amb un dels meus millors amics i a la vegada companys d'escalada, que és el Xavi Aymar. Amb ell he pujat bueno, hem escalat moltes muntanyes.
2: En aquest vídeo surt amb
3: sí,
2: tu.
3: Sí, i amb aquest vídeo ella està al cim.
2: Sí.
3: Sí, quan tu escales en una muntanya amb la qual amb el teu company t'aniries a la fi del món, pues no hi ha, vull dir, no hi ha res que et pugui fer por. I amb ell vaig escalar molt. Després amb el Lluís Ràfols també he escalat. Mm-hmm. He escalat, hòstia, amb molta gent que hòstia, que m'han ajudat molt, no? I sincerament, pues, orgullós de mantindre també l'amistat, eh? Vull dir, potser ara no escalem tant, però som amics i seguim veient-nos, saps?
2: Has fet senderisme, escalada, per roca, per gel. Consells bàsics per una persona que vol pujar a la muntanya ara, per exemple, em ve al cap, no? Everest és molt perillós, però el que va passar a Valandrau, déu-n'hi-do, i tots ho tenim a la memòria. Consells per pujar a alta muntanya?
3: Bueno, jo diria que lo principal és quan un va a la muntanya saber el que fa. I llavors, amb la meva opinió, la formació és molt important. D'aquí que tens pals de paller, com pugui ser l'escoltisme, que des de l'escoltisme...
2: És fonamental, sí.
3: Des de l'escoltisme t'introdueixes al món de la muntanya, ja et dic, ja sigui a través del Sant Jordi o a través de l'Esploaiva, no? Aquí a casa nostra, hòstia, això fa que hi hagi una introducció, no? I després, per suposat, com no, pues parlar de lo que seria pues el pas següent, no? Aquell pas pues, que vaig fer jo, no? Que va ser un pas natural. I anar, bueno, vaig passar al Gelade, i al Gelade allí pues, els que en sabien m'ensenyaven, a través de la federació pues, van fer els cursos pertinents, bla, bla, bla, i bueno, en definitiva, que la formació és prioritària. Però, bueno, com que això és el que tots voldríem, i a vegades no pot ser, perquè som moltes persones al món mundial i tots tenim dret a anar a la muntanya i no tots tenim la sort de passar per l'escoltisme o no tenim, potser no tenim la sort d'estar en un club, saps? Jo recomanaria que la gent pues, sempre tingui molta cura, que sobretot quan surti a la muntanya, lo primer, mirar quina meteorologia tenim, lo segon, anar equipat, el tercer, mirar quin nivell de dificultat anirà a fer. O sigui, ja no parlo d'anar escalant ni res per l'estil, eh? Parlo d'una sortida clàssica al Pirineu. Perquè vull dir, no hi ha res més bonic que sortir un cap de setmana amb la família, amb els amics, a fer una caminada, un trekking o a pujar un cim. Però no hi ha cosa més desgraciada que sortir malament i que se'n vagi tot a cagar pues, perquè hi hagi una desgràcia, no? Llavors, les desgràcies les desgràcies poden passar, és una cosa que pel fet, merament pel fet d'existir poden passar, però sí que és veritat que si vigilem, la muntanya és totalment segura. O sigui, jo tota, sempre, abans deies, hòstia, és que si l'Ebre és perillós, bueno, jo no el considero absolutament perillós de res, ni la muntanya perillosa ni res, vull dir, que és perillós i que no és perillós, no? Fa dos dies, caminant per Finestrelles, pues, una noia va ser assassinada, no? No sap exactament per què, però bueno, passant al gos, no? Que no hi ha res més segur que passeja el gos,
2: sí,
3: no, per Finestrelles, no? Llavors, hòstia, què és perillós i què no és? Sí que és veritat que cal tindre uns... cal anar amb compte i cal, d'alguna manera, però això, no? Mirar el nivell de l'excursió, mirar-s'ho tot, mirar la meteo, tindre un bon material, i si... Home, jo sempre soc de que els mapes són meravellosos, el que passa que, desgraciadament, els mapes s'estan perdent i ara ja tenim un telèfon amb diverses, bueno, amb moltes aplicacions que ens ajuden. Sí. Cal dir que estaria bé que tothom que es baixi un track d'algú per anar a algun lloc puntual contrasti que això està bé, perquè si aquest algú s'ha equivocat, tu t'equivocaràs amb ell seguint el seu track, no? Però bueno. Sí.
2: Ara tenim un espluguí que està fent la volta al món a peu,
3: sí,
2: que és
3: sí.
2: L'Enric Luzán.
3: Sí, ho sé.
2: I una de les coses, quan va fer l'entrevista, també va estar aquí a la ràdio, era justament tot això que estàs dient, mirar la meteorologia, que l'equipament, també ell ha tingut molta cura de l'equipament, vull dir que tampoc fa falta fer alta muntanya, sinó que l'Enric, per preparar-se, també ha hagut de fer servir les mateixes eines lògiques i tenir cura de tot això que tu estàs dient ara i està fent a peu.
3: Sí, des d'aquí donar-li molts ànims a l'Enric, que li queda molt per fer,
2: sí.
3: Però bueno, no hi ha, jo sempre he dit que no hi ha res millor que intentar-ho i posar-s'hi, i a partir d'aquí, si el cap va bé, perquè jo crec que aquí el que serveix és el cap, ho aconseguirà. Vull dir que des d'aquí molts ànims, Enric. I això el que dèiem, o sigui, sentit comú. Al final, i el cap és sentit comú, saps? Si et diuen que no surtis el cap de setmana perquè tens marrón, hòstia, no surtis, tio. Saps què passa? Que a vegades ens tornem tots bojos i ens pensem que si hem d'anar al cim del Bastiments aquest diumenge...
2: Se'ns
3: pues,
2: va la vida.
3: Hi hem d'anar. I ens n'oblidem que estem a un país meravellós i en una ciutat com Esplugues, al costat de Barcelona, pues que tenim infinites coses que fer, que tot no és muntanya. Perquè el fi al cap, vull dir, jo, pues, amb 50 i escaig anys que tinc, havent pujat al cim de l'Everest, havent-me dedicat tota la vida a la muntanya i dedicant-me professionalment, per mi la vida no és només muntanya, la vida són infinites coses, la muntanya és una cosa més. Per suposat que la muntanya és lo prioritari a la meva vida, no? A vegades, quan prioritzes tant una cosa, t'entape de moltes. I llavors, a vegades, també cal allunyar-se una miqueteta i veure que hi ha coses meravelloses més que, en aquest cas, la muntanya, tot i que no deixa de ser prioritària, però, hòstia, que si un cap de setmana plou, cony, queda't a casa, gasta el sofà, veu una pel·li, surt a passejar per Collserola. Bueno, ara no, perquè no ens deixen pel rotllo dels tocinos. Però, cony, ves al cine, ves a passejar, ves a un museu, al Museu Banksy, a Barcelona. És una meravella, i tenim moltes coses que fer.
2: I moltes coses per veure.
3: I tant.
2: I tu, amb el teu projecte professional, Emocions Infinites, o Infinity
3: sí,
2: Emotions,
3: sí.
2: Ens pots portar, jo diria, allà on vulguem. Ens pots portar al Tíbet, ens pots portar a veure aurores boreals, ens pots portar al desert. Ara vull que parlem una miqueta més d'aquesta activitat teva, tan prolífera, tan diversa.
3: Sí, la veritat és que des de fa anys que... Bueno, soc director de lo que seria la meva agència de viatges. El que passa que no considero que jo sigui una agència de viatges clàssica que ven viatges. Jo no em dedico a vendre viatges. Jo, com diu el nom, em dedico a vendre emocions. No.
2: I passió, la teva passió i les teves emocions,
3: Per suposat. Sí. Llavors, clar, jo estic... Bueno, intento sortir fora de lo que són els circuits clàssics i et dic, vull dir, puc estar a dalt d'una muntanya de 8.000 metres, com puc estar passejant i gaudint, pues, no sé, en una setmana me'n vaig a Namíbia, a Àfrica, pues, a gaudir de les tribus africanes, a gaudir del desert, a fer fotografies, no? Però vull dir que la meva manera de treballar és... Pues sempre ho dic, de 0 a 8.000 metres. És a dir, tinc la sort d'haver fet complir molts somnis, i molta gent, pues, em demana si podem anar a aquesta muntanya o podem anar a aquest país o aquí a casa nostra, pues, a coses molt xules, no? Llavors, d'alguna manera, pues, molta gent me diuen, és que ets el meu conqueridor de somnis, no? O m'ajudes a conquerir els somnis. I de fet, això és el que em fa més il·lusió, no? Perquè al fi i al cap, moltes vegades repeteixes doncs moltes ascensions o moltes muntanyes, doncs perquè la gent també, ja saps tu, que tots volem anar als mateixos puestos,
2: sí.
3: Però cada vegada que puges la muntanya, la puges amb una persona diferent, la puges amb una manera de veure-la diferent.
2: Èpoques diferents.
3: I cada vegada és una ascensió nova. No?
2: Persones diferents, exacte.
3: Però sí, aquest tema és, vull dir, som transversals més que verticals, exacte.
2: Si voleu conèixer més el Xavier Arias, doncs podeu entrar a les webs que us diré ara, que és xavierfototravels.com, i també tenim una altra pàgina que és infinitemocionsstrex.com. Sí, m'has de corregir perquè el meu anglès és bastant...
3: Tant una com l'altra estan linkades, vull dir que si la gent entra al Xavi Arias Phototravel com si entra a l'Infinite Emotions Trex, les dues estan linkades i allí és on la gent pot trobar, pues, tots els viatges que fem i totes les nostres activitats. Sí que és veritat que treballem, en el meu cas, treballem molt boca a boca i treballo molt a la carta. Això vol dir que, pues, que molta gent... Pues, em demanen viatges molt personalitzats i és bàsicament el que em dedico, perquè ja et dic, vull dir, el perfil d'agència rotllo Corte Inglés del viatge clàssic, tot això ja hi és, llavors no té cap mena de sentit fer el mateix, perquè no hi ha... No podem competir amb aquesta gent, no? Però el que sí que podem fer és donar una manera especial de viatjar, que és el que jo intento, no? Vull dir, intento que quan viatjo, que la gent viatgi... se viatgi de la manera que jo entenc, o com jo entenc el viatjar, no? Sortir, pues, dels embolics, a ficar-te molt dintre dels llocs, conèixer molt la gent, buscar rutes alternatives. Per suposat que si vas al Camp Base de l'Ebre, pues, hi vas com tothom. El que passa que, bueno, pues, jo si sé que tothom arriba a les 12 del migdia perquè és l'hora que va més gent, pues, jo vaig més tard. Jo arribo a les 6 de la tarda, que és quan el sol cau, quan hi ha la millor llum, i probablement, pues, arribo tard i de nit a casa a dormir, però he pogut gaudir d'un moment màgic, no? Llavors, procures buscar sempre, pues, això, no? Aquell quelcom diferent que a vegades no trobes en altres llocs o en d'altres agències, saps?
2: En la pàgina del Xavier Phototravel també trobem unes fotografies impressionants que les podem comprar.
3: Sí. Diguéssim que hi ha l'opció de comprar, pues, les fotografies que la gent cregui convenient. Tinc que dir que de les que més venc són fotografies nocturnes i sobretot fotografies d'aurores boreals, perquè és també una de les meves passions, la fotografia nocturna. Jo per això la web meva es diu foto, o sigui, Xavi Arias Fototravel, amb el concepte de que ens dediquem a la fotografia de viatges, i des del matí fins a la nit o fins a la nit ben entrada, doncs ens dediquem a la fotografia nocturna, matinal, fotografia de fauna doncs macro, petita, com petits animals, petits insectes, com puguin ser grans animals, com lleons, tigres, elefants, no? I llavors aquestes fotografies estan a la venda, i tinc la sort de, sobretot, tot el que són fotografies nocturnes i les aurores boreals, doncs tenen molta sortida. Vull dir que d'aquí animo la gent que li fotin un vistasso, i que si alguna fotografia doncs els hi fa l'ullet, doncs estaré encantat de donar-los un cop de mà.
2: Quanta estona et porta capturar una imatge? Perquè has de deixar la càmera poder hores.
3: Sí, si és una foto nocturna, amb el concepte, per exemple, doncs fent una circumpolar o fent algun tipus de joc de les estrelles, pots deixar la càmera hores, vull dir, pot estar 2-3 hores. Si són fotografies més puntuals, que després, tipus panoràmica, les montem, doncs la foto és puntual, però clar, pots estar doncs tota la nit, sí, intentant agafar doncs sempre la millor toma o el que sigui. I ara em dius, quant tardes en fer una foto? Pues l'última foto de la qual estic això super orgullós i que la gent podrà trobar a les xarxes, a l'Insta, sí, és la foto del tigre, que fot 30 anys que buscava el tigre i no el trobava, i ara fa tot just un mes el vaig trobar a la jungla, i vaig poder trobar el tigre, i vam estar de 2-3 hores parats darrere de la càmera esperant que sortís el tigre. La foto ja saps que és un... menys d'un segon, 1-2.50,
2: sí, hi ha una preparació.
3: Hi ha una preparació, sí. I allà estàvem sentats allà darrere de la càmera esperant que passés el punyetero tigre, que va estar més de 2 hores, vam estar més de 2 hores esperant, i finalment va sortir de dintre de lo que era l'herba, ens va sortir per banyar-se i per fer un xof, sí, a l'aigua, saps? I el vam poder veure. Vull dir que una fotografia, ja et dic, pots estar... amb una bona fotografia pots estar hores, hores i hores.
2: Aquestes experiències també les podem veure, ja ho has dit, al teu Instagram,
3: sí.
2: Així és.
3: Clar que sí.
2: Després també he vist en la teva... perquè evidentment estàs a la Viquipèdia, també en Jordi Viadé va publicar un llibre el 2016, que no sé si el trobaríem encara, per explicar una mica quina és la teva activitat esportiva com a alpinista i com a escalador.
3: Pues probablement el trobaríeu, perquè el tinc aquí.
2: El tens aquí, justament.
3: Sí.
2: Ah, goita.
3: El tinc aquí.
2: Molt bé.
3: Perquè aquest dia 23, aquest dia 23 vaig tindre la sort de poder anar a Passeig de Gràcia a firmar llibres.
2: Ah.
3: Me'n queden pocs exemplars. I avui, abans de sortir de casa, he pensat, segur que els hi agradarà, a l'Isabel li agradarà que us dongui firmat aquest llibre, perquè és com aquesta entrevista que estem tenint, doncs ve a ser el mateix, però l'entrevista la tinc més condensada, i aquí, doncs, clar, és un llibre.
2: I de fa 10 anys.
3: I de fa... totes les meves peripècies, sobretot alpinístiques. Bàsicament és un llibre alpinístic, però això sí, parlem des de quan vaig néixer, des de quan vaig començar a anar a la muntanya amb el meu avi,
2: sí,
3: quan vaig passar per Alcau, el Gelada i demés. Vull dir que és un llibre així que fa tot un repàs de la meva vida, fins i tot entrem fins quan el Malik també va néixer, i amb ell hem fet algunes coses, algunes escalades i demés, però sí, vull dir, el tinc aquí perquè us el pugui donar.
2: Perquè per gaudir-lo, i ara se m'està acudint, si te'n queden pocs i alguna persona que estigui interessada,
3: que t'ho faci
2: saber
3: des
2: de la ràdio, sí, ho podem vehicular.
3: Sí, queden molt poquets, però...
2: Val? Que tu m'has dit que ara marxes?
3: Sí, jo marxo, però bueno, si algú estigués interessat, doncs ja els hi faríem arribar d'una manera o altra.
2: Perquè ara estem a 5 de maig del 2026. Jo el vaig enganxar l'altre dia que estava per aquí per l'Avenç Centre Cultural, ell va entrar a l'Avenç i hem hagut de fer l'entrevista ara perquè tu marxes i no tornes fins al novembre.
3: Sí, si jo marxo ara aquest 9 de maig, marxo, comencem la temporada, llavors jo no, o sigui, faig viatge i torno, o sigui, viatjo i cada viatge torno aquí, però torno just una setmana. Llavors comencem ara per Namíbia, seguim per el Tíbet, Pakistan, Costa Rica, Nepal, Marroc. O sigui, ja comencem a fer tot el que seria la temporada i clar, jo tinc una setmana entre viatge i viatge i aquells dies és difícil perquè clar, deixes un viatge per agafar un altre, per rentar roba, preparar i marxar. Llavors per això quan me vas agafar dic, pues serà un plaer, abans de marxar poder xerrar una estoneta.
2: Doncs recordem això, si algú està interessat en el seu llibre, a través de secretaria de l'Avent Centre Cultural, pregunteu per la Laia o per la Mar i ja mirarem a veure de fer
3: problema.
2: Arribar el llibre i de conduir aquest tema. Xavier, de tots aquests anys d'experiència, més enllà de la teva empresa de viatges, un record que tinguis, i no direm el del 2008 de l'Everest, perquè suposo que, home, evidentment, no sé si és el moment més emocionant per tu o el més emocionant ha sigut aquest recent de la foto del tigre.
3: Home, la foto del tigre, el que va ser, clar, aquest fa tot just un mes. Sí que és veritat que ja et dic, fa 30 anys que buscava el tigre i trobar-lo va ser algo molt gran. Però, bueno, o sigui, deixant de banda les altes muntanyes, que totes les que fas i quan arribes al cim, doncs, lògicament, totes tens un molt bon record. Farà un parell d'anys vaig estar al Tíbet i vaig poder anar a fer el que en diuen el trekking del Kailas. És una muntanya sagrada pels tibetans, és una muntanya que no s'escala, o sigui, no es pot arribar al cim, no es dona permisos, no s'ha escalat mai, i és una muntanya remota que està molt lluny. I vaig estar ara fa 2 anys, ara hi torno, i és un d'aquests llocs que on diguéssim el rarito, el raret ets tu. Habitualment sempre som d'anar a veure, som nosaltres els que marxem de viatge i fem les fotografies, no? Ets tu el que vas a on sigui que vagis i ets tu el que fas la fotografia de turno, pues a la tribu que has trobat, als animalets que veus, al lloc, a la ciutat, on sigui. Aquí és al revés, aquí els rarets som nosaltres. Per què? Perquè allà no hi va ningú. Llavors veus els tibetans com s'estranyen de que gent, diguéssim, occidental pues, hagi arribat allà i els hi fa gràcia pues, la roba que portem, els hi fa gràcia els pantalons o com som o què fem, i tots es volen fer fotografies amb nosaltres. És absolutament al revés. I això, pues, la veritat és que ja et dic, vull dir, fa 2 anys que ho vaig poder gaudir, va ser una meravella, i ara en un mes i escaig també estaré allà, sí.
2: Xavi, escalar muntanyes és una cosa, però jo crec que aquí paral·lelament hi ha un creixement personal, emocional i espiritual,
3: sí,
2: que sí que això no voldria deixar de banda.
3: Sí, la veritat és que una cosa és pujar muntanyes. Moltes vegades puges muntanyes, o per exemple quan érem joves pujàvem muntanyes i a vegades no valoràvem el que teníem als peus d'aquestes grans muntanyes, viatjàvem només per escalar, era molt... no ens importava el camí, però sí que ens importava el cim, no? I ara ja des de fa molts anys això personalment, doncs clar, ha canviat. Jo, per mi ara el més important és el cim, o sigui, el més important és el camí per arribar al cim, no? I quan valores aquest camí i valores tot el que té al voltant, doncs una gran muntanya o una civilització o un poble o un el que sigui, doncs clar, ho gaudeixes molt més, no? Si a més, doncs en el meu cas, doncs soc molt, diguéssim, en aquest cas, molt, malgrat, bueno, el budisme i tot aquest moviment, diguéssim, bueno, no m'agradaria dir religió, perquè no considero que sigui religió, però sí que aquesta manera d'entendre la vida, pues fa pues que seguint una mica els passos del budisme, pues prengui la vida amb una miqueta més, com més de calma, no? com d'una altra manera, no? Recordo el Malik que quan va fer un any, més que portar-lo a batejar, li vam anar a casa del Tíbet, amb el lama Tubten Wangchen ens va fer la benvinguda tibetana, i de la família ningú en tenia res, que feia allà el Malik rodejat de persones fent uns cants així budistes. I bueno, nosaltres pensem d'aquesta manera i vam creure que aquesta manera pues, potser era la millor, no? No sóc una persona que exclogui absolutament res, vull dir, tot, vull dir, sóc més de sumar que de restar, o sóc més de sumar i de multiplicar, no? Però sí que pues, a nivell espiritual, tota aquesta manera d'entendre les muntanyes i el budisme i tot això pues, és una manera també, perquè clar, són molts anys que portes escalant allà, que els xerpes pues, et fan fer la puja, que t'expliquen el perquè ells creuen en allò, i bueno, vas entrant una mica de tal rol, i amb això estem.
2: Xavi, tu de la teva manera de parlar, de la teva parla, això no ho has perdut, però ara a mi m'agradaria, saps algunes frases amb el, no sé quin idioma parlen a la zona del Tíbet? Has hagut d'aprendre per comunicar-te amb la gent original? M'agradaria que ens diguessis alguna cosa. Mira, m'ha vingut ara, sí, així, eh?
3: Sí, a veure, tant al Tíbet com al Nepal es parlen llengües diferents. Per exemple, al Nepal hi ha més de 100 llengües, perquè hi ha moltes, diguéssim, ètnies, i és molt, molt complicat saber de tot. Però sí que, per exemple, el nepalès per mi és la meva llengua, entre cometes, vehicular quan jo viatjo al Nepal. Llavors, bé, potser no et podria fer una conferència, no. Però sí que jo et podria preguntar, tapai nam keo, t'estic preguntant com et dius, i llavors tu em podries dir Meronam
2: Isabel. Meronam, o sigui, nam.
3: Sí, nom. Meronam Isabel. Llavors jo et podia dir Molai, Kushilayo, jo sóc feliç, vale? Sóc feliç d'haver-te conegut. Vull dir que d'aquesta manera pots entrar... Sí, això és el que fa que puguis entrar a casa de qui sigui i prendre't un cafè amb ells. Saps? Perquè ja et dic, una vegada t'has presentat, una vegada has dit com estàs,
2: sí,
3: i com vas, i que jo estic content d'haver-te saludat, bla, bla, bla, pues, i quan te'n dones compte ja estàs sentat a casa d'aquesta gent fent un te. Saps?
2: Això em va passar a mi quan vaig anar a Kènia, que em vaig comprar un llibret per aprendre, i la gent que hi havia em deia, però què estàs fent? Però si només vas 10 dies. Me deia, m'és igual, jo vull dir bon dia, jambo, i a haribari, musurisana, waheri, i com a mínim, doncs, dir això, bon dia, bona tarda, com et trobes... no sé, lo bàsic, no? Bueno, per no anar sempre amb l'anglès pel món.
3: Bueno, no, l'anglès per suposat que és la llengua vehicular, bueno, l'anglès, el castellà per suposat, perquè molta part del món parlen en llengua castellana, Sud-amèrica i demés, no? Però l'anglès és important, però sí que és veritat que quan tu vas a un país i... Això és com que quan a tu te fot gràcia que algú per aquí a Barcelona, pues... veus una persona oriental o vés a saber qui veus i et pregunta en català, escolta'm tal o on vai o què deixo de fer, o jo què sé, saps?
2: Sí.
3: Llavors, per la mateixa raó de que a nosaltres ens fa gràcia i d'alguna manera veiem d'una manera simpàtica que ens parlin en català pues la gent que ens ve de fora, pues el mateix crec que nosaltres també hem de fer. Llavors, pues clar, si d'alguna manera tu parles català, si parles nepalès, pues al Nepal, quan jo pujo a la muntanya, pues clar, estic amb la gent i pues intento parlar nepalès, i això pues fa que la gent pues, et tingui o sigui, hi hagi un, com un respecte, no? Vull dir, no és, no és simplement anar allà per anar-hi, sinó que parles, pues, d'una manera, insisteixo, no per fer una conferència d'allò, però sí per donar-me a conèixer, sí per parlar, pues, demà anirem aquí, o demà anirem allà, o demà farem, o deixarem de fer. Sobretot, per exemple, pues, a veure, al Nepal, el que la paraula coneguda que tothom coneix i que segur que tu coneixeràs, el namasté, no?
2: El namasté, sí, tothom,
3: el namasté és el dia, el bon dia. Si després vas i dius Dani Abad, vols, estàs donant gràcies, no? Però, clar, si anem al Tíbet, això ja és al revés. Llavors, per què? Bueno, és al revés. Me refereixo que si te'n vas al Tíbet o si te'n vas a la part tibetana de la zona de l'Everest, perquè vull dir tot el que és la vall del Khumbu, sí que és Nepal, però allà tota la reminiscència són tibetanes, doncs allà a la gent ja no li has de dir namasté, ja li dius tashidele. Si els hi dius tashidele, els estàs dient bon dia amb tibetà, amb xerpa. Llavors, clar, si tots els turistes van dient namasté, namasté, i entres tu i els hi dius tashidele, diuen, para,
2: aquest sap qui som.
3: Llavors, quan fas qualsevol cosa, doncs els hi dius tu xitxé, els estàs donant les gràcies, tu xé, ja, estem parlant de dues paraules, eh? Estem parlant de tashidele, estem parlant de tu xé, dues paraules, no te n'he dit més. Amb això ja t'has guanyat
2: la
3: tot.
2: Confiança, el respecte, a tot.
3: Això és com tot, vull dir, moltes vegades quan els que ens dediquem a la fotografia, doncs volem fer algun retrat o volem fer alguna cosa xula, doncs, entrar a huevo amb la càmera, però no fa lleig, no? Llavors, doncs, escolta'm, com estàs? Per exemple, a un portejador li preguntes Tapainam Keo, perquè jo li pregunto Tapainam Keo, quin nom tens? Doncs l'altre em dirà, tant, escolta'm, jo li dic Cati Barçà, vale? Quan li dius Cati Barçà, doncs li estàs preguntant quants anys tens? Doncs et dirà, doncs 18. Hòstia, Cati Kilo, saps? Quants quilos portes aquí? Aquí porto, doncs tants. Ja has entrat en una dinàmica que quan el tio se'n dona compte, ja l'he fotut de fotos.
2: I,
3: m'explico?
2: Sí.
3: I

0: 20 països. Clar, la propera entrevista és que li pots fer amb ell, no a mi.
1: A la Mercè i al Malik. Clar, els vull aquí.
0: Clar, que jo hagi amb 50 anys pujat al cim de l'Everest o aquestes collonades, té certa gràcia, per suposat, per això estem aquí, no?
1: Clar.
0: Però, hòstia, que el Malik amb 20 anys pues, hagi passat o hagi voltat per més de 20 països, pues, jo crec que aquí està la gràcia, no? Que els que podem... A mi això ho fa que a nivell laboral m'ho permet, no? Quan jo estic a qualsevol país del món, doncs me'ls faig vindre, i d'aquesta manera, doncs clar, tot és molt més fàcil, no? Però tot això fa que amplis la vista, o sigui, tinguis una mirada del món diferent, no? I clar, estàs sempre a Esplugues, o estàs sempre a Barcelona, o estàs sempre a Catalunya, o estàs sempre, diguéssim, a les Espanyes, o a les Europes, hòstia... No has vist res del món, el món és immens i és que és brutal. Llavors, hòstia, doncs puc tindre la sort de viatjar a Finlàndia per veure aurores boreals, tindre la sort d'anar doncs, a la selva amazònica doncs, per anar a veure, ja què sé, cocodrilos, puc anar a veure les muntanyes més altes de la Terra, puc anar a Islàndia a veure doncs, volcans. Tot això fa que, doncs, bueno, doncs que per mi sigui la manera d'entendre la vida, tot i que tinc que dir que, doncs, bueno, que em considero una persona privilegiada pel fet de poder-ho fer. Ara, si és que ho puc fer, és perquè vaig deixar la meva feina. Jo abans era electricista, era lampista, em dedicava...
1: És veritat, guaita tu, que ha passat el temps.
0: Em dedicava a anar per les cases de la senyora Pepeta, amb el taladrador, allà, posa llum aquí, amb algun local perquè es plugues...
1: Amb ton pare.
0: Amb mon pare, no? I vas i dius, però què estic fotent amb la meva vida? Hòstia puta, jo tinc que estar tota la vida fent això, i d'un dia per l'altre vaig dir, això s'ha acabat. Per lo qual, pues, si ha de servir per alguna cosa, pues, animar la gent pues, que, hòstia, que si tenen somnis, que si tenen ganes de fer coses, que les facin, que no ens encasillem amb el que ens han venut, ni que tinguem 30 o 40 anys o 50, és que és igual, vull dir, la vida només n'hi ha una, i el que no puguis fer ja no recuperaràs, pel
1: però
0: qual gas fondo.
1: Estic segura que els teus coneixements d'electricista lampista t'han servit en algun moment per l'alta muntanya, segur.
0: Home, segur.
1: O motornavís els feia servir molt bé.
0: Joder, era el que estava al campament base, el que muntava les llums, el que arreglava el generador quan no funcionava. Vull dir que l'ofici mai se perd.
1: Exacte.
0: I l'ofici el segueixo tenint, no?
1: Sí.
0: Però sí que és veritat que centrar la meva vida pensant en doncs demà al matí m'he d'aixecar a tal hora per anar a fer la feina tal, que és el que fem la gran majoria de mortals, doncs jo vaig creure que jo això no ho podia aguantar més temps, i llavors simplement vaig fer un canvi de vida. Amb unes coses han millorat, amb unes altres coses han empitjorat perquè estic menys a casa, vull dir, tot no és una meravella, però busques aquell equilibri o busques allò que fa que estiguis feliç. Si tu estàs feliç, els que estan amb tu, els és més fàcil també que estiguin feliços, per la qual la felicitat d'un no és per un mateix, sinó és per tots els que ens envolten, i d'aquesta manera entenc que hauria d'anar una mica més al món, saps?
1: Xavi, ara canviaré totalment,
0: Vale.
1: Hi ha una cosa que sí que voldria saber la teva opinió, i saber, amb aquests anys del teu coneixement de la natura, de pujar la muntanya, com estàs percebent i com estàs veient el canvi climàtic? Com ho veus tu? Perquè jo, que no sóc persona de natura ni de muntanya, tot i que la respecto molt i l'estimo molt, que sóc més aviat urbanita, vaig a la muntanya sempre que puc, però no a l'alta muntanya,
0: sí, sí, sí.
1: I al Pirineu poder fa 8 anys que no hi pujo. Tu que estàs en contacte permanent amb la natura, però la natura d'alta muntanya, la natura d'anar a veure les aurores boreals, com estàs veient el canvi climàtic aquests 30 anys teus de professió?
0: Bueno, a veure, és un tema preocupant, i ja tots i totes sabem com està el panorama, no? Jo sí que és veritat que quan parlàvem, per exemple, del retrocés glaciar, saps? Teníem, per exemple, els Alps, no? Tant el Pirineu com els Alps, i fa doncs, fot 100 anys teníem glaciars. Ara ens anem al Pirineu i ja no trobem ni un

0: glaciar, i tenim el glaciar de la Neto, que queda lo just, i poqueta cosa més al Vinyamal, i ja no tenim res més, no? Hi havia glaciars. Després, clar, te'n trobes, per exemple, doncs els Alps. Els Alps i els glaciars han fotut un retrocés brutal per tot aquest calentament global i de més que tenim, no? Llavors, això anava a de qui jo deia, bueno, tampoc no serà tant, perquè, joder, aquí l'Himàlaia, aquí sempre hi ha gel. Pues et puc dir que des de fa 10 anys allà ja s'ha començat. Evidentment que ja es notava en su tiempo, no? Clar, que allí ja, allò és tan gran que a vegades vas i dius, hòstia, pues jo no ho noto. Pues ja, vull dir, des de fa 10 anys ja allà ja es nota molt, i escalades que nosaltres fèiem, diguéssim, amb gel, ara ja les fem amb roca, perquè el gel ja ha desaparegut. I això ha passat amb 10 anys. Vull dir, és com si el tema aquest del calentament, tot això, fos una cosa, diguéssim, vull dir, que va a full, vull dir, que no té, vull dir, que si no vigilem, la liarem parda. I no és tan sols el tema de glaciars o no glaciars, sinó que climàticament s'estaven uns canvis terribles, i llavors antigament el temps, per exemple, a grans muntanyes, parlo de l'Himàlaia perquè és el lloc que potser més conec, el temps era molt més estable. Tots sabíem que el monsó durava del juliol estatal, tots sabíem que, per exemple, el monsó s'acabava al setembre, i llavors teníem els mesos d'octubre i de novembre teníem uns mesos calmats, suaus, no? de post-monsó. Ara no, ara tot fluctua d'una manera brutal. Hi ha unes pluges al·lucinants fora de quan les han de bé.
1: De temporada?
0: Fora temporada.
1: I geogràficament, perquè el que va passar aquí a la Dana, evidentment, és que aquestes pluges de 600 litres no es poden donar a zones monsòniques.
0: I llavors això pues, fa que te'n donis compte de que si no vigilem, pues, la cagarem. Però bueno, això ja... Nosaltres, com a petites personetes que estem a la Terra, doncs fem el que crec que cada un hem de fer, sobretot conscienciar els que venen darrere nostre, i torno a posar a taula el nom del Malik, vull dir conscienciar els que venen darrere, i xavals, procurem doncs, no cagar-la, que siguem conscients de que tot això s'ha de vigilar i de més, i per altra banda, doncs, aquí qui ha de apretar el cul són els que manen, clar, si és que els que manen no són capaços d'aclarir-se en una d'aquestes grans conferències que fan, clar, tu a una persona li dius no facis això o no facis allò, saps, allò de vigila el que fas, i després a nivell global, no? A nivell mundial veus que no hi ha una entesa, llavors clar, la gent al final s'enfada i ho envien tot a pastar, no? però bueno, nosaltres que tenim a la mà poder fer bondat, doncs l'hauríem de fer, sobretot conscienciar els que venen per darrere nostre, i bueno, i apretar el cul, i que els de dalt es posin les piles i s'apanyin, si no ens ho carregarem tot.
1: El problema és que els de dalt no es posaran d'acord, i els que patim les conseqüències som nosaltres i evidentment la natura, no?
0: Claro, sí.
1: Que...
0: sí, és així, vull dir, al final el poble, bueno, hi havia un amic meu que sempre em deia el poble que el fotin, saps? Vull dir, el poble, saps? El poble que el fotin, bueno, esclar, els més petits és els que ens apanyen, però bueno, per la nostra part han de fer lo possible, nosaltres hem de fer lo possible, ja dic, conscienciar pues, els més petits, a tot el nostre entorn, i sobretot pues, fer política, no? I ara potser ja m'estic anant de les mans, però bueno, pues, vull dir, la política no és política partidista, no? Amb el concepte partidista, no? O sigui, és fer política, és buscar de quines maneres podem fer que tot això pues, a nivell pues, d'indústria, a nivell global, pugui anar endavant perquè no ens carreguem el planeta, al final, vull dir, clar, quin sentit té, ara anem a buscar un altre planeta per viure, per espatllar-lo. Jo que tinc la sort d'haver viatjat pel món, és una meravella veure coses xulíssimes al món, i llavors això, hòstia, és que seria una llàstima perdre-ho, no? I llavors tot això està a les nostres mans, i depèn de nosaltres que, pues això, que tinguem un futur més o menys incert, no?
1: A la teva... Bueno, en una de les pàgines web emocions infinites, sí. Infinity Emotions. Veig que tens un dels viatges a Groenlàndia, i justament Groenlàndia és un lloc, un dels llocs que políticament està fotut perquè tothom ho vol, no d'ara, de fa molts anys.
0: Bueno, Groenlàndia té un problema molt gran perquè tots el volen, és com si fos un caramelet que tothom voldria. Ells estan reclamant la independència o el fet de voler gestionar ells sols.
1: Amb Dinamarca, és que...
0: Sí, clar,
1: i els Estats Units, i la Xina, clar, i Rússia, ja estan tots per allà.
0: I la moguda està que és un país... Un país, un continent, una illa, un... que sé, com ni vulguis dir, no? Tu mire... I ara els que ens escolten, no? De Groenlàndia, coño, obriu el telèfon, foteu el Google Maps, feu amb el dit xec-xec i veureu que allò és immens. Què passa? Que els groenlandesos i groenlandeses, que són quatre, que són els esquimals, maldits esquimals, que el nostre... Bueno, de fet, Malik, el nom de Malik precisament ve dels inuits, no? Llavors, clar, són tan poquets que gestionar un país tan gran, doncs Dinamarca s'hauria d'implicar, perquè lògicament són... Vull dir, no deixen de ser dinamarquesos, no? per dir una cosa, sí. Però clar, tothom busca petroli ja, no? Tothom busca cosetes, i clar, estan els americans, estan els japonesos, estan els no sé què, sí. I això, clar, se'ns escapa de les mans, no? És un país meravellós, és un país brutal, país per de fet, les visites o els trekkings o els viatges que es fan allà les fas a un 5% de l'espai, amb un terreny molt petit de lo que és a Groenlàndia, perquè bueno, és un terreny totalment inaccessible, no? Bueno, un altre lloc del món meravellós, vull dir, com jo us dic, vull dir, tampoc no he estat a massa països, vull dir, al món mundial tenim uns 200 països i jo he estat a una seixantena, vull dir, tampoc no puc dir que hagi viatjat per tots els països del món. Potser sí que m'he arrastrat per tot el món, pràcticament he trepitjat tots els continents, menys un que algun dia m'agradaria poder trepitjar, que és Antàrtida, i poder gaudir de, pues això, no? d'aquells punts, allò sí que seria un somni per mi, no? I el meu somni, pues, potser seria anar a l'Antàrtida.
1: Segur que el faràs.
0: No, estic convençut que sí, eh? El pas que, bueno, escolta'm, la vida és llarga, i ara, pues, si no toque ara, no toque, ja es farà, no hi ha problema, tot se farà.
1: Xavi, ja estem arribant al final d'aquest espai.
0: Molt bé.
1: I a tots els meus convidats, la darrera pregunta que faig, i que a vegades no s'acaba, és: alguna cosa que vulguis dir que jo no t'hagi preguntat i que consideris important, que ens vulguis ara explicar?
0: Pues no m'agradaria que semblés que ho dic perquè em dedico a això, però jo, per mi, una teràpia, una de les grans teràpies és el viatjar. Per mi viatjar és teràpia. Llavors animaria, pues, a tots i totes les que ens escolteu, joder, que viatgeu, saps? Pel vostre compte, amb agència de viatges, és igual. Que viatgeu.
1: Ni que sigui fer el Camino de Santiago.
0: Exacte. I ara em direu, tio, això ho dius ara que estem en guerra, mig món contra mig món. Bueno, precisament, doncs, per això us ho dic, perquè vull dir, nosaltres sabem que el món està fet com està, ara tenim tota la zona d'Iran amb un lío de l'hòstia, jo a Iran hi he estat mitja dotzena de vegades, conec el país, és un país espectacular, amb una gent espectacular.
1: Hospitalaris,
0: fins al nivell de pensar on està la càmera, saps? Vull dir, és una bogeria, no? Llavors, des d'aquí, pues això, animar la gent que viatgi, que jo ja sé que la situació és difícil, que a vegades, pues, que joder, que els vols van una pasta. Bueno, seguim viatjant, pues, perquè és una teràpia que ens cal. I viatjar no és agafar un vol. Viatjar vol dir sortir de casa amb ganes de conèixer coses. I si pots viatjar amb un avió, doncs vas a un avió. Però si no, agafes el cotxe. I si no, doncs agafes i te'n vas caminant.
1: Com l'Enric Luzán, que la seva passió és fer la volta al món.
0: Se'n va caminant a peu. Pel fet de sortir de casa, de no tancar-nos a casa, el concepte del viatge, et dic que jo el poso, vull dir, l'extenc a poder fer coses per l'estat espanyol, perquè la península Ibèrica és un lloc meravellós, Portugal, les nostres illes, les Canàries, i llavors és que el Pirineu, França, i tot el que és Europa, doncs, clar, tot això és una meravella. Clar, si es pot sortir d'aquí i anar a veure llocs una mica més, diguéssim, exòtics, doncs cony, feu-ho, no? Però cony, que viatgeu, que sortiu de casa, que viatgeu sols, acompanyats, com vulgueu, i és una teràpia que considero que a dia d'avui doncs, ens convé que tots ens desestressem una miqueteta, i per la manera meva d'entendre la vida penso que pot ser una molt bona opció.
1: Doncs, com diu el Xavi, i ho ha dit al llarg de l'entrevista, per tenir una visió més àmplia i també per conèixer la gent és perdre la por i perdre els perjudicis amb la resta de persones, viatgem. I fem aquests contactes.
0: Viatgem, que el món s'acaba.
1: Per nosaltres un moment o altre s'acabarà, perquè jo ja tinc una edat, soc més gran que tu. Vull acabar l'entrevista com l'he començada. Xavier Arias, gràcies, benvingut per estar avui amb nosaltres.
0: A vos per convidar-me.
1: 35 anys d'experiència t'avalen. Un home que de la seva passió ha fet una professió, apassionat de la muntanya, dels viatges, la natura, la fotografia, des del desert a l'alta muntanya, paisatges infinits del cel i la terra. Gràcies. Genial. Una forta abraçada.
0: A vosaltres. Petonassos.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esplugues FM.
1: Són les dues del migdia.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: A l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, avui parlem amb una entitat de la nostra població, AMPEL, els amics dels museus i del patrimoni d'Esplugues de Llobregat. Us passo a presentar les persones que m'acompanyen. Víctor Setoaín, que és el president de l'AMPEL i és arquitecte, benvingut.
3: Sí, correcte. Bona tarda, gràcies.
2: També tenim a la Roser Vilarder, ella és historiadora, exdirectora dels museus d'aquí d'Esplugues, vicepresidenta de l'entitat. Benvinguda.
4: Hola, bona tarda, gràcies.
2: Tot i que ja està jubilada com a directora dels museus, ella no se jubila del que és la seva afició i la seva professió. Una cosa és la professió, diguem-ne, laboral, i una altra és la seva professió, que és historiadora.
4: Sí, sí. Com dèiem abans, la gent es jubila, però no et jubiles de la vida i dels interessos que has anat conreant durant la vida, no?
2: També ens acompanya l'Esther Arquézar, que és professora secundària de l'Institut d'aquí de la Mallola d'Esplugues i forma part de la Comissió de Patrimoni de l'AMPEL.
5: Bona tarda.
2: Com us deia abans, a l'AMPEL ja hem fet dues entrevistes i jo vull recordar. La primera la vam fer l'any 2020. Va ser amb la estimada i recordada Mercè Vidal. I a més jo recordo l'entrevista amb molt de carinyo, perquè va ser la primera entrevista que jo vaig fer a casa d'una persona, perquè en aquell moment la Mercè no es trobava gaire bé i em va demanar que sí, que l'entrevista sí, però que venir a l'avenç. Penseu que clar, el 2020 estàvem amb la Covid, estàvem amb mesos de més obertura, però ella no volia anar fora de casa. I va ser la primera entrevista que vaig fer a casa d'algú. No va ser la primera entrevista que vaig fer amb una entitat. I per tant és una entrevista que jo la recordo amb molta estima, i a la Mercè, evidentment, també. Després també, quan va entrar a ser president de l'entitat el Josep Benedico, també vam tenir ocasió de parlar amb el nou president i amb una altra persona que va venir de la Junta. Tot i això, i ara que estem avui aquí, doncs a mi m'agradaria parlar amb l'actual president, donar-li la benvinguda com a mínim des d'aquests micròfons, saludar-vos afectuosament i preguntar-vos com arribeu a ser president de l'entitat aquí a Esplugues.
3: Doncs a veure, de fet, bé, l'AMPEL, com que és una associació, després ja una associació, després ja concretarem, molt vinculada al món de la ceràmica, i jo sóc un gran aficionat a la ceràmica. Doncs a través d'aquesta afició meva vaig contactar amb persones que havien formaven part de l'AMPEL, com era la Mercè Vidal, bàsicament una gran amiga meva, i a través d'ella doncs vaig entrar i va formar part de, com a soci. Doncs la gent que estava dins i fora de l'anterior junta doncs em van demanar formar un nou equip per portar aquesta nova etapa. Llavors, a partir d'aquí doncs, és com vam començar a muntar aquest nou equip, amb la Roser Vilardell, amb l'Esther, i amb gent que ja formava part de la Junta, com és la Laura Sant Agustín, la Mireia Freixa, la Camila González o el Lluís Latorre, no? Que és d'alguna manera les persones que estem més vinculades a l'activitat del dia a dia de l'associació.
2: Un altre membre és la Roser, que et coneixem com a directora del museu, ara ja exdirectora, i també m'agradaria una miqueta que ens expliquis la teva participació a la Junta i evidentment a l'entitat, que jo suposo, sense coneixement, de que has estat un pilar molt important dintre de l'entitat al llarg d'aquests anys pels teus coneixements.
4: Bueno, ara aniríem una mica a l'origen, que era a principis, quan es va crear el Museu de Can Tintorer, estem parlant de l'any 2003, va passar un cert temps i hi havia tota una sèrie de persones que van manifestar el seu recolzament a aquesta nova institució que s'havia creat, però jo diria que estava com molt poc valorada o poc coneguda. I va ser a partir d'una sèrie de persones com la Laura, la Mercè, pues, que van decidir de crear una entitat, perquè un museu d'alguna manera es recolza precisament amb la ciutadania i no té sentit si no hi ha un recolzament. I a partir d'aquí va néixer aquesta idea de crear a l'Àmpel, a la que se li van afegir, el Víctor no ho ha afegit, però el seu pare, el doctor Seto Aín, que té una important col·lecció de ceràmica que està instal·lada
3: aquí a Esplugues,
4: doncs ràpidament s'hi va afegir. També recordo que es va morir el senyor Fau Serra, que era el president de l'Associació d'Amics dels Museus de Catalunya, i ell tenia la farmàcia aquí a Esplugues, i que també ràpidament doncs, ho va acollir. I, bueno, i com a persona que en aquells moments jo estava al museu, doncs va ser una gran aportació el fet de tenir aquest recolzament ciutadà, no?
2: I l'Ester Alquézar com arriba a formar part d'aquesta junta?
5: A veure, una miqueta per casualitat, perquè jo vaig enviar doncs un correu electrònic a l'associació un dia, i llavors doncs no contestaven, i llavors vaig pensar, bé, doncs ja em contestaran quan sigui, no? Què passava? Doncs que hi havia aquest moment que ha explicat el Víctor de transició de l'antiga junta amb la nova junta. Llavors jo sóc professora, sóc llicenciada en Història de l'Art, llavors la Mercè Vidal no la coneixia personalment, però coneixia molt la seva obra, perquè evidentment doncs és un referent a nivell d'Història de l'Art, no? No perquè sigui després Plugues, però de Catalunya, no? I del noucentisme. Llavors, per exemple, la Roser Vilardell sí que ens hem conegut d'abans, perquè hem fet una col·laboració des de l'Institut del Joanot Martorell sobre patrimoni, d'un projecte que es deia Padrinem el nostre patrimoni. Llavors, jo vaig treballar amb els alumnes la Baronda, la fàbrica de ceràmica, i a partir d'aquí doncs vam arribar al museu, vam conèixer la Roser, vam fer un projecte comú, vam portar els alumnes doncs a veure la fàbrica, parlar de ceràmica, etc. I és aquesta una mica la vinculació i l'interès que em va generar aquesta associació.
4: Perdona, Esther, i també veníem d'on veníem, que abans ja s'ha comentat, no?, que veníem del Covid, vull dir, va haver-hi tot un període d'inactivitat fins que no s'ha posat en marxa la nova junta. Sí.
2: Doncs aprofitarem per dir una miqueta aquestes xarxes socials de l'entitat, que ho tornarem a repetir al final, perquè el motiu de l'entrevista d'avui, de fet, no és parlar solament de l'Àmpel, que sempre em rectificava la Mercè, Àmpel. Seguiu escoltant l'entrevista perquè sabreu de seguida i ràpidament quin és el motiu de l'entrevista d'avui amb les persones que tenim aquí avui a l'estudi. I si algú es vol posar en contacte amb l'Associació dels Amics dels Museus,
5: doncs primer de tot ens pot escriure un correu electrònic, el correu que diré ara a continuació, que és amicsampel@gmail.com. També podeu contactar a través de la nostra pàgina web, que és ampel.entitats.esplugues.cat, i després també tenim una novetat, que és que tenim Instagram. Llavors, també ens podeu contactar en el nostre Instagram, que és ampel.esplugues. Si no ens trobeu amb aquestes xarxes que hem dit, també podeu trucar directament, o si no teniu xarxes socials, que també pot ser que hi hagi algú que no en tingui, no? Doncs ens podeu trucar als Museus d'Esplugues de Llobregat, al 93 470 0218, i allà doncs us adreçaran o agafaran el missatge i ens el passaran sense cap problema, o si voleu formar part i ser socis o sòcies de l'associació, doncs també ens podeu contactar a través d'aquest telèfon.
2: Doncs ara parlaríem, faríem 5 cèntims de quina és la finalitat de l'associació. Sabem que es va fundar perquè realment ens interessa el patrimoni, perquè volem que tots els espluguins i espluguines tinguin coneixement del nostre patrimoni. Una miqueta ja ha començat, la Roser, però ara que ja estem al 2024, hem passat aquesta fase de Covid i d'entrebancs que hem tingut tots. Quina és la finalitat de l'associació?
3: Doncs, bé, com bé ha explicat la Roser, a l'Àmpel, que aquestes sigles vol dir amics dels museus i del patrimoni d'Esplugues, val? Llavors, l'objectiu bàsic de l'AMPEL era vetllar per protegir i salvaguardar el patrimoni local i d'altres llocs de Catalunya. Ha estat també sempre molt vinculat al museu, eh? O sigui que també és reforçar l'activitat que feia el Museu Can Tintorer d'Esplugues de Ceràmica.
4: I perdona que t'interrompeixi, sobretot per la rajoleta, perquè la rajoleta és encara un tema pendent que Esplugues no ha resolt. Vull dir, és un equipament que es va inaugurar provisionalment el 2002 i han passat ja més de 20 anys i encara no s'ha resolt, no? I llavors a l'AMPEL precisament el que volia era que hi hagués una força social que sostingués aquesta idea de musealització definitiva.
3: Això és una mica per la gent que no conegui el que és, suposo que aquí a Esplugues tothom ho coneix, no? El que és la rajoleta o la fàbrica, el Pujolibausis. La Pujolibausis és una fàbrica que durant l'època modernista treballa i produeix per la gran majoria d'arquitectes modernistes i noucentistes. Llavors, no explicaré tota la història de la fàbrica, però sí que després el museu de Can Tintorer, que l'Ajuntament compra la col·lecció i munta aquest museu monotemàtic, és només sobre rajola, d'alguna manera vinculat a la història d'aquesta fàbrica, que és una fàbrica que bàsicament fa rajola ceràmica, doncs, per arquitectura.
4: Bé. Diguem que comparteixen un mateix discurs, sí, a l'entorn de la ceràmica arquitectònica.
3: Exactament, sí. Llavors, estem, què defensem nosaltres o què vigilem? Pues són totes activitats culturals vinculades al món de la ceràmica artística, a la ceràmica històrica, a la ceràmica industrial, però sempre molt vinculat al fang, a la ceràmica, òbviament. Això ho fem també a través de conferències, de xerrades, d'excursions o de sortides organitzades per visitar llocs vinculats a l'art, vinculats al món de la ceràmica, d'avantguarda, històrics. Hem fet sortides a tot arreu, a Osca, al País Basc, al sud de França, una mica aquesta és la dinàmica. I després aquestes sortides sempre es fan vinculades o acompanyades o dirigides per algun tècnic especialista en el tema aquell que anem a veure. I després, pues, el tema de les conferències, pues, tenim un equip que lidera la Mireia Freixa, que també és historiadora de l'art i que d'alguna manera contacta, programa i organitza una mica les xerrades i conferències amb les persones que fan aquestes xerrades.
2: Empesos per la preocupació que teniu des de l'entitat pel patrimoni, més enllà de la ceràmica, més enllà del museu, l'entitat presenta una proposta davant del ple municipal. I ara sí que m'agradaria que m'expliquéssiu què és aquesta proposta, què és el que vol desenvolupar i quina finalitat i què demaneu en el ple municipal.
4: De fet, ens acollim a un dret que està regulat per el reglament d'ordenació municipal, en el qual doncs, les entitats o qualsevol amb una sèrie de determinants poden presentar doncs, algun dictamen perquè es posi a aprovació del ple. I en aquest sentit, doncs, empesos per aquesta preocupació que tenim sobre la desaparició d'algun patrimoni força destacat, i si no desaparició, ara sí que en aquest cas podem parlar de desaparició, però sí que està algun d'ell en unes condicions doncs, que fan patir molt, precisament doncs, això ens va emprendre a fer aquest escrit. Aquest escrit l'intentem justificar, el justifiquem, reflexionem sobre que totes les ciutats doncs, creixen, però això no és impediment que amb aquesta evolució doncs, es pugui fer compatible també amb la preservació de la memòria arquitectònica, de la memòria patrimonial, que d'alguna manera és la garantia i és el que confereix la identitat, el que ens fa diferents al poble del costat. Mm. I en aquest sentit, doncs, fèiem aquestes reflexions. Parlàvem també d'una cosa que vam celebrar a força, i és que l'Ajuntament es va quedar una part del conjunt del Xavier Corberó, però en canvi hi ha una altra part, doncs, que tenim la incertesa, que no sabem què és el que passarà.
2: Clar, perquè hi ha la part que li diem a l'Espai Corberó, però hi ha una altra part que hi ha uns elements com a Can Cargol, i que això no, és el que no sabem, sí, el que passarà. Bueno,
4: Can Cargol, i no només Can Cargol.
3: És la casa taller, o sigui, parlem, sí, de lo que és la casa
4: taller. No, el que l'Ajuntament es va quedar és el que és els jardins.
3: Sí, sí.
4: Val? Després hi ha el que és el taller. Jo recordo que el Xavier tenia una sèrie d'escultures permanents que permetien veure la part evolutiva de la seva obra. Hi ha Can Cargol, hi ha tota la part creativa que ell va fer en el soterrani, tenia com una espècie d'espai meravellós i del qual no sabem exactament què és el que passa, no? El que passarà. Llavors, això ens fa patir. Ens fa patir, doncs, que Can Cargol, per el que va denunciar el Josep Florença en un escrit a la Vida d'Esplugues, deia que la teulada que estava enfonsada. El tema de Montsió.
2: Clar.
4: El tema de Montsió
2: també és preocupant.
4: Ha deixat de funcionar com a monestir, malauradament, però, en canvi, tothom ens obre aquesta incertesa de quin serà el seu futur. Vull dir, crec que tots hem passat pel carrer de l'Església i veus apuntalat, doncs, a l'edifici, una part de l'edifici que caldria, doncs, restaurar-lo. Clar, i estem parlant d'uns exemples que són becils, no? Ja no parlem d'altres exemples que anem veient que van desapareixent, no? I en aquest sentit, doncs, demanàvem a l'Ajuntament, doncs, una actuació concreta, no? Que hi hagués una redacció d'un pla especial de protecció, com tenen altres municipis, i que d'alguna manera hi hagués aquesta posada a punt d'un catàleg amb el seu pla de protecció, que no existeix en aquests moments. Demanàvem, doncs,
3: hi ha unes fitxes d'immobles protegits.
4: Hi ha un catàleg, però sense un pla.
3: Però quin és el pla previst per l'Ajuntament?
2: La Diputació, i això ho vam parlar prèviament amb la Roser, jo ho tinc a la meva memòria, la Diputació va realitzar com un inventari d'Esplugues. Sí.
4: Un inventari d'algun encàrrec que va fer l'Ajuntament.
2: Exacte.
4: Sé que aquest inventari era del 2007, em sembla, recordar, però això ja ve d'abans, o sigui, potser va ser 2 o 3 anys abans. Era un equip multidisciplinar, hi havia, per exemple, també hi havia la Mercè Vidal, estava capitanejat per la Raquel Lacuesta i per gent que d'alguna manera són experts en patrimoni. I, a més, recordo que amb aquestes fitxes posaven fins i tot quin tipus de protecció, quina acció s'havia d'emprendre. Això va quedar sobre la taula, perquè en aquests moments no hi ha res, no? Llavors, el que demanem és aquesta sensibilització per part de...
2: Però és que van passant els anys i trobem peces que estan desapareixent. Què passarà amb Can Oliveres, per exemple? Què passarà que Can Oliveres només es va protegir el que era la masia, però no es va protegir el tancat i el barri, que és molt important amb una masia, el tancat i el barri.
4: Però la masia tampoc. O sigui, si la van protegir, la van mal protegir, perquè no queda, bueno, queda estava, les quatre parets.
2: Estava al catàleg, però clar, com, sí, que, sí.
4: No hi ha un pla de protecció.
2: Exacte, és com que no s'ha fet el pla...
5: Perdona, hi ha elements que hi ha en el catàleg que la Mercè Vidal, doncs, ja alertava en el seu dia que eren interessants, però que no eren becil, per exemple, però que eren interessants, i que són elements que han desaparegut, no? Com, per exemple, també la plaça que hi ha al costat de la Nestlé, que ara forma part del Garbí, doncs també, no?, s'ha fet un poliesportiu, és a dir, que ja ha desaparegut, no?, aquella casa, o, per exemple, doncs, altres elements, que suposo que ara, doncs, en parlarem, com, per exemple, l'edifici del Barco, no?, que, evidentment, no està protegit, però que tenia, perdó, és que em costa molt parlar en passat del Barco, no m'hi acabo d'acostumar. Doncs això, que estan desapareixent aquests elements, que nosaltres doncs, estem explicant i en aquesta moció que es presentarà, en aquest escrit, però que hi ha alguns que ja fem tard. És a dir, que parlem d'algun element que ja ha desaparegut, com per exemple, doncs, l'edifici del Barco.
4: que, perdona, en la petició, el que es demanava, com que deien que un dels motius era perquè estava en runa, no? L'havien declarat en estat de runa, no? Es demanava una altra prospecció, es demanava la DIPA, aviam si podien també doncs, fer una valoració, tant econòmica com el que podia costar sí. la seva conservació, però bueno, això ja, ara sí que ja no estem a temps.
2: Sí,
4: això...
2: Roser, si em permets, com que tinc a les mans la proposta que feu des de l'entitat a l'Ajuntament, i diu, no es pot obviar el cas del barco que, a la banda de la seva gestió del drama humà, hi ha al darrere i cal deixar constància el seu valor arquitectònic singular. Ja segueix el paràgraf, em saltaré un tros, diu, la seva actual qualificació de zona verda no és en absolut oblidat motiu del seu enderroc. És un edifici plurifamiliar de gran interès. Bé, això és el que vosaltres escriviu.
4: És que hi ha altres exemples que també són zona verda i per això no els enderroquen. El mateix monestir de Montsió està classificat com a zona verda. Vull dir, aquest no era el motiu.
2: Jo recordo la zona verda que hi havia privada a Finestrelles, que ara estava ocupat pels Tres Molinos Lidl, perquè ens entenguem físicament, que es va fer un canvi urbanístic amb el barri del Gall, que es va fer la plaça del Record. I imagineu-vos com poden anar els plans urbanístics. Com que estem al Baix Llobregat, es poden fer canvis de cromos entre poblacions. Val? Per tant, si es poden fer canvi de cromos i estava qualificat el tema del barco de la Baronda o del Salt del Pi, com li vulguem dir la ubicació, no podien fer un canvi de cromos podem alguna altra població?
3: A veure, qualsevol edifici que està en una situació de fora d'ordenació, com era el cas del barco, perquè estava en una altra tipologia de terreny, òbviament una modificació del planejament general permet pues, salvaguardar aquest i altres casos que s'han donat moltes ocasions. Però bueno, és el que dèiem, ara ja la situació ja és una altra. Ara per exemple, haurem sí. de començar per
5: l'any passat. No, es podria haver plantejat una requalificació del sòl com es va fer en l'espai La Baronda. Exacte. Després que també volia comentar i posar en valor també la figura de Climent Mainés, que és l'arquitecte que ha fet, que va fer l'espai La Baronda i després el barco, no? Són de la mateixa època, però després també ens hem carregat un discurs que podia haver sigut molt bonic, un fil patrimonial molt interessant, que és el de l'Angelina Loss. Nosaltres, clar, com que som molt de ceràmica, ens agrada molt doncs, reivindicar la figura de l'Angelina Loss, que va viure doncs, en el barco, que això potser molta gent no ho sap, però ella tenia el seu taller en el barco i tenia, doncs, després anava també a coure algunes peces a La Baronda, i aquest fil, no, aquest triangle una mica patrimonial que lliga el barco amb La Baronda, amb Pujol i Baucis, perquè fins i tot el seu pare doncs, havia sigut director de Pujol i Baucis, ella venia d'Onda, que és una ciutat vinculadíssima a Esplugues, que des d'aquí, mira, també aprofitem per dir que ens agradaria que fos emparentada amb Esplugues, que seria molt xulo, no? Molt interessant.
2: És que per això es diu Bar Onda, sí. Barcelona, Ona.
5: Sí, sí, perquè ells venien d'Onda, llavors, doncs, Onda, totes aquestes això. Vinculacions, no? Que són interessants de saber, clar, si desapareix el patrimoni, doncs desapareix també una mica aquesta, bueno, aquest recurs, no?, de poder explicar totes aquestes coses que formen part de la història d'Esplugues, no?, la història de la immigració, etc.
2: Allà on estigui l'Angelina se n'entornaria. O sigui, vindria Esplugues i se n'entornaria, segur.
4: De fet, a La Baronda, inicialment algunes de les peces premiades de la Bienal estaven exposades a l'Espai Baronda i allà hi ha una exposició permanent precisament per reforçar aquests lligams que deia l'Esther, no? Aquesta relació entre La Baronda, entre ella que vivia allà al davant, que abans d'enderrocar encara hi havia algunes restes del seu forn, no sé si ara hi han desaparegut del tot.
5: Desapareixeran.
4: però hi havia, encara es va trobar algunes restes en un espai que es deia que si potser es podia fer una petita placeta o alguna cosa així, no? I sí, és una llàstima.
2: Jo que sóc nascuda al barri de Can Clota i recordo les anades i vingudes dels camions que pujaven i baixaven pel carrer de la Riba, no recordo el forn, però sí recordo veure entrar i sortir molts cops de la fàbrica, del magatzem, perquè ja al final dels anys ja va ser un magatzem, a l'Angelina Alós, i l'havia vist entrar i sortir del barco.
4: És que l'Angelina era parenta dels Gaia. Eren, bueno, li diuen cosins.
2: Sí, els Gaia havien tingut una casa.
4: Tenien relació amb l'Angelina. Sí. De fet, ella es va instal·lar en el barco perquè ella havia emmalaltit i llavors li van comentar, els Gaia, li van dir, vine, que ara estan fent uns pisos i tal i qual, i Esplugues en aquells moments doncs representa que era un espai més saludable que no Barcelona, i de fet va retornar a Esplugues pels de la fàbrica, vaja.
2: Malauradament ja no pot formar part d'aquest catàleg que vosaltres demaneu, aquest pla especial de protecció del patrimoni d'Esplugues. El barco ja no hi pot ser, perquè ja no el tenim. Seguim parlant d'aquesta proposta que feu, perquè a més del barco hi ha altres elements que surten en el vostre article que voleu que s'acabin de protegir. No sé, per exemple, veig que parleu dels laboratoris Rocador, però ara està en mans d'una empresa privada i han fet moltes
4: aquests
2: reformes i moltes coses.
4: Sí.
3: Bueno, citem els edificis de l'antiga fàbrica Rocador, una farmacèutica dedicada a l'àmbit veterinari, que és un edifici privat, però que està dins del... És un vecil a nivell de façana, té una protecció menor, però una protecció de la seva façana. És un edifici també que va construir el Climent Mainès, el mateix arquitecte que va fer la Baronda i el mateix arquitecte que va fer el barco, l'edifici del barco. Bé, el Climent Mainès va ser arquitecte municipal d'Esplugues i després va exercir també com a arquitecte lliure. I sempre són uns edificis que tenen un cert caràcter, no? amb un ordre molt, molt, molt clar, molt neutre, molt ordenats.
5: Se'ls ha vinculat, o sigui, el Climent Mainès se l'ha vinculat en algun moment a l'arquitectura racionalista de la GATPAC, per exemple, no? I després al carrer Nord, Sant Just, hi ha un edifici que s'assembla molt, està una mica emparentat també amb el barco.
2: És el carrer Nord 61, 63, 65 i després ja està el 67, 69, que tots aquells edificis van ser rehabilitats per l'Ajuntament de Sant Just d'Esbert ja fa anys, jo dic perquè jo vaig estar treballant a la promotora municipal que va promoure, bueno, que l'Ajuntament va encarregar la rehabilitació, i sí que tenen una certa similitud per aquests passadissos llargs en el que els veïns entren pels passadissos, els passadissos donen a via lliure, que no estan tancats. I sí que és veritat que quan hi ha un interès polític es troben solucions a les coses. Val a dir que aquests pisos del carrer Nord no estaven en zona verda, estaven en
4: zones habitatges. És un edifici singular.
3: Aquests edificis com era la Casa Bloc del GATPAC o el cas del barco, forma part d'una arquitectura racionalista en un moment en què es vol regenerar la vida dels habitatges.
4: Estem parlant dels anys 30,
3: dels anys 30,
4: de la guerra.
3: En els quals la ciutat té unes condicions d'habitabilitat nefastes, i llavors es generen aquests espais vinculats d'accessos a les vivendes per espais exteriors, ben assolellats, ben orientats, de manera que es generen ventilacions creuades en els edificis per poder tenir unes condicions favorables, no?, dels habitatges. Això ho tenia aquest edifici, doncs perquè era un flex reflexe d'aquesta arquitectura de l'època.
2: Eren pisos petits, però amb el seu rebedor, la cuina quadradeta, que estava bé, passadís, sí. El menjador sense ser molt gran, però era una vida còmoda, sí, per la gent treballadora, sí, de l'època.
3: Sí. Indiscutiblement és un edifici que es va degradar, i estava degradat, però és un edifici que es podia, com s'han fet altres vegades, haver regenerat.
2: Exacte. Està clar. I hi ha un altre tema, que això és a títol personal, jo us ho comento, no, tampoc fa falta que em contesteu, però he estat donant moltes voltes tots aquests dies amb el tema del barco, perquè primera perquè sóc veïna, tinc amigues meves i amics meus que hem jugat junts al carrer i que estaven dilluns despedint-se de les runes de lo que havia sigut casa seva. Jo pensava, com és possible que tots els ajuntaments, siguin els que siguin, grans o petits, sigui Barcelona, sigui Madrid, qualsevol ajuntament, ara no voldria dir un nom, però Montblanc, algun poble de la Conca de Barberà, d'on sigui, del Tarragona, és més igual, del Pirineu, qualsevol ajuntament fa un gran esforç per fer habitatges de protecció oficial, perquè és un gran esforç, encara que siguis Madrid o Barcelona, i aquí ens permetem el luxe de tirar a terra un edifici de 38 habitatges.
3: Sí, sí, sí.
2: T'agradi o no t'agradi, el trobis més maco o no el trobis més maco, sigui un habitatge singular o no, ens permetem el luxe que el tirem a terra quan al darrere tenim un espai Corberó que ens ha costat no sé quants milions, tenim un espai Baronda que també en el seu dia, encara que ho van rehabilitar particulars, també no sé quants milions ha costat, que s'està fent tot aquest recorregut de pas peatonal de camins saludables que també volen fer les ciutats, s'estan gastant molts milions i s'han enderrocat 38 vivendes de gent humil i treballadora.
4: Sí, sí, enderrocada més és car.
5: I a més a més, també, bueno, també vull recordar que hi ha una plataforma veïnal que va néixer doncs el 2020, que també tenia una mica la voluntat de salvar el barco, no? És la plataforma Salvem el Barco. Llavors, el tema greu també són les famílies, però també el tema greu és el decret on es diu que aquest barco estava en una ruïna imminent. Perquè les persones que hem estat anant cada dia a veure l'enderroc del barco, hem vist com hi havia un dinosaure metàl·lic que li va costar moltíssim menjar-se el barco i el barco no queia. Això és el que a mi moltes persones m'han comentat, no? L'enderroc del barco ha sigut públic, està gravat, hi ha fotografies, és a dir, s'ha vist com ha caigut el barco, no? Bueno, el barco no ha caigut, el barco l'han hagut d'enderrocar i ha costat moltíssim tirar-lo a terra, no? Llavors, és una pena, bueno, per nosaltres jo crec que és un dol. Per les persones que hi han viscut, evidentment és un dol i per això van voler fer aquest acte, no? Però per nosaltres és un dol, perquè perdre el patrimoni és una cosa que no tornarà. El barco no el podem tornar a construir i tantes altres coses que podríem esmentar, no? O, per exemple, doncs, també el museu, doncs, a la Rajoleta, doncs, la fàbrica, l'estructura que podem veure, aquella maqueta tan bonica que hi ha, tampoc tornarà. I això existia i s'hagués pogut salvar, s'hagués pogut rehabilitar, s'hagués pogut donar-li doncs un altre enfoc, no? Etcètera. Llavors és una pena perquè perdre el patrimoni és greu i nosaltres doncs veiem amb tristesa, no? Una mica que hi ha aquesta deixadesa, no? Per part de les persones que estan al capdavant i és això una mica el que ens dol perquè són persones que estimem. Estimem l'art, estimem la ceràmica, estimem el patrimoni i ens dol molt, no? que a la nostra ciutat doncs, hi hagi hagut aquestes accions i que hi hagi aquesta poca voluntat, no? A l'hora de resguardar i de protegir la nostra història, perquè és que no deixa de ser la nostra història, la nostra pròpia història com a ciutat, no? I com a comunitat. I bé, això és una miqueta doncs, el que... És complicat, un dels objectius.
4: És complicat parlar de futur quan no tens llegat, no? I aquesta és una mica la reflexió que està dient ella. Saber d'on venim, com han evolucionat les ciutats, si anem marmant tot això, doncs arriba un punt que no sabem on anem i ens convertim en uns més, no?
5: Sí, després no? També des de la part de la docència, que és una mica la meva professió, penso que també és molt important, no?, que els nois i noies d'Esplugues, els nens i nenes d'Esplugues, coneixin el seu patrimoni, coneixin d'on venim, no? Com era la ciutat abans, a què es dedicava la gent, de què treballava, no? Llavors, clar, si a poc a poc anem destruint tots aquests elements... doncs la gent que ens dediquem a explicar, no, a les aules la història i la societat i tot i com vivia la gent, ens quedarem a poc a poc sense elements. És a dir, que és molt important que reivindiquem també la funció didàctica del patrimoni, no? El patrimoni com una eina molt útil a les aules, i a més és una eina molt directa, perquè quan tu portes un alumnat, no ho sé, m'ho invento, ara, doncs a la Sagrada Família, i els portes allà dintre i els hi expliques i ho veuen i ho gaudeixen, doncs també és un gaudi, no?, per ells. Vull dir, quan els hi expliques les coses i com es van fer i la importància que tenen. Llavors, bueno, penso que una mica aquesta seria una mica la nostra funció, també.
4: Jo vull treure de positiu que amb el tema de la baronda, del barco, com a mínim, hagi servit també per sensibilitzar a persones que jo crec que potser, bueno, almenys jo, alguns inputs que he rebut de persones que mai els havia sentit fer alguns comentaris a favor del patrimoni, i aquesta reflexió, no?, de que ja és una cosa irreversible i la importància que té, doncs, a la conservació, que d'alguna manera ens explica com a col·lectivitat, no?
2: Veiem que hi ha elements, com hem dit abans, que en Cargol, que ha de ser un particular que denuncia a l'estat de la casa, ho denuncia més perquè ell té vincles familiars amb la casa, val? Però després també veiem com, per exemple, Vila Victòria, que està enmig del Pla Montesa, que també hi ha elements de la finca que han desaparegut, han deixat la casa, al final no sé pas què passarà. Veiem Can Casanova, que tampoc veiem, o sigui, l'Ajuntament no es postula, no m'ho fitxa. En el vostre escrit hi ha un punt en el que dieu que els propietaris han de vetllar per l'estat de les seves de conservació, sí. I que a més els ajuntaments són, no diré responsables, però sí que han de ser, sí, sí, vigilants o garants de que aquests propietaris tinguin en condicions les propietats, no? I clar, aquí veiem que aquí a Esplugues poder el que interessa és que Can Cervera quedi totalment enderrocada, una altra petita masia que hi ha davant de la parada del tram de Can Clota, on estarà el Mercadona, poder també els interessa que tot això vagi desapareixent i caigui a terra. Hi ha una casa aquí que no està protegida, però aquí hi ha Isidre Martí davant del

0: Però mentrestant, si se li reclamen als propietaris un bon ús de conservació, podria, per temes socials, fer-la servir. Per tant, jo veig un ajuntament que porta el govern 48 anys, penso que és, i que no està fent res per la preservació del patrimoni. I des d'aquest punt de vista, com a ciutadana, penso, i l'AMPA, el que podeu fer amb tot això? Perquè teniu un gegant a davant de ferro, de molidor, que és capaç de tirar a terra una propietat. Penseu que aquesta grua que ha tirat al barco, de fet, representa el govern municipal que tenim. Què pot fer l'AMPA davant d'aquest monstre de molidor polític?
1: Bueno, jo penso que és una mica el que diem, no? És una idea de poder fomentar i sensibilitzar, doncs, la necessitat d'aquesta conservació de patrimoni. Sí. Un patrimoni que no és només una responsabilitat dels ajuntaments, que això, a més, ho recull la Llei de Patrimoni Cultural, amb l'article 3er, que d'alguna manera diu que els ajuntaments, doncs, han de vetllar per la conservació del seu patrimoni, sinó que, en definitiva, també és una responsabilitat de tota la ciutadania. Vull dir, no és només l'Ajuntament. Hi ha països, a mi em van explicar, no sé si és cert, però em van explicar que hi ha països centreeuropeus, a Holanda, em sembla, que no els hi fa falta tenir cap catàleg, perquè la pròpia gent està molt conscienciada del valor que té precisament l'antiguitat dels béns que habiten o dels béns que tenen, no? Mm-hmm. Llavors, no sé, sí, sí. No és, per això et dic, és molt complexa, perquè a més posar-te en temes de patrimoni és complicat, no? Perquè a vegades hi ha interessos també creuats, no? I moltes contradiccions també, no? Entre el propi veïnat. Però fonamentalment penso que el que pot fer l'AMPEL és continuar amb aquesta idea de sensibilitzar...
2: Sí, sensibilitzar culturalment a l'opinió pública. L'únic que hem fet és aquest reclam que passarà, doncs, als grups parlamentaris, suposo que es debatrà en el proper ple, i la idea era simplement generar aquest... posar en relleu aquest conflicte que hi ha, que detectem, i intentar, doncs, mica en mica, doncs, aportar valor...
3: aportar un gra de sorra, però clar, hauríem de ser més. També aprofito aquesta plataforma, aquesta oportunitat que ens heu donat, per dir que necessitem més socis i més sòcies, i que estic segura que a Esplugues hi ha molta més gent interessada en l'art, en patrimoni, i també, com ha dit la Roser, també és veritat que el barco ha sigut com una punta de l'iceberg, no?, que ha fet despertar moltes consciències, i que és veritat que hi ha molta gent que també pregunta, s'acosta, es mostra interessada, no? Llavors, tota aquesta gent que esteu interessats, que us agradaria fer coses, perquè necessitem gent molt activa, gent que vulgui fer sortides, gent que vulgui organitzar xerrades, doncs, sisplau, truqueu-nos, perquè com més serem, doncs també millor ens ho passarem, i probablement, doncs, també tindrem una plataforma més gran i podem treballar una mica més, no sé, arribar a més gent, no?, que és el nostre objectiu, i sobretot no defallir. Jo penso que en el tema del patrimoni és molt important no defallir, o sigui, i conscienciar la gent de que les coses velles no sempre ens les hem de treure de sobre. O sigui, això és important, no? I és una mica el que estem fent a Esplugues, és a dir, quedarà un Esplugues molt bonic, però potser massa ciment. Llavors, si ara mirem, per exemple, la part dels torrents, jo, perdoneu, però és que no m'hi acostumo que no hi sigui el barco. I imagineu-vos, jo no sóc nascuda a Esplugues, m'estimo molt Esplugues, però jo no sóc nascuda a Esplugues. Jo m'imagino, doncs, una persona que ha viscut a Esplugues, que ha nascut a Esplugues, no?, tota la vida, és un dol, és el que us dic, no? Sí, sí. És una sensació molt estranya, no? També gent que ha dit, no, és que jo ara vaig passejant per allà i noto com una...
1: buida.
3: Una sensació estranya, no?, perquè falta. I és veritat. I després que és un trasbals, no?, és un trasbals a nivell patrimonial i també a nivell de les persones que han hagut de marxar.

0: marxar d'Esplugues, o sigui, el fet de fer desaparèixer patrimoni a vegades va vinculat a que fem desaparèixer vides de persones vinculades a la ciutat, no? I això és molt greu. Llavors, si cuidem el patrimoni, doncs també prenem més a cuidar les persones, i bueno, penso que una mica va per aquí. Per tant, animeu-vos, sisplau, i truqueu-nos.
1: M'agradaria acabar amb una mica, amb un to més alegre, si ho podem dir-ho d'aquesta manera, perquè després de parlar d'això del barco costa una mica entomar l'alegria, val? Però m'agradaria parlar de les coses positives que s'han pogut assolir en aquests darrers anys. Tenim els museus d'Esplugues, en el que podem gaudir d'aquesta cultura, de la ceràmica, de la rajoleta, i també es fan aquestes rutes de la mà d'Esplugues, que són fantàstiques, que també ens deixen conèixer la nostra població, però clar, ens deixen conèixer les façanes, eh? Perquè la mà d'Esplugues ens ensenya la façana, però no ens explica que Can Cargol s'està ensorrant.
2: Eh? Bueno, i seria la majoria són particulars, llavors, clar, no pots entrar. Abans podíem entrar a Montsió, ara em sembla que només és per quan hi ha la ruta, l'últim diumenge de mes, però no sabem si això es podrà continuar fent o no. Sí. Això.
3: Mira, una de les últimes accions que va emprendre la Mercè va ser pues, parlar amb, sembla que va ser amb l'Eduard Sanz, per veure què es volia fer o què es podia fer, i proposar coses per al monestir de Montsió, intentar doncs reformular els usos, no? Ara que perd el seu ús eclesiàstic o monacal, doncs reformular-lo. És un edifici importantíssim, amb un claustre magnífic del segle XIV,
2: molt ben preservat, l'únic edifici modernista,
3: doncs intentar veure quin abast cultural, social o pedagògic se podria fer. Això mateix es va fer, per exemple, jo recordo, amb el monestir de Pedralbes. El monestir de Pedralbes estava encara en mans de les ordres religioses, i es va arribar a un pacte amb l'entitat per obrir la sala capitular, i allà es van començar a fer exposicions. Ara, avui dia, doncs, el monestir es visita, els estius es fan concerts en l'espai uns concerts magnífics, jo he anat precisament aquest estiu. Bueno, doncs són espais que la ciutat pot culturalment beneficiar-se, però clar, s'ha de fer pues, una inversió perquè els edificis aquests es mantinguin, es conservin i passin a altres generacions.
1: Corregeix-me, Víctor, si m'equivoco, però em va semblar sentir en alguna reunió o en alguna xerrada que la rajoleta seria un museu singular en quant a forns, perquè hi haurien 5 forns.
3: Correcte, sí.
2: Una de les característiques i rellevants que té la rajoleta, que és un recinte molt petit, és precisament que en un espai tan petit conflueixen una tipologia de forns que la fan singular, perquè és una tipologia de forns que a més són uns forns pràcticament doncs molt singulars. El cas dels forns d'ampolla, que tots tenim present la imatge, les siluetes dels forns d'ampolla, segons l'estudi que comentava el Víctor, són els únics forns que hi han a tot l'estat espanyol, que són del tipus Milton, i que d'alguna manera, ja no, ja, parlant abans de catàleg, segurament no serien becils, serien molt més, perquè en tot l'estat espanyol no hi ha aquests forns. Hi ha forns d'ampolla, però no d'aquesta tipologia. Però no només això, vull dir, la gràcia d'aquesta publicació que s'està preparant, que a més la fan uns experts, vull dir, ja no és allò, la idea de que l'Ampel va intentar connectar amb ells dos, era precisament això, no? Era gent de fora, gent que no estava, en principi no eren d'aquí, i amb la seva visió de la singularitat d'aquest petit espai, no? Els forns enterrats també és una gran diferència, perquè són uns forns extraordinaris que no en trobaràs d'altres, i els forns de reflex metàl·lic. Si alguna vegada aneu al Museu d'Onda, veureu que, com que el reflex és una activitat que era molt usual, s'han perdut molts forns originals de reflex. En canvi, aquí, amb les prospeccions arqueològiques que es van fer, es va trobar l'estructura d'un forn de reflex metàl·lic. En definitiva, que li conflueixen unes tipologies, amb una concentració de diferents tipologies que el fan un espai patrimonial molt especial i molt singular.
1: Uh-huh. Aquesta paraula singular ens està sortint al llarg de tota l'entrevista, i la importància de que aquests forns singulars, que en el seu moment no se'ls hi va donar importància i que va estar a punt la Rajoleta de ser enderrocada totalment al 100% a terra, gràcies a persones de la població com la Mercè, que s'hi van oposar, que van estar picant pedra, de que s'havia de...
2: És molt llarg, és molt llarg. El tema ara no podem simplificar-ho.
1: Ens queda molt poc temps.
2: L'important és que estan ja
3: garantida la seva preservació, i per lo que sé l'Ajuntament està preparant un programa, una memòria per l'execució d'aquest museu. Esperem que aviat la puguem conèixer i aviat es pugui fer el concurs i aviat es pugui tenir un museu de la importància que tindrà quan estigui això fet. És una feina llarga, costosa.
2: Sí, perquè a més la idea també és plantejar la traducció, la finançament...
3: Vull dir, és un llibre molt tècnic que servirà per persones molt enteses en aquests temes, no? D'aquests forns. Hi ha forns àrabs, hi ha forns d'ampolla, hi ha forns de reflexes... Bueno, llavors serà un llibre molt tècnic, molt precís. Llavors tindrà una difusió la que puc tenir un llibre d'aquests, i per tant la financiació... ens preocupa perquè ens costarà una mica, però bueno...
1: Doncs seguirem en contacte, no serà la darrera entrevista que farem amb vosaltres. Qui ens estigui escoltant, emplaçar-vos, que ara que ve Festa Major, els museus tenen jornades de portes obertes, totes les visites guiades que tenim, perquè encara que sigui el museu, és que resulta que el museu el que està fent és preservar el nostre patrimoni, que és la vostra defensa i la defensa de la vostra entitat. Sí. Jo us vull donar les gràcies per aquesta proposta que feu a l'Ajuntament, en el ple municipal, perquè donarà peu a que els partits polítics es posicionin, en parlin, diguin la seva, i esperem que finalment es pugui fer aquest catàleg, aquest pla de preservació del nostre patrimoni. A veure si es posen ells les piles, perquè clar, des del 2007 encara estem esperant a que quedi tot aquest tema tancat.
2: Això esperem.
1: A veure si amb aquesta proposta vostra és una mica d'una empenta, per seguir endavant. Quan acabo les entrevistes sempre faig la darrera pregunta, i a vegades s'allarga molt, M'he deixat alguna cosa per dir-vos, per preguntar-vos? Voleu dir alguna cosa abans d'acomiadar-nos? Em fan cara de que no. Hi ha ràdios que tenen càmeres i mentrestant van enregistrant, però aquí no és el cas. Aquí només tenim els micròfons i els nostres convidats. Doncs aleshores, si us sembla, jo vull donar-vos les gràcies, i pels nostres oients dir-vos que hem tingut a l'Associació dels Amics del Patrimoni d'Esplugues, amb el seu president, amb en Víctor Setoaín. Hem tingut a la Roser Vilardell, que és historiadora i actualment és vicepresidenta de l'AMPEL, i AMPEL, que si no la Mercè em renyarà el dia que em vegi, i a l'Esther Arquézar, que també forma part de la comissió de la mateixa entitat. I emplaçar-vos per quan vulgueu venir, un petó, una abraçada molt gran, i un petó també per la Mercè, perquè he sortit diverses vegades el seu nom i la tenim sempre al nostre record, i no sé què dir-vos més que un petó.
0: Doncs dediquem-li l'entrevista amb ella, no? Dedicant-li l'entrevista a la Mercè,
1: que sempre la tenim al record.
0: Exacte.
1: Doncs vinga, Mercè, és per tu, ens veurem un dia d'aquests.
4: Les entrevistes d'Esplugues FM.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
6: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
6: No, para nada.
1: ¿Entonces?
6: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
7: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: sóc en Luis Vizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 3 de la tarda.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, us parlarem del Museu de les Papallones de Catalunya. I ens preguntem, què té a veure el Museu de les Papallones amb Esplugues de Llobregat? De seguida ho sabrem i ens ho explicarà la Roser Camps.

Jardí. El cicle biològic de les papallones passa per quatre etapes. L'ou, l'eruga, la crisàlida i hi ha una metamorfosis fins passar a ser papallona. Les etapes tenen una durada diferent en funció de l'espècie, les condicions climàtiques, el seu moment i la disponibilitat d'aliment.

0: Amb la Roser Camp ja hem parlat en diverses ocasions amb ella, tant per parlar pel seu llibre Passejada dels vells i nous carrers d'Esplugues, com del llibre que ens va presentar el 2022, Cargolines i cargolins. La Roser Camps va néixer a Esplugues l'any 1949, de família de pagesos. El seu interès per conèixer la història del poble, les costums i les seves persones li ve de molt petita. Va iniciar estudis de geografia i història a la universitat i també ha dedicat molt de temps i estudi als coneixements d'altres llengües i cultures. Durant aquest any, la seva vocació d'escriure, de fer articles i publicar en diverses entrevistes ha donat diversos fruits i ens ha donat diverses informacions. I ara el que volem fer és parlar d'un article que acaba de publicar la Roser Camps a la revista La Crònica de la Vida d'Esplugues. I per això avui la tenim amb nosaltres. Molt bona tarda, Roser.
1: Bona tarda.
0: Benvinguda, Roser.
1: Gràcies, amb molt de gust. M'agradaria repassar una mica l'etapa d'aquestes persones que eren d'Esplugues i que malauradament van haver de marxar perquè la seva activitat no els hi permetia trobar un lloc adequat per mostrar-ho a tothom. Parlarem d'una parella, que l'Alfons García Dolça i la Maria Teresa Albarrán, que des de molt jovenets tenien un interès molt, molt gran per les papallones, pel seu procés, i cada vegada més intensament sortien a la muntanya. Primer anaven a Sant Pere Màrtir, però després van anar ampliant el radi i cada vegada anaven col·leccionant més papallones. Llavors es van dedicar a l'estudi de totes aquestes papallones i el van ampliar a Catalunya. Llavors, ell ja va arribar un moment que necessitaven un espai per poder exposar tot el seu treball i el seu estudi. Ja sabem que és una activitat molt específica i de caire científic, i que llavors no tothom estaria interessat en aquest tema. Però sí que és veritat que jo ara us explico que l'estiu passat doncs els vaig trobar. Estan al poble de Ribera de Cardós i tenen un espai preciós. Llavors va ser quan em van explicar tot el calvari que van passar per poder arribar fins on són ara i el futur que espera en aquest museu.
0: Si ara esteu escoltant l'entrevista, us convido que mentre la Roser ens parla, entreu a la pàgina web papallones.cat. Allà trobareu tota la informació d'aquest museu i així, mentre la Roser ens ho explica, podeu també amb l'ordinador doncs anar mirant les fotografies d'aquest museu i comprovar realment el que ens estàs explicant, que està en un lloc idíl·lic.
1: L'interès d'aquest museu doncs és gran, malgrat el lloc tan petit on està ubicat. Doncs hi va gent de tot arreu, hi va gent de Catalunya, hi va gent de l'estat espanyol, i inclús hi ha anat gent de fora de l'estat espanyol per visitar-lo. Llavors, el problema que tenim és que aquesta gent arribarà un moment que no disposaran d'espai, perquè estan en un lloc precari i necessiten sortir d'allà. Ells, la idea d'ells sempre va ser que aquest museu quedés a Esplugues, perquè van començar amb papallones d'Esplugues i de la comarca. I ells, i més d'una vegada, se'ls hi va prometre, i ho dic així molt sincerament, tal com ells m'ho van explicar, que més d'una vegada ja tenien emparaulat un local per poder exposar aquest, per poder fer aquest museu. Però cada vegada s'han trobat amb un cop de porta i, en lloc de desmoralitzar-se, el que van fer és anar cap al Pirineu.
0: Abans de marxar cap al Pirineu van estar per aquí a la comarca, oi?
1: Sí.
0: Van anar d'aquí d'Esplugues.
1: Van anar a Vallirana, van estar a Vallirana, després van, ja amb el trasllat del museu sencer, van anar a Sort. L'Ajuntament de Sort els hi va cedir un espai, també a precari, amb un indret que pertany a Sort, que es diu Pujalt. I després, un cop ja van haver de moure's altra vegada, perquè potser no havien acordat el temps d'estar d'allà o no sé com devia anar, doncs es van instal·lar a Ribera de Cardós. El museu és bonic, val la pena visitar-lo, s'aprèn moltíssimes coses d'uns insectes que que pertanyen a al cicle vital nostre, no? Llavors, el meu interès per parlar amb ells, per fer l'article, ha estat perquè aquest museu hauria de tenir un lloc a Esplugues. Aquest és el meu interès. No ho sé si això és possible, però estem tenim un país, afortunadament, tenim gent que estudia, molts científics. Per tant, seria el nom d'Esplugues també tindria un afegit de visitants, no?
0: Sí, perquè venen gent reconeguda, científics d'arreu.
1: Sí, sí, sí.
0: Abans has dit que es van dedicar i van començar, doncs, aquí a Esplugues, el que hauria de ser el Raval, la vall de Sant Just, per Collserola, per tant,
1: Sant Pere Màrtir.
0: Tenim una recopilació pròpia d'Esplugues que és molt important i que cal vetllar per ella.
1: Sí, sí. O sigui, el que els coneix i el que sap com i el que ha vist al museu, doncs pensa igual. Ho he parlat amb diverses persones i diuen, home, és que aquest museu, la seva ubicació idònia seria Esplugues. Esplugues creix molt i és impossible pensar que amb el que està creixent no es pogués trobar un espai adequat per un museu de caire científic, sí, però molt interessant.
0: Doncs penseu que si entreu a la seva pàgina web trobareu que tenen diversos itineraris, l'entrada és molt econòmica per entrar al museu, també organitzen visites per grups grans, visites guiades, és molt interessant. És molt interessant, doncs, això, fer un viatge des d'Esplugues cap al Pallars Sobirà i anar a veure aquest museu tan, tan bonic que ens estàs explicant ara, Roser. Explica'ns una miqueta més coses del sentiment que tenen en quant a què pot passar amb el museu a partir d'ara.
1: Sí, un dels problemes que l'estan amenaçant és que hi ha una fundació de Madrid que es diu FAES, que suposo que a molta gent li sonarà.
0: Sí, és la Fundació Francisco Franco.
1: Doncs, uh-huh. Aquests els hi està fent una oferta per poder-se endur aquest museu a Madrid. I ells, és clar, van dient que no, es van resistint a aquesta oferta tan temptadora, perquè es veu que sí que és temptadora, però arribarà un moment que ells es fan grans i pensaran que això ho ha d'assumir una entitat que pugui portar, que ho pugui tirar endavant i que ho pugui...
0: Poder una entitat més naturalista o que estigui més ubicat a prop de la natura, de la muntanya, que no pas en una gran ciutat o una capital.
1: Jo segueixo dient que aquest museu hauria d'estar a Esplugues, perquè els seus orígens, des de les persones que el van iniciar, ja eren d'Esplugues, i que ells, amb molta il·lusió, el van anar fent créixer, i no serà perquè no van parlar amb gent amb responsables, no?, del municipi. Van parlar bastantes vegades amb responsables del municipi sense obtenir cap resposta favorable. Jo, a mi, com a espluguina, doncs em sap greu el que em van explicar, no? I més pensant que pot anar a parar amb una entitat com la FAES.
0: Ara farem un exercici de memòria i d'ubicació geogràfica a la nostra població, en tots els nostres oients, i a veure si entre totes i tots poguéssim trobar una ubicació idònia i poguéssim fer una proposta a l'Ajuntament que fos ferma. A veure si ens hi posem. Roser, fem aquesta crida a les persones que ens estan escoltant. La Roser sempre està buscant els racons de la història de la nostra població. La darrera entrevista que et vam fer ja ens vas dir que tenies una cosa en mà, que era aquest tema de les papallones. El que passa que quan vam fer la presentació del llibre de Cargolines i Cargolins, doncs vam dir, quan toqui i quan sigui el moment en parlarem. I ara que ja has fet aquest article a la Crònica de la Vida d'Esplugues, estàs rebuscant més cosetes en els racons de la memòria de la nostra població?
1: Bé, ara el projecte ja no seria tan referent a la nostra població, sinó que ja seria un projecte més creatiu, més novel·lat, diguéssim, però no referint-nos a Esplugues aquesta vegada. Ara ja tenim Esplugues, unes quantes persones que es dediquen a fer recerca de la nostra història.
0: Sí, tenim el Josep Florensa.
1: Sí.
0: Que em ve a mi ara així de cop i volta a la ment, el Miquel Caselles, que també ha fet recerca dels itineraris de la nostra població, i segurament que hi haurà algú més que jo haurà... Bueno, tu també, evidentment, sou aquestes tres persones que jo tinc de referència, i si em deixo algú, doncs que em disculpeu, que no em ve ningú més al cap. El Joan Puiggròs també ha fet una mica d'història de lo que era el grup excursionista, amb el Jordi Udina, parlant de l'avenç.
1: Jo també destacaria la gran tasca que ha fet en Jordi, perquè en Jordi porta molts anys recollint les fotografies que es van poder salvar del...
0: Més de 10 anys, em va dir.
1: Sí, sí, sí.
0: El que passa que després el Joan Puiggròs ha fet una miqueta l'ordenació o reordenació de la informació, però la informació la va recollir tota el Jordi, i sí, reconeixem que el mèrit és del Jordi Udina. Doncs bé, avui us hem parlat d'aquest Museu de la Papallona de Catalunya i la relació que té amb Esplugues de Llobregat. És un article que la Roser Camps ha fet a la revista de la Crònica de la Vida d'Esplugues, que podeu comprar la revista als dos quios que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i carretera de Cornellà 91, i també a la llibreria Esplugues. I ara sí, Roser, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Roser, et podem emplaçar per una propera vegada, més endavant?
1: Doncs, quan vosaltres vulgueu, però ara deixeu-me un temps de reflexió.
0: Doncs, com sempre fem amb els nostres convidats i convidades que passen per Esplugues FM, ens seguirem trobant per les places i pels carrers de la nostra població.
1: Moltes gràcies.
0: A tu per venir.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Hola, bon dia. A l'entrevista d'avui us parlarem del Circus Mundial Intergaláctico, de Casper 3P2 o Cito, d'un ratolí que parla, de la Carmen, de l'Estrella Luna, tot un seguit de personatges que entren i surten en escena com si es tractés d'un circ. Parlarem del llibre Carmen i la croqueta 111, amb en Juanjo Bofill. Però qui és en Juanjo Bofill? És un veí d'aquí d'Esplugues. I ens explicarà ell qui és la Carmen, tots aquests personatges, i evidentment parlarem d'en Juanjo Bofill. Bon dia, Juanjo, i benvingut.
2: Hola, bon dia.
1: En Juanjo ja el coneixem, va estar amb nosaltres quan vam parlar de l'associació dels Amics del Camino de Santiago d'aquí d'Esplugues de Llobregat, però el vam conèixer i vam dir, aquesta persona és molt interessant. Ens va parlar de com ell vas apuntant el camí amb una llibreta i els dibuixos que vas fent, que me'ls va ensenyar i són realment impressionants. I això ens va portar a que en Juanjo ha escrit un llibre que es diu Carmen i la croqueta 111. Un llibre escrit i també les il·lustracions són teves.
2: Sí, també són meves les il·lustracions.
1: Primer m'agradaria parlar una mica de qui és en Juanjo i com arribes aquí a Esplugues.
2: Bueno, nosaltres vam vindre a Esplugues ja fa més de quasi 50 anys, i quan ens vam casar, o sigui, no a Barcelona, en aquell moment, ara parlen de la crisi de la vivenda, però era el mateix, i vam trobar un pis de lloguer aquí a Esplugues, i llavors vam vindre a Esplugues, que era un poble que el coneixíem de passar per la carretera nacional, i la veritat, no ens agradava gaire aquest poble, però quan hem arribat a aquest poble, la veritat és que, bueno, les meves filles s'han quedat aquí, nosaltres tota la vida el portem aquí, i no em canviaria per res del món, i així vam arribar a Esplugues.
1: Què és el que menys et va agradar d'Esplugues? Perquè diu, no ens agradava gaire Esplugues, però t'hi vas quedar? O què és el que després et va enamorar d'Esplugues quan la vas conèixer?
2: Bueno, nosaltres vam arribar aquí una mica pel preu dels pisos, que llavors eren molt més baratos que a Barcelona. I ens vam trobar un poble que era poble, amb molta vida de poble, que teníem la muntanya al costat, que estava molt ben comunicat en aquell moment, i la veritat és que la vida era molt còmoda aquí. Després teníem molts dos col·legis, o sigui, tot es va fer molt fàcil la vida aquí. I es vam adonar que la vida Esplugues, no m'agrada dir-ho perquè s'ho pujaran els preus dels pisos una altra vegada, però és molt millor que Barcelona. I per això nosaltres estem tan feliços aquí a Esplugues.
1: Quan obrim el llibre, a la contraportada de l'inici, no al final, ens diu que als 12 anys va cobrar 25 pessetes com a pallasso en un circ callejero.
2: Bueno, sí. Aquesta és una anècdota per... Jo vaig escriure el llibre aquest i fa referència a un circ, no? Però sí. Als 12 anys va arribar... Nosaltres estiuejàvem a Corbera de Llobregat i bueno, una vegada va arribar una mena de camió que s'obria la part de darrere i es convertia en un teatre. I allà la gent feien actuacions d'equilibristes, o sigui, era un minicirc. Hi havia una noia que era pallassa i em va treure actuar amb ella. Llavors feia un truc i em va dir que la tenia d'ajudar per fer una mica el truco, perquè no es veiés el truco, i bueno, el van fer, ens van aplaudir molt i em va pagar 25 pessetes, que va ser el primer sou de la meva vida.
1: I això et va marcar?
2: Bueno, sí, jo sempre he dit que jo el primer treball que vaig tindre va ser de pallasso, amb ella. O sigui que, d'alguna manera, m'ha marcat. Quan em pregunten, doncs dic, jo la primera feina que vaig tindre va ser de pallasso.
1: I a la vida real, de què has treballat?
2: Bueno, jo soc dissenyador industrial i vaig treballar tota la vida amb una multinacional aquí a Barcelona que fa cotxes i que està a Martorell. O sigui, tothom sap el nom. I tota la vida vaig començar pues, pràcticament jo era delineant, després vaig estudiar la carrera dintre de la, treballant a l'empresa, i tota la, meva vida professional pues, ha estat pràcticament al departament de formació. I els últims 20 anys pues, portava, a més de molts temes de, formació a distància i això, eventos, eh? I fèiem un concurs per la gent de tot el món i muntaven conferències també perquè pels importadors i o sigui, la veritat era que era una vida molt excitant. També era
1: intensa?
2: Molt intensa era, i la veritat és que també era com una mena de circ, perquè quan montes un evento és quan, com quan arribes al poble, puixes la carpa, es fan totes les actuacions i després brum, tot se'n va i s'acaba i comença de zero una altra vegada. I és una vida que a mi, o sigui, jo he disfrutat molt amb la feina.
1: I com en el circ és una feina trepidant, que a vegades que s'ha d'improvisar moltes vegades perquè passen sí. coses increïbles que sí. no són previsibles sí. com passen al circ, també, bueno, o sigui que la teva vida
2: sí,
1: ha sigut
2: sí, no,
1: també...
2: No. La veritat, el més... Tens de prendre decisions molt ràpides en cada moment, tens de... després també, o sigui, tens d'anar molt en compte amb els gastos que es fan dintre de... per no anar-se'n del pressupost, és, o sigui, tot, que estigui tothom content, que estigui tothom feliç, o sigui, tens de, o sigui, de donar, de menjar a gent de tot el món i tens d'escollir uns menús que serveixin per tots, o sigui, tens de equilibrar totes les presentacions que fa la gent perquè estiguin a temps, o sigui, és una feina molt... I bueno, i després nosaltres que portaven cotxes i portaven moltes coses que es tenien d'ensenyar, pues també, o sigui, que tot estigui a punt era una cosa molt excitant.
1: Anem a parlar del llibre, perquè explica'm què és el Circus Universal Intergaláctico.
2: Bueno, la història del llibre en realitat és un llibre pràcticament autobiogràfic, perquè aquest llibre, o sigui, jo amb una, als 13 anys el meu germà gran que era tremendo, pues, el feien fora de tots els col·legis i llavors els meus pares el van portar intern en un col·legi aquí a Sant Feliu del Llobregat, i perquè no n'és sol el meu germà, pues, em van portar a mi al circ, al col·legi aquest. Bueno, pues, el meu germà als 3 mesos el van expulsar del col·le i jo em vaig quedar amb el col·le intern 3 anys. O sigui, i la meva mare sempre tenia aquesta pena de que m'havia enviat al col·le i jo m'havia quedat al col·le intern, i ella estava amb la pena aquesta de... Ostres, i ella patia molt, perquè jo estava allà i jo era l'home més feliç del món, perquè als 13 anys, quan no tens els pares que estan tot el dia, estudia, fes això, fes l'altre, ets el tio més feliç del món. I allà teníem una pandilla de gent que s'ho passava en pipa, i tot era molt divertit al col·le. I aquest llibre, pues, una mica, és la història aquesta. Comença amb el rapte d'un nen, que una noia que viu amb 3 fills, i venen uns senyors que s'emporten el nen a treballar a un circ que hi ha amb un asteroide perdut per l'univers, i llavors la dona aquesta, que es veu sense el fill, pues, comença a fer-se d'amics i de gent coneguda i forma un equip per anar a buscar el seu fill. I és una aventura darrere de l'altra, i per anar a la búsqueda del seu fill, que és Ranita, eh? I bueno, i en aquest cas, pues, el Ranita era jo i la Carmen, que era la meva mare.
1: Com ho fas per fer passar un cotxe volador per una tanca publicitària i que canvi de planeta?
2: Bueno, això és la màgia que té... Quan estàs escrivint, o sigui, tu ets l'amo de tot el que passa. I llavors tu tens a les mans... O sigui, la teva imaginació és infinita. I tot el que tu vulguis ho pots fer. Igual que fas que la gent pugui anar a la Lluna i caminar per la Lluna tranquil·lament, i pots fer, pues, que es moguin d'un planeta per... I una mica és el que fem amb la ment. O sigui, nosaltres amb la nostra ment podem anar on vulguem i podem fer el que es vulgui. I llavors una mica el llibre té això, que pots canviar de països, de mons, i tot viatjant, en aquest cas, viatjant amb un zeppelin, que a més es diu Mercurio, el Zeppelin, com la meva primera moto que vas tindre, la Mercurio, no? I coses d'aquestes, al final és tot, la gent que em coneix és que ja ha llegit el llibre, pues troba moltes referències de la meva vida i de les coses que, i el que no, pues és pel que no em coneix, o sigui, és un llibre pues molt entretingut i li sorprèn pues totes les coses aquestes que estan passant durant tota aquesta aventura.
1: La vida seria com un circ, oi?
2: Bueno, jo penso que la vida és una mica un circ. O sigui, comencem cada matí, tenim de muntar la paradeta, i bueno, tenim de sortir a actuar, i després el dia següent pues tot s'ha acabat i sembla que queda aquest buit, però que de seguida l'omplim amb el que ve el dia següent. Jo, la vida del circ, la veritat, a vegades sembla una mica depriment, però, bueno, jo crec que el que viu el circ no surt del circ. O sigui, vius que ho viu molt intensament.
1: Tu vius intensament el tema de l'escriptura, de relatar?
2: Jo vic intensament tot el que faig en la meva vida. O sigui, m'agrada molt escriure, m'agrada molt dibuixar, m'agrada molt pintar, m'agrada molt anar en bici, m'agrada molt viatjar, m'agrada molt estar amb els meus nets. O sigui, però jo disfruto molt de la vida i la veritat és que em sento una persona envejada, perquè la gent pensa que ostres, tu sí que ho tens bé, però no, portem una vida normal, l'únic que disfrutem de cada dia, de tot el que passa. I jo crec que és una forma de plantejar-se la vida.
1: Perquè tu quan vas començar a escriure? Des de sempre?
2: Bueno, jo per feina, pues clar, tenia que escriure molt, però
1: De manera creativa, a
2: la feina sempre explicava aventures, perquè jo era el més vell, els últims anys era el més vell i coneixia la història de moltíssimes coses, i em deien: Juanjo, tens d'escriure un llibre. Quan em vaig jubilar, el primer que vaig fer vaig dir, ara tinc temps, ara escriuré el llibre. I em vaig posar a escriure i en principi diu, ostres, escriuré sobre coses de la feina, i ostres, no, i al final, ostres, un dia, fent un curs d'aquests de per aprendre a escriure, pues hi havia un exercici que era: escriu una part de la teva vida com si fos algo fantàstic. I se'm va acudir, i va ser com escriptura automàtica. O sigui, vaig començar a escriure i escriure i escriure, i bueno, després tens de parar, reflexionar. Avui he portat aquí, o sigui, el que és la línia temporal de tot el llibre, per tindre un esquema, perquè no se't passi una cosa, perquè tot tingui una coherència i una línia, però, o sigui, al principi, o sigui, anaven sortint coses que després treus, coses que afegeixes, però, o sigui, el llibre va ser un procés bastant ràpid. En un mig any el tenia escrit, i després altre mig any per poder editar-lo, que això és una altra aventura.
1: Perquè jo suposo que les històries les tenies sempre en el cap, perquè no et conec, però crec que és una persona que sempre està pensant.
2: Sí, sí? Mira, sempre, saps el que passa? Que sempre hi ha històries i després, o sigui, com conec a moltes persones, moltes vegades se'm converteixen en personatges. O sigui, agafo d'aquí, agafo allà, i pum, de 4 o 5 persones que conec, faig un personatge. De 4 o 5 puestos que conec, faig un espai per estar. I em costa, o sigui, la veritat és que jo, per exemple, soc amb els meus nets li explico contes, i vaig improvisant sobre la marxa i vaig explicant-li historietes, i és això, que sobre la marxa pum, pum, pum, vas filant una cosa amb l'altra, i bueno, i surt un argument i surt d'aquestes coses, però m'agrada molt escriure,
1: En el llibre dius: dedicat als meus 4 nets, Gabriel, Mateo, Andrés i Bruno, fans de les meves històries.
2: Sí, bueno, el que t'explicava, aquestes sí, historietes que els explico amb ells, home, són historietes més del senyor Gafotes d'un grup de nens que van també a atrapar dolents i coses d'aquestes, i també van amb una mena de vehicle que s'han fet ells i que poden dormir dintre, i és com una mena d'autocaravana especial i coses d'aquestes, i jo, bueno, van per... i ells mateixos, doncs pues ara passa això, i ara passa això, i llavors pues seguim la línia per on en duen ells. Llavors, per exemple, els contes que li explico, l'arma que fan servir els héroes aquests, que són ells mateixos, és el rayo rísico, que amb això disparen i la gent es peta de riure i llavors no poden fer res perquè estan rient tant que es queden paralitzats.
1: Perquè la veritat és que quan vaig començar a llegir el llibre vaig pensar, em aniré anotant terminologies que són totalment inventades per tu i que fan riure molt.
2: Bueno, sí.
1: Sí, t'inventes paraules. T'inventes paraules.
2: Sí, bueno, a vegades és que ja per dir coses, a vegades si no trobes la paraula, pues,
1: te l'has d'inventar.
2: Te la inventes.
1: És molt divertit, perquè ja ho diu el llibre, una novel·la fantàstica d'aventures per joves i els que se senten joves. I la veritat és que enganxa molt. Vas llegint, són capítols que vas llegint i la veritat és que t'enganxa molt. I això del Casper 3P2.
2: És que quan les llegeixes em feia gràcia, perquè els nanos quan qualsevol cosa que és una mica escatològica els fa molta gràcia.
1: Sí.
2: Llavors has dit, pues, ho dius Casper 3P2, són així 3P2 i jajaja, ja, I en realitat és quan a vegades poses un nom així en clau per nomenar un planeta, pues trobes que, ostres, un nom que fas un acudit. I
1: perquè la cultura catalana són molt escatològics i de fer referències a aquests temes,
2: sí.
1: Vull dir que...
2: No.
1: I en Ramon per què parla?
2: Bueno, ara això és de llegir el llibre.
1: Sí,
2: és un ratolí que parla, en realitat, perquè, mira, aquest personatge està inspirat, no té res a veure, però amb el llibre del Sam Savage, El Firmin, que és una rata que viu a una biblioteca i que es menja tots els llibres i va prenent tot el que es menja. I em va fer molta gràcia i encara que a mi no m'agraden els ratolins i les rates i tot això, però trobava que aquest personatge podria encaixar com algú, un ser que parlava i que acapara l'atracció de la resta. I al final, bueno, no vull desvelar com acaba, perquè millor que...
1: Que el llegim.
2: Sí.
1: Que, per cert, està editat per Círculo Rojo Editorial.
2: Sí.
1: On el podrien trobar, aquest llibre? A la llibreria Esplugues?
2: Mira, aquí el tenen aquí, enfront a la Cuca de Llum,
1: sí,
2: que està al número
1: aquí,
2: 32.
1: Sí, aquí, a davant de la vent, sí.
2: Pues, aquí el tenen. I si algú el vol baixar-lo en format d'e-book, està a Amazon.
1: Val.
2: O sigui que...
1: Juanjo, el llibre el vas fer pensant amb els teus nets, o ja eren relats que tu tenies? I...
2: No, o sigui, ja et dic, va sortir com va sortir, i sí que pensava amb els meus nets. Per això, o sigui, he fet, els capítols són curts, i després sempre fico els dibuixos, que és com una mena de per parar una miqueta, perquè la lectura no es faci tan farragosa.
1: Són molt macos, tots ells. Aquest Sidecar, quantes persones has posat al Sidecar?
2: Bueno, la veritat és que nosaltres vam tindre una vespa un estiu, i anaven quatre a la vespa per anar a la discoteca, l'agafaven i anaven quatre a la vespa aquella. O sigui, la vespa dona molt de sí. O sigui,
1: I els 600 també.
2: I els 600 també. Els 600
1: I que hi havia
2: també.
1: Molta gent. Ara se m'ha anat al cap. Li anava a preguntar una altra cosa amb referència amb totes... Ah, sí, ara m'he recordat. Tots aquests dibuixos que hi ha en el llibre, que són a llapis, diguem-ne, en negre, diguem-ne...
2: Sí.
1: Tu els has fet amb color o són
2: no,
1: fets
2: mira,
1: a...
2: jo sempre... quan vaig a parlar del llibre, porto aquest altre llibre, sí, que és tot el procés creatiu de...
1: Ara li farem fotos a alguna pàgina procés, i ho penjarem a Instagram.
2: El procés creatiu, i al final tinc els originals d'aquests dibuixos. Al final són dibuixos fets a plomilla, que estan fets a plomilla, i amb un tamany d'una tarxa de...
1: O sigui, d'un din a 4.
2: No, bueno, és el dibuixet aquest, que és com una postal.
1: Ah, sí, val.
2: O sigui, són molt petits, O sigui, i la idea, o sigui, també a mi m'agrada treballar una mica, estic molt, molt a gust quan treballo un plan miniaturista, o sigui, treballar el detallet i cosetes així.
1: Es nota, i també amb els dibuixos que fas del Camino.
2: Sí, bueno, aquests dibuixos estan en blanc i negre, sobretot per abaratir el preu del llibre. Perquè,
1: per
2: clar,
1: això t'ho he preguntat, perquè si els originals eren de color, no?
2: Sí, sí, o sigui, si hagués sigut en color, doncs haguéssim fet algú més... però clar, l'important era treure... A mi em feia molta gràcia és poder editar un llibre i que sortís un llibre. És una aventura que crec que no repetiré, perquè costa molt, molt treball i cèntims autoeditar un llibre.
1: Parlem d'aquesta part. Com ho has fet? Autoeditatge, ja m'ho has dit.
2: És autoeditatge, sí.
1: La Círculo Rojo Editorial et posa algun mitjà?
2: Bueno, posa tot. O sigui, jo quan vaig arribar a... vaig escriure aquesta gent, el bo que... ja vaig enviar el que era el boceto del llibre. Llavors, ells ja em van tornar una carta

0: plaços que fas, un quan decideixes que vas a fer el llibre, després ja envies tot el material, envies els dibuixos, et col·loquen tot el dibuix, fas la revisió, fas dues revisions, i quan has fet les dues revisió ja fan l'edició final. I llavors demanes els llibres que vols, en funció, hi ha una part que es fixa i una en funció dels llibres que...
1: Quants n'has tingut que fer?
0: Pues jo vaig fer, pots fer a partir de 50 llibres o 100 llibres, no tens que fer edicions molt grans. Jo, com hi havia tenia molts admiradors, em vaig fer 200 llibres. I la veritat és que pràcticament, o sigui, vaig vendre entre els amics que em van ajudar molt, o sigui, va ser com un mecenatge d'aquests, i van comprar el llibre, i amb això vaig recuperar el que és la inversió que vaig fer amb l'autoedició. Però clar, si tu tens d'anar a editorial, és complicat, és un tema molt complicat, i jo, que ho faig com a hobby, com divertimento, o sigui, crec que els pròxims llibres, o sigui, faré, o sigui, els editaré, pues, o a través d'Amazon o una cosa més senzilleta.
1: Hi ha un escriptor d'aquí d'Esplugues, que ja li vam fer l'entrevista fa temps, que el seu primer llibre ho ha fet per Amazon, i crec que el segon, que deu estar a punt, perquè em va dir que el tindria per l'abril, ja hem passat a l'abril i encara no m'ha dit res, que també em va dir que ho faria per Amazon perquè el demanes i tanta comanda i ja li arriba la persona interessada,
0: sí.
1: I no s'ha de complicar tant la vida com en el teu cas.
0: Però bueno, jo, si em dediqués professionalment a això, pues clar, em mouria, però és que toco tantes coses que al final dius, ostres, a vegades dius, tinc de treure hobbies de sobre i dedicar-me a una cosa, només a una cosa.
1: Al principi de tot ens has dit que havies fet un curs d'escriptura, on el vas fer?
0: Bueno, per internet, o sigui, un d'aquests de... O sigui, estan molt bé, perquè, o sigui, et donen moltes idees, sobretot per seguir aquest fil argumental i que després la història, o sigui, perquè si no comences a escriure i se te'n van personatges, aquí passa una història i no la remates, tens de rematar-la en un puesto del llibre i no acabes i perds el fil i es queda com sense final, i amb el curs aquest, o sigui, donen unes pautes, perquè tu escriguis i sàpigues desenvolupar un personatge i totes, i està molt bé, és molt senzill i molt barat, perquè jo el faig amb Domèstica, que és una d'això de cursos, i la veritat és que em va anar molt bé.
1: Ets un gran lector?
0: Jo, sí.
1: Llegeixes molt?
0: Molt. Sí? És que m'agrada molt llegir.
1: De sempre?
0: Sí, sempre. I llegeixo de tot, o sigui, m'agrada molt llegir.
1: Què ens recomanaries? Un llibre que et vingui ara mateix al cap? No et preguntaré quin llibre estàs llegint ara, perquè a vegades això...
0: Ostres!
1: O algun llibre que et vingui ara al cap.
0: Ui.
1: Ara li faig un exercici.
0: Jo,
1: preparat.
0: De Mark Twain, o sigui, qualsevol es pot llegir, o sigui, són superactuals, són superdivertits, i són llibres que estan molt, molt bé. El Julio Verne, que sembla que és antic, ostres, pues, té molta actualitat i és també un llibre. I un llibre, ostres, que ara vaig llegir fa poc i em va agradar molt, és el Cròniques Marcianes, que és un llibre dels anys 50, i parla del futur, de la gent que se'n va a Mart a viure, i són historietes cada capítol, i està molt, molt, molt, molt entretingut també.
1: Doncs a mi el que em resta és recomanar la lectura d'aquest llibre d'en Juanjo Bofill, Carmen i la croqueta 111, que el teniu a disposició a la Cuca de Llum, que està aquí al carrer Àngel Guimarà
0: 32.
1: Val, perquè la vens és el 29.
0: Sí.
1: I no sé, Juanco, si voldries afegir alguna cosa més?
0: Bueno, pues els agraïments que tinc i les dedicatòries al llibre, pues que, sí, perquè són gent...

0: que en tota la meva vida pues, m'ha ajudat i gràcies a aquesta gent pues, pues el llibre existeix.
1: A l'Araceli.
0: L'Araceli és la que me'l corregeix. Jo faig moltes faltes d'ortografia i ella és molt, té molta cura amb aquestes coses i li passo amb ella i aquesta feina que és molt farragosa per mi perquè, clar, si escrius ràpid, jo tot ho escric a mà i després ho passo a l'ordinador. I aquesta feina de corregir les faltes d'ortografia pues, m'ho fa molt, molt bé. I les puntuacions i coses d'aquestes.
1: Perquè a l'inici del llibre, en els agraïments, dius que el llibre el vas acabar el 21 del 12 del 21.
0: Sí. I és una dada que, a més, té molts uns, i el 111 és un número que té una mena de cosa màgica.
1: Numerològicament, l'1 és a l'inici.
0: Sí,
1: i el... És l'1, és a l'inici.
0: Sí. I a mi el 111 que surt aquí també, per mi era un número que tenia molta... Era molt bo, perquè jo una temporada que vaig estar treballant a SEAT de venedor, era el número 111. I cada vegada que feia un pedido, que era quan deies, ostres, quina alegria que faig un pedido, començava ficant el 111. I era com el moment de, oh, per fi, de glòria.
1: I que els uns t'han acompanyat sempre, com a número de venedor i després amb aquest llibre.
0: Bueno, aquest llibre ve una mica, és homenatge a aquest número que em va donar tantes alegries.
1: I a més el 2021, diguem-ne, que estàvem al centre de la Covid, havíem passat aquell 2020 fatídic.
0: Sí.
1: El 21 va ser una miqueta més...
0: El 21 va ser la remuntada, sí, estàvem una mica així tots.
1: I el vas escriure en època de Covid, el llibre?
0: Bueno,
1: o sigui, el 2020 et va donar per escriure o ja el tenia?
0: Vaig fer tota la preparació i tot el... Em vaig anar mentalitzant que tenia d'escriure, que tenia de sortir el llibre. Jo em vaig jubilar el 20, i tot aquest període va ser de dir, tinc d'escriure un llibre i a veure com ho faig. I va ser...
1: O sigui, que va anar tot encadenat, jubilació, l'arribada de la Covid...
0: I ara... Tot ho prenc amb molta més calma. Ara vaig acabar el llibre aquest de l'any 22 del Camí de Santiago amb tots els dibuixets i totes les historietes. Ara faré un de contes per adults, de més... Però d'historietes molt curtetes, i faré un recull de historietes.
1: O sigui que et tornarem a tenir aquí un altre dia, eh?
0: Sí, no, sí. Jo quan el tingui ja us ho passaré perquè perquè el conegueu.
1: Jo d'aquest llibre em quedo amb diverses coses, però em quedo amb la pàgina 48, que és Estrellita Luna, que és l'astrònoma, perquè l'has dibuixada amb una tendresa.
0: Sí, l'Estrellita Luna. És que és així, el personatge és un personatge molt, molt tendre.
1: Molt tendre.
0: Sí. És una... És astrònoma i astròloga i a més treballa en un observatori que, si el veus, és igual que l'observatori Fabra, però aquest està dalt del Monte Cucurucho, i allà és on van a veure-la i a conèixer-la perquè busqui el planeta que tots han portat el nen. Però es dona que aquesta noia està enamorada d'un noi que viu a la Lluna. I, bueno, i es veuen, el de la Lluna amb un catalejo veu a l'Estrellita i l'Estrellita el veu amb ell amb un...
1: A més, és molt maco com l'Estrellita li explica a la Carmen, és a la Carmen que li explica com veu amb aquest personatge
0: i
1: li explica per què es diu el Monte Cucurucho.
0: Sí.
1: Ho heu de llegir, perquè és tot molt tendre, tot té la seva lògica, però al mateix temps de tenir la seva lògica és una fantasia fantàstica.
0: Sí.
1: És tot, no és gens recargolat, és una lectura que no és un circ en realitat, no? Perquè és tot com molt rodó.
0: Sí, bueno, és una aventura, és una búsqueda, és el viatge, és un viatge d'anar a buscar amb un nen, i és la història, és el viatge, com se'n van afegint personatges al viatge aquell, com van trobant a gent que els ajudarà, etc, etc. Jo crec que...
1: I finalment, la teva mare va estar contenta de que anessis a l'internat de Sant Feliu?
0: No, ho portava... No,
1: ho portava
0: no,
1: malament?
0: Ho portava, pobra...
1: Però va sortir, vas estar present.
0: Sí, i tant, i a més... I allà sí que ho sabia, que jo era molt feliç allà, però jo sempre tenia la pena aquesta de que, ostres, aquest Juanjo l'he portat a l'internat de Sant Feliu, que era la bomba, jo.
1: És com una anècdota que tinc d'una amiga... que va anar a portar el seu germà al dentista, i el seu germà cridava molt perquè tenia molta por, i el dentista li va dir, ja veuràs com no passa res. Diu, vine, ara veuràs la teva germana, que era la meva amiga, i la va sentar en una altra cadira i li va arrencar amb ella un queixal. Ostres. I li va dir, veus com no passa res?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs sí, sí, sí, sí, sí. Et van portar amb una escola d'internat i tu no,
0: sí,
1: eres qui tenia que anar.
0: No, no, sí, però ja et dic, als 13 anys, o sigui, per mi va ser, o sigui, una cosa molt, molt divertida.
1: Doncs ets la demostració de que la felicitat la trobem nosaltres, ens la fem nosaltres.
0: Sí.
1: Perquè hi ha persones que m'han portat molt internat i que malament que ho vaig passar, i tu...
0: Sí.
1: Vas anar circumstancialment i vas ser feliç.
0: No, i gent com la meva mare, que patia molt, i a vegades que patim molt a la vida per coses que creiem que, i no tenim de patir. O sigui, a vegades patim per patir. I això crec que també ens té d'ajudar a viure... les coses amb la realitat que és, o sigui, que a vegades no són tan dramàtiques les coses com volem que siguin.
1: Exacte. Doncs us convidem a llegir aquest Circus Universal Intergaláctico que està dintre del món d'aquest llibre, Carmen i la croqueta 111. Juanjo, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu,
1: per haver estat amb nosaltres. Feia dies que havíem de quedar i finalment hem pogut quedar.
0: Sí.
1: Hem d'anar dient que llegiu aquest llibre d'en Juanjo Bofill i que aneu aquí a la Cuca de Llum. Gràcies, Juanjo.
0: Molt bé. Moltes gràcies, Isabel.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: To dream the impossible dream, to fight.
2: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 4 de la tarda. Si us dic tradició, tres tombs, animals, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem amb la colla dels Tres Tombs d'Esplugues i per això tenim amb nosaltres el Pere Bovés, que és el president, i el Miquel Casellas, que és el secretari. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Mireu, els orígens dels Tres Tombs diuen que els romans ja feien passejades circulars al voltant dels temples per tal de que els seus déus els hi fossin propicis. També els musulmans la practicaven i actualment encara està viva. Es fan 7 tombs al voltant del Kaaba, que és un objecte de veneració dels àrabs en els temps anteriors a Mahoma. I també hi ha pràctiques a la Mediterrània que van posar una miqueta ja amb tradició la cristiandat. Us pregunto a tots dos, o començo pel Miquel, d'on ve aquesta tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya?
3: La tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya ve de Sant Antoni Abat, que és el patró dels animals de peu rodó, i aquest dia es feia una festa especial pel cavall, per celebrar l'esforç que feia el treball diàriament durant tot l'any, ajudant al transport, treballant al camp, treballant a tot arreu. Llavors, el dia de Sant Antoni es feia un reconeixement al cavall. Llavors, aquest dia el cavall tenia un menjar especial, o un menjar o doble menjar de garrofes, se'l gornia i llavors se'l va portar a beneir, diguéssim. Aprofitant això, llavors la tradició deia que primer es feia al voltant d'una foguera, es passaven tres tombs amb els cavalls. Després això es va fer ampliar a través dels carrers al voltant de l'església. I eren tres tombs que es feien al voltant de l'església amb tots els cavalls gornits, i llavors ja amb carros i també gornits.
1: Aquesta festa, Sant Antoni Abat, es celebra el 17 de gener.
2: El 17 de gener, sí.
1: Però aquí a Esplugues no es celebra el 17 de gener, perquè clar, hi ha molta demanda de fer els Tres Tombs a tot arreu de Catalunya.
2: Exactament. Aquí, bueno, el dia 17 de gener, el que fem, si cau el cap de setmana, fem la missa, fem la missa que fem, portem el sant i la bandera a l'església d'aquí a la parròquia, i després a la nit fem un sopar popular per la gent, els socis i per tot el que vulgui vindre. Sí. I amb un ball final.
1: Miquel, el tema de les festes dels Tres Tombs actualment s'està celebrant a molts pobles de Catalunya i teniu una federació,
3: sí,
1: oi?
3: Sí, se celebra a molts pobles de Catalunya i a la federació. El que passa, o sigui, reprenent el tema d'abans, el 17 de gener és el dia de la festa i antigament a Esplugues també es feia sempre el 17 de gener. A partir de que l'any 59-60 es va deixar de celebrar la festa, fins que nosaltres vam reiniciar-ho a través de la colla dels Tres Tombs, llavors, com que a Esplugues no hi havia cavalls ni carros, ens vam adaptar a un calendari que vam estipular llavors, i a nosaltres ens va tocar, o vam triar, sempre el segon diumenge de març, perquè sí, venen cavalleries i venen carros d'altres poblacions, i llavors aquest dia se'l tenim reservat per a la nostra festa, igual que nosaltres participem a altres Tres Tombs d'altres poblacions.
1: Perquè clar, aquesta tradició que és agrícola antiga, ens trobem a poblacions com les d'Esplugues, que ara és totalment industrialitzada i ja es fals, en el que esteu mantenint aquesta tradició aquí a Esplugues. I quin seria el motiu per seguir-la mantenint aquí? Perquè referències clares aquí a Esplugues el tenim al Baró de Maldà, que parla de la festa dels Tres Tombs de Sant Antoni, i en algun moment el Calaix de Sastre crec que fa alguna referència aquí a Esplugues.
3: El Baró de Maldà parla dels Tres Tombs que es feien a Barcelona.
1: Sí.
3: De la seva època, va ser quan es mantenia, o sigui, a Barcelona ja se celebrava. Aquí a Esplugues tenim certesa de que a partir del 1904 ja es celebrava Tres Tombs. Llavors, de 1904 fins al 1936 es van celebrar. El 36, degut a la Guerra Civil, es va deixar de celebrar, i l'any 42 a través de mossèn Llorenç Castells, que va incitar uns quants joves que anaven a llavors a catequès i que eren fills de pagesos, i a través del sindicat de pagesos es va tornar a reiniciar una segona etapa, que va cloure aquesta segona etapa a l'any 1959 aproximadament, perquè es flogués ja pocs carros i pocs cavalls ja hi havia. Ja la industrialització d'Esplugues va motivar que pocs pagesos hi haguessin.
1: Clar, perquè hem de recordar que aquí a Esplugues hi havia hagut agricultura, hi havia hagut conreu, hi havia hagut cavalls també.
3: Molta agricultura i molta conreu.
1: I estan censats amb el llibre que va fer, bueno, que s'ha fet al Florença i des del grup d'estudis, estan censats el bestiar que hi ha aquí a Esplugues.
3: Totes les masies que hi havia i totes les cases de peses que hi havia amb els animals que tenien i els terrenys que hi havia. Per això, abans de fer servir aquests cavalls de cada masia, per això era el dia de la festa del cavall, i es celebrava la festa el 17 de gener. És ara que actualment, amb aquesta segona etapa que hem iniciat ara nosaltres l'any 1996, amb la fundació de la Colla dels Tres Tombs, que s'ha seleccionat aquest segon diumenge de març, que nosaltres hem seleccionat, més ben dit, el segon diumenge de març per la celebració de la festa aquí a Esplugues.
1: Tenim referència de quin va ser l'últim cavall que va haver aquí a Esplugues.
2: El Quim.
1: I per això tenim una de les nostres figures de gegants, que és el Quim aquí a Esplugues, que també caldria recordar, és un homenatge, i que quan vam fer l'entrevista amb gegants ens van dir que era l'únic cavall a Catalunya que hi ha dintre de l'imaginari de gegants i capsgrossos aquí a Catalunya, que també que és molt important. I recordem, estava aquí al carrer mossèn Cinto Verdaguer, on hi ha ara l'òptica.
3: Amb el Llorenç.
1: Exacte.
3: Llorenç Vendrell i el seu germà.
1: I recordo de petita que sortíem corrents de l'escola Isidre Martí, baixàvem corrents, passàvem per Cal Carboner i veníem a veure el cavall i el carruatge.
3: Hem de pensar que el cavall Quim de Cartró dels Gegants va participar també a la nostra festa dels Tres Tombs l'any que els seganters van ser anomenats banderats.
1: Sí, perquè ara que ens expliqui el Pere, i farem un salt. Quan celebreu la vostra festa, que la feu el segon cap de setmana del mes de març, hi ha una presència molt important de les entitats del poble.
2: Sí, perquè nosaltres en principi cada any, ara anem bastant així, fem participar les entitats que fan anys també, i llavors doncs, busquem una entitat que nosaltres veiem que s'acompli bé amb els Tres Tombs, que mirem també que sigui el seu aniversari o alguna cosa d'aquestes, i els diem si volen participar, i si tothom sempre ha dit que sí. I ara, per això, sempre, pràcticament cada any, tenim una entitat que col·labora amb nosaltres.
1: Sí, diverses entitats que com dius tu, quan fan el seu aniversari. Aleshores, el que feu és trieu l'entitat que aquell any fa el seu aniversari, sigui el 20è aniversari, 25è, no?
2: Sí.
1: Que és el número més rodó, 30. Ara ja anem per entitats que ja estan fent el seu 30 aniversari. Sí. Val? I aleshores, vosaltres, des de Tres Tombs, quan trieu aquesta entitat, quina és la funció que té l'entitat dintre de la festa? Les figures que hi han de participar?
2: Bueno, l'entitat té que numerar ella mateixa, el seu nombre, el seu capità, i el seu banderat, i el capità de bandera i els dos codornistes, i han de fer això. Llavors, ells han de participar, han de mirar també de guarnir el carro del sant, també en principi el guarneixen ells, perquè ho fan de la seva manera, uns posen coses de la seva entitat, allà del carro, està bé, molt bé, i després, pues l'únic que tenen que fer és que fem pica-pica després de fer el pas de bandera,
1: sí.
2: I això ho munten ells, i així participen més dintre de la nostra festa.
1: El pas de bandera és l'entitat de l'any 1, per dir-ho d'alguna manera, fa el traspàs de bandera a la següent entitat,
2: sí.
1: I aleshores tot això es fa al Casal de Cultura Robert Brilles, es fa els dissabtes a la tarda.
2: Sí, amb el pregó de festes. Sí.
1: I aleshores la banderat, també hi ha en el grup, la persona que llegeix, no sé si és el manifest o és...
2: No, això és un pregoner.
1: El pregó, això.
2: Sí, això és el pregoner, que en principi també és de la mateixa entitat, en principi si ja que any és una entitat, doncs un mateix de l'entitat fa de pregoner i després s'explica les seves coses. És voluntàriament el que vulgui dir, o sigui, potser parla dels Tres Tombs una mica o parla només de la seva entitat, però en principi fa el que diu i està.
1: La veritat és que els darrers anys que he assistit és molt emotiu i cada any es van superant les entitats.
2: Jo crec que cada any se supera més. Sempre dius, ostres, que t'any ha sortit molt bé. Però l'any següent encara surt millor.
1: Exacte. Sí. És així.
2: I després hi ha altres entitats que també col·laboren, que fan un bany el dia del pregó, ball o canten o fan alguna cosa per acabar d'omplir la festa i sí. Crec que queda força bé.
1: Algun any la coral ha participat?
2: Sí, la coral, no? Sí.
1: Per tant, la relació de Tres Tombs amb les entitats d'Esplugues és estreta?
2: Sí, és estreta, sí.
1: El dia de la festa vostra, després teniu moltes col·laboracions al llarg de l'any.
2: Sí, sí, però no, aquest dia és el dia principal i tots estan molt contents de participar amb nosaltres, els agrada i s'ho passen bé, també.
1: Bueno, estem a dissabte a la tarda, vespre, fem aquesta cerimònia, que jo li dic la litúrgia que feu vosaltres de l'abanderat i del pregoner, i ens n'anem a diumenge al matí, que comenceu molt d'hora, esteu molt cansats de dissabte, sí. I comenceu a preparar un esmorzar molt d'hora, unes graelles de carn.
2: Sí, això és a les 6 del matí, ja comencem, perquè primer s'ha de muntar tot, s'ha de portar el lloc, és allà dalt al carrer
3: Andreu Amat.
1: Sí.
2: I llavors, doncs, bueno, muntem les barbacoes, posem les taules, puntem el bar, la carpa de recepció, i llavors ja és quan ja va venint la gent i tenen tot.
1: Val.
2: Els socis doncs, tenen dos esmorzars gratis, sí. I la gent que vulgui esmorzar també pot esmorzar perfectament.
1: Per situar-nos geogràficament, la gent que ens està escoltant al carrer Andreu Amat és el que està paral·lel amb l'autopista, però per la banda de l'Institut de la Mallola.
3: Davant mateix l'Institut de la Mallola.
1: Sí. Exacte, davant mateix a l'Institut. Que allò havia sigut antigament Esplugacítica, hi ha gent que li dona la referència aquesta.
2: Sí.
1: I un cop hem fet l'esmorzar, feu la benvinguda a les colles, que arriben,
2: clar,
1: les Esplugues.
2: Van venir mentre, bueno, ja venen abans quasi d'un començar a esmorzar, perquè també esmorzen, tots els que participen amb el recorregut, amb la d'allò, tots esmorzen i després han de preparar els carros, han de guarnir els cavalls, han de lligar, o sigui, han de treure els correatges, han de muntar el carro, baixar-lo dels camions, o sigui, una feina bastant gran.
1: Déu-n'hi-do,
2: sí. I ara després, bueno, hi ha unes persones que ja organitzen de la colla, doncs que diuen que n'hi ha primer, aquest segon, i així se surt.
1: Sortiu cap a 11:45, penso que és, 11:45,
2: sí.
1: Passeu per la plaça de les Moreres i allà s'espera el mossèn per beneir-los.
3: Allà el mossèn de la parròquia, en aquest cas mossèn Xavier Mangol, fa la benedicció dels animals, que també és tradició el dia de fer el dia de Sant Antoni Abat, però bueno, aquest any, o sigui, aquesta vegada nosaltres sempre ens ve per fer-ho el segon diumenge de març, amb una tarima que es posa davant de les Moreres, i ens fa la benedicció dels animals que passen i dels animals que venen domèstics que volen beneir-se. I que aquí, la gent porta.
1: Sí, i a partir d'aquí comença la primera volta, que és més llarga, dels Tres Tombs, oi? Que passa per l'Aurea Miró, passa pel pont d'Esplugues...
3: El recorregut ha variat alguns anys, però últimament està definit que baixem pel carrer de l'Iglésia, tombem per l'Aurea Miró, direcció Barcelona, baixem per carretera de Cornellà, pugem per Isidre Martí, després Doctor Torró i Àngel Guimarà. Allà hi ha una taula, també una tarima, amb un presentador que va descrivint tots els cavalls i tots els carros que passen, de quins pobles són, i va especificant si en quina càrrega porten, si i com van. Llavors el tornar es baixa per Sant Francesc Xavier, es fa un recorregut més curt, Sant Francesc Xavier, Vicenç Bou, i també tornem a volta Doctor Torró, la segona volta, tornem a fer un altre recorregut per Sant Francesc Xavier, Doctor Torró i Àngel Guimarà, que és la tercera volta, el tercer tomb. Amb aquest tercer tomb es donen uns records a tots els participants que venen de fora, i llavors ja s'enfila carrer Nou amunt cap al punt de trobada, perquè cadascú ja descarregui els cavalls, descarregui els carros, es torni a carregar els camions i ja se'n va cap a casa seva.
1: Pere, quan es fan els Tres Tombs, a part dels carruatges de les colles convidades, veiem uns carruatges en el que hi ha persones que suposo que són associats de la vostra entitat, i teniu persones convidades que no siguin de l'entitat, perquè hi ha molta canalla que volen pujar als carruatges o a les tartanes i passejar-se.
2: Els que van amb les tartanes són dels nostres socis nostres, bueno, de moment de les nostres senyores també que van. Sí. Van les entitats, també d'Esplugues, ahir
1: l'entitat convidada, no?, que fa a l'abanderat, no?, l'entitat de l'abanderat.
2: No, l'entitat de l'abanderat no, perquè són els banderers, els codornistes i el capità de bandera, o sigui, ells estan allà.
1: Estan allà.
2: Sí, sí, i els van tots. A vegades, si demanen un carro perquè puguin acompanyar-los, doncs també posem un carro per ells, sí, sí, sí. I després les autoritats també hi van, i després hi ha molts carros que venen voluntàriament, també, vull dir, hi ha gent que vol vindre amb un carret per passejar, doncs venen i ho fan, com cavalls que veus, si veus que hi ha algun cavall suelto, que van sols muntats, doncs també tots aquests venen perquè volen, voluntàriament, i participen de la festa.
1: Com ens podem fer socis de la colla dels Tres Tombs?
2: Sí, digues tu.
3: Coneixent algú de la colla, pots fer-te soci, i si no, a través de la pàgina web de Tres Tombs d'Esplugues, @gmail.com. Es pot sol·licitar fer la inscripció.
1: Nosaltres
3: tenim el local a la plaça de Santa Magdalena número 9, on era Cal Nano, sí. Cal Papet Nano, i allà ens trobareu cada dimarts al vespre a partir de 9:15 fins a 9:45. Estem allà, per si algú vol fer-se soci, pot venir allà fàcilment.
1: Molt bé. Estàveu parlant de diverses carruatges o tartanes, no sé, els carros. Suposo que heu de llogar, perquè... Clar, em comentàveu abans de l'entrevista que tots els cavalls que veiem, els que han d'anar als abanderats o els pregoners o els que formin part de l'entitat, tot això heu de fer lloguer.
2: Els cavalls que van als abanderats, tot això es lloguen.
1: Sí.
2: Els cavalls que nosaltres no tenim, a la colla no tenim cavalls, només tenim carros, tenim 5 carros. Llavors, aquest, no, cal no tindre cavalls, nosaltres hem de llogar els cavalls per portar aquests carros.
1: Clar.
2: Després... venen carros de fora, que a vegades o els lloguem o anem a canvi. Per això dic que participem a altres pobles, perquè clar, ens surt més econòmic anar a un altre poble i després ens tornin la visita, i així no els hi hem de pagar el que vinguin. Però hi ha alguns que també venen, perquè ja són molt grans, i bueno, de vegades doncs, el canvi a vegades hi ha diferències, perquè un carro porta 4 cavalls, un cavall porta 3. Però clar, no és el mateix preu de 4 que de 3.
1: Clar,
2: a vegades és que paguen les diferències, però bueno.
1: I com feu els intercanvis amb les altres colles d'altres municipis?
2: Bueno, ja et truquen també, eh? Vull dir, et truquen i escolta, vindreu a tal posto, vindreu a l'altre posto. A vegades doncs, es diu sí, a vegades, si no, voleu que vinguis Esplugues, i ells no pensis que ja es preocupen, perquè com Esplugues és una festa molt maca i força gran i d'allò, doncs pues, volen vindre Esplugues. I ja et truca per poder vindre Esplugues. A vegades tens que dir que no, perquè ja ho tenim complert, i vull dir, és un gasto molt gran i arribes on arribes.
1: L'activitat de l'entitat, perquè clar, estem parlant tota estona dels Tres Tombs del mes de març, però hem de dir que l'entitat, a part d'aquesta activitat, fa altres activitats dintre de la població. Feu col·laboracions amb altres entitats i amb altres festes del poble. Quines serien aquestes col·laboracions?
3: Principalment la nostra tasca és la festa dels Tres Tombs, sí. La primordial. A partir d'aquí, nosaltres portem una tartana per portar els Reis d'Orient fins a Esplugues el dia de la vigília de Reis, el dia de la cabalgata. I després, per la festa major dels Tres Tombs, tenim dues tartanes que pugem a distribució, pugem a disposició de la població perquè faci una volta un tomb pel poble d'Esplugues.
1: Molt bé.
2: A part també portem per Reis, portem el carbó. Per això no anem en cotxe, per això. Però portem
3: la carrossa de carbó.
2: La carrossa de carbó.
1: Val, o sigui que la presència vostra està durant tot l'any, bàsicament, a principi d'any, no? Perquè, clar, si feu altres tombs al febrer, Reis és a primers d'any, sí. No? I alguna coseta més, doncs bàsicament seria dintre del primer trimestre de l'any.
2: També muntem un mercat el dia de la nostra festa, dissabte i diumenge,
1: al
2: Pau del Fèrix, que això també
1: a la plaça Vermella.
2: Això mateix, nosaltres també busquem gent perquè es muntin aquella fira, que és de verdures i
3: de fruita de pagesia, sí, tradicional.
2: Sí. I després, pues, bueno...
1: Feu més coses, la revista també? Feu
2: la revista, ui, això
1: que sí. Que us portava...
2: Sí, això hem de donar molt...
3: Es fa la revista per promocionar la festa, sí, en la que s'ha d'agrair a tots els anunciants que participen i col·laboren amb la revista i que ajuden a subvencionar la revista i la festa.
1: Quants socis sou ara a l'entitat, més o menys?
2: 100, no?
3: Actualment són 100 socis.
1: 100.
3: Sí, 100
1: totes socis. Les entitats d'Esplugues, que els estic preguntant la quantitat, tenen molts socis, eh? Vull dir que...
3: Sí, són socis i a més són bastant actius, perquè col·laboren bastant amb la nostra festa, ens ajuden com a voluntaris el dia dels esmorzars, també venen a esmorzar, lògicament,
1: sí.
3: I també col·laboren a la nostra festa i ens ajuden.
1: Quan feu l'esmorzar per la festa, després veneu al Tortell de Sant Antoni.
2: Sí.
1: Que això està molt bé. Perquè encara que sigui el mes de març, et metges al Tortell de Sant Antoni.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Intentem mantenir la tradició que comporta la festa, perquè sí. Això, la festa dels Estons ja ve de molts anys i porta una tradició, al igual que el dia de Sant Antoni Abat, que partim els borregos típics de Sant Antoni després de la
2: missa.
3: De la missa. De participació.
2: Amb el vi dolç.
3: Amb el vi dolç.
1: Diuen que tota bona entitat ha de tenir la seva música pròpia. I els Tres Tombs teniu la vostra música?
3: Tenim una música pròpia que és escrita, la lletra i la música, pel Marcel Casellas, que es diu Sant Antoni l'Esplugui.
1: L'escoltem.

0: Doncs, Miquel, Pere, no vull deixar-me res. Alguna coseta més que vulgueu afegir vosaltres?
1: No.
0: En quant a l'entitat, repetir si un cas que qui es vulgui fer soci de l'entitat... recordeu, jo sempre dic que el senyor Google és molt amable. Entrem al senyor Google i li posem 3 toms d'Esplugues i allà trobarem molta informació.
1: Només hem de recordar que això fa constatar-ho, que nosaltres a la colla tenim 6 carros de pagès bastant importants, un d'ells carregat amb garrins, que és un únic a Catalunya, un dels únics que tenim aquí, i que nosaltres els portem a les festes de Sestoms i a tot i a altres poblacions. També tenim el carro de la bota, que precisament els germans Vendrell portaven i regaven els carrers d'Esplugues amb el temps dels carrers de sorra i carrers de terra. També el portem a la nostra festa. I després tenim 3 carros més de pagès i un altre de gran. Però nosaltres també cada any o cada 2 anys canviem la càrrega dels carros, de manera que els fem diferents cada any. Un any va portar caixes de fruita, un altre any portava canyes, un altre any boga, o sigui una sèrie d'anys, no? Perquè és clar, que carregar-lo cada any diferent no pot ser.
0: Clar.
1: Però sí que el lluïm d'aquesta manera, però també. També hi ha un carro que el portem carregat de bidons d'oli, que també amb sàries de carbó. Hem anat carregant diverses vegades de diverses formes aquest tipus de carros.
0: I els 6 carros, quan feu la festa, surten?
1: Els 6 carros nostres surten, i a més surten 34 o 35 carros més que venen de fora.
0: Sí.
1: A part d'aquí també tenim el carro del Sant, que aquest és també nostre,
0: sí,
1: que portem el Sant dalt d'un pedestal, i que lògicament l'entitat que està seleccionada o les persones que formen el cos de bandera el decoren i el fan al seu gust, diguéssim. No sempre s'ha triat una entitat del poble, o sigui, una entitat cultural. A vegades s'ha triat un carrer concret i s'ha buscat gent del carrer que representés el carrer aquest, no?
0: Sí. Sempre
1: va ser un any al carrer Montserrat, un altre any vam manejar a la plaça Santa Magdalena, un altre any gent del carrer...
2: De l'Eglésia,
1: i un altre any del carrer Joan Corrales. També...
2: Montserrat, també.
1: I el carrer Montserrat.
0: Sí, Montserrat, Doncs està molt bé, perquè homenatgeu no solament a la gent de les entitats, homenatgeu a la gent dels barris,
2: sí,
0: dels nostres carrers d'Esplugues.
2: I alguna vegada també algun soci que ha volgut ser o alguna persona que ha volgut ser també ho ha fet, eh?
1: Sí,
2: en
1: primer moment té dret a ser el soci, ser abanderat. O sigui, llavors, quan busquem el principi d'any que diem qui triem d'abanderat, primer busquem si algun soci vol ser-ho, vol formar part del cos de bandera. Si no hi ha ningú que vulgui ser-ho o en aquell moment no vol, llavors és quan nosaltres busquem una entitat o una persona que havia tingut els primers 3 toms, per exemple, eren persones que havien tingut relació amb els anteriors 3 toms de la segona etapa, diguéssim. Per fills de persones que havien organitzat els 3 toms en aquell moment.
0: Molt bé.
1: Perquè
0: ara que hi penso, teniu bons genets, i no sé el femení quin seria, bones genets, sí, dintre de la colla, oi?
1: Són amazones.
0: Amazones.
1: Aquí tampoc no ho hem comentat, però també és important, el dia del dissabte anterior fem un recorregut amb cavall dels membres de la colla i una carrossa, lògicament, que anem a casa de l'abanderat a buscar-lo.
2: Sí.
0: El dissabte
2: abans del pregó.
1: El dissabte anterior, abans de l'acte del pregó, diguéssim,
0: sí,
1: el que es fa és la colla muntada a cavall va a buscar a casa del pregoner
0: amb una
1: tartana, amb un brec. Se'l va a buscar i on el brec hi puja l'abanderat i el seu cos de bandera
0: molt
1: i passejant pels carrers d'Esplugues anem a parar al Robert Brilles.
0: Doncs...
1: I llavors s'inicia l'acte allà.
0: Jo crec que encara tenim moltes coses per explicar, perquè m'agradaria parlar amb vosaltres d'aquests carruatges que m'has explicat, de les figures. Podríem un dia introduir fins i tot el Quim, que és una figura de gegants, i faríem un programa especial només per parlar d'aquest tema, d'aquest patrimoni que tenim cultural, que són els carruatges, i que és el Quim, aquesta figura de gegants, perquè no tota la cultura és el que visualitzem, sinó que hi ha moltes més coses, que és el nostre patrimoni.
1: S'ha de mantenir la tradició i la cultura popular.
0: Doncs us emplaço, si us plau, en el Pere i en el Miquel, en un proper programa.
2: Quan, sí, tant, com vulguis.
1: Quan vulguis.
2: I si t'hem de parlar del crim, també que vingui algú de la colla de geganters.
0: Exacte. Tots. Que ja han estat aquí al nostre programa, ja han estat a Esplugues FM. Una abraçada per tota la colla, per totes aquestes persones que durant tot l'any estan treballant.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies i bon dia.
1: I bona festa a tothom.
0: Bona festa a tothom, sí, gràcies. Bé.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres a la Roser Camps. Ella és veïna del centre, parlarem amb ella del seu llibre i també farem una miqueta de pinzellada del primer llibre que va escriure per recordar una miqueta tota aquesta història d'Esplugues. Així doncs, benvinguda, Roser.
3: Bona tarda.

0: Com estàs?
1: Bé, molt bé, molt bé, gràcies.
0: Com ha anat aquest segon llibre?
1: Doncs ha anat bé perquè he volgut parlar de tot el que tenia ganes de parlar després d'haver-ne fet un d'anterior.
0: Com es diu el llibre?
1: Es diu Cargolines i Cargolins, que és el nom amb què es coneix que ens coneixen els espluguins, els fills d'Esplugues.
0: I sabem l'origen real?
1: Sí.
0: Perquè hi ha dues o tres versions diferents de quin és l'origen de que ens diguem cargolins.
1: Bé, jo us ho explico, tot i que al començament a la presentació del llibre ja ho explico, però em faig una mica de pinzellada. Esplugues, quan tot eren horts, a principis del segle XX, la principal professió de la gent d'Esplugues era ser pagès, i tots tenien un hort. Llavors, durant la setmana, quan anaven a l'hort a collir les verdures pel seu subministrament o per portar-ho a vendre als mercats, doncs anaven recollint els cargolins, perquè més que cargols hi havia molts cargolins. Llavors els posaven en una cargolera i quan ja la tenien plena, de tant en tant feien menjades. Aquestes menjades les feien al carrer, perquè com que la majoria vivien al carrer Montserrat, o molts d'ells, doncs hi passava gent, però no hi passava cap vehicle. Doncs llavors ells paraven la taula fora a la porta de casa, menjaven cargolins amb ceba i posaven el porró de vi. Llavors la gent que passava, perquè de vegades pel carrer Montserrat doncs o bé passaven la gent que anava a missa, perquè això es feia habitualment els diumenges, i passava la gent que anava a missa, o bé gent que anava a visitar amistats que tenien allà. Llavors s'aturaven perquè els hi feia gràcia a la menjada de cargolins, se'ls convidava amb el porró de vi i algun tastet del plat. Llavors, això, com que va durar molts anys, doncs els va quedar, en els espluguins, els va quedar el nom de cargolins i cargolines.
0: I té alguna cosa a veure Can Cargol, que està justament al carrer Montserrat?
1: Jo no t'ho sabria dir, però Can Cargol és de les cases que... una de les cases en què això es feia. Personalment puc dir que els meus avis vivien una mica més avall de Cal Cargol, però com que eren familiars amb els de Can Cargol, ho feien conjuntament moltes vegades. Per tant, podria ser que aquest nom els hi vingués d'això. Podria ser.
0: Doncs parlem de cargolins i cargolines. Com s'ha tacut la idea? Què et motiva a fer aquest segon llibre?
1: Bé, sí, jo quan estava al grup d'estudis, mitjançant aquesta entitat es va parlar de fer un llibre, una nomenclatura de tots els carrers del poble, però amb una certa història. Jo sempre dic a tothom que jo no sóc ni escriptora ni historiadora, perquè la carrera no la vaig acabar, però sempre m'ha picat la curiositat, he tingut molta curiositat per saber què és el que passava en el meu poble. Llavors, aquest llibre de carrers, doncs, hi havia una explicació de cada carrer, una mica de biografia del personatge, si era un personatge el que porta el nom del carrer o el que fos, i la història de quin any es va obrir, com va anar evolucionant el carrer, o si va canviar de nom, perquè de vegades, canviant les èpoques polítiques, doncs canviava de nom. Aquest llibre va agradar molt, i la veritat és que jo em vaig sentir molt satisfeta d'aquest llibre, però em va quedar una mica la recança de que aquest llibre havia de tenir una part més personal, perquè els carrers els formen veïns i persones, i jo, al ser filla d'aquí, el ben viscut sempre aquí, tenia molta... com que, per això que deia abans, de la mateixa curiositat, i que els meus avis es relacionaven molt per coses del camp o per coses de la seva feina, es relacionaven amb molta gent, i jo coneixia moltes persones del poble, i em va agradar poder parlar d'aquestes persones que jo havia conegut i de les seves... no pas de la vida personal, sinó de les seves característiques, dels seus trets, de les seves feines i de les seves anècdotes o curiositats. I això és el que m'ha portat a fer aquest llibre.
0: I un cop ja tens aquesta idea, aquesta documentació, com estructures el llibre?
1: Sí, l'he estructurat en tres parts. La primera part és la part més agrícola de la primera part del segle, i aquí em vaig permetre la llicència de parlar una mica dels meus avis, perquè eren una gent, tal com he dit abans, gent pagesa d'aquí i molt arrelada a la terra. I, per tant, els hi he volgut fer com un petit homenatge, precisament també perquè en aquella època a les cases vivien 3 o 4 generacions. I jo recordo amb molta il·lusió els anys que vaig viure amb els meus avis, perquè el meu avi era una gent molt senzilla, però molt savis amb el coneixement de la natura, sobretot del temps, observant els núvols, i ens explicava moltes coses, no? I això és el que he tingut molt interès en fer-ho, en parlar una miqueta i fer-los un homenatge en els meus avis, però també en els altres avis del poble.
0: Molt bé, aquesta seria una primera part.
1: Sí, perquè també parlo de... Com que he explicat moltes vegades que el pagès, com que en aquella època no hi havia assegurances del camp, doncs els pagesos se'n refiaven molt del temps. Llavors, què passava? Que de vegades perdien la collita perquè feia mal temps, doncs què feien? L'única eina que tenien era resar. Resar perquè és el que havien recollit de les seves generacions anteriors. Llavors, doncs, feien romeries a Sant Pere Màrtir, perquè hi havia el sant, també feien la pràctica religiosa de tot l'any, els costums que hi havia a cada època de l'any, i això, doncs, ho he volgut reflectir una mica en aquesta primera part. I també, en la mateixa primera part, com una mica per record, les cases de pagès que van desaparèixer, el nom de totes, algunes que han quedat, molt poquetes, i els noms o motius que amb les que es coneixia la gent del poble.
0: Recordem una mica aquestes cases i aquestes persones que se les coneixia antigament. Quines
1: sí,
0: són?
1: Per exemple, hi ha uns pagesos que van ser dels darrers que van treballar encara al camp, com va ser Cal Quico o Cal Foix. Després hi havia els masovers de Can Cortada, que també han treballat molt al camp fins a l'últim moment, o Cal Teio. Després hi havia a Cal Xic d'en Valls, a Cal Carratxec. Són famílies d'Esplugues, pageses de tota la vida.
0: I a més són noms que no trobarem a altres llocs, perquè Cal Carratxec, això...
1: Sí,
0: molt
1: no,
0: pocs llocs trobarem...
1: No són noms corrents, són noms que vés a saber d'on venen, no?
0: Exacte. I quina altra part tens estructurat al llibre?
1: Aquesta que he explicat ara ha sigut la primera part, que és la de principis, més de principis de...
0: La més de pagès, que
1: la més de pagès, diguéssim. Sí. Després ve la segona part, que és com Esplugues creixia, i parlo de les botigues que d'on compraven els espluguins d'aquell moment, sobretot a partir dels anys 40, un cop acabada la guerra, les botigues que es van obrir, on compraven, on estudiaven, on treballaven. Llavors anomeno doncs, les primeres empreses que hi va haver a Esplugues. Després parlo de les modistes, els oficis que van agafar les noies que no treballaven, que ja no treballaven al camp. Doncs era molt tradicional anar a cosir. Moltes noies van ser modistes, d'altres perruqueres, d'altres van anar de secretàries o a treballar als laboratoris, que feien, hi havia moltes feines diferents al laboratori, o les mocaderes, que aquesta sí que és un ofici que va desaparèixer de seguida, perquè després quan va venir la sanitat va canviar i llavors els animals no es podien sacrificar a casa, per tant, un cop hi va haver els escorxadors, ja l'ofici de mocadera va desaparèixer.
0: Que eren les persones que anaven a les masies quan es feia la matança?
1: A fer els embotits, exacte. Feien els embotits elles, i si era una festa, si no era per vendre, sinó que era per la pròpia casa, doncs era una festa, era tota una festa.
0: Perquè amb aquestes plugues creix i amb els oficis, doncs ens trobaríem des de les diferents...

0: revolució industrial els nens treballaven des de molt petits, i encara jo he tingut algun testimoni de gent que va treballar a la rajoleta.
1: Perquè van treballar això, podem 8-9 anys els posaven a treballar a la fàbrica.
0: Sí.
1: Si fem repassada, hi ha també diverses fàbriques. Hi havia una fàbrica tèxtil a baix de tot el, on està ara el tanatori, que penso que era, se li deia tèxtil l'Ametlla, tocant a Cornellà.
0: Sí.
1: Vull dir que sí que aquí a Esplugues va haver-hi un creixement important de població i també un creixement industrial.
0: Sí, hi va haver una època, i té una explicació, perquè la gent que treballava de pagès a Esplugues no eren grans propietaris, eren terres més aviat limitades, i llavors va arribar un moment que per viure mitjanament bé tota la família no donava massa, i llavors quan van venir els compradors, entre cometes, de Barcelona a comprar els solars, que oferien bons preus per transformar-ho en fàbriques, doncs el pagès va començar a vendre solars, primer per fer fàbriques, per construir-hi fàbriques. Després, el canvi de l'època industrial a l'època residencial va venir molt més tard, que també després en podem parlar. Però primer, la majoria de pagesos van vendre les terres per fer-hi fàbriques, sobretot a la zona del Gall, que hi havia molta terra conreada.
1: Al llarg de la història d'Esplugues també veiem per aquesta època que aquestes famílies que es venen als terrenys comencen a venir aquests petits industrials de Barcelona, i veiem uns lligams bastant forts d'Esplugues amb la burgesia catalana. Tinguem aquí el Pujol i Bausis, quan es fa allò de les caves Margrit, també un d'ells està casat, emparentat amb algú de la burgesia catalana, zona del Maresme. Vull dir que quan vas gratant una miqueta la història d'aquí d'Esplugues, veus no arrels, sinó que veus unes ramificacions de l'arbre bastant important, i tenim una història molt densa, però encara no està prou estudiada.
0: No massa, però això podríem dir que quan... O sigui, des de sempre Esplugues ha estat a un nivell sobre el nivell del mar, o sigui, a un nivell més alt que les altres poblacions sobre el nivell del mar. Això vol dir que era un clima més sec que els altres municipis. Era, en aquell moment era completament verge, o sigui, hi havia molta zona, encara verge, no diré que hi havia boscos, però hi havia molt matoll, i era un poble que molta gent de Barcelona, perdó, havia triat per fer-hi les seves residències d'estiu, i entre ells, grans propietaris de Barcelona que van comprar finques, Esplugues, però ja estaríem parlant del segle XVIII i XIX, no tant del segle XX, que les grans cases de Can Vidalet, de Can Rosàs, que ja no existeix, de Can Hospital, de Can Cortada, totes aquestes cases venen de molt abans del segle XX, però que s'han convertit en verdaderes residències, ara fins i tot ja no diré que d'estiu, sinó que ja per viure-hi, algunes ja per viure-hi habitualment.
1: En aquesta segona part del llibre ens dius que parles també dels oficis que ja estan perduts. N'has anomenat algun, però jo recordo la carretera Laurea Miró, que hi havia una cadira penjada a la paret.
0: Sí.
1: Cal Cadiraire.
0: Cal Cadiraire, que anaven a buscar la boga allà a Castelldefels, a les vores del riu, i llavors fabricaven les cadires ells. Però no solament el cadiraire, sinó que hi havia el baster, que era molt curiós, perquè el baster era un ofici que era sobretot quan hi havia cavalls i quan els pagesos tenien els seus carros, perquè el baster era el que feia les regnes dels cavalls amb cuir, i tot l'ornament que portava el cavall fet amb cuir, tot això ho feia el baster, i treballava moltíssim. El que passa que després aquest ofici va anar derivant en, per exemple, doncs en fer cinturons per a les persones, no? Però l'ofici antic de baster era per fer els guarniments dels cavalls. I sí, a la carretera n'hi havia un que nosaltres ja el vam conèixer, perquè quan ell va tancar ja nosaltres ja érem una mica grandets.
1: Algun ofici més, així que et vingui ara a la memòria?
0: Ofici així desaparegut...
1: Jo recordo, no sé si estic equivocada, que el carrer...
0: El carreter, i el carreter era el que arreglava els carros, que sí, també estava a la carretera. I el ferrer era el que feia el que en diríem ara les sabates dels cavalls, no? Les ferradures.
1: Sí.
0: Doncs aquests dos també hi van ser fins ben entrada a la dècada dels anys 60. El que passa que el carreter es va transformar en carrosseria de cotxes, i el ferrer es va transformar en la part mecànica dels cotxes. Però també eren originaris d'aquestes dues

0: professions.
1: Recordo això, de petit al carrer Sometents hi havia una família que feien les palmes i els palmons.
0: Bueno, Esplugues n'hi havia vàries, de famílies que feien palmes i palmons. Aquesta que concretament que dius, suposo que són els dels Lligades, suposo. Però també una part de la família Caselles, després una senyora que li deien de Cal Pau Llarg, també en feia. La Roser Flavià, la dels calçats Flavià, també en feia. Sí, hi havia costum també Esplugues de fer-ne.
1: Ara que anomenes Calçats Flavià, és una de les botigues més antigues que tenim aquí a Esplugues.
0: La més antiga que es conserva actualment, jo diria que és la Grau, la Grau de la Roba,
1: sí?
0: I potser l'Estanc.
1: L'Estanc del Batllori?
0: Sí, perquè abans de ser-hi aquest que hi ha ara, ja
1: hi havia, sí.
0: Ja hi havia.
1: A l'avi dels que hi són ara.
0: Sí.
1: I la Carnisseria de Cavall?
0: La Carnisseria de Cavall ve ser dels anys 40.
1: Ara t'estic fent, filant prima la teva memòria, eh?
0: És dels anys 40, la Carnisseria de Cavall. Sí, també representa que és de meitat del segle passat, sí.
1: Molta feina per fer aquest llibre, molt d'estudi, molta recopilació de documentació. Quant temps has estat, Roser?
0: Bé, pensa que la gent de la meva generació hem vist les dues Esplugues i l'hem viscut. L'hem vist, però l'hem viscut, perquè era el dia a dia, no? Jo explicaré una cosa que l'he recordat ara, fent el llibre, i és que l'estanc de la carretera i dues o tres botigues més, o potser unes quantes més, per entrar-hi es baixaven unes escaletes. Estaven per sota del nivell de la carretera, però l'aparador quedava al nostre nivell, que nosaltres llavors érem nens. I quan venien a dalt, a l'aparador hi havia les figuretes del pessebre, que en venien ells. I nosaltres ens encantaven a l'aparador veient quines figuretes del pessebre ens faltaven per arribar a casa i dir, mira que allà hem vist el pastor que ens falta o l'ovelleta que ens falta. I una mica més amunt, a Cal Ramon Espardanyer, perquè llavors estava una mica més amunt, el Ramon Espardanyer, quan venia l'època de Sant Joan, venia els coets, les piules, els mistos Garibaldi, totes aquelles cosetes que nosaltres arribàvem a poder tenir, perquè els coets i aquestes coses ja era més dels pares, que ja ho compraven ells, però nosaltres anàvem doncs a comprar un parell de piules o cigronets, per dir alguna cosa.
1: Aquí a la carretera sí que recordo anar a comprar a la drogueria, que hi havia dues germanes,
0: sí.
1: I sí que baixaven dos graons.
0: Sí, els olis i sabons.
1: Exacte, els olis i sabons.
0: Sí, sí, era de les que quedaven encara que es baixaven dues escales. Sí,
1: sí. Perquè clar, tota aquella façana s'ha anat construint, enderrocant i construint edifici nou, però encara recordo de baixar escales per anar als
0: olis i sabons. Sí, perquè suposo que en diferents èpoques es va anar asfaltant la carretera en diferents ocasions, i és clar, el nivell de les botigues va anar baixant i el nivell de la carretera va anar pujant.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí.
1: I anirem, si un cas, bueno, ens estaves explicant la feinada aquesta de recollir documentació, i anirem ja, si un cas, a la tercera part del llibre. De què ens parles, Roser?
0: La tercera, jo em centro una mica en la transició. Agafo els 25 anys últims, i des que va morir el dictador, com es van anar produint? Perquè una de les principals mancances que hi havia a totes les poblacions era les festes tradicionals. No es podien fer o no hi havia mitjans per poder-les fer. Llavors, a mi em va agradar incidir en això, en com Esplugues, bàsicament, un grup de nois i noies que eren molt jovenets i que en aquell moment la gent, clar, els veien tan jovenets que costava de creure'ls, no? Però de mica en mica, mica en mica van anar assentant unes bases que va ser el que després va recuperar totes les tradicions del nostre poble. I a banda d'això, ells també van lluitar per la llengua i també van estar molt pendents de tot el que passava en els anys en què es perseguia la gent, no? Vull dir que van recolzar moltes iniciatives de totes les menes possibles, o sigui, des d'escrivint butlletins, a participant en actes i fent repoblació a Sant Pere Màrtir, i també sobretot lluitant amb la lluita pel medi ambient, és a dir, moltes accions que ara se'ls hi reconeix i se'ls hi valora, però que ha costat, els hi ha costat.
1: ens quedem amb aquesta part de la transició, que també podríem parlar de moltes coses, perquè tenim un teixit associatiu aquí a Esplugues increïble. No ens podíem haver pensat mai, per exemple, tenir castellers. I si anem sumant, totes les entitats que tenim es recuperen a partir dels anys 70 i escacs.
0: Sí, sí, sí, sí. Durant aquests 25 anys, el que jo explico és, faig una cronologia, una mini cronologia dels aconteixements més rellevants que van succeir durant aquests 25 anys. Evidentment, és una qüestió subjectiva, perquè, és clar, una altra persona que faci la cronologia hi posarà uns altres aconteixements diferents, uns altres esdeveniments, però jo em vaig servir de les hemeroteques de diferents diaris i les notícies que es destacaven del nostre poble, jo continuo dient poble, doncs els he fet ressaltar, doncs, per exemple, ara recordaré que hi va haver un moment que a la Font Santa hi va haver molts problemes, on es va fer l'escola
1: Olenglada,
0: perquè hi havia unes deixalles que allà no hi havien de ser, van perdre la vida dos nois, i això, bueno, jo ho recordo. Després, doncs, també en quant a dones, que jo a final del llibre, doncs, recordo moltes dones, moltes són vives, però d'altres no, doncs, dones que han fet coses, i entre elles, doncs, alguna que malauradament ja no hi és. Per això també jo al principi del llibre parlo de que les dones s'han fet més visibles gràcies a que tot ha evolucionat, i m'ha fet il·lusió fer, i evidentment no hi poden ser totes, però jo he volgut fer un petit homenatge amb algunes dones, doncs, que s'han fet visibles per diferents actituds, no? O per diferents actuacions que han tingut.
1: I segur que te n'has deixat alguna, perquè és
0: impossible,
1: és impossible,
0: és impossible
1: tenir a tothom en compte, i perquè la vida és així.
0: Sí, sí, sí.
1: Aquest llibre, a part de que t'ha costat un esforç de dedicació, un esforç teu de molts anys, de molta feina, després hi ha el tema de poder editar el llibre. I clar, tu no ets escriptora, ja ho has dit al principi, i això ha de ser molt difícil, que hi hagi algú que et digui: aquesta idea m'agrada i la vull tirar endavant. I això, com ho has trobat?
0: Doncs està clar que no et ve cap editor a proposar-te que facis aquest llibre, no? És una iniciativa pròpia, i per tant n'has d'assumir les conseqüències. Si pertanys a alguna entitat que et diu: doncs mira, nosaltres hi posarem una part. En aquest cas no ha estat així, però sí que la meva reflexió ha estat que si jo faig un esforç i me l'edito jo, vol dir que no estic lligada a ningú. I llavors vol dir que jo, objectivament no, però subjectivament, puc dir, sense ofendre, la intenció no és ofendre ningú, però he volgut ressaltar les coses que a mi m'han dolgut molt que han passat en el meu poble, com per exemple el projecte de Plau Cau Fec. Jo n'he volgut parlar, i vaig dir a les persones que ho van seguir molt de prop que m'expliquessin i em fessin una cronologia de com s'ha anat succeint aquest fet. És una actuació dintre d'una zona verda que cap administració ha estat capaç d'aturar-ho. Aquest és el meu lament, no? Que no hi ha hagut cap administració que hagi estat capaç d'aturar un projecte com aquest, que significa que Esplugues creixerà d'una manera molt desmesurada, i això dol, dol.
1: Pensem que Esplugues, jo crec que és el municipi més petit en quilòmetres quadrats,
0: sí,
1: de Catalunya.
0: Sí.
1: Som molt petits.
0: Sí.
1: No tenim la densitat poblacional que pugui tenir la Florida, per exemple, o Santa Eulàlia.
0: Però estem en camí de ser-ho.
1: Però clar, si resulta que les zones que estan protegides es fan una actuació urbanística, què farem?
0: No, és que aquí el gran problema és que no hi ha sensibilitat. La gent que governa no... Penso, i no vull ofendre ningú, ho repeteixo, però la sensibilitat... I voldria... Ara voldria dir una cosa, que no vull que es malinterpreti, però jo quan em passejo per Sant Just, doncs tinc una enveja sana de com és el poble.
1: És totalment diferent, perquè te'n vas a Sant Just i no sembla que estiguis al Baix Llobregat i a tocar en Barcelona, perquè fem frontera. Esplugues, Sant Just, Barcelona, estem fent frontera.
0: I... Però han sapigut preservar el patrimoni. Tenen molt patrimoni encara. L'han sapigut preservar, i quan una cosa no convenia, els veïns han pressionat perquè no es fes. Però estem a Esplugues, no estem a Sant Just.

0: Molta feina per aquest llibre, que és el que estàvem parlant, aconseguir poder-lo editar. A més, podem dir que és un llibre quilòmetre zero, perquè està fet per una espluguina. A més, la persona que t'ha fet tota la compaginació i edició és també una persona d'Esplugues, i també la impremta també està a Esplugues.
1: Sí, sí.
0: I a més direm que el pròleg també és d'una persona d'Esplugues.
1: Doncs sí, sí.
0: Explica'ns, qui t'ha fet el pròleg del llibre?
1: Doncs mira, va resultar que un dia vaig trobar l'Albert Calatrava i vaig saber que, jo vaig saber que era d'Esplugues, i me'l vaig trobar per casualitat i el vaig aturar. I li vaig preguntar: mira, Albert, jo m'agradaria saber com van ser els teus inicis a la ràdio d'Esplugues, perquè em van explicar que havia col·laborat a Ràdio Estudi Esplugues. Llavors, ell, amb una simpatia i una naturalesa molt, molt espontànies, va ser molt maco, doncs em va començar a explicar que com havien sigut els seus inicis a la ràdio, que havia, i que gràcies a aquestes pràctiques que ell va fer a Ràdio Estudi Esplugues, ell va descobrir que la seva vocació era de periodista. A mi em va agradar molt la conversa que vam tenir, i amb el temps, quan jo ja tenia el llibre bastant avançat, doncs vaig pensar que era una persona ideal per fer-me el pròleg, perquè nascut a Esplugues, que li agrada molt el seu poble, i que a més els seus inicis professionals van ser aquesta ràdio d'aquesta entitat que estem ara, doncs em va pensar que va semblar que era perfecte. És a dir, que moltes gràcies, molt bé, molt bé.
0: Doncs molt, molt contenta d'aquest projecte teu, Roser, d'aquest projecte que li podem dir que és quilòmetre zero totalment, fet a casa, molt casolà, amb gent molt propera, com és l'Albert
1: sí,
0: Calatrava.
1: Sí, molt casolà, això ho recalco, eh? És un llibre casolà 100%.
0: Doncs gràcies, Roser, per estar amb nosaltres, i una forta abraçada. Descansa una mica d'aquesta feinada, gran feinada que has tingut amb aquest segon llibre, amb aquests cargolins i cargolines, que us convidem a tots a que el pugueu gaudir, que el busqueu allà on sigui i allà on estigui la venda. Molt bé, en tot cas, sempre estarem aquí a l'Avent Centre Cultural, que acollim a Òmnium Cultural.
1: Sí.
0: I des d'aquí, des de l'Avent, des de Secretaria, us podrem també informar on podeu trobar aquest llibre a la venda. Doncs moltes gràcies, Roser, una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: No anirem mai més a escola. Fora de parlar amb els de la teua edat, res no vares aprendre a escola.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Esplugues FM.
1: Són les 5 de la tarda.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, amb aquest espai d'entrevista, tenim una doble sorpresa. Per una banda, una persona que ja ha estat amb nosaltres i que em fa molta il·lusió que avui torni a estar aquí als estudis d'Esplugues FM, i a més m'acaba de dir, entrant per la porta, que acaba d'arribar amb l'AVE des de Madrid. O sigui que ara ens explicarà moltes coses. La segona sorpresa per mi és que ve acompanyat d'un dels actors de la seva pel·lícula i, bueno, un actor de cinema i de televisió. Però ara no us dic els noms, simplement els anirem coneixent al llarg de l'entrevista. I en el teu cas et diré nom i els dos cognoms, perquè per mi és molt important el segon cognom. Benvingut, Àlex Agüera Pizarro.
3: Hola, com estàs?
2: Gràcies per venir, de la família Pizarro, que conec a molta part de la seva família. I també benvingut al Daniel Medrán González. Hola.
4: Hola, què tal?
2: Moltes gràcies per estar aquí, i també és una gran sorpresa. I no sé, començaríem, per exemple, vosaltres com us heu conegut? Comencem per aquí.
3: Pues mira, aquesta història és una història que sempre expliquem a les entrevistes que estem junts, i jo sobretot l'explico amb molt de carinyo. Mira, resulta que jo, doncs, fa molts anys, era un jove aventurero, artista, que anava per la vida, i abans de poder dedicar-me a aquesta professió tan bonita que per sort tinc de poder fer, doncs el meu pare em va dir: mira, està molt bé que hagis nascut en aquestes inquietuds i tot això, però primer, abans d'estudiar cine i tot això, a mi m'agradaria que estudiessis, pues, una cosa relacionada, que un ofici, que el dia de demà, si no te funciona lo de les arts, pues, puguis tirar endavant. Bueno, pues resulta que em vaig apuntar, casualitat de la vida, destino o no destino, que estava ja escrit, jo crec, això, em vaig apuntar a un grau mig d'electricista, fontaneria, bueno, una mica d'aquest, sí, ofici, no?
4: Sí, ciclos formativos de grado medio.
3: Ciclos formativos de grado medio.
4: Servei a la producció.
3: Bueno, pues en tanta sort per mi, que jo vaig arribar a la classe i el meu profe era el Daniel Medrán. Llavors, pues bueno, ell, si parléssim de la meva aventura com alumne d'aquell grau, pues segur que va ser un desastre, però jo vaig connectar molt amb ell, en el sentit de, pues, ell en aquell moment estava fent la peli de Bullying. ¿Bullying era? O,
4: la de, bueno, la del...
3: La del Corbacho,
4: pero... Corbacho, no, era... espérate. Era sobre el bullying de la enseñanza, lo hicieron allí en el colegio... Cobardes.
3: Ell estava fent la peli de Cobardes i, bueno, pues me va invitar una mica al rodatge. Després ell ha estat molts anys a una cosa que es diu la Tertúlia Flamenca d'Hospitalet, que ell portava molt... Bueno, pues estava a la Junta i tal, i organitzaven, pues, tot festivals de guitarra. La Tertúlia Flamenca és el concurs de guitarra d'Espanya més important. O sea,
4: exacte.
3: D'allà han sortit guitarristes com Paco i...
4: Bueno,
3: Cañizares,
4: luego también estaba el guitarrista de la Cristina Hoyos, que murió allí en Estados Unidos, luego el Daniel Casares, que bueno, el Daniel Casares...
3: I també fan un altre concurs que és de cant, que va estar la Rosalía, el sí. Miguel Poveda, bueno, o sea, és una cosa molt important. Bueno, pues ell a l'hora del pati, pues jo, en vez d'anar-me als meus amics, pues jo m'anava al meu profe i m'aportava a la tertúlia, i es portava un luthier, que ahir no sé si se recorda, però oh, m'aportava sí, un luthier, sí. Que ens ensenyaven com es feien les guitarres. Bueno, era tot una història relacionada amb l'art, no? Després, per més inri, pues bueno, ell era actor, no? I per nosaltres a la classe, que eren uns altres anys, que no existia YouTube ni existia res, pues clar, tots flipàvem en les pel·lis que havia fet, perquè una que és molt important, pues, és Joel Vaquilla. Ell és Antoné, el que va anar al Vaquilla tota la pel·lícula. y historias de la puta mili, Vivancos 2 o 3, Vivancos 3, ¿no?
4: Sí.
3: Porque el lema era si hacemos
4: si
3: la
4: 3, ha gustado el 3.
3: Si ha gustado la 3, hacemos la 2 y la 1. Bueno, vale. Pues tota ellos para els chavals de la nostra època, pues va ser era la hostia ahí para nosaltres, ¿no? Y luego también pues era un profesor molt proper. Estava, pues bueno, pues era una tastil de profe que no era profe de la ESO, ¿no? Diguéssim. Y bueno, pues yo vais connectar molt amb ell y a día de hoy, d'avui, pues es un gran honor pues poder fer cine amb ell, que avui en dia pues ja som família, ja lo de profe i alumna ja va quedar molt enrere, ¿no? Hem fet molts projectes. Però així una mica per els més importants va ser el curt de Harir, que va ser una mica la meva carta de presentació a nivell professional, que vam tenir un munt de nominacions i premis en aquest curt. Ara hem fet la peli que venim a parlar junts també, i tenim un altre projecte que comencem a gravar dintre de molt poc, però que parlarem després.
2: Després de la pel·lícula. Sí, perquè ara parlarem d'aquesta última pel·lícula que s'ha acabat ara, que ho tinc apuntat aquí a la xuleta i no la trobo. Digue-m'ho tu, Àlex.
3: El sueño de Aylan.
2: Doncs vinga.
3: Bueno, pues el sueño...
2: Això, quan vam fer l'entrevista ja em vas explicar que tenies aquest projecte, no vas dir el nom de la pel·lícula, i vas dir començaré a gravar a l'abril del 2025. Va ser així?
3: Bueno, van començar a gravar al final al juny, ¿no? Juny.
4: Sí.
3: No, agost, perdón.
4: Yo estuve al final, bueno, el 3 o el 4 de agost.
3: Van gravar l'agost. I, bueno, pues aquesta pel·lícula neix d'un escriptor que va escriure el llibre, que és una trilogia, o ara no sé si són 4. Jo diria que sí, que ja ha escrit el quart. I bueno, pues va tindre molt d'èxit i l'escriptor es va llançar a la piscina per ser productor més escriptor. Després va entrar una altra productora per la pel·lícula que es diu Apocalipsis Producciones, i bueno, pues la pel·lícula s'ha fet entre Apocalipsis Producciones i la de l'escriptor que es diu Mortadelia Productions o Producciones, ara no m'acuerdo. Mortadelia, vamos.
2: Promete el nombre.
3: Sí, sí. I bueno, pues la peli pues ha estat un viatge increïble, perquè bueno, és una peli, la història és d'un nen, és una peli una mica infantil, però té temàtiques molt profundes de sentiments. I bueno, pues una mica la història de la peli és que Aylan és un nen que neix a una família desestructurada totalment. La mare té 4 o 5 fills en homes diferents. Tot això és inspirada en una història, en una família de veritat. Després està una mica canviada les coses, sí, però la història...
2: Com es sol dir, basat en fets reals.
3: Exacte. I pues això, el nen pues està en una família superdestructurada i comença la peli que la monta al cole, i abans de portar-lo a un reformatori li donen una oportunitat d'anar a viure amb la seva tieta i donar un gir de 360 graus a la seva vida, no? Llavors, per això t'ha dit que és una història de nens, perquè al final pues, tota la colla són nens, tot això, però tot el que se tracta pues, són temes de tot el que sent un nen, que podríem dir, si no és en família desestructurada, pues, també pot ser de nens de pares separats, o sigui, tot això el que sent un nen al canviar constantment la seva zona de confort. I bueno, pues això, i llavors la peli és una peli que és una mica especial en el sentit de que és una peli ambientada en els anys 90 a Itàlia, però gravada a Huesca. O sigui, té aquesta dificultat. I llavors, pues bueno, el que està guai és que la petita prova que hem fet amb nens se queden mirant la boca badats, que això ens ha sorprès bastant, perquè els nens d'ara, si ja pot ser tu el pare, que si... no li s'agrada, en 10 minuts se desconnecten totalment i li dona igual. I la veuen tota la pel·li sencera, que això és molt guai. I els pares que van a veure aquesta pel·li connecten molt amb totes les coses nostàlgiques que hi ha a la pel·li. O sigui, per exemple, hi ha futbol del calcio dels 90, o sigui, Milan, Juve, tot això, les consoles, samarretes, la típica pilota Mikasa de l'època, tot això. Llavors, doncs, bueno, és una pel·li que tot plegat, doncs, no sé, sembla que ens ha sortit algo molt bonic i que ha sigut un viatge emocional també molt guai per mi, perquè tampoc havia rodat coses amb nens, però no tot una pel·lícula, clar. O sigui, una de les anècdotes que sempre explico és que el productor, clar, ell des del desconeixement de lo que era el cine, ell tenia moltíssima il·lusió, però clar, al final jo era el guia, no?, de totes les decisions. I al principi, això no sé si ho sap el Dani, però al principi, clar, ell me va dir, mira, voy a montar un càsting en el pueblo, perquè clar, la peli surt amb la hòstia de personatges, i bueno, i me va dir, pues voy a montar un càsting en el pueblo, i encara que sigui per papers petits, pues agafarem molta gent del poble i tal. Vale. Bueno, jo anava al tren cap allà, que això es va fer a Binèfar, a un poble de Huesca. La pel·li s'ha gravat en Binèfar, Valdellou, que és un poble preciós, per el que no l'hagi... És superpetit, però preciós. Alquézar, i me van a matar, però no me recordo del quart, ¿vale?
2: El Kézar és bastant conegut i a més tenen uns grups de tambors que un any van venir aquí a Esplugues convidats a la Festa Major.
3: Sí, és un poble molt medieval. És super... El Dani no va estar en Binèfar, no?
4: En Binèfar, sí.
3: I, bueno, pues jo anava en el tren, no? I anava pensant, bueno, aquest productor meu, que digui el que vulgui, però clar, jo els nens protes... no els agafaré d'aquí del càsting ni loco, no? Perquè, clar, t'han d'aguantar una peli, no? O sigui, no és el mateix fer una escaneta petita que pots jugar una estona en un nen i li treus coses que no que t'aguanti una peli com a prota, no? I jo pensava, bueno, pues agafarem, no sé, pues un quiosquero, un panadero, un no sé què, però no el prota de la peli, no? I, bueno, pues es va organitzar un càsting, pues no sé si havien, jo què sé, 400 o 500 persones de càsting, no sé, va ser una locura. Llavors estàvem al càsting, això no hem parlat mai, no, Dani?
4: No, no, no, no.
3: Bueno, pues al càsting estàvem el productor i jo, que es diu Hosan Bailak, i ell és actor també, té un show d'imitacions i tal, i bueno, pues jo estava una mica dirigint i ell pues feia d'actor en els nens, bueno. I la cosa que tenien preparada era, perquè no es podien fer, posar-se a actuar, perquè un nen, ja solament pensar que té el paper, ja és que ja se posa nerviós. I el rotllo que ens vam inventar era que quan arribàvem li deien, de què equipo eres? I pues, uns deien, del Barça, del Madrid, del Betis, del que sigui. Bueno, pues, si era el Barça, pues, li deien, mira, avui és la final de la Champions i juga el Barça contra el Manchester. Però, tio, t'han quedat totes les... Has suspès totes al col·le i t'acaben de donar les notes. Com donquis les notes avui al pare, no veus la final. Llavors, la idea era que arribaven a casa i tenien que tota l'estona pues, jugar a dir mentides en el José, que feia de pare, i ahí pues, li veiem una mica pues, el desparpajo, si li donava vergonya, si no... Bueno, pues va entrar el primer nen i vaig dir, però esto què és? Aquell primer nen no va ser el prota, però va ser un de la colla. I clar, teníem una cosa ell i jo interna, que era si ens agradava el nen ja, li fèiem jugar a un altre joc, que era un equip de futbol i per culpa d'ell havia fallat un penalti en el 1993 i era per veure si aconseguíem fer-lo arribar a plorar. Clar, l'altre era com de ser pillo i aquest era una mica per arribar a les emocions. Bueno, pues el, no sé si va ser el 10 o el 20 nen que va entrar, pues va entrar Island, que es diu Álvaro Bernat, i ens va enamorar. O sigui, van dir, este és el niño. I el Dani t'ho pot dir. O sigui, un nen sí. que estava concentrat en el rodatge, que li deies no sé què, i t'ho feia. O sigui, arribava a sentir i va plorar en el càsting. O sigui, i bueno, i llavors...
2: Nascut per ser actor.
3: Exacte. I, bueno, i al principi estava una mica talladet i tal, però al final ell donava l'acció, vinga, va, primera.
2: Tremendo. Ah, sí,
4: que... No, és que hi ha una cosa, hi ha un fenomen actualment con los niños i gràcies al TikTok.
3: Sí,
4: entonces también, yo me acuerdo cuando mis inicios, cuando los niños y tal, no, y sin embargo ahora tiene un desparpajo, tiene un desto, sí. pero es gracias al TikTok.
3: Sí, eso es vital. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Que han trencat una mica aquesta paret de la vergonya i molts d'ells ja volen ser TikTokers o youtubers o el que sigui. Llavors, però bueno, aquest tenia algú més de tot això. O sigui, potser... La ona tiktokera li ha ajudat molt, però ja tenia algú dins. O sigui, era un nen que sentia. I això ho vaig veure ràpid. I al productor li agradava un altre una mica més, perquè físicament s'assemblava més amb ell, que estava pensada en ell mateix, la peli. I li recordava més amb ell quan era petit, però jo vaig dir, no, este. I jo vaig lluitar molt en aquest.
2: Per l'Àlvaro.
3: I bueno, i després vam agafar tota la colla, perquè és una colla de 5, 6, 7 nens, tots van ser del poble, perquè a més eren amics, s'ho passaven de conya en els rodatges, ens portaven boixos també, perquè clar, era ple agost, els ficàvem la roba i les dèiem el que tenien que fer, ens giràvem, jo què sé, jo per parlar amb el Dani, per dir-te alguna cosa, i quan ens giraven estaven a les VHs, jugant a pleno sol, tots suats, i li tenien que canviar la roba, perquè el que no, si no ho saben o no s'ho pensen, en el cine normalment tenim 3 vestuaris iguals per lo que pugui passar. Per exemple, en això, doncs, si estàvem tots suats, doncs no poden sortir com Camacho a l'escena, no? I bueno, doncs va ser tot una aventura, però també va ser molt gratificant, perquè eren... En aquesta innocència de ser nens, també doncs, venien al rodatge i te donaven un amor. Jo me recordo d'un que es deia l'Orient, que buah, era l'hòstia. I bueno, tots ells tinc un carinyo especial. I bueno, doncs, va ser una aventura molt, molt bonica en aquest sentit. I el Dani, doncs, en aquesta pel·lícula, és un dels professors del col·legi on va a Island. I bueno, pues hasta aquí podemos contar.
2: El cercle es tanca. Ell és professor de professió, sí, acaba sent actor com a professió, sí, i en una pel·lícula fa de professor, eh?
4: Sí.
2: Per bueno, tant, no t'ha estat difícil. No,
4: es decir, incluso Cobardes también se rodó precisamente en el colegio que yo estaba dando clase. A ver, esta profesión nuestra es muy variable, es una carrera de fondo... Entonces, bueno, Esplugas, que la adoro, porque aquí pasé mi niñez. Siendo de hospitales, siempre veníamos los domingos aquí a los columpios de la puerta del ayuntamiento, en la colla de...
2: Parlem de fans, ¿eh?
4: Sí. Es que yo soy... tengo mis añitos ya. Y entonces, bueno, estábamos aquí y tal. Y entonces, bueno, yo me recuerdo de venir con 7, 8 años a aquello que desgraciadamente desapareció, el pueblo de Esplugas City, cuando se rodaban las películas del oeste. Y entonces nosotros veníamos los domingos con la ilusión de que, bueno, vamos para allá, porque mejor se han dejado algún revólver o algún cuchillo por allí.
2: Qué bo.
4: Y tal. Y bueno, y nos hacíamos fotos. Bueno, fotos con una cámara, es decir, que nos dejaban y tal. Y bueno, y era Esplugas, que desgraciadamente se fue por cuestiones políticas, porque ahora podía ser un sitio donde...
2: Como Almería.
4: Almería, sí. Exacta, ¿no? Pero bueno, los hermanos Balcázar Pues bueno, y Esplugas es cinematográfica total, porque tenemos aquí los estudios Balcázar. Después de los estudios Balcázar teníamos los estudios Isasi, que se los quedó Televisión Española. Y luego teníamos, bueno, aquí tiene el Évole, tiene aquí su
2: sí, aquí a la Baronda. Sí. Y después tenim a la zona del Gall, hi ha una zona que és un edifici ple d'empreses
3: No sé com es diu,
2: hi ha tot tipus d'estudis.
3: Però és més com de tele. Ja sí. Són més estudis de tele, són de la Sexta. O d'A3 Media o algo así. Mm. Però ja no és tan cine. O sea, ja és més com cromes, sets d'informatius o coses així.
4: La cuestión es esa, ¿no? Y bueno, y yo tengo la dicha y el reconocimiento por parte del ayuntamiento. A ver, que hemos tenido que fraguar, porque bueno, actor sí, desde los 12 años estoy, o los 11 años, con la Mari Sampere, haciendo mis pinitos, mis cositas, con Iquino, con el de la Loma, con otros, con Aranda y tal, ¿no? Pero luego ya empieza, digamos, la época de niño y vamos trabajando y claro, y esta profesión es incierta. Como el padre de Alex, que le decía que se tenía que fraguar algo positivo. Pues bueno, pues yo, es decir, la enseñanza. Y entonces, bueno, aquí pues, paralelamente con lo de actoral, el Esplugas pues confió en tres personas, entre ellas yo, para crear la Escuela de Formación Profesional de Esplugas. Que estaba concretamente cuando en la calle, en la Escuela Santa Teresa, pues eso fue la iniciativa de la Escuela de Formación Profesional. Y luego ya después, pues que se creó el Instituto, el Politécnico de aquí.
2: De
4: Severo Ochoa. Entonces, estoy reconocido como que fui el profesor que creó la formación profesional aquí en Esplugas. Y Esplugas siempre ha sido eso, de mi niñez jugando, luego le di pues eso, formación profesional que estuvimos ahí luchando conjuntamente con un arquitecto del ayuntamiento de Esplugas, y bueno, y ahí hemos ido creciendo, ahí ya se dejó, y bueno, y
3: bueno, también venías mucho a hacer teatro aquí en el ETDOI, ¿no?
4: Sí, bueno, aquí bueno, hicimos un conjuntamente con el Corbacho y con el Juan Cruz y tal, hicimos unas movidas de teatro a nivel de Hospitalet, que entonces estaba también en Espluga y tal, y hacíamos montajes de teatro para darle un poquitín de vidilla teatral a tanto Hospitalet como a Esplugas, y entonces ellos venían, nosotros veníamos y tal, y es decir, que siempre hemos estado trabajando ahí. Luego ya cuando ya empecé la adolescencia, bueno, las 17, 18 años, pues ya empezaron, ya se cambió digamos el físico y tal, pues entonces empezó ya serio la profesión y empecé a trabajar seriamente con Iquino y con José Antonio de la Loma, con Vicente Aranda y con Carlos Benpar, con, en fin, toda una serie de directores de aquí de Barcelona y luego también de Madrid, y proyectos que se iniciaban aquí en Barcelona y luego se terminaba en Madrid, como por ejemplo la de Eloy de la Iglesia, el Pico 1 me parece que era, o el Pico 2, en la cual pues estaba también ahí metido, y en fin, trabajando constantemente, tanto, pero la enseñanza me cultió, porque no deja de ser una puesta en escena, cada clase, cada de esto, delante del público, delante de los niños. Entonces, bueno, ahí estamos.
2: Àlex, a data d'avui que estem enregistrant aquest programa, que estem a divendres 6 de febrer del 2026, a quin punt estem exacte amb el Sueño de Island? Perquè, clar, vas començar a gravar a l'agost. Quan la veu acabar, ja has fet tota l'edició, totes les correccions,
3: sí,
2: el muntatge...
3: Sí, sí, ja la pel·lícula fa exactament 3 dies, si no m'equivoco. Acabada ja està fa un temps, fa un mes o així. I fa cosa d'una setmana va començar el camí dels festivals. Que el no ho sàpiga... Tant els curts com les pel·lícules, primer estan un any, dos, màxim, perquè ja no, després de dos ja no, ja no es pot més, de festivals. Quan els festivals és una mica on agafen els projectes, agafen una mica nom, i de, depèn dels festivals que hagis guanyat, doncs després pots tenir unes portes obertes o, un, o unes altres, no? Llavors, nosaltres vam començar festivals la setmana passada amb la sort que el dia següent de començar la, el festival ja, ja tenim dues nominacions, el Barcif de Barcelona, una nominació com a millor pel·lícula i una altra com a millor direcció. Així que aquest serà el punt on estem. Ara estarem pues, un any i mig de festivals. Això no vol dir que no fem un passe o dos privats, que a mi m'agradaria molt que un d'ells fos Esplugues, per raons òbvies.
2: Sí.
3: I bueno, perquè també tinc una gran amistat en el Xavier.
2: Sí, el Xavier Ribó, que vas venir aquí projecte Dejar Ir.
3: Exacte. I que, bueno, pues, que és el director del Cercle d'Artistes de, d'Esplugues. I, bueno, pues, que sempre té les portes obertes per lo que jo faig i pues, per mi és un gran plaer. I, bueno, doncs per això que m'agradaria fer un pas privat doncs, per la meva gent i per tota la gent d'Esplugues. Un altre es farà sí o sí al poble, perquè, clar, al poble ara mateix nosaltres som com si haguessin llegat Mr. Marshall.
2: Home, esto es una película Fellini, esto.
3: Exacte. I nosaltres, allà al rodatge parlàvem molt de que ens posàvem a la pell dels nens, de dir, hòstia, aquests nens quan tinguin 20 anys estaran aquí al poble un agost tonto mirant les estrelles a una muntanya d'allà al poble, fent coses que es fan en el poble, i diran, hòstia, tio, ¿os acordáis el año que grabamos una película? I jo crec que això també és molt bonic, no?
4: O sea,
3: de dir, hem deixat també... mira, una frase que em va dir... Jo soc molt... Tinc la gran sort de ser molt amic de Juan Maya, que és el guitarrista d'Estopa, que això també hem de parlar d'això.
2: Que va sort, que ho vas explicar en l'altra entrevista i d'això vull parlar també.
3: Vale, pues, pues soc molt amic de Juan Maya, que és el guitarrista d'Estopa, i Juan té una família molt curiosa perquè tots, la seva família, tots són artistes, però artistes grans. O sea, no hi has de dir, no, és que, bueno, fa... No, no, artistes de veritat. Bueno, pues una vegada vaig anar al seu tiet, que el seu tiet té un quadre al MoMA de Nova York, o sigui, poca broma, i estàvem allà parlant i tal, perquè ell li fascina el cine i tal, i em va dir una cosa que se me va quedar, i aquí és el que volia dir. Me diu, és que vosotros, los cineastas, tenéis una cosa que nosotros, los pintores, no tenemos. I me va dir, vosotros sois capaces de robar el tiempo. I això se me va quedar clavat per sempre. I és veritat, nosaltres, aquesta pel·lícula que hem fet, hem robat el temps i aquests nens, quan dintre de 20 anys, un dia tonto, venguin la pel·li i diran, hòstia, és que nosaltres érem això. Fa 20 anys érem això i que guai que vam poder fer això, perquè no tots els nens tenen aquest record a la mà per poder veure alguna cosa amb tanta qualitat, si, no perquè l'hagi fet jo, sinó per com està gravada, vull dir. I bueno, pues per mi també és una cosa molt bonica, això. I una altra frase que també se me va quedar i que l'he utilitzat és quan el Bayona va fer la peli del...
4: Panera.
3: Aquesta de l'avió. La de la ciutat de la nieve.
4: Ajà. El Bayona, que sí, jo confundia con el otro.
3: En una entrevista va dir que abans de fer la peli va pujar allà als Andes, era, no? O era els Andes, no, la peli? Bueno, pues va pujar
4: als Andes, sí.
3: Va pujar als Andes a dalt i va tocar la muntanya i va dir, haré la millor pel·lícula que jo sepa fer, no? O sea, com demanant permís a la Terra,
4: sí, sí, sí,
3: de, lo que, de la importància de lo que anava a explicar, no? I jo vaig tindre una sensació molt semblant allà, a Huesca. Jo vaig... Això, o sigui, el que explicava dels nens del càsting. Després el Hossam m'aportava... Anirem a aquest poble perquè això és Itàlia. I jo pensava, però Itàlia, però si això és Huesca. No ho farem aquí ni de conya, jo pensava, no? Però al revés, o sigui, arribàvem a més puestos i cada puesto cada vegada era més bonic. I... jo vaig tindre aquesta mateixa sensació. Jo vaig dir, a mi mateix vaig dir, com si li diguessin a la Terra de Huesca, o sigui, haré lo mejor que yo sepa hacer, lo haré.
2: Pero es gracias por dejarme.
3: Exacto, gracias por dejarme.
2: Tu paisaje y tu...
3: Exacto, sí, sí, como si li diguessis gracias por dejarme aquest temps per treballar el que tu ets. I per mi era una sensació molt bonica. I per això t'ha dit que aquesta pel·li, en concret, hem fet altres rodatges, però aquesta ha sigut un viatge, una bola emocional brutal pel tema dels nens, del puesto, a l'esforç que van fer els productors, que des d'aquí les dono les gràcies perquè no venien d'aquest gremi i ells lluitaven per la seva història i dintre del que ells tenien van donar, no al 10, al 250. I tot això, pues, per mi és un viatge que segurament en els següents projectes això ha forjat el següent Àlex. O sea, segurament, perquè ha sigut un viatge molt heavy, la veritat, i molt bonic a la vegada.
2: Una pregunta més tècnica. Tu ets enginyer de so, uh-huh. Val? Com et condiciona la direcció de la pel·lícula el fet que tu tinguis aquesta formació amb so?
3: Pues molt bé, la veritat. O sigui, jo quan... Mira, jo vaig començar en el tema del so, abans que deies lo dels meus tiets i tot això, vaig començar en el so perquè, bueno, els meus tiets... Tu no sé si recordes que els meus tiets tenien una orquestra que ens deien Los Bebés. I tocava el meu tiet Àngel en el meu tio Pepe, que era baterista.
2: Que són els més grans, perquè jo conec els més petits, a la Paqui i a l'Edu, que tampoc són els més petits de tots, però bueno.
3: Sí, l'Edu és el més petit.
2: És el més petit, doncs sí. Conec els petits. Els vale. Més grans no els he tractat tant.
3: Pues els que eren més grans, l'Àngel i el Pepe, tenien una orquestra, que en aquella època tindre una orquestra era com... O sea, que n'estem parlant dels anys 30 sí. O sea,
2: els tiets no són tant. Els
3: bueno,
2: anys...
3: pues, no sé, 40-50, per dir alguna cosa, però igualment era igual de difícil. O sea, no com ara... saps el que vull dir?
2: Sí.
3: Llavors, clar, jo vaig començar la música en el sentit de que per mi era molt fàcil perquè era el que jo vivia amb ells. O sea, ells menjaven música. Jo, al meu tiet Àngel li agrada de tot, però... A l'altre, és que era Rollins, Beatles, o sea, tota aquesta ona, jo l'he mamat. Llavors, per mi va ser com molt fàcil començar en aquella rama, encara que després m'he desviat una mica, no? Que jo sempre dic que el cine m'ha estat buscant fins que jo m'he deixat atrapar, perquè jo tinc records des de molt petit. El primer és que el meu pare era un super cineasta de l'hòstia i em portava cada divendres al videoclub. Ell jugava una pel·li d'adult i jo una de l'edat que tenia. Que al final veia les dues, perquè clar, ell posava la seva i jo em ficava la meva. Però ell se ficava, jugava a pel·lis interessants, o sea, de Fellini, de Tarkovsky, també Hollywood i també, però o sea, que jo mamava tot això. Després jo al cole, recordo que a primero d'ESO vaig liar tots els meus col·legues de la classe i vam fer una pel·li mega en la càmera del meu pare de les bodes, de les comunions, i perquè jo anava al Nazaret i les monges eren de la meva quinta, eren molt, molt adelantades i les agradava molt el món de l'art i tenien una sala d'edició per cortar, sí, per cortar, sí, sí, i empalmar. I pues, vam fer una pel·li que, bueno, una pel·li que era un desastre, no? Però bueno, que tenia, pues, no sé, jo què sé, tenia 12 anys o por ahí. I després me'n vaig anar a estudiar a Madrid i jo vaig estudiar, quan ja vaig acabar l'USEU, en el Dani, vaig estudiar enginyeria de so. Però tots els meus companys de la residència i del pis, tots estudiaven cine. Llavors, el cine... m'ha estat buscant. De fet, els meus amics me deien, hòstia, tio, vente, que necessitamos gente para hacer prácticas y tal y pascual. I jo sempre deia que no, perquè en el meu interior, per mi el cine era una cosa mega important. O sea, jo no podia anar allà a verles venir. O sea, jo si anava, anava. O sea, no allò de aguantar un foco, no. O sea, jo per mi era una cosa important fer cine. Però clar, jo sempre dic que d'alguna manera... vaig fer dues carreres en una, perquè primer vaig fer... Jo estudiava enginyeria de so, però quan arribava a classe feia a casa, feia els meus deures, però els meus amics em deien, fica't aquí que vamos a fer pràctiques de luz. I clar, jo les escoltava. Que si Rembrandt, que si no sé què, que si la luz detrás, el truco, el no sé quanto. Després jo vaig fer els estudis de cine també. Però sempre dic que el cine al final me buscava, fins que al final, com vaig explicar l'altra vegada, sent enginyer de so, em van dir un dia... queremos que vengas a hacer una película de jefe de sonido, que es diu Género, en el Jordi Vilches. I vaig anar allà i vaig fer la peli, i aquell dia va ser el dia que me va explotar el cap. Vaig dir, això és el que vull fer, però com a director. I llavors, tornem a lo que m'havies preguntat. Jo crec que un bon director ha de saber de tot. No ha de ser un superespecialista de res, però sí ha de saber que el de so s'ho està fent bé. Evidentment, contratarà algú que sàpiga més que ell o igual que ell. En el meu cas, jo he fet, per exemple, en el Sueño de Island, he fet la pospo de so jo. O sigui, jo he fet el...
2: Of course.
3: La postproducció no, de so i el disseny sonoro.
2: Per això t'ho he preguntat, perquè estic segura de que t'ho has supervisat tota la part
3: clar,
2: tècnica.
3: Clar, però jo quan estic gravant, jo ja sé si el sonidista m'ho està gravant bé. No tinc el temps per ficar-me allà mega tècnic com si estigués jo solament fent això, però sí que sé la tranquil·litat de que està bé. Després jo ja faré el meu toque personal a la postproducció i tot això. Llavors, això passa el mateix en la càmera. Jo també sóc director de foto. Potser no sóc el supermillor director de foto, però quan agafo un director de foto sé si sap o no. Això vull dir perquè ell t'ho explicarà encara
2: sí,
3: més.
2: Sí, sí, ara tinc dues preguntes pel Daniel.
3: Perquè n'hi ha directors que no saben ni encendre la càmera. És això el que vull dir. O sigui, tu no has de ser, si no t'agrada la càmera, pues no seràs càmera. Jo, per exemple, m'encanta moure càmera, dirigir... però n'hi ha gent, per almenys, tio, aprèn a encendre la càmera o a encendre què micro necessites o què, als mínim, que després t'ho fa una altra persona, perfecte. I llavors, però bueno, això és la teva pregunta, pues, em serveix per això, per poder estar tranquil en el rodatge de que el so s'està fent bé, perquè el so dintre del cine és una de les parts que està una mica desprestigiada, però a la vegada és de la més important o no.
2: Per mi sí, i t'ho dic per què, perquè de l'oïda dret gairebé estic sorda, tinc que esforçar-me molt amb l'esquerra. I per mi és molt important la sonorització, però no solament amb el cinema, a la vida en general.
4: I la dicció
2: i evidentment
4: sí,
2: la vocalització
4: sí.
2: dels actors. La pregunta que et volia fer, Daniel, és pel que està explicant ara a l'Àlex, jo crec que hauria de ser un alumne esponja.
4: Yo verdaderamente, bueno, que siempre me ha sorprendido en eso, porque es una persona, es decir, que es lo que dice, que lo sabe en cuestión, tiene una formación musical tremenda, tiene, decir, todo lo que ha explicado, pues yo lo corroboro porque verdaderamente es eso, no solamente tiene que coger, que dice, bueno, un director coge, va. No, él piensa en todo eso, en el sonido, en la imagen, en tal, es una persona que completa a nivel de cine, ya se puede dejar, ya puede ir solo, ¿no? Porque es una persona que sí, yo para mí tiene unos conocimientos musicales que me queda sorprendido y que él te escribe una canción y que dice, hostia, esta canción digo, ¿quién la ha hecho? Dice, no, yo, digo, hostia. Es decir, que bien, que y a nivel de guitarra, es decir, que tiene una formación musical muy, muy grande a nivel de fotografía, de lo que es la imagen y todo, completo. És un director completo.
2: I com a director és una mica caòtic o té molt clar el que vol i sap exactament el que heu de fer?
4: Sí, bueno, se trabaja, es decir, yo pues bueno, que te voy a decir, se trabaja muy bien, porque no solamente cuando yo estoy trabajando, sino cuando lo veo dirigiendo a la gente y tal que cual, y bien, te sabe explicar todo.

0: sino iluminar, sino esto. Es decir, yo alucinaba cuando, por ejemplo, el Iquino, es decir, cuando eres niño, que yo trabajé, como he dicho anteriormente, en películas con Iquino cuando era jovencísimo y tal, y entonces el tío se acababa sin la mano y me miraba y tal que cual, dice, sí, a ver, este es poco para acá, esto es para acá, dirigía y sabía lo que tenía que hacer. Y bueno, y él, pues, es lo que yo digo, los grandes de directores del cine. Que antes no de eso, pero bueno, he tocado, digamos, las personas, los directores de aquella época, pero que luego hay, por ejemplo, con la Belén Funes, pues interviene con La hija de un ladrón, con el Eduard Fernández y la Greta Fernández, que esta película pues tuvo la Concha de Plata en San Sebastián, con la mejor interpretación que hizo la Greta Fernández. Y luego ahora que bueno, que está trabajando, he estado trabajando también en la película de Mol Jun con el Mario Casas, hago del padre del Mario. Y entonces esta película la dirige Gerard Oms, y bueno, y que ahora estará en los Goya, pero está en los Gaudí, que el domingo pues sabremos si le dan el premio o no le dan premio.
1: Val, con cal programa l'emetrem un cop hagi passat els Goya, perquè estem a divendres, els Goya seran diumenge.
0: No, doncs... los Gaudí són
1: perdó. Sí, tens raó, però...
0: I luego el 20 y pico de febrero és
1: els Oscars, no?
0: Los Goya.
1: A los Goya.
0: Los Goya.
1: O sigui, gairebé al costat dels Oscars, també.
0: Sí, los Goya se hacen aquí en Barcelona.
1: Sí. Una coseta, parlant d'això, perquè el curtmetratge que vas fer de Harir, a part que va estar a diverses seleccions i a festivals nacionals i internacionals, tens a la teva web que posa que destacant en mostres curtes noia, que és qualificadora dels Premis Goya. Quines perspectives tens tu ara amb aquesta pel·lícula El senyor de Island, en el que es pugui passar a la mostra aquesta curta noia?
2: Pues moltes, perquè mira, aquest any justament jo he estat al Festival de Mostres Curtes Noia no presentant un projecte, o sigui, no seleccionat en un projecte, sinó he donat un curs de videoclips. He sigut jurat del pitching i he votat també en la selecció. O sigui que vull dir, pues, per mi noia, està mal dir això, però per mi noia és ara mateix és el festival de curs d'Espanya més important del moment. És un que l'any que ve també serà qualificador d'Òscar. O sea, això és una premissa que també diré. I per mi noia és... Són dues coses. Una família, com el que deia el Dani. Jo des que vaig fer aquell curt de deixar ir, el tracte que van tindre amb mi, el carinyo que parlaven del meu art o de la meva manera de narrar, ha sigut sempre tan especial que per mi noia està ara mateix en una balança, està a prop d'Esplugues, o sigui, noia és algo... Si no heu estat a noia, hi ha una energia preciosa. És un joc màgic. I, bueno, pues això t'ha dit que si Déu vol, pues segurament podem presentar la peli o a nivell de participar, no sé, perquè crec que no és de... No hi ha concurs de pel·lícules, de llargs, però sí, aquest any, per exemple, quan jo he estat, han presentat paral·lelament al festival sense competir la pel·lícula de rondalles del Javier Gutiérrez, i que està molt guapa. Pues bueno, segurament, pues, parlant amb el Moncho, que és el director d'aquest festival, de fet, tinc un missatge aquí que em diu «¿Cuándo me pasas la pel·lícula que quiero verla?». O sigui, que li envio un salut enorme i que pues, segurament pues, tindríem la facilitat de poder presentar-la també a Noia. Però bueno, hi ha molts festivals qualificadors de Goya i la idea pues, és fer el soroll més gran que puguem, no?, en aquesta pel·lícula. Hem començat molt bé perquè saps què passa? Que quan tu tens la primera nominació, en el següent festival que participes, al veure ells

0: al veure en un laurel ja diuen, hòstia, si l'han seleccionat en un altre festival serà per alguna cosa, anem a veure-la de les primeres. En canvi, si el primer laurel tarda una mica en arribar, perds una miqueta de camí. Això no vol dir res, no? Però bueno, per estadística sol ser una mica així. I he començat molt bé i bueno, doncs pues mira, a Dejar Ir també vaig tindre moltes nominacions de millor curt, no sé què, no sé quanto. La de Noia, que és qualificadora de Goya, una argentina, vaig guanyar un premi a la Universitat de Georgia d'Estats Units, o sigui que als Estats Units te donin un premi de cine, doncs pues, pues és com un japonès que fa flamenco li donin un premi a Córdoba, no? És una cosa semblant, no?
1: Bueno, avui en dia tot és possible, eh? Amb els japonesos...
0: Sí, sí, sí, no, sí. Que, però vull dir d'important, o sigui, d'important, no? I bueno, però ara, en aquesta peli, he tingut una nominació com a direcció, que això no l'havia tingut a Dejar Ir, havia tingut com a millor curt, que engloba tot, no? Però bueno, fa... especial il·lusió i a sobre en un llarg, que dius ja no t'estan donant la millor direcció en un curtet i tal, ja és un llarg, ja si te la dones és que sí, algú has de saber dirigir, perquè si no és impossible. I bueno, doncs en aquest camí estem.
1: A l'entrevista de fa un any i una mica més, un dels reptes que tenies, que em vas estar parlant del guitarrista, del Juan Maya, era que volies que Estopa participés a la teva pel·lícula. No sé si era amb aquesta o la tens amb un altre projecte. Com ha anat el recorregut amb Estopa aquest 2025?
0: Pues no, això de que participi en una pel·lícula és un altre projecte, que és la pel·lícula del curt de Harir, que es diu Sentir Diferente, que és un projecte que s'està cociendo a fuego lento. Però sí que aquest 2025... he complit un dels meus somnis de petit. Jo crec que ell me recorda a mi tocant la guitarra al cole, tocant Estopa. O sea,
2: sí. Bueno,
0: segurament.
2: Sí.
0: O sea,
1: però si Estopa són molt jóvenes. ¿Cómo sí. tocabas tú la guitarra cuando eras pequeño, Estopa?
0: Sí, cuando yo...
2: Bueno, yo creo que estáis de la misma edad.
0: No, tienen 10 más que yo.
2: 10 años más
0: sí,
2: que tú.
0: Sí, hostia. Sí. Y, pero claro, yo vaig a agafar... Cuando ellos tenían 30... Jo tenia 20, i aquella era l'època on te forges. Bueno, pues aquest any 2025 pues, he tingut la gran sort, el que parlàvem hablant del destí, de les coses que jo crec que des de dalt ja estan escrites. Pues mira, resulta que un dia m'escriu el Juan Maya i me diu, hòstia, tio, he estado con Ricardo Marín, que el que no sàpiga qui és el guitarrista de Manolo García, que també fem moltes coses amb ells, que té una carrera també en solitari.
1: I que aquest any ha retomat una altra vegada la seva carrera al Manolo García, sí.
0: I llavors pues, va estar el Juan Maya un dia en el Ricardo Marín i em diu, hòstia, el Ricardo té a casa seva una gravació d'una cançó seva del Juan Maya que van gravar fa 15 anys, que Dios no sabe per què no va sortir al mercat, estava allà en un baúl esperant-me a mi, i que, hòstia, l'hem escoltat i ens ha agradat, i la volem tirar endavant. I aquesta cançó es veu que des de que Estopa va començar, abans de sortir a l'escenari, moltes vegades el David li diu al Juan Maya, toca-me Sin Ti, que és la cançó aquesta, no? I bueno, la toquen així una mica a la guitarra, calenten, sí, i ja és quan surten, no? I això anys i anys i anys. I doncs van agafar la cançó, que per sort la tenien per pista, o sigui, la tenien tota la producció bé, no? No allò d'un àudio... No, la tenien tot com salida de Sony, no? I bueno, van fer una miqueta de producció nova, li han ficat pues, instruments d'ara perquè no sigui tant com los 2000, i em va dir el Juan, i quiero que lo grabes tú el videoclip. Bueno... Pues jo... Pues bueno...
1: Tot junt, o sigui, estàs amb la pel·lícula i et sorgeix això.
0: Sí, sí.
1: Uau.
0: I fixa't que aquest videoclip també va ser molt loco, perquè, clar, jo rep aquesta notícia, que és el somni de la meva vida, perquè jo... Ara molta gent m'ha preguntat, hòstia, ja, però... Jo sempre dic, mira, jo sé que faré videoclips més guapos, cada vegada més guapos, cada vegada... I segurament... tindré la sort de gravar amb gent més important, però com aquest per mi ja són no hi haurà teus cap més important
1: clar,
0: que aquest.
1: O sigui, clar, encara, són els teus importants.
0: Encara que gravi en Coldplay.
1: Aunque venga, jo que sé, Pink Floyd és igual. Sí, sí, són sí, els o sigui, teus importants.
0: Jo entendré en el meu cap que si gravo en Coldplay o en Pink Floyd, pues que tindrà una importància molt més elevada, ho entendrà en el meu cap, però personalment no.
1: Clar.
0: Això, bueno, pues jo vaig pensar, bueno, pues esta és la mia, no? Pues voy a llamar a tots els meus amics de la carrera, perquè aquí hem de fer fuegos artificiales, o sea, es el somni de la meva vida. Bueno, pues parlo amb el Juan i perquè ells van veure el meu curt i tal, els va agradar. També, aquesta història també vaig tindre la sort que també conec amb Fèlix, que és el que va gravar la maqueta d'Estopa. També li va parlar superbé de mi a ells i tenia, pues, dos comodines encima de la mesa. Van veure el meu curt, els va agradar i clar, ells estan en una altra lliga. Ells ja no venen i graven amb tu i estan 5 dies com nosaltres a la pel·lícula encima d'una muntanya passando frío, no? Sí. Ells estan ja en una talliga i van dir, no, és que lo que quieren es que vengas con un equipo reducido porque les gusta como grabas y tal, y va a ser tú y ellos y poco más. Y tú dius,
1: guay,
0: vale, pero això és un videoclip para Sony Music i no pots treure un 5, has de treure un 10. O sea, per una companyia així, tu no pots treure un 5et i arreando.
2: Sí,
0: o sea,
2: sí, sí.
0: Bueno, pues así va ser. Jo no vaig poder trucar als meus amics perquè, quan te digui el temps que vam tindre per fer aquest videoclip, al·lucines. O sigui, tota la part de la història, que surt el Juan en una actriu i tot això, aquí van tindre tot el temps del món, es va gravar a Cercedilla, Hospitalet, Esplugues, no sé, molts llocs, a Madrid, a molts puestos. Però el d'ells, clar, jo era el meu cap, pues, lo que parlem, no? O sea, pues, jo pensava, bueno, pues, tindré un dia sencer per estar amb ells, la llum ahí supercurrada. No, has de venir al concert de Saragossa, ells estaran fent les proves de so del concert que serà després de les proves de so, i quan surtin ells de les proves de so, vindran a fer el videoclip i quan acabin de fer el videoclip pujan directament a l'escenari a tocar. O sigui, això en latí és una hora i has de treure un 10. Bueno, pues...
1: I per a ti fue un coitus interruptus.
0: No.
1: Perdona,
0: no.
1: En latí.
0: No,
1: no. Clar, tu tenies unes expectatives, sí. I te dejaron crocs.
0: No, però a Toro passava ha sigut encara millor. Perquè, clar, també era un recte per mi, era... De esta salgo a hombros o a gatas. No había un intermig, ¿no? Molts amics meus me deien, de veritat, me deien, no ho facis, perquè clar, estàs en un hilo muy... Però jo deia, mira, los trenes passen una vegada en la vida i jo no me vull morir i estar amb 80 anys en un hospital i dient, per què collons no vaig gravar el videoclip d'Estopa? Que mala foto, mala foto.
1: Los trenes son un mal ejemplo.
0: Bueno, ja. Bueno. Però bueno, un avió, els avions saben passen una vegada a la vida. I allà que me vaig anar. I li vaig dir, bueno, ho tindrem una hora, però jo me'n vaig a les 10 del matí i començo a decorar el set com jo vulgui, sense estrès, sense presses i sense res. Així que me vaig anar allà. Teníem tot... També, una altra cosa que tenia també al cap. Clar, jo tenia la il·lusió d'ells, de lo que representaven per mi, i també deia, hòstia, i si arribo i no estan amb mi com jo crec i em porto una desil·lusió, però al revés, van estar increïbles. O sigui, superfàcil tot. Bueno, a lo que vaig. Van arribar, van fer 3 playbacks, o sigui, no van fer més... Perquè Sony va veure els 3 playbacks i em va dir, perfecto.
1: Ganaste. Tuviste un 10.
0: Saqué el 10. Se'n van anar del set. Me vaig quedar jo sol. Allò és que per dintre tens una adrenalina que... mira, m'ha costat estar a dir adrenalina. Vaig fer la còpia de seguretat perquè jo sempre faig, abans d'anar a dormir, quan acabo un rodatge, no és algun com un toc que tinc jo que no me puc anar a dormir sense fer la còpia de lo que he gravat avui, no? Pues aquella la vaig fer en el moment. O sea, Perquè, clar,
2: era com, era com... No se me vaya a escapar.
1: Còpia de seguretat, backup i todo.
0: No me podia, perquè, clar, jo estava invitat a anar a gaudir del concert. Però, clar, jo no podia gaudir del concert pensant, no sé si la còpia està bé, vaig fer... Primer la còpia. I bueno, pues això és que, això que tens unes ganes com de cridar, però estàs tu sol allà.
1: I no bueno, nadie.
0: I llavors pues, vam anar a fer el concert i després jo estava a l'hotel amb ells i després del concert pues, vam fer allà com una festa privada dels músics i ells i tal. I ja una mica de festa i tal, pues, estava parlant amb el David i em diu el David... Hostia, tío, va a quedar un videoclip de puta madre, no sé qué, porque yo llevo muchos años haciendo videoclip y solamente por cómo estaba puesta la luz, buah, yo ya sé que esto va a quedar de la hostia. Y yo le digo, sí, David, tío, pero en el próximo videoclip me tienes que dejar un poquito más de tiempo.
1: ¿Y tú le ibas a decir que había unas plugas?
0: Sí, sí, ya sabían una mica la historia.
1: Okay, okay.
0: Y me va a decir, sí, tío, que necesitas más... ¿cómo va a decir? Necesitas más recursos para montar y tal. Pero bueno, la sensación ha sido brutal. Y bueno, pues todo eso es algo que... No sé si tornaré a treballar amb ells o no, o sí, pero es algo que es un que ha sigut un regal brutal per la meva vida. Y sí que es veritat, pues que bueno, pues ara... Pues, porque yo también faig de profe de cine y todo eso y... I, bueno, pues, en molts cursos d'aquests pues, fiques el videoclip i els xavals pues, te tenen en compte. Per lo menos, este tío ha grabat con estopa. I, bueno, pues això. I sobretot lo personal, pues això de dir, hòstia, és que jo sol estava contra el parill ahí en el de Sony i va sortir.
2: I
0: menys mal que no vaig dir que no. Saps? O sea, i, bueno, pues tant de bo... Pues ara ja la relació amb ells, pues clar, ha passat a un altre nivell, perquè ja és normal, o sea, ja quan ja treballes amb ells i parles de la... Després hem tingut que editar versions que a ells els agradaven, però canviem això una miqueta, no sé què, pues també és una relació amb ells. I, bueno, pues tot això, pues segurament, pues pel projecte aquest que tinc, pues que també ho hem parlat, però bueno, està una mica en l'aire. Així que després també, per tancar una mica el ciclo Estopa, pues Juan Maya ha fet part de la banda sonora de la peli de Island. I també és algo pues, personal per mi, quan jo era petit, pues, per mi Juan Maya era la hòstia. Bueno, és encara la hòstia, no? I pues, té part de la meva essència aquesta pel·lícula d'Estopa. Així que...
1: Ens queden un minut i mig... I us voldria demanar ja per acomiadar-nos que ens feu una salutació als nostres oients, que això quedarà en el nostre arxiu per sempre. I doncs m'agradaria que tant l'Àlex com en Daniel doncs, ens féssiu aquesta salutació pels oients d'Esplugues FM. Val? O sigui que vosaltres mateixos.
0: Bueno, pues soc Àlex Agüera. I dono una salutació gegant a tots els oients d'Esplugues FM.
2: Bueno, soy Daniel Medram y como, bueno, tenemos esa profesión tan difícil y tan compleja de actor, pero que bueno, lo que actuar está siempre ahí. Pues bueno, nada, mi abrazo enorme a los oyentes de Esplugues FM y que bueno, estoy en mi casa. En Esplugues.
1: Doncs us convido a que vingueu sempre que vulgueu. Cada vegada que trepitgis Esplugues, com ara, que has vingut directament des de Madrid, ja saps, tenim el contacte, ens truquem i torneu a venir aquí a l'Avenç, Centre Cultural, i amb aquesta petita emissora que tenim a casa, però que també tenim l'orgull de tenir a grans persones com han sigut avui l'Àlex Agüera Pizarro i el Daniel Durà. Moltes gràcies, una abraçada. Molt contenta que estigueu aquí.
0: El plaer ha sigut nostre.
2: Sí, sí, i tant. Gràcies.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, al nostre espai d'entrevistes, tenim en Ramon Cervera. Bon dia, Ramon.
3: Bon dia, servidor de vostè.
2: Bon dia, Ramon.
4: Bon dia, Isabel.

0: Avui tenim en Ramon Cervera. Els tenim per duplicat, són dues persones diferents. En Ramon Cervera pare i en Ramon Cervera fill. I avui parlarem de moltes coses de la vida social d'aquí d'Esplugues de Llobregat. Així que comencem amb en Ramon. Explica'ns una mica qui ets, d'on vens. Tu ets nascut aquí a Esplugues?
1: No, jo vaig néixer al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. El 6 del 3 del 33. Vaig néixer a la Torrassa, sóc enginyer industrial i resideixo a Esplugues des de l'any 1967. He estat membre actiu en el desenvolupament social i cultural, una mica en la mesura de les meves possibilitats, de la ciutat d'Esplugues. Des de que vaig arribar m'hi vaig integrar totalment i mentre vaig estar en actiu no vaig poder fer gaire una cosa perquè la meva feina m'ocupava moltes hores. Però tant punt com vaig plegar, em vaig dedicar per sencer, vaig deixar tota la tecnologia i em vaig dedicar per sencer a les qüestions culturals, cíviques i polítiques, perquè també vaig estar política.
0: És curiós perquè amb les entrevistes que hem fet al llarg d'aquests mesos, aquests dos darrers anys, a diferents persones que formen part de les entitats, molts veniu del sector de l'enginyeria i sí. Després són persones que els agrada escriure, els agraden les arts, els agrada la poesia, i són persones que activament i socialment molt actives aquí a Esplugues, eh? Jo, i és el seu cas també.
1: Si em permets, això té una explicació, eh? Normalment l'enginyeria requereix d'estudis constants, sempre es va renovant i sempre estàs fent, després que acabes la teva jornada laboral, t'has d'anar fent cursets i formant, i això és durant tota la teva vida laboral. El dia que plegues dius, prou tecnologia, no vull saber res més de tecnologia. Jo he arribat a l'extrem de que la nova tecnologia d'ordenador ja em va costar molt d'agafar-ho, perquè ja no volia. Ja, jo em volia dedicar a altres coses que no havia pogut durant tota la meva vida, i una d'elles era la música, sobretot, però també tot el que forma part del conjunt sociocultural del meu poble, que en aquests moments, a partir del 67, per si es plugues, eh?
0: Què va començar primer, l'activitat social i les inquietuds o la política?
1: Vaig començar per l'activitat social.
0: Val.
1: Vaig recuperar, aquí havia existit l'associació de dins del centre, però va ser una... En acabar la Guerra Civil es va intentar... Es va crear l'associació, però no va tirar massa endavant. Llavors va desaparèixer. Llavors, no me recordo quin any va ser això. Espera que t'ho dic, perquè em sembla que per aquí ho tinc apuntat.
0: Hem de dir
1: sí, que... L'any 1993. L'any 1993, quan jo parlo de... Jo estic parlant d'un equip, eh? O sigui, jo em poso en primera persona, però no estava sol, evidentment, no? Ara, sí que vaig agafar les lletres, les vaig agafar jo. Vam crear l'Associació de Veïns del Centre, Gall.
0: En fi,
1: era Associació de Veïns, districte primer, centre Gall. Llavors, paral·lelament, quan nosaltres estàvem creant aquesta associació, recuperant aquesta associació, el Gall també l'estava formant. I, bueno, ens vam trobar un dia i ens vam posar d'acord. No hi ha cap problema, nosaltres quedarem com a centre i vosaltres tireu com a Gall. I a partir de llavors ja vaig entrar en el que era la vida social, diguem-ne, del poble, no? I a partir d'aquí ja es van anar generant altres activitats, com va ser la política, em vaig ingressar també. Vaig estar durant uns anys secretari del grup municipal...
2: Convergència
1: i Unió, sí. Aleshores, vaig estar uns anys, bueno, vam estar uns anys, les coses van anar com van anar, jo vaig agafar el problema que després, posteriorment, hem tingut amb la família, amb el Pujol, jo, quan estàvem aquí, ja vaig captar-ho, ja, no? I vaig dir, oi, no, fora, no vaig jugar a la piguera de la política, no? I llavors vaig marxar i... A partir d'aquell moment em vaig dedicar, la meva afició és la música, eh? Des de molt jovenet. I llavors em vaig dedicar a observar aquí el panorama musical d'Esplugues, que en aquell temps era molt, molt petit, era molt poca cosa, no? Concretament hi havia els concerts de la Coloma i llavors els concerts de final de curs de l'Escola Albéniz, eh? I alguna cosa de l'Escola Municipal de Música, però que en aquell moment que jo vaig entrar-hi estava molt, molt apaveigada l'Escola Municipal.
0: Sí, sí, sí. I mireu, Ramon, això em dona peu per parlar de com veieu actualment l'estat musical aquí a Esplugues, i li donarem veu al Ramon fill, perquè tu també la música t'agrada molt i tu també organitzes tota una sèrie de trobades de músiques dels anys 80 i 90. Per tant, ara sí, una altra vegada, bon dia, Ramon.
2: Bon dia, un altre cop.
0: I parlem de música aquí a Esplugues una estona, vinga.
1: Esplugues una
0: estona. Com ho veus, com està ara el panorama
1: actualment,
0: musical?
1: Actualment és un panorama esplèndid, eh? Els Amics de la Música, amb el que jo tinc alguna part de culpa també,
0: sí,
1: han creat el Festival de Música Clàssica i Tradicional, que ja està passant fronteres, ja ha passat fronteres, ha augmentat, està assolint un nivell, francament, no diré extraordinari, diré molt bo, perquè extraordinari, i tot està en funció també de la disponibilitat econòmica, no? Però, diguem-ne, la relació qualitat-preu és molt bona, jo diria que és superior, i al marge d'això hi ha una quantitat d'entitats que fan música a tota pastilla. Si em permets un moment, quan jo vaig començar amb aquest món, va ser l'any del Disco Forum, bueno, l'any no el recordaré, ara és igual. La primera activitat musical que vam crear va ser el Calidoscopi. El Calidoscopi va ser una idea meva, per cert, de recollir totes les entitats que feien música a dintre casa seva, de recollir-les i que sortissin a fora. I aleshores vaig contactar amb tots ells i vam anar... El primer el vam fer a l'escola que està d'aquí dalt del... Ramon, ajuda'm.
2: El primer Calidoscopi es va fer a la sala d'actes de l'INEF, ¿vale? Darrere de la residència Blume, a l'Institut Nacional d'Educació Física.
1: Bueno, allà es van aconseguir... En aquell temps vam aconseguir 400 assistents. Amb un acte musical això va ser, bueno, una revolució Esplugues. Bueno, el cas va ser que va tindre molt d'èxit, no? I ho vam repetir durant diversos anys, això. I a partir d'aquí van néixer diferents idees, entre elles el club de... o sigui, els Amics de la Música de Santa Madalena, però la primera entitat que es va formar aquí, que es va dedicar seriosament a la música, va ser l'Agrupació Plurals Musicals d'Esplugues, la PAME. La PAME, que es va dedicar a agafar xavals, gent jove, molt jove, que encara alguns d'ells no havien ni acabat la carrera, i els vam muntar uns concerts periòdics al Robert Brilles, els diumenges a la tarda, a les 6 de la tarda. I vam arribar un moment, era l'entrada, com és natural, era gratuïta, no? Va arribar un moment en què ja no hi cabíem. I aleshores jo, en vista d'aquest èxit, vaig dir, potser és hora de fer un pas més endavant, no? I aleshores se'm va ocórrer això, no? I si muntéssim una entitat i féssim un festival i tal, igual... I, bueno, i vaig pensar primer, bueno, on t'ho poses, això, no? Perquè segon on t'ho poses, un festival, i vaig proposar-ho a l'Ajuntament. Vaig posar-ho a l'Ajuntament, i recordo que l'alcalde d'aleshores, que era el Dani Pérez, em va dir unes paraules que em van quedar molt gravades. Em va dir, no, i vaig quedar tot sobtat, perquè, esclar, la primera entrevista va ser molt agradable. No, bueno, doncs anem parlant, vinga. Va ser un no radical. I vaig quedar parat, dic, home, llavors era clar que continuem parlant, no? Diu, no, és un no, i t'explico per què. Diu, no ets el primer que ha vingut amb aquesta proposta. Diu, m'han vingut altres propostes. Me n'ha vingut una altra. I vaig dir que sí. I va acabar, saps com va acabar? Diu, fent els concerts a una finca particular. Diu, i aquí vaig dir, s'ha acabat. Això, si és... ha de ser pel poble. I no, si tu em demostres que això va dirigit al poble, en parlem, però de moment no tens ni un duro. Llavors, bueno, què faig jo aquí? Tens? Llavors, com que la PAME sí que l'havíem engegat i teníem uns socis, que vaig agafar els socis de la PAME, vam fer una concentració, una reunió, i vam acordar passar-ho al festival. Els Amics de la Música de Santa Madalena. O sigui, poder començar amb algun diner, que jo també vaig tenir que afegir, naturalment, amb els diners, amb el poc que recollíem de la PAME. I així vam fer el primer any. Els Amics de la Música van començar... quin any va ser? El 96, sembla que sí. No, el 96 abans.
0: Val a dir que el Ramon ho porta tot apuntat amb un full que s'ha preparat.
1: Home, és que... Escolta,
2: el 96 va ser el programa de ràdio.
1: La memòria ja costa una mica. Ramon, ajuda'm una mica. La fundació dels Amics de la Música està per aquí.
2: El 96 va començar a fer un programa a Ràdio Estudis Pluga,
1: sí,
2: sobre
1: sí.
2: Música clàssica. I estem parlant que això va ser abans del 2000. El Festival de Música Clàssica, bueno, va ser abans del 2000, finals dels 90.
1: L'any 2002 ha fet els 25 anys.
2: Sí, exacte. Sí, es va fundar a finals dels 90, a principis del sí. 2000.
1: I, bueno, llavors, el primer any va ser així, el segon any quasi que me'l vaig rascar jo, el vaig pagar jo, i llavors ja vaig dir, bueno, ja no... Això sí, i llavors em va cridar el Toni Pérez i em va dir, endavant, perquè va veure que allò no es cobrava res, que era, estava fet i es feia obert al públic. Què va passar? Per què el vaig dur a l'església? Em va semblar, en principi, que era el lloc, físicament era el lloc millor, no? Perquè el Robert Brilles, llavors, ara l'han arreglat molt bé, però llavors la sonoritat era horrorosa.
0: I malauradament, en tots aquests anys, no hem tingut una sala adequada per la música.
1: Això també diré que la vaig demanar jo amb el Toni Pérez. I tinc la fotografia del dia que li vaig demanar. I recordo que em va dir, la tindrem. Va dir, la tindrem. Abans de començar les obres de la... que estan acabades, estan aturades.
0: Tot allò de l'auditori, el forat de la vergonya, que li diem.
1: Exactament, sí. Doncs bueno, vam posar-ho a la parròquia i allà a poc a poc va anar creixent. Al cap d'un temps jo vaig deixar-ho perquè tenia altres idees que no les he pogut dur a terme, possiblement perquè tampoc són... diguem, Esplugues no té prou volum, per dir-ho d'alguna manera, no?, per acollir el que jo volia fer, que era fer un grup de cambra i una orquestra de cambra pròpia d'Esplugues, no? I per això ja requeria de molt... Bueno, en fi, la cosa no va acabar de sortir bé. Bueno, millor dit, no va començar ja, no? Però, bueno, els amics de la música van seguir. Després, jo el recordo al principi, si em permets donar-hi els noms, això ho vam començar amb en Manel Fabregat, era un dels allò, l'Enriqueta Llavinés, Josep Maria Puiggròs,
2: l'Enric Flavià.
1: El Flavià també.
2: L'Enric Flavià també hi era.
1: Bueno, una sèrie de gent. Tots, que quan jo vaig començar em van dir, ui, però què dius tu ara, un festival de música aquí a Esplugues? Això no te'n sortiràs. Diu, home, si no ho provem, no ens en sortirem. Doncs però el cas va ser que ens n'hem sortit. Si la meva activitat amb aquest camp sociocultural ha estat intensa, no he parat, després d'una cosa a l'altra, o diverses coses a la vegada, no?
0: Amb el Discofòrum també has esmentat abans.
1: Abans del Discofòrum, el 96, vaig crear el programa setmanal de ràdio Passió per la Música, que el vaig crear aquí a Ràdio Estudis Esplugues, i va tenir molt d'èxit, va costar molt d'arrencar, però va tenir molt d'èxit, i va durar, això el vaig començar el 96 fins al 2004, que és quan va tancar, quan l'emissora ja, per qüestions econòmiques, etc., va tancar. També vaig crear dintre de la mateixa ràdio el Novus Magnificat. Va ser un programa mensual, el fèiem un diumenge al matí, que era un portaveu de la parròquia, de les activitats de la parròquia, no sol religioses, sinó també culturals, no? Això va durar un any, no va durar gaire. I a partir d'aquí vaig establir relació amb el director de la biblioteca, o Narcís Fluvià.
0: Narcís, sí.
1: I parlant, un bon dia, vam sortir parlant què podríem fer, quina activitat podríem fer, doncs, que la biblioteca pogués col·laborar i tal i igual, i aquí va néixer el Club de Música de la Biblioteca Pare Miquel. Dintre d'aquest club hi ha diferents apartats, hi ha l'apartat de poesia, l'apartat de dones que deixen empremta, l'apartat que no, encara no l'hem pogut engegar, que és infantil, la música per infants, però que això la biblioteca hi troba molts inconvenients de tipus, és perillós, tractar amb la canalla és molt perillós, no? I llavors també el Discofòrum és el que més èxit ha tingut, perquè clar, és el més proper a la gent, eh? El Discofòrum vam començar fent unes conferències, vam començar amb Josep Maria Busquer, un company encara actual, i jo, vam començar així. I llavors fèiem unes petites conferències i allò no acabava d'anar. I llavors, buscant, és clar, fèiem el tipus de conferència que coneixíem nosaltres, no? Parlar sobre un músic, sobre la música i tal. Llavors, se'ns va córrer dir, escolta, ja, per què no posem imatges i tal i qual? I vam posar imatges actives, o sigui, en moviment. Carai, això va agradar molt a la gent. I a partir d'aquí, ja hem començat, som un grup de sis, un d'ells el Pere Reverter, el pobret, es va deixar fa temps, fa un parell d'anys, i érem set, o som sis, i continuem fent o sigui, agafem una selecció, normalment fem una selecció de peces curtes perquè la gent, perquè sigui més amè, no? Aleshores, les comentem i les projectem. Això està tenint molt d'èxit. Ho fem cada 15 dies i pràcticament el dia se'ns queda petit a la sala de la biblioteca, eh? I això continua encara. Jo ja cada vegada menys, jo ja estic, he delegat moltes coses i però continua molt actiu, en fi, estem al peu del canyó encara.
0: I en Ramon Fill, la teva aportació musical, amb quina línia va?
2: És una altra cosa, és bastant diferent. Mira, jo concretament jo vaig deixar la política el 2011, saps que ja no em vaig tornar a presentar, i el dia 15 d'octubre de 2011 era un dissabte a la nit, me'n recordo perfectament. I amb un amic de l'Emili, estàvem al Facebook els dos, i diu, escolta, tal, estàvem al Messenger, creem un grup de música dels 80 per publicar vídeos de YouTube i tal. I vam crear el grup i li vam posar de nom Ochenteros, amb aquest amic meu, Enrique Tamayo, que ja no és amb nosaltres, pobre, aquí a la seva memòria. Aquella nit vam ser 50, l'endemà 200 i així. Ara hi ha 18.000 persones al grup d'Ochenteros de Facebook. Tenim gent dels 5 continents. Bàsicament la gent és de per aquí, del voltant. Baix Llobregat, Barcelona, província... I va ser molt fort. Va ser en 3 mesos o menys, inclús, vam tenir una pujada molt forta. La gent de la zona ens va demanar trobades presencials. I vam començar al desembre, aquell any, el 2011, al Dora Gran. Vam fer una trobada amb ball, amb música i tal. I vam anar pujant, i vam anar canviant de locals. Vam fer festes a la Tasca d'Àngel. També tot es va centralitzar molt a Esplugues, per això Ochenteros i Esplugues està lligat. I va arribar un moment que no cabíem al lloc. I llavors ja Ochenteros s'ha lligat molt amb l'Avens. És un matrimoni molt maco i del que estem molt contents i que amb totes les juntes ha anat força bé. I hem fet moltes... El que fem és un revival, una sessió de ball, com eren els anys 80, amb disc jockey. També hem portat orquestres de versions. Hem fet una mica de tot, amb el Lluís Tarrés, amb la Marta, ara amb el Jordi Figueres com a presidents. Amb tota la gent de la junta, doncs, bueno, som ja una... No som una entitat, som una comunitat virtual de Facebook molt vinculada a l'Avens. Val? I la gent que és de lluny, quan ho veu, diu, ostres, quina enveja sana, no? Que pugueu estar allà tots junts i que tingueu un local tan bonic al teu poble i que pugueu fer això amb gent que coneixeu des de que éreu crios. No? I bueno, aquí estem. També vaig fer un programa de ràdio 2 anys, el 2014 al 2015, amb un altre amic de Ochenteros, amb Eduardo Martín, vam fer un que es deia Viernes Ochenteros, el divendres a la tarda, i vam repassar tota la dècada. Música, anàvem repassant, no? Cada vegada un any. Després vam repassar grups, estils. Vam estar així 2 anys fent el programa setmanal i també fèiem la campanya de Reis. Fèiem la maratona dels Reis, que fa una de Sants, la vam fer els 2 anys i vàrem fer, doncs, no sé, per fer la maratona que fèiem, no sé si eren 48 hores en directe, per la campanya de recollida de joguines. Nosaltres vam participar amb 4 hores cada any, vale? Sí, era molt maca, la maratona de Sants tenia molt de ganxo, molta potència en aquella època, no? Després ja per qüestions personals ho vam deixar, no? Després, dintre de la meva trajectòria, jo sóc de lletres, purament. Mestre de català, castellà i anglès, prejubilat.
0: A la docència, sí.
2: Exacte. I jo he continuat amb les lletres. Jo no he canviat. La tecnologia l'utilitzo, tot el que necessito, pel que em fa falta només. I la meva afició ara és escriure relats.
0: I tens el teu blog.
2: I tinc un blog personal que es diu Històries per a no pensar. ¿Vale? Són relats breus, no molt llargs. Terror, ciència-ficció i distopia. D'acord? En castellà, perquè les meves lectures van ser en castellà i jo escric en castellà. M'és tan còmode escriure en català com en castellà. Però amb això he tingut sempre la tendència, amb aquest gènere especialment, a escriure en castellà. I bueno, aquí estic jo amb moltes ganes de fer coses també.
0: Doncs ara anirem una miqueta més a la part personal. I amb Ramon Cervera, quan vas arribar aquí a Esplugues, quins records tens?
1: Esplugues, mira, al principi que vaig arribar aquí, la veritat és que gairebé no vivia a Esplugues, perquè treballava moltes hores, m'anava al matí i tornava a la nit, i els caps de setmana ens anava a Barcelona. O sigui que, pràcticament fins que no em vaig jubilar, aquí era allò de la per mi, era la ciutat dormitorio, no? I en el moment en què em vaig jubilar, vaig començar a moure totes aquestes activitats. La primera que vaig moure va ser No, dic mentida. La primera va ser entrar en política. Vaig entrar en política i després ja, com ja t'he dit, vaig crear l'associació de veïns, etcètera, etcètera. No? Records d'aquí? Doncs, bé, llavors recordo que davant de casa... Per cert, tu has dit una cosa, Ramon, que... deixa'm que clarifiqui un punt,
0: I tant!
1: Sí. M'has dit sobre la música i tal. La música et van enverinar a casa teva. Eres un bailet... i senties música per tota pastilla. I quan es posava molt nerviós, perquè sempre ha estat un temperament molt nerviós, i d'allò, i volia calmar-se, em deia, papa, posa Tchaikovsky.
0: Tchaikovsky.
1: Recordes aquest tal?
2: Sempre m'ha agradat,
1: El Tchaikovsky, sí? Papa, posa'm Tchaikovsky. I es quedava planxat al llit, al sofà.
2: Tots els ballets m'encanten. Sí.
1: Sí, sí. Un petit detall, simplement.
2: Sí, és veritat, és així.
1: Però, la vida costa de molts petits detalls, Si ho analitzes bé... El que et queda sempre són aquestes coses. Les grans coses normalment s'evaporen, Aquestes no, aquestes queden.
0: I Ramon, Fill, quin record recolliries tu de la teva infantesa o adolescència que tinguis aquí d'Esplugues?
2: Sí, nosaltres quan vam venir l'any 67 vam venir a Can Clota, al carrer Encel Claver, que tu coneixes molt bé.
0: Barri, bon barri, perquè jo vaig néixer allà al 61.
1: Can Clota, sí, vam estar molt bé nosaltres, excepte per un...
2: I, bueno, vam, per circumstàncies vam marxar al centre quan jo tenia 7 anys, crec, i als 12 anys vam marxar allà al centre. Però tinc un record molt maco de Can Clota. Dos relats que tinc estan basats en vivències infantils, tant de la zona de Can Cervera, de tota la zona de Garrofers, com de la baixada al camp de futbol, per les dues bandes, per darrere el laboratori i just pel cantó del torrent. Doncs, d'algunes vivències d'aquelles m'he basat per fer algun relat, no? Totalment, clar, després ficcionat al 100%, no?
0: Però... És que en aquella època, el 67, quan tu vas arribar a Can Clota, doncs la canalla, que érem del barri, baixàvem corrents per entremig dels camps que hi havia d'ordi.
2: Sí.
0: Ens n'anàvem a baix a Can Cervera, que hi havia la vaqueria, sí, encara, hi havia vaques.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I clar, bueno, ara si ho expliquem poder hi haurà gent que no s'ho pot imaginar, però és que era així. I a més, baixàvem a baix, on estava la ronda de dalt, que també hi havia horts,
2: sí,
0: i allà si pillàvem
2: sí, sí, sí.
0: En el meu cas personal no, però jo sé que baixàveu a baix i fèieu, no diré destrosses, però
1: que no baixessin el dret,
0: us perseguien, perquè...
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí.
1: Havíem de vigilar-los que no baixessin el dret.
2: Jo estava molt avisat de no passar pels aquaductes.
1: Ah, exacte.
2: Perquè teníem el tema dels aquaductes, que hi havia cert risc, estaven tapats i molta gent passava per dalt,
0: sí,
2: i s'havia de tenir equilibri, eh? Allò no era tan fàcil. I això ho recordo, allà no passis, a mi em feia respecte i no havia passat mai. No?
0: Jo només ho vaig fer una vegada perquè tinc una miqueta de vertígens, ara sí. Més, de jove no tant, i feia molt de respecte passar per dalt, però hi havia molta gent treballadora que sí. Per fer la drecera, perquè no hi havia ponts abans, havien d'anar
1: sí, jo ho feia amb el cotxe, eh? Jo treballava llavors a Filis Hospitalet, i llavors agafava aquell camp i més d'un susto havia tingut, perquè hi havia molts mussols, però uns animals enormes, i a vegades una vegada me'n vaig trobar el vidre, el vaig enclastar contra el vidre. I jo baixava sempre del carrer que vivíem, pel camp aquests, baixava avall, cap a Hospitalet. Eh?
2: No estava asfaltat tot allò, clar.
1: No.
2: Hi havia la pista que baixaves cap a Can Serra, per darrere de Can Cervera.
0: Exacte.
2: Flanquejaves Can Cervera i arribaves a Can Serra, que ja estava asfaltat. Sembla sí. Que ja el van asfaltar primer, el primer que van asfaltar va ser Can Serra, i després ja, fins que no va venir la ronda, allò no es va arreglar del tot. Jo crec que no.
0: No estic segur. Quan a Hospitalet van arreglar el parc de Can Buixeres,
2: sí.
0: Aleshores van començar a arreglar aquella zona, però ja era la banda d'Hospitalet, no?
2: Exacte,
0: la
2: a baix de tot,
0: eh?
2: Per sota de tot, dels sí. París, Roma, Londres, ja.
0: Exacte.
2: Dels edificis que són sí. D'Esplugues.
0: Parlem de que teniu moltes coincidències, pare i fill, la música, les aficions,
1: sí.
0: La política...
1: La política, ella ha estat en primera línia. Jo sempre he estat a darrere, a segona línia.
0: Vostè també va ser regidor?
1: No, jo no.
0: No.
1: Jo vaig ser secretari de Convergència aquí.
0: Ah, val. Aleshores, el que sí, en Ramon Fill sí que recordo que vas arribar a ser regidor.
1: Sí, el Ramon ha estat regidor diversos anys.
0: Però em pensava que en Ramon pare també havia arribat a ser regidor temporalment.
1: M'ho havien proposat, eh? Però jo no volia estar...
0: No
1: volia estar en res.
0: Ara us faré una pregunta que segurament que us uneix i no té res a veure ni a política ni amb les vostres aficions. Un menjar que us agradi a tots dos quan esteu a parar en taula i que disfruteu conjuntament.
1: Bueno, a tots dos o cada un seu?
2: Jo crec que els dos,
0: algun?
2: I crec que el sabem.
0: Sí?
2: Sense parlar, jo
0: va,
2: crec
0: doncs
2: que sí.
0: En pare que ens digui
2: que sí.
0: Quin és el que li agrada.
2: Que el digui ell primer i llavors sí. Diré sí. Jo,
1: no,
2: sí,
1: jo no.
2: Això dic el mateix.
1: A mi no se m'ocorre res. Digue-ho.
2: No se t'acudeix res?
1: No, ara sí.
2: Els cargols, els dos. Ens tornem bojos pels cargols. Ens agrada guisats. I a la llauna de totes les
1: maneres. Saps per què no se m'ocorren? Perquè fa molts anys que no me'ls deixeu
2: menjar. Perquè no te'ls deixen menjar, però...
1: No me'ls deixeu menjar fa anys.
2: Però,
1: fa anys.
2: Perquè no li deixen. Però cargols, clar, picant, molt salat.
1: No, per picant el rai pel sal.
2: Però per la sal. Però els cargols, els dos. Els cargols, els dos, segur. Però vaig començar a menjar cargols perquè m'ho va dir, prova això. Això és boníssim.
1: No volies.
2: No volia. Ni marís, res, clar, de petit. I a adolescent vaig provar els cargols i fins avui.
0: M'heu dit que musicalment el Tchaikovsky el compartiu?
2: Aquest sí.
1: Bueno, jo Tchaikovsky, jo comparteixo tot. Jo sóc un entusiasta de Mozart, però per mi són tots... Cada músic té el seu moment, eh? Cada músic té el seu estil i tu tens els teus moments en què t'agrada més un o t'agrada més l'altre. Jo he estat aquí, al Palau, jo he estat molts anys, fins fa dos anys, des de l'any 70 i pico, he estat abonat a la ciutat de Barcelona. Primer estàvem al Palau de la Música, i tenia la fila 13, la cadira número 13. Que no la volia ningú, em van dir la mal, dic sí, perquè no. La meva dona tenia el 15 i jo tenia el 13. Doncs vam estar molts alliberats. I llavors allà, bueno, sempre m'ha agradat tot tipus de músiques. I tinc una anècdota que ara no, però temps enrere era una mica selectiva la música clàssica, no? I sempre anaven els mateixos. Hi havia molts professors de música, anàvem al dematí, perquè al dematí estàs més... Jo estava més receptiu, m'agradava més. I sortint, que havia acabat el concert, al meu costat va estar durant 20 anys un professor de música del Conservatori de Barcelona. I, bueno, vaig aprendre molt d'ell. Per cert, una anècdota que em va dir... Un dia li vaig dir, dic, senyor Rius, es deia Rius, dic, jo li agraeixo perquè m'ha ensenyat molt de música. I em va dir una cosa, diu, vostè a mi també. Dic, però jo que li puc haver ensenyat a vostè? Jo no sé de música. Diu, sí, vostè no sap de música, però vostè és un aficionat a la música. I se la veu des d'una perspectiva que jo no coneixia. Ells són molt crítics. Són més crítics que no pas tu. Tu vas a disfrutar. Ells van a veure, a trobar la falla, diguem-ne, no? Diu, no, és una anècdota.
0: Això és una característica que no sé si és pròpia del teu pare, Ramon. La humilitat no ens fa valorar aquelles coses que nosaltres podem aportar a les persones que tenim al nostre voltant.
1: Sí, sí, sí.
0: Podria ser una característica
2: sí,
0: de Ramon?
2: Sí, sí, és així.
1: Ell em va deixar parat, perquè em va dir, no, oh, i vostè a mi també, em va dir. I vostè a mi, ell era molt més gran que jo, I vostè a mi també. I jo em vaig quedar parat, diu, no, jo, si jo no en sé de música, diu, carai, no en sap de música, diu, però vostè m'ha ensenyat a escoltar, a sentir la música, no escoltar-la, sentir-la. Una cosa és escoltar-la, i l'altra cosa és sentir-la, Quan veritablement una obra musical t'arriba a calar de veritat, és tot el teu organisme que la sent, no són les orelles, tot el teu organisme entra en un estat de xoc, per dir-ho d'alguna manera, no? Potser exagero, no és un estat de xoc, però sí que és un estat diferent al normal, Jo parlo des del punt de vista d'un gran aficionat a la música. Jo, per mi, la música no és un passatemps, no és un hobby, és una manera de viure. Jo sense música no l'entendria, però ja des de molt jovenet recordo el meu cunyat, que era molt més gran que jo naturalment, tenia un amic que era wagnerià i sempre parlaven del Wagner, i un bon dia dic, jo he de sentir el Wagner d'alguna manera, perquè i van donaven per Ràdio Nacional les òperes del Liceu el diumenge a la tarda i feien el Parsifal. Jo vaig dir, doncs jo l'escolto aquest. I vaig estar les 4 i pico d'hores que dura el Parsifal, em vaig morir, vaig estar anys que no volia sentir el baix, de cap manera, no? Imagina't, tu era un crio que tenia 11 o 12 anys, Però jo tenia interès per saber qui era el Wagner. Clar, el Wagner als 12 o 13 anys, sense preparació de cap tipus, és impossible.
0: Sou dels que...
1: El vaig avorrir de preparar, després no, Després, quan ja vaig anar sabent el que era la música, ens té passatges. Wagner és del més gran... El més, diguem-ne, no diré avorrit, però sí una mica, les seves lectures a vegades són una mica... Has d'estar molt posat per entendre-la,
0: Ja. Sou dels que el dia 1 de cada any us poseu al concert de Viena, a la televisió?
1: Sempre l'escoltem, sí. És un espectacle molt bonic.
0: I fins que no s'acabava el concert no començàvem a parar la taula del dia 1 pel dinar. I tinc una anècdota. Mireu, és que a mi m'agrada explicar coses personals,
1: sí, sí, sí.
0: També. El meu fill, quan va néixer el juliol, i com que el meu pare escoltava els concerts, doncs jo crec que el nen tenia 18 mesos i estava sentat davant de la televisió amb l'avi escoltant el concert. I van fer una pausa per posar publicitat, que de tant en tant ho fan. Es va posar a patalejar i a plorar perquè volia la música, no volia els anuncis. I quan va tornar al concert, es va posar a aplaudir 7 mesos. No ens ho podíem creure. I realment és que la música és per tothom.
1: Sí,
0: per tothom. Fins i tot pels... Bueno, diuen que els nadons han d'escoltar la música dintre ja del claustre amateur.
2: Sí, és veritat.
1: Sí. Bueno, és que ara ja anem als aparells aquests... L'altre dia, qui va ser? Me'n va deixar un. Jo vaig estar a la Puigverd ingressat molt temps, i llavors a mi em deien el de la música. Allà, perquè sempre estava escoltant música, i vaig estar molt de temps, I aleshores, quan deien, ara qui toca? No, el de la música, deien. Bueno, i em va dir, oiga, ¿sabes? I sí, li vaig localitzar uns aparells que la mare se'l posa el d'allò, posa el d'allò, el disc, el connecta, i llavors la criatura està sentint les vibracions de la música. I jo crec, perquè hi ha anècdotes, hi ha una que no l'explico massa. Nosaltres tenim una terrassa que agafa tota la longitud del pis, són uns 12 metres, em sembla que són, tota la terrassa, vista al mar, vista a la muntanya, no? I aleshores, clar, la meva dona tenia, a la barana de la terrassa, tenia unes plantes posades, no? I tenim la sala i després una habitació i una altra habitació que donaven amb aquesta terrassa. Les plantes que teníem davant mateix de la porta de la del menjador, de la sala, no? I les plantes es feien enormes, maques, boniques, i a l'altre costat no. Això, tu, vosaltres ho veu viure. A l'altre costat no hi havia manera. I se li va córrer un dia canviar-les de lloc. Coi, aquestes es van refer de seguida, les altres no. Les va tornar a canviar i el mateix efecte. I l'única diferència és que teníem el tocadiscos enfocat directament en aquelles plantes. No dic res més, jo, perquè, però sí que he llegit alguna cosa que sembla que sé que influeix també, eh? Que les plantes tenen un poder de captació, serà de les vibracions, ja no diré de l'art musical, no?
0: Sí, de les vibracions, digues.
2: No, a més, això va millorar al canviar l'equip. Va posar un equip millor, i encara va millorar més.
1: Exacte.
2: Llavors, hi havia alguna planta que va ser espectacular. Va ser espectacular com van créixer, quina bardo. Estaven, eren per fer-los fotos. Sí. Crec que ma mare té alguna, però li va fer alguna foto. I va canviar, va posar un equip, crec que en aquella època era quadrafònic, estem parlant ja de l'alta definició en música, no?
0: Sí.
2: Del nou milloret. I amb aquell equip va millorar moltíssim les plantes. Això me'n recordo. Era una cosa provada a casa, que no ens imaginàvem, no. Era real.
0: Sí, és real.
1: Sí, però no ho expliques sempre, perquè tinc una cosa que t'ha sonat.
2: No, però ara ho pots veure molts documentals de televisió, ara sí, que hi ha tantes cadenes, que t'ho expliquen i donen uns arguments científics.
0: També diuen que va bé parlar-li a les plantes.
2: També. És que la mare els hi parla. La mama, sí, bueno, fa, com que ho està fent i parla amb les plantes, que és una cosa, la merda normal, com quan estàs tenint cura d'una mascota, és exactament el mateix, no? És un ésser viu.
0: Que maca que estàs, que bonica, o avui et veig pensida, sí, que necessites, o si se li poden parlar les plantes.
2: Exacte.
0: Sí. I ja està. I això són sensibilitats que tenim, eh? Després, qui ens vulgui dir que no estem bé, o que tal, és una altra història.
2: Clar.
0: Són les seves manques de sensibilitat.
2: Sí, sí, sí.
0: Ara també una pregunta per compartir. Un viatge que heu fet junts. Heu fet algun viatge junts, de vacances?
1: Junts, sí, bueno, n'hem fet ara fa ja anys que no, però n'hem fet molts, sí, n'hem fet molts.
0: I junts, pare i fill?
1: Pare i fill sols.
0: No, amb la família, vull dir.
2: Amb família n'hem fet. És que n'hem fet uns quants.
1: Uns quants, sí.
2: Però jo crec que els més bonics de tots són els que hem fet pel Maestrat de Castelló. Que la família, tota la família paterna i materna, són originals d'allà. I clar, hem trobat en temes de turisme rural, ja quan ja ells ja eren avis també, que tenien els meus fills, trobàvem algun maset i tal, de turisme rural a l'estiu, i d'estar tots sis, i després venir ma germana al set, i fer per allà rutes, tal. Jo tinc uns records impressionants. Clar, és que té un color especial. A l'Alt Maestrat i tota aquella zona li diuen ara la Toscana espanyola, pel color, pel vi, per una sèrie de factors, li diu la Toscana espanyola. Tota la part del Maestrat d'Aragó i del Maestrat de Castelló. Clar, té uns colors preciosos, hem estat a l'agost, a l'estiu, ja que comencen a minvar la llum de les hores de llum per la tarda, tal, i tenim records molt bonics. Imagina't tu a un mas, al Bocàsser, veient tota la serra de Culla, de Benassal, de la Fonten Segures, des d'allà, estar al set allà, a un mas, doncs, són records molt bonics. I després voltar tota aquella zona. Ell, i sobretot la part de Baix Maestrat, que ell la coneix més, perquè de jove hi havia anat. Aquests són els més macos que tenim de viatges. Precisament anar a l'origen, no? Anar a la terra.
1: És el que anava a dir ara.
2: Sí, és la allò, terra.
1: Allà en diem la terreta.
2: La terreta, la terreta. Sí, exacte.
1: Que tira la terreta.
0: Sí. La terreta.
2: I anar a comprar ceràmica allà.
1: La família és d'un poble, jo soc nascut aquí, però els meus pares són d'un poble tocant a Catalunya. O sí. Sigui, allà València no l'anomenaven per res. Tot ho venien a fer aquí a Barcelona, tot.
2: Oi, encara.
1: Tot.
2: I encara,
1: els partits Barça-València, a la plaça del poble, es cridava Barça, no es cridava València. Però
2: sí,
1: és el
2: sí,
1: segon.
2: Santa Madalena i Benicarló, que era la família.
1: El segon poble.
0: La relació de Castelló amb Esplugues en concret és molt forta.
2: Sí.
0: Perquè tenim la Baronda, que venen d'Ona.
1: Sí.
0: Entrevistes que hem fet, per exemple, amb la Mercè Vidal, que vam parlar de tot el que és l'associació de la ceràmica. Tota la relació la cultura, que hi ha hagut d'Esplugues amb Castelló.
2: Cert, sí, és veritat.
1: Una gran persona, eh?
0: Sí, i a més tota l'afluència que va haver-hi poblacional, eh? Un viatge que hagis fet inoblidable, no cal que sigui amb la família.
1: Salzburg.
0: Clar, havia de ser. Com
1: és
0: no?
1: El porto encara aquí, eh? Encara el porto aquí, sí. Vaig visitar tot el que feia referència a Mozart, vaig sortir d'allà, ple de Mozart pels quatre costats. Aquest és... Bueno, també hi ha hagut altres viatges, també, he estat molt... Holanda la tinc bastant trepitjada, perquè jo treballava amb una multinacional, la Philips, que era holandesa, i viatjava molt per qüestions de feina, no? Però Àustria, per mi, és diferent. Àustria, Viena, sol. Ja, no parlo... Aviam, una cosa són els monuments i les grans jardins i tal. I l'altra cosa és l'aire que l'envolta, l'ambient que l'envolta. Jo trobo Viena i París, les dues ciutats per excel·lència. Poso Viena al davant, eh?
0: Viena al davant i Salzburg després.
1: Sí, jo reconec que París és més majestuós, etc. Però em sento d'una manera diferent. Jo entro a Viena i em trobo a casa meva. Trobo a casa meva.
0: Però tot és música,
1: sí,
0: eh?
1: Perquè a més, sí, no, però és que contacto bé amb la gent allà. A París no he tingut tanta ocasió, però amb la gent allà sempre he contactat molt bé. És molt... No sé, li trobo molt oberta, molt diferent, eh? No sol Mozart, eh? No sol Mozart.
0: I l'altre, Ramon, un viatge inoblidable que tinguis?
2: París, amb la Maria. A la primavera.
0: A la primavera.
2: A l'abril. Molt bonic, el 2007.
0: Què voldríeu explicar-nos, més enllà del que hem estat parlant fins ara?
1: Una mica és una pregunta més aviat que ens fem, o que em faig jo, no? És, on anem? A on ens dirigim ara? El món està en plena ebullició. Va haver anys enrere el plan d'unificació universal i tal i igual. Això s'ha portat en conseqüència una sèrie de coses que no estan bé, no? Com, per exemple, la homogenitzar el que són les cultures. Han vingut amb l'anglès, anglès tothom. Està molt bé que tothom parla l'anglès. I el xino també, no? Però, aviam, d'alguna manera es perd la pròpia personalitat. Llavors, què hem de fer per combatre aquest afany de unir-ho tot en un sol bloc?
0: Això que li diem ara, globalitzar-lo.
1: Mantenir que cada poble mantingui les... Llavors, dintre d'això, és... Jo dic, hem més música. La música eixampla l'ànima, eh? Fa falta música, molta música, perquè us asseguro, jo personalment, que els moments més difícils de la meva vida els he superat escoltant música, també. No sol escoltant música, però també escoltant música.
0: També.
1: Hem de treballar-hi més, no sol per la música, però tot el que és cultura, eh? I, en fi, seguir una mica, potser, entraríem en un terreny més delicat, però seguir... Hi ha doctrines molt bones que no la seguin gaire, i una d'elles és la de Jesucrist, eh? És una doctrina que... Deixem-nos estar al part ara la qüestió teològica i tal, no? Aplicar la doctrina de Crist a la vida diària seria posar oli en un llum, eh? Apavegar ja tota aquesta sèrie de coses rares que hi ha. I jo ja tinc 90 anys, esclar, mirant enrere, has passat moltes fases de la teva vida. I aleshores hi ha fases que et creus ser l'amo del món, eh? Et creus, escolta, i després te n'adones que no, ets una petita cosa. Però, ojo, és una petita cosa que té ànima, té cor, té pensament, i per tant no és tan petita, és gran. El que passa és que nosaltres ens fem petits, ens hem d'obrir, tirar endavant, vinga. Què és el bo? Què és el bo? Aprofitem més el que és bo i deixem estar el que no ho està. És un pensament una mica filosòfic, però...
0: I per la vostra sensibilitat i pel que m'esteu comentant ara, jo estic segura que us preocupa molt tot el tema de l'escalfament del planeta...
1: Això...
0: Com estem tractant el planeta?
1: Tot això està inclòs en el que jo t'acabo de dir.
0: Sí, o sigui, per això.
1: Si canviem la nostra manera de viure, si breguem tots o remem tots en una mateixa direcció,

0: Una cosa és el que diem i l'altra el que fem, no? Són moltes coses a millorar, però si analitzem la història, hem avançat molt, eh?
1: Sí.
0: Molt, moltíssim. Però, home, venim d'una cultura de guerra, pràcticament, no? I que, ojo, que sembla que hi tornem. Semblava que l'havíem superat i ara ha tornat el Putin i companyia, o, bueno, en fi, jo crec que és de tots, culpa una mica de tots, no? Però hem de remar tots en una mateixa adreça i posar el bé comú davant del bé propi, això és molt difícil. I això és començant per mi, és molt difícil. Quasi tots fem, tots escrivim la història adaptada als nostres interessos. Una mica, tu fas una lectura d'una història, i és completament diferent, la mateixa lectura és completament diferent a la meva.
1: És que
0: tu defenses uns interessos i jo en defenso uns altres. El dia que tots dos defensem el mateix, el món millorarà.
1: És que anem sempre amb el que hay de lo mío, primer sóc jo.
0: Exacte, sí.
1: Tot i que sí que és veritat que hi ha moltes entitats i molts col·lectius que estan procurant perquè...
0: Ho estan lluitant, sí.
1: Ojo,
0: hi ha molta gent bona, El que passa és que no es veu tant, Però hi ha molta gent bona. L'ésser humà no neix dolent. S'hi fa. Normalment s'hi fa, No neix dolent. Tots neixem igual, Neixem sense res i a partir d'aquí ens hem d'obrir la vida. Bueno, estic filosofant massa.
2: Russonians o cartesians? Jo sóc russonià, també. Jo sóc com ell, russonià. Que tothom neix bo. Jo penso, sempre he pensat que no... que es torça pel camí, passen coses, no? Però que tothom neix bo, com va dir Jean-Jacques Rousseau. Si parlem de filosofia, jo sóc russonià, també. Però, bueno, ens torcen. No és que ens torcem, potser que és que ens torcen. I, lligant amb això, jo crec que estem, ara mateix, estem en una cultura de la immediatesa brutal. Tot ha de ser satisfacció immediata. Tot ha de ser egoisme, individualisme, estar bloquejats, tancats, viure en pisos molt petits. I el gran capital ens controla i ens domina, que és una barbaritat. I anem cedint amb això. L'única satisfacció que tinc és que veig molta gent jove que això no li agrada. I que diu, per comprar-me un pis aquí, em compro una casa amb terreny gran, amb bosc i tot, i me'n vaig fora. I faig teletreball, que el teletreball em serveixi per marxar d'aquí. I no vull que tinguem unes densitats de població com tenim a Can Vidalet, a la Florida, a Hospitalet, que això són salvatjades, no es pot viure així. No és normal. O sigui, estem vivint com a Hong Kong, ojo al dato, o com a Taipei, com a Beijing. No és el correcte, els xinesos volen viure millor. Nosaltres tornem enrere. Jo, aquesta immediatesa que ens han venut com una necessitat per viure i que realment l'únic que volen és tenir-nos controlats, com antigament els industrials catalans ens tenien a les colònies, que sabien qui anava a missa, qui no anava a missa, qui no sé què. Des de la casa, el patró, instigat per l'amo, vigilava absolutament a tothom que només tenien festa diumenge a la tarda. Si hem de tornar a això, jo no estic d'acord. Per això em vaig posar en política, perquè això ja ve de temps, no és nou, però ara és bestial. I tot busquen xarxes socials on hi hagi una satisfacció immediata, però ens robin les dades. Sabran el que vull, a última hora m'ho vendran. A casa sembla que ens escoltin, no?, a vegades, amb aquests dispositius que hi ha. Escolta, estàs buscant una cosa al mòbil i apareix. Dius, ho he teclejat? Sembla que aparegui, sembla que ens escoltin, no? De fet, és una escolta diferent, no és una escolta real, però saben el que pensem, perquè ho tenen.
1: Una conversa privada. Què et sembla si anem un cap de setmana a un lloc que m'han dit, justament a Castelló, una conversa amb la meva germana, que m'han dit un lloc molt maco, ara no recordo el poble, no sé si era Benicassin o Benicarló o per allà. Arribo a casa, obro el meu Twitter i el primer anunci que em surt és unes vacances a la costa de Castelló. Dic, però amb aquest Twitter qui li ha dit que jo he parlat fa dues hores a la meva germana de vacances?
2: I no veu buscar res al mòbil? Ho veu parlar només?
1: Ho vam parlar.
2: És que no sembla que ens escoltin, però és que a molts llocs, mira, et sembla que ens escoltin. Molta gent m'ho està dient ara ja.
1: Sí.
2: I a veure, hi ha escoltes que no cal que siguin gravacions, no? De fet, tot el rastre que deixem amb tot, a nivell informàtic, és brutal. I la intel·ligència artificial, realment, el meu fill és informàtic, m'ho diu. Diu que si el dia que t'hi posis i ho estudis, això t'espantaràs de veritat. Diu, ara ho veus, no? Però realment fa por, és una cosa que s'ha de controlar. I que hem de controlar nosaltres mateixos, els primers, no? Realment és així. Però, bueno, també hem de lluitar amb això, que això forma part del nostre món avui mateix. Hem de mirar de torejar-ho com puguem, no?
1: Doncs ja gairebé que només em resta donar-vos les gràcies a tots dos, en Ramon Cervera i en Ramon Cervera, per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer amb aquest programa que amb dues persones en recollim una i una pot representar les dues, perquè teniu moltes coses en comú, no solament les aficions, l'afició a la música, sinó també com enteneu la vida. i és molt

0: maco de
1: veure.
0: Entenem
1: la vida d'una manera bastant desinteressada, igual ell que jo. Desinteressada vol sentir, aviam, a la vida has de tenir ambicions i has de lluitar per tirar endavant i tal. Però jo ara no parlo per mi, parlo pel meu fill. Ell es va posar en política i ha dit una cosa que es va posar en política, però jo no estava d'acord amb com funcionava les coses. I és veritat. No n'ha tret mai cap profit de la política. Personal, eh? Cap ni un. Ho dic així tal com sona. És fer-ho per vocació. Jo crec que gent com aquesta fa falta. Tens? Que la gent, d'acord, que també si han de cobrar un sou que el cobrin, etcètera, etcètera. Però el que s'hi posi aquí no s'ha de posar per cobrar un bon sou. S'ha de posar perquè les coses millorin. Ja. Molt bé.
0: Doncs moltes gràcies novament a tots dos. Ja sabeu que teniu els micròfons d'Esplugues FM. Seguim en contacte, som veïns d'Esplugues, exveïns de Can Clota.
2: Això mateix.
0: Jo segueixo Can Clota. I ens veiem pels carrers i les places.
2: I tant. I que ens veiem molt i molts
1: gràcies
2: anys.
1: A gràcies. Tu, has estat molt amable. I ha passat això com una...
0: És una conversa.
1: Una conversa.
0: Hem mantingut una
2: molt maca.
1: Molt agradable i molt professional, per banda teva. Molt professional.
0: Gràcies. Una abraçada.
2: Igualment, Isabel.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
7: Sou una entitat?
8: Organització sense ànim de lucre?
9: Associació de veïns?
10: Artista?
11: ONG? Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
4: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
12: És gratis!
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes.

0: Esplugues FM.
1: Són les 7 del vespre.
2: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat, doncs, és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
3: Molt bon dia, gràcies per convidar.
2: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive, uh-huh. I ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
3: Correcte.
2: Què és Encadenats?
3: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
2: Això dels encadenats és molt tradicional, també.
3: Mm-hmm. Sí, però no, o sigui, no és, és molt suavet, La última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
2: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
3: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, es poden trobar el primer conte de tots, es diu Bateria baixa, que és un conte de terror. Molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama. Un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència ficció, hi ha un conte que es diu Terra fluixa, que és la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i per què ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
2: Com concebeixes des del principi aquest Encadenats?
3: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme se'n anava acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan els escrivia el posava allà i allà es quedaven. Clar, després, lo difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any,
2: Clar, perquè els idees d'una manera i després has de buscar aquest fil conductor.
3: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però, clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per l'ordre cronològic, a vegades la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit, una mica deixa una mica de feina al lector. Que...
2: Quants contes hi han?
3: Aproximadament, sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
2: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
3: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo, és a dir, que em moca en el sector que has dit, el món de l'economia, de l'empresa, també veig moltes, moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
2: Entre números i pel·lícules...
3: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, a la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
2: És cert.
3: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, o que siguis, se m'acut una idea.
2: No pares.
3: Si és una idea fluixeta, no me'n recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
2: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
3: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple?
2: Per exemple.
3: El primer de tots es diu Bateria baixa.
2: Sí.
3: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena, aquesta, com és el primer conte, encadena amb l'última frase del darrer conte, no? La frase és, els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno, ja diu, això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos. Aquesta està, per exemple, escrita en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona. Eh? Hi ha en tercera persona... Bueno, una mica de tot.
2: Abans m'has dit, quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento, estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio...
3: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
2: sí,
3: que és bastant curiós, perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar, ostres, vine urgentment, que s'està morint una gallina. I jo què faig? Homes, dones un cop de mà, ajuda'ns, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta. No? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història que la gallina parlava, en fi, després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
2: I tota la nostra, en la nostra vida sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu o que te'ls tornes a llegir o quan els estaves escrivint?
3: A veure, parlo molt... És un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim... Clar, buscava jo, no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz... I la veritat que sóc un fan de Miles Davis i si tingués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
2: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques d'elles?
3: Sí.
2: Totes elles?
3: Sí, totes elles. Menys un que li podrien ficar alguna cosa, no sé si us agrada Janis Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació beatnik, que, bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i he agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que hi ha anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
2: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis, no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake que se li diu d'alguna pel·lícula?
3: No. He intentat, per tots els mitjans, que no sigui així.
2: Molt bé, perquè com que les coneixes...
3: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
2: A lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
3: Ah, exacte.
2: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
3: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això perquè, clar, és... M'ho sembla un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
2: Seguríssim.
3: Segur que algú troba alguna cosa.
2: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas perquè t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
3: A veure, el seu llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-lo d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, doncs es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dones un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i els llegeixen en diagonal, eh?
2: Els negres dels editors.
3: Ah, exacte.
2: Eh?
3: No se'ls llegeixen de la primera a l'última paraula.
2: Bueno, els negres no, els negres són els explotadors.
3: Els negres són esclavitud.
2: Els esclaus dels negres editors.
3: Llavors, els lectors, ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se'ls miren sencer, no? I llavors em va dir, què t'ha semblat? M'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
2: Ei, això és una bona difusió.
3: Llavors vaig dir, llavors què?
2: Els cercadors...
3: No, diu, te'l publiquem. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
2: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
3: Sí, és Terra Ignota.
2: I on el trobarem?
3: Això a internet, hi ha una pàgina web que es diu terraignota.com. Està a la venda de Bacus i tal.
2: Sí, a Bacus de Badalona segur que el trobarem, que és on has fet la presentació.
3: Ah, exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat. És que ara m'ho he passat molt bé. Això també ho he de dir.
2: Nota, eh? Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep, quan parla d'aquest llibre, fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
3: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues, mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
2: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
3: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada, perquè jo en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia, no? I llavors, clar, és un esforç que no és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin amb un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
2: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
3: Exacte, correcte.
2: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies. T'esperarem per la propera vegada.
3: Quan vulgueu.
2: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
3: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
2: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Més 324, poder sí, ojalà. Aixalà sigui així, eh? Però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui us parlarem de disciplina, memòria, estratègia, tàctiques, coneixement i concentració, tauler i peces. Però si us dic chaturanga, sabeu de què parlarem avui? Avui estem amb l'Eduard Pagès. Bon dia, Eduard.
2: Bon dia.
1: Formes part del club d'escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç.
2: Exacte.
1: Ets veí del barri del Gall?
2: Era veí del barri del Gall, vaig néixer allà, ara visc a Sant Feliu. Bueno, ja fa anys que visc a Sant Feliu.
1: Però la teva relació amb Esplugues no s'ha aturat mai?
2: Mai, mai, mai. O sigui, visc a Sant Feliu i allà hi ha un club d'escacs molt potent, però jo sempre he vingut aquí. L'arrel tira.
1: Amb tu parlarem de dues coses, tant del club d'escacs d'aquí del Centre Cultural de l'Avenç com de la crònica de la vida d'Esplugues per tots els articles que has fet. Uh-huh. I jo crec que ara estem parlant amb una persona que per mi aquí a Esplugues és la que coneix millor la història dels escacs, però no solament a Esplugues, sinó a nivell mundial, perquè hauríem de parlar com comencen els escacs, com s'inicien. Hi ha una llegenda de que un savi va voler donar una lliçó amb un sobirà de la Índia, perquè es veu que era molt orgullós. És una fàbula, és real?
2: No, és una fàbula que és maca, perquè aquest sobirà li va dir què volia, i ell va dir que un gra d'arròs al primer quadre, i després anar doblant simplement els grans d'arròs en els 64 quadres. I resulta que hi havia havia de posar tants grans d'arròs que no els tenien tot l'imperi. Ah, però és una fàbula, esclar. Però bueno, jo t'he de dir que potser sí que sóc el que més sap del club d'escacs Esplugues, l'Avenç.
1: L'Avenç, sí.
2: Ja a nivell mundial ja seria una miqueta massa.
1: Però a nivell mundial
2: m'agrada,
1: ens ho pots explicar,
2: però,
1: sí.
2: Sí, però...
1: Doncs amb aquesta fàbula tan bonica, ara no començarem a descriure com és un tauler d'escacs, perquè jo crec que
2: tothom
1: ja sap que és un tauler, ni les figures. Uh-huh. Però una pregunta, les figures dels escacs es corresponen a la vida real?
2: Sempre s'ha dit que els escacs és la representació d'una batalla, no?, en un tauler d'escacs, no? I algú havia dit que tant de bo les guerres es resolguessin en els taulers d'escacs, no? Però, bueno, l'alfil és el bisbe en un primer moment, la dama és la reina, el rei, els peons són els soldats. Si vols fer una comparació, el que sí que et puc dir és que els escacs és un joc, digue-li un esport-ciència, que no te l'acabes. És la fàbula aquella de les grans d'arròs, en el fons és veritat. Tot just ara els ordinadors més potents poden abastar moltes de les possibilitats que té els escacs, però encara no totes.
1: Déu-n'hi-do, eh? No mm-hmm. poden abastar encara totes les possibilitats.
2: És que els escacs té... No sé si és... Ara mentiria, però no sé si a la jugada 6 o 7 o 8 ja hi ha milions de combinacions diferents de jugades possibles en els escacs. Per això és tan maco, perquè els escacs... ningú és perfecte jugant als escacs. Ningú ha arribat a saber-ho tot, home, jugant als escacs.
1: I en la vida real els escacs han incidit molt, perquè des de la infantesa hi ha escoles d'escacs, a les mateixes escoles també s'ensenyen escacs, a la vida real, al cinema. Moltes pel·lícules fan referència als escacs, de vegades hi ha pel·lícules que simplement hi ha una imatge que es veu un pare o un avi amb un fill o un net o una neta que estan jugant i aquella imatge ja et diu molt.
2: Sí.
1: No cal explica absolutament res, perquè és una imatge familiar.
2: Uh-huh. Sí, darrerament hi ha hagut la sèrie aquesta, Gambito de Dama.
1: Que me la vaig empassar de seguida.
2: I sí, sempre que hi ha algun esdeveniment o alguna pel·lícula així que impacta una miqueta més, també creix l'interès pels escacs, no? Jo, els escacs a Estats Units van créixer moltíssim quan Bobby Fischer, l'any 73, va guanyar el campionat del món, 73 o 74, ara no et sé precisar, va guanyar el campionat del món guanyant a Spassky, el rus, que els russos eren els millors del món. I aleshores allò va créixer els escacs a nivell dels Estats Units increïblement, i a nivell de tot el món, aquí a Espanya també. Vull dir, de vegada en quan els escacs, per algun esdeveniment concret o alguna pel·lícula o alguna sèrie o algun... Bueno, doncs creixen, eh? Tothom parla dels escacs durant una temporada, després torna a baixar una altra vegada, és un esport minoritari per això.
1: Les èlits mundials dels escacs són molt competitives, però a nivell local o a nivell comarcal, com funcioneu els clubs?
2: Bueno, nosaltres pertanyem a la Federació Catalana d'Escacs. Aleshores, la Federació ara mateix estem jugant a la Lliga Catalana, que la Federació organitza, i hi ha també competicions individuals, val? Però bàsicament la competició més important és la Lliga Catalana d'Escacs, i tots els clubs de, diguéssim, de Catalunya, jo no crec que hi hagi cap club que no participi en la Lliga Catalana, és la competició més important. I bàsicament és això, hi ha diferents divisions. Nosaltres, per exemple, el club d'escacs Esplugues l'Avenç, tenim dos equips, l'equip A, que juga en una divisió, que és la preferent, diguéssim que de la província de Barcelona és la més alta, i l'equip B, que està jugant a segona provincial, dos categories per sota. Per sobre nostra també hi ha més divisions encara, eh? No som l'elit, eh? Però, bueno, juguem en una categoria que està força bé, i aleshores en aquestes divisions si pots pujar, pots baixar, com qualsevol competició.
1: Doncs va, ara anem a explicar que el club d'escacs d'aquí d'Esplugues, l'Avenç, es troba a l'Avenç Centre Cultural, que està al carrer Àngel Guimarà 27, i per les persones que ens estiguin escoltant i estiguin interessades, doncs explicarem una mica els horaris que teniu i doncs aquestes categories, els dies que us reuniu, com ho feu, si teniu escola d'escacs o no. Explica'm tot això.
2: Hem tingut fases en què hem tingut nens. Jo vaig tenir, quan era, vaig ser president, vaig tenir nens alguns dies a la setmana. Passa que, com és dur, tothom té la seva feina. Però bàsicament nosaltres ens reunim el dilluns a la tarda, quarts de set, sis i mitja, quarts de set, fins a les 8:30, 9 de la nit, dilluns i divendres.
1: Pels que vingueu a l'Avenç i passeu pel carrer Josep Campreciós, doncs si us fixeu a la façana, a la part de baix, en unes finestres, i a vegades us veiem com esteu jugant, sobretot quan fa bon temps que no teniu les finestres tancades. Mm-hmm. I allà fa molts anys que esteu, al soterrani.
2: Allà tota la vida, jo no recordo un altre lloc. Penso que des de... Jo era petit, jo tenia 9, 10 anys, 11, que vaig començar a venir al club, perquè el meu pare em va... que el meu pare és dels fundadors de la primera fase del club, i sempre hem estat allà, sempre hem estat allà. Ara estem una miqueta, tenim una miqueta més d'espai, havíem tingut un local una miqueta, però quan es va fer la reforma de l'Avenç ens van donar una miqueta més d'espai, estem una miqueta més amples, agraïts a l'Avenç.
1: Doncs ara això ens dona peu, ja que parles del teu pare com a primer fundador, dels primers fundadors, amb altres persones. Mm-hmm. Doncs anem a parlar una mica de la història del club d'escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç, que tu ja n'has parlat en els teus articles a la Crònica de la Vida d'Esplugues. Mm-hmm. I ara sí que ens endinsem amb la història, que és el que a tu t'agrada, com a doctor de història que ets, t'has centrat amb això, amb explicar-nos a través de la crònica aquesta història apassionant i que tu i la teva família tant...
2: Sí, sí, sí.
1: Us ha tingut.
2: Sempre m'ha interessat, i amb aquests articles que he anat fent durant anys, durant tant temps, doncs he combinat les dues de les meves tres grans passions, no?, que són els escacs i la història. La tercera no em dona tantes alegries, eh? Soc de l'Espanyol i ja saps el que passa.
1: Ja estem veient el que
2: ja
1: passa, sí.
2: Doncs vaig començar primer perquè ja feia temps que volia fer, però vaig llegir ja fa molts anys un article del Josep Maria Puiggrós a la Crònica. Jo havia escrit abans també, però no d'història, sinó, bueno, articles sobre el club, sobre els CACs en general, i ell va fer referència a un fulletó que s'havia editat als anys 30, eh, anys de la República, dins del butlletí del grup excursionista Germanó, que estava aquí a l'Avens.
1: Que va fer un llibre. En sí. Joan Puiggròs va fer un llibre parlant.
2: Ah, exacte, sí. Sí. Doncs ell va escriure també, ell que escriu a la crònica, va dir que dins del butlletí del grup excursionista Germanó hi havia el fulletó del Club d'Escacs Avens d'Esplugues, que aleshores es deia així. I, bueno, simplement va fer un article parlant d'això. I aleshores em va interessar tant que vaig començar a buscar números, vaig anar a la Biblioteca de Catalunya, vaig anar per tot arreu, fins que vaig trobar tots els números, pràcticament. I sí, sí, dins del butlletí hi havia el fulletó aquell, i en aquell fulletó, que comença l'any 32, no des del principi de la fundació, doncs allà hi havia moltíssima informació. Aleshores, jo vaig anar a buscar abans de l'any 32, abans del fulletó, perquè el club ja estava en marxa quan es comença el fulletó aquest. I vaig trobar en una revista que es diu Els Escacs a Catalunya, que s'editava aleshores als anys 30, que la primera referència que es fa al Club d'Escacs Esplugues-la-Vens, diguéssim que la data d'inauguració oficial seria el 5 de març del 1931, que aleshores s'explica ja a la revista que aquí van fer unes simultànies i després uns parlaments i es va inaugurar. Aleshores vaig anar a buscar, vaig a buscar el fulletó, aleshores el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs, què en diu? I el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs, en el número d'abril del 31, va ser quan parla de la primera junta del Club d'Escacs Avens d'Esplugues, val? I bueno, a partir d'aleshores, doncs, mira, el primer article que vaig fer de la història del club va ser, com dir-ho, una acció poètica, no acció poètica, sinó que vaig parlar de la vinguda de la República a Espanya l'any 31 i ho vaig fer coincidir amb l'anunci en el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs de que l'any 31, d'abril del 31, es parlava de la primera junta. Val? Som d'una miqueta abans, el dia 5 de març, no? Però bueno, ho feia coincidir amb l'abril i tal. I, bueno, i a partir d'aleshores, doncs, entre butlletins de la Federació Catalana, fulletons del club, doncs, he anat explicant tot el que hi havia, barrejat amb la història doncs, d'Esplugues, el que passava, que estava passant políticament també a Catalunya, com que la gent que forma part del club, que crea el club, és gent que també és del Club Excursionista Germanó, com a mínim els primers components, els que ho creen, doncs són gent molt catalanista, que fa moltes activitats, que surt, que... Bueno, i aleshores, doncs sí, vaig començar i no he parat fins fa un any i poc, que ara ja no parlo del Club d'Escacs, perquè el Club d'Escacs es va fundar l'any 31 i fins a l'any 35. L'any 35 desapareix.
1: Una vida curta.
2: Sí, la primera fase és una vida curta però intensa, perquè hi ha molta activitat, és gent amb molta empenta, que fa moltes coses, hi ha una secció, de seguida es munta una secció de nens, però 20 nens que fan també el torneig social infantil. El primer president del Club d'Escacs és en Josep Fontanals. Entre els fundadors està el meu tiet, jo abans he dit el meu pare és molt jovenet, juga, però en la secció infantil, Josep Pagès, que és un dels fundadors, que està en la directiva, la primera directiva, i el millor jugador d'aquella època era un tal Josep Campreciós, que no és el del Carxaporal del Somaten, no és tampoc el regidor de la Unió Rabassaire, que també es diu Josep Campreciós, que a vegades quan busques i fas la història en un poble petit i hi ha molta gent que es diu Josep i molta gent que té el mateix cognom, sí, et fas un lío fins que no et destries. No? Aquest es deia Josep Campreciós Batllori i el club té, ja dic, una vida curta, la primera fase, però intensa. Hi ha fins i tot un himne, tenim himne del club, que en el Correllengua del 2009 el Marcel Casellas el va recuperar. Jo tenia del fulletó la partitura, però no sabia, jo no sé música, eh? I aleshores en el Correllengua del 2009 me'n recordo que el Marcel Casellas va convidar perquè escoltés l'himne, que el va fer un músic que també era aficionat als escacs en aquell moment, que es deia Anicet Vella. curiositat que... Per això dic, et dona una miqueta la idea de que hi havia una empenta molt gran en aquell moment, hi havia moltes ganes de fer coses i fins i tot tenim un, ja et dic, un himne. No?
1: És curiós perquè, o no curiós, amb totes les persones que he estat parlant, una d'elles amb el Joan Puiggròs, que va fer aquest llibre de Germanor, o amb el Jordi Udina...
2: Jo he dit Josep Maria Puiggròs
1: sí,
2: i ell
1: és Joan,
2: Joan
1: Maria Puiggròs, sí. O amb el Jordi Udina, que ha fet el llibre de l'Avenç, uh-huh. La veu d'un poble... Uh-huh. Tots coincideixen en dir que els anys entre el 31 i el 36 van ser d'una efervescència cultural brutal, amb una gran participació de tothom.
2: Estic d'acord, sí, sí. Mm? Sí, sí, jo també ho he vist. Sí, sí. En aquell moment ja et dic que el Club d'Escacs creix de manera exponencial, vull dir, en pocs anys hi ha una crescuda. I fins i tot, quan s'està acabant el club, s'està parlant de que s'està formant un grup de dones escaquistes. La qual cosa és molt, molt curiós, també. Però no sé què passa l'any 35 que se'n va en orris, la cosa no acaba de funcionar. Sí que és veritat que a l'any 35 també hi ha el trencament entre el grup excursionista Germanor i l'Avenç, que se'n van a la plaça de Santa Magdalena, número 15, crec que és. Però ja una miqueta abans, el Club d'Escacs ja deixa de fer el fulletó dins del butlletí del grup excursionista. I l'any 35 ja desapareix de les primeres competicions oficials de la Federació Catalana, que aleshores no era la Lliga Catalana com ara, sinó que era el campionat del Baix Llobregat. Val? L'any, em sembla que el primer campionat de l'any del Baix Llobregat que es va fer per la Federació va ser el 1932. I aleshores hi havia només... En aquest campionat només va participar la penya d'escacs de l'Ateneu de Sant Boi, la secció d'escacs de la Unió Social de Cornellà, l'escola de declamació Miquel Roixas de Sant Feliu i el club d'escacs Avenç Esplugues. Vull dir, eren poquets els que hi havia, però el club era un d'ells. Posteriorment, Colònia Güell, el Foment de Molins de Rei, l'Ateneu Sant Justenc s'hi afegeixen, però en aquell moment és un dels clubs primers, a més fan moltes activitats, a més conviden el president de la Federació Catalana a venir aquí, conviden el campió d'escacs de Catalunya a venir a fer unes simultànies aquí, és a dir, que hi ha molta activitat, hi ha molta... Per això de cop i volta sorprèn que es talla i no sé què va passar. No sé quin...
1: Doncs aquestes baralles que a vegades hi ha en les poblacions, no? Sí. Que no hi ha una explicació històrica general, sinó sí. Simplement de baralles entre la mateixa gent, els mateixos grups, perquè coincideix sí. Amb el grup Germanor i tot això sí. Que estaves dient
2: sí, sí, sí. Jo crec que lo del Club d'Escacs hi ha una mala maror anterior. En algun dels articles sí que dic que, perquè veig que Josep Pagès, que era el meu tiet, havia estat president. Quan era president, de cop i volta, deixa d'estar fins i tot a la Junta, desapareix, ja no, ni juga. Clar, jo no li vaig poder preguntar mai perquè ell va morir, jo era un nen. I al poc deixa de funcionar el fulletó i al poc deixa de sortir el Club d'Escacs en les primeres, en els posteriors campionats del Baix Llobregat. Aleshores, no sé, es talla. El Club Excursionista Germanor sí que després també es baralla amb l'Avenç. Jo no sé si té relació o no, jo crec que no, que és independent. I aleshores se'n van a la plaça de Santa Magdalena, com t'he dit, i el primer president del club, Josep Fontanals, i Josep Campreciós Batllori, que és aquest jugador d'escacs, que són els dos, diguéssim, dos dels elements que eren molt units al Grup Excursionista Germanor, se'n van amb el grup excursionista també, se'n van fora de l'Avenç, se'n van allà a la plaça Santa Magdalena i creen allà la seva pròpia secció d'escacs. I aquí a l'Avenç es deixa de parlar, ja no he trobat més informació i l'any 35 s'ha de dir que desapareix el club, la primera fase, diguem, de la primera etapa del club.
1: I quan es reinicia la segona fase?
2: Doncs quan es reinicia la segona fase jo vaig estar mirant i hi ha una primera referència a l'any 43, una revista que es diu Ataque, que és la Frente de Juventudes, ha canviat tot, hi ha uns camarades, aleshores, que es diuen així, que estan jugando el campeonato, i entre ells està, doncs, són un germen, vull dir, és l'inici, no?, de que s'està tornant a jugar escacs en algun lloc, no, perquè no hi localitzat si era aquí a l'Avenç o on eren, i aquests camarades, bueno, hi ha aquesta petita referència, ja no torno a trobar res més fins a l'any 47, que és quan aquí a l'Avens es torna a juntar alguns parts d'aquells camarades que han començat a jugar, que surten en aquesta revista, i altres, i es torna a reemprendre l'any 47 al Club d'Escacs. O sigui, del 35 al 47 i aquest 8.
1: Ja, perquè estem en un moment polític, el 47, de dictadura, i en el que en algun moment determinat totes aquestes estructures que tenim republicanes cauen, uh-huh, i el moviment va recuperant
2: poc a poc
1: aquestes entitats culturals com és l'Avent, uh-huh, Centre Cultural, i es van implementant, el moviment es va implementant a les nostres entitats culturals, que deu ser aquest moment aquí a Esplugues, entre el 44 o així, fins i aquestes dates que dius tu ara del 47 amb el Club d'Escacs.
2: Exacte. És quan es torna a fundar el club. Aleshores és Club Ajedrez Esplugues, i el primer president és un tal Voltanya, i el vicepresident crec que el coneixeràs, Gerard Almató, i el secretari Andreu Almató.
1: Doncs el meu pare i el meu tiet.
2: I el tresorer Bonaventura Pagès, que és el meu pare. Aleshores sí, que a l'any 47 són joves entre 18 i 20 anys que inicien la segona etapa del club.
1: Doncs ara descobrim que tenim un vincle, sí, paternofilial, que els nostres pares ja es coneixien.
2: Exacte. Eren,
1: en era, aquella època.
2: Eren companys, està clar. Per informació teva, que Gerard Armató jugava molt bé, el teu pare, i sí, va ser campió social l'any 49. És una dada que he trobat.
1: Sí, mentre... que jugava molt bé, i sí, els fills ens van ensenyar a jugar als escacs. Uh-huh. Sí.
2: Doncs mira, ja, aviam si veniu.
1: El meu germà ja no viu aquí ara, està vivint a Molins de Rei, però sempre li ha agradat molt al meu germà jugar-hi.
2: I des d'aleshores, des de l'any 47, que es fan els estatuts, que es funda una altra vegada el club, aquesta segona etapa, fins ara, ininterrompudament. De seguida va ser president Joan Brilles, que és un president que està força anys, que fa moltes coses també pel club, que ha fet tantes coses i ha ajudat, i que se'l fa també president honorari, mentre es van passant altres presidents, i ininterrompudament doncs ja no hem parat fins ara. No hem parat cap any. Podem dir que som un club que en cap any, des de l'any 47 fins ara, no hem deixat de participar ni un sol any en el campionat de Catalunya per equips, que es deia abans, ara es diu Lliga Catalana, i sempre amb dos, tres equips.
1: Teniu alguna època determinada que aquí a Esplugues feu algun tipus de competició per convidar els oients que estiguin atents a l'agenda?
2: El club ha tingut moltes fases. Ara estem en una fase de supervivència, ja fa temps. Vull dir, allò de som els que som i
1: ens... Sou pocs, som... ara.
2: Ara serem uns 25 jugadors, 25...
1: No està
2: jocis.
1: Malament, 25 jugadors.
2: Sí, però en una població que té...
1: 47.000 habitants.
2: Sembla una miqueta poc, no? Una miqueta pobra. El club ha tingut fases més... Bueno, un club amb una trajectòria de molts anys, doncs és normal, té fases més altes. En els anys 69-70, que és quan ho agafa Josep Solà, que és un president que va fer moltes coses, es van fer tornejos interescolars aquí a Esplugues, on hi participaven 10 col·legis d'Esplugues, tornejos infantils, juvenils, i va bé. Hi ha èpoques en què després la cosa baixa, després torna a pujar.
1: També hi ha una escola d'escacs a la Plana, vull dir que cadascú una miqueta cobreix l'espai que es queda a fer, no?
2: Exacte. Nosaltres ara funcionem, tot i que som entitat pròpia, funcionem més com una secció de l'Avens. De fet, si algú ens busca dintre de l'Avens, som el grup d'escacs.
1: La pàgina, sí. Si entreu a la pàgina, que és avencesplugues.cat, doncs busqueu a seccions, allà trobareu la secció dels escacs. Has dit que sou uns 25 jugadors, 25 socis. Uh-huh. S'ha de ser soci de l'Avens o només de la secció? Com funcioneu?
2: Sí, nosaltres demanem que tothom que vingui al club, doncs en un moment o altre es faci soci de l'Avens, perquè estem a dintre de l'Avens, perquè el local és seu, hem estat tota la vida i molt agraïts i tal, però per això li demanem a la gent que ve que es faci soci de l'Avens, simplement. I si està interessat a federar-se, a jugar, doncs aleshores treure's la llicència federativa per jugar a campionats, per jugar amb nosaltres al campionat per equips o jugar a tornejos individuals. Una llicència federativa sènior ara mateix està per 40 euros, més o menys. Un jubilat paga 25 i els nens solen pagar uns 13 euros anuals, vull dir, per estar federat i poder jugar a competicions.
1: Doncs, Eduard, hi ha moltes coses que podríem parlar dels escacs. Per exemple, el propi nom, d'on ve l'origen d'aquest nom dels... Perquè en castellà és ajedrez i en català és escacs. I jo crec que la paraula ve del llatí, d'escacus, escacsus, no?
2: Doncs, si vols que t'ho digui, veus com no sóc un expert mundial en la matèria, perquè no sabria dir-te. Suposo que ve de la forma del tauler escaquejat.
1: Buscant a internet, en una pàgina de sal,

0: d'escacs de, en aquella època del moment, un tal Ruy López de Segura, que és un monjo castellà. Es diu també que, per exemple, com a curiositat, que la dama dels escacs, la reina, es mou com es mou, que és la peça més potent del tauler d'escacs, perquè a València uns cortesans li van fer aquest homenatge a la reina Isabel la Catòlica, que abans la peça dels escacs, la dama només es movia tres quadres en totes direccions, i que en honor a ella, i en honor a que ella passejava pels seus regnes, per totes les regnes, del nord a sud i de l'est a oest, van fer que la dama dels escacs s'estengués en el tauler.
1: Bé, històricament, jo no sóc historiadora, però històricament podria, diguem-ne, no estar d'acord amb aquesta teoria, perquè hi ha hagut reines molt més importants que Isabel la Catòlica a nivell europeu, i només hauríem d'anar a parlar d'Eleonor d'Aquitània, per exemple. Per mi, un personatge molt més important que Isabel la Catòlica.
0: Però has de tenir en compte que els escacs van passar primer per Espanya, i aleshores doncs aquí van començar a posar normes que després algunes han quedat.
1: I si tenim en compte que el corredor del Mediterrani ha de passar per Madrid, el que passa per Castella, ja em puc creure tot el que em diguis.
0: Exacte.
1: Doncs, Eduard, la teva professió o la teva formació acadèmica com a doctor de història que ets, a part de portar-te a estudiar els escacs aquí a Esplugues...
0: Jo vaig fer la tesi doctoral totalment plan de hobby, eh? Vull dir, jo he estat treballant sempre a l'hospital, primer 2 de maig, ara estic en el Brogi, i a les estones lliures he fet la carrera i he fet la tesi doctoral, i jo em vaig doctorar amb una tesi que es diu Utilitat i obrerisme a la Catalunya del segle XIX, de 1868 a 1898, és a dir, pensament anarquista. No té res a veure amb els CACs, no té res a veure... Però, bueno, en aquell moment em va interessar el tema i vaig fer la tesi, està penjada a internet... La tesis en xarxa, que si no la vulgui mirar.
1: Interessant, eh? Perquè tot aquest tema anarquista, els cors d'en Clavé i tot això està molt relacionat amb la nostra història de Catalunya.
0: Els cors d'en Clavé surten en la
1: tesi. A la teva tesi.
0: Però ara m'ha servit molt perquè, com que el Club d'Escacs l'any 35 desapareix, i jo volia seguir fent la història, però clar, el que no volia era saltar del 35 al 47 o al 43, que comença algú a jugar, i al 47 que comença una altra vegada al Club d'Escacs, no? I dic, no, doncs què passa al 36 aquí? I al 37? I al 38? Hi ha una guerra civil. I aleshores, la meva formació i la meva dèria, la meva passió per la història, doncs m'ha portat a investigar la guerra civil a Esplugues, i ara els articles que estic fent ja des de fa ben bé un any i mig a la Crònica de la Vida d'Esplugues són sobre la Guerra Civil d'Esplugues, i m'estic aprofundint en el tema, m'apassiona, i m'estaré, crec que, diversos anys enviant articles bimensuals a la Crònica sobre la Guerra Civil. He anat a l'Arxiu d'Esplugues, estic anant a l'Arxiu Comarcal de Sant Feliu, estic a internet, i penso que, bueno, és una aportació que s'havia de fer, perquè s'ha parlat de la Guerra Civil aquí a Esplugues, però no s'ha aprofundit. Sí que hi ha articles molt interessants de la Roser Vilardell, s'han escrit coses, jo no vull deixar-me a ningú, el grup d'estudis...
1: Jordi Amigó, en Josep Maria Gelà, per exemple...
0: Sí, no vull deixar ningú, ni molt menys, Però crec que falta aprofundir-hi més, no? I que no sigui un capítol d'un llibre general sobre Esplugues, sinó parlar i aprofundir. I és el que intento fer en aquests articles. La forma de l'article em va molt bé, perquè un article bimensual em dona temps per anar estudiant, anar investigant i anar escrivint tot el que vaig investigant, i a més m'obliga a no deixar-ho i anar... La forma de l'article bimensual m'agrada per això, perquè és un repte fer un article cada dos mesos, que sembla molt de temps, però quan vols escriure sobre història i t'has de documentar i has de buscar, investigar i tal, és un

0: temps que em sembla que està correcte, un parell de pàgines i anar aprofundint i anar avançant en la història d'Esplugues. Intento aportar això. Quan comences a aprofundir en un tema, comences a trobar coses i que el tema se't va fent gran, gran, gran, gran. I el que he après després de fer una tesi doctoral és que primer ve un pas i després ve un altre pas i després un altre pas. Jo quan vaig començar a fer la tesi em pensava, dic, on m'he ficat? No? O sigui, on m'he ficat treballant? I perquè el tema es anava fent immens. Però bueno, no tenia pressa, jo no volia donar classes després a la universitat, sinó que ho feia per hobby. Vaig anar a Amsterdam a investigar, a l'Institut d'Història Social d'Amsterdam, a buscar informació. Bueno, doncs vaig anar quan vaig poder i vaig anar fent, i vaig trigar 10 anys en fer la tesi doctoral. Què trigaré en acabar la Guerra Civil, les plugues, cada dos mesos una entrega d'un parell de pàgines? No tinc ni idea, però com no tinc pressa i com que m'apassiona, espero que molt.
1: Doncs esperem que quan acabis tots aquests articles, o no, perquè si es fa molt llarg, et tornarem a convocar un altre dia, bueno, perquè exacte, vinguis, i dir-te com a detall o com a informació que en Joan Puiggròs també va fer la seva tesi doctoral amb 70 i pico d'anys ja, eh? Vull dir, en té 80 i escacs, doncs va trigar també bastant, eh? No hi ha pressa amb les tesis.
0: No. Jo la meva la vaig fer l'any 2007. La vaig, diguéssim, presentar l'any 2007 davant del jurat. I era perquè jo vaig fer història i com que m'agrada molt llegir, volia fer més coses. Se m'havia acabat la carrera. Dic, bueno, vaig a fer, no sé, filosofia, per exemple, no? I vaig voler fer filosofia, però em demanaven una nota massa alta, notes d'excel·lent i de matrícula d'honor, tampoc treballant, no són fàcils de treure. Aleshores vaig dir, bueno, doncs com que em demanen per filosofia una nota de tall molt, molt alta, dic, pues, saps què? Continuo i faig els cursos de doctorat i faig la tesi doctoral, i així va anar, i una cosa porta a l'altra i fins que vaig acabar.
1: Doncs la sort que hem tingut de que no hagis fet una altra carrera i que t'hagis fet aquest doctorat, perquè t'ha donat per seguir investigant en la història d'Esplugues a través dels escacs i ara a través de la Guerra Civil.
0: Potser sí, mira.
1: Doncs gràcies, Eduard Pagès, per estar avui amb nosaltres en representació del Club d'Escacs d'Esplugues i de l'Avent Centre Cultural. També gràcies a la Connie Antolinos, que ella és la presidenta del club, la primera dona presidenta del Club d'Escacs d'aquí d'Esplugues i de l'Avent Centre Cultural, per haver-nos aportat aquesta informació i també per oferir-nos aquests articles que fas a través de la crònica de la vida d'Esplugues. I des d'Esplugues FM, doncs convidem a tothom, o que jugueu als escacs, que vingueu a informar-vos, que si voleu fer-vos socis del Club d'Escacs d'aquí de l'Avenç, o si també us voleu fer socis de la crònica de la vida d'Esplugues, és una revista que cada dos mesos i mig aproximadament treu la seva revista.
0: Ara que ho dius, i ja que em dones l'oportunitat, gràcies a la ràdio per aquesta oportunitat, gràcies a l'Avenç perquè estem dintre de l'Avenç i sempre a totes les facilitats, ara Jordi Figueres, però abans també, i gràcies a la Crònica d'Esplugues, perquè jo crec que és una revista que és imprescindible en el poble. Crec que és la història d'Esplugues no s'entén sense una revista des de l'any 50 fins aquí, que ha anat explicant la vida social, la història, els esports, la política d'aquest poble, i que a mi em permet, doncs, lliurar-li aquests articles i fer la meva passió, que és escriure una miqueta.
1: I a més és una revista oberta a tothom, tu fas l'article, no hi ha filtre, diguem-ne, no hi ha censura, i mentre que no faltis el respecte directament a les persones, et publiquen aquell article.
0: Correcte.
1: Doncs des d'Esplugues FM, una abraçada molt forta a totes les persones que formeu part del Club d'Escacs d'Esplugues i l'Avent Centre Cultural, que ho feu possible, i també a totes les persones que formeu part de la crònica de la vida d'Esplugues, per explicar-nos la història dia a dia, una història viva i una història que no hem de perdre la memòria de la nostra història.
0: Exacte. Moltes gràcies a vosaltres.
1: A tu, una abraçada.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre. Allà us espero.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: A continuació, podreu escoltar el programa musical Cocodril Club amb l'Albert Malla, tot seguit a les 8.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa ara just 50 anys. 1976.
1: Recordes Cocodril?

qui es va dir Me gusta amar, arrasava les pistes de ball. Era Tina Charles. Però segurament el disc més important del 1976 va ser de Chicago. Encara no s'ho creuen ni ells, perquè s'apartava bastant de la seva línia habitual. Ha passat a la història. Si me dejas ahora, if you leave me now...

és música de cocodrils. Música per somiar desperts. Música per viure i per sobreviure.

Baby, please don't go. No, no em deixis ara. If you leave me now. La banda Chicago. Que primer es van dir Chicago Transit Authority. I el seu èxit més important, aquell 76. I Bilimina, un dels discos més importants d'un any on passaven en el món coses com aquestes. El 24 de març, cop d'estat militar a l'Argentina. El 9 de setembre, moria el líder xinès Mao Zedong. El 21 de setembre, l'opositor xilè Orlando Letelier era assassinat a la ciutat de Washington. El 2 de novembre, el demòcrata Jimmy Carter guanyava les eleccions als Estats Units. I els cocodrils triomfàvem amb aquest folk rock suau dels Bellamy Brothers.

0: Let Your Love Flow. Just let your love flow. Energia de la positiva amb els Bellamy Brothers. Passejant per el 1976.
1: Per no perdre la memòria, let your love.

0: El 12 de gener, el governador general del Sàhara abandona Villa Cisneros, posant fi a la presència espanyola en el territori. El 25 de gener, primer assaig d'eleccions municipals a Espanya. Esclar, no, ja estàvem acostumats i primer vam fer un assaig. El 3 de març, tres treballadors morien a Vitòria com a conseqüència dels enfrontaments entre un grup de vaguistes i la policia. El 5 d'abril, espectacular fuita de més de 30 presos de la presó de Segòvia. El 23 d'abril, s'editava el primer diari en llengua catalana després de la guerra.
1: La violència flor de piel.
0: L'avui. El 3 de maig, sortia al carrer El País. El 8 de maig, greus enfrontaments entre carlistes a Montejurra. El 9 de juny, aprovats els partits polítics a Espanya. El 3 de juliol, Adolfo Suárez jura el seu càrrec com a president del govern. El 4 d'agost es publica la llei d'amnistia. L'11 de setembre es convoca la primera diada autoritzada en 37 anys. Durant la celebració es canta per primer cop en un acte públic autoritzat als Segadors.
2: Tinguira libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad.
0: El 13 de desembre s'aprovava en referèndum un projecte de llei per la reforma política.
2: Libertad, libertad, tinguira libertad.
0: El 1976 naixien el Grec i el Teatre Lliure. El 22 de desembre, malgrat la seva famosa perruca, era detingut Santiago Carrillo, el líder del Partit Comunista. Una setmana després el van deixar en llibertat. I mentre els cocodrils vivíem intensament la transició política espanyola, aquestes eren les cançons que ocupaven els primers llocs en llistes espanyoles.

amor ya no se muere, de Gianni Vella. I una cançó escrita per José Luis Perales per Janet, que Carlos Saura va utilitzar a la banda sonora de Cria Cuervos, que va triomfar a mitja Europa, especialment a França. Per què?

gener de 1976. Lluís Llach fa un històric concert al Palau d'Esports de Montjuïc de Barcelona que donarà origen a una de les seves més famoses gravacions, l'àlbum Gener del 76, enregistrat en directe.

malgrat tot, la gallineta segueix tenint les mateixes... segueix tenint les mateixes idees que abans.

Lluís Llach, Palau d'Esport a Montjuïc, gener 1976. El 6 de febrer eren prohibits els anunciats recitals d'en Raimon a Madrid.

0: Em recordes, cocodril?
1: A esa muchacha que dio a morder su piel de manzana.
2: Piel de manzana. Aquesta és la cançó que donava títol a un dels longplays més oblidats d'en Joan Manuel Serrat, perquè va coincidir amb el seu exili. I durant tot aquest llarg temps, en Joan Manuel va estar prohibit, vetat als mitjans de comunicació espanyols. A principis dels anys 80 li preguntàvem a en Joan...
3: I parlant, Joan Manuel, de la felicitat i de la tristesa, potser el moment més trist que has passat al llarg d'aquests quasi 20 anys va ser quan l'exili.
4: Bé, ja no... L'exili més que la tristor és la impotència i la soledat barrejades. Jo penso que un sentiment de tristor l'he tingut davant de la impotència, amb la impotència davant de la mort d'algú que un estima, de vegades d'algú que un no coneix. Però a l'exili el més fort és això, és la soledat, la distància, i això, aquest trobar-te, tenir que fer autèntics esforços per no perdre el tren del que està passant a casa teva.
3: Va ser molt dur, va ser molt llarg.
4: Sempre és dur. No, jo vaig estar escassament un any, i per mi, clar, és un temps infinit, tan infinit com que quan a mi em pregunten com podria separar la meva trajectòria artística amb èpoques, jo això sóc incapaç de fer-ho. Si em demanessin com separaria la meva vida amb èpoques en aquest moment, un trencant fortíssim, brutal i absolutament absurd i injust sempre és el de l'exili.

0: conversando con la noche y con el viento.
1: Conversando con la noche y con el viento.
0: Ah, tant de bo t'hi trobis a gust amb nosaltres aquí al Club, passejant avui per el 1976. Festival d'Eurovisió. Espanya novament queda de les últimes en el lloc número 16 amb el cantant Braulio i la cançó Sobren les palabras.
2: A veces hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor.
0: Guanya Anglaterra amb el grup Brotherhood of Men i Save Your Kisses for Me. So it hurts.

0: Això és Cocodril Club.
1: Guarda els teus petons per mi. Aquell 76, el festival de Benidorm va donar el primer premi a Diango i la cançó Si yo fuera él.

0: su canción.
1: El 16 d'agost, la cantautora Cecilia Evangelina Sobredo moria en un accident de trànsit. Aquest va ser el seu últim single publicat poques setmanes abans. Tu i jo. Si tengo el cuerpo...

en el record dels cocodrils de Catalunya. Premis Grammy, disc de l'any 1976, George Benson, This Masquerade.

0: Hasta luego, cocodrilo.
1: En el cinema del 76 destacava Rocky amb una banda sonora que es va fer molt popular. També es va estrenar un remake de King Kong. I gran èxit també de Todos los hombres del presidente i de Ha nacido una estrella. Una història explicada moltes vegades, en aquesta ocasió va ser Òscar a la millor cançó per Evergreen, interpretada per la mateixa protagonista de la pel·li, Barbara Streisand, que feia parella amb el cantautor i també actor Chris Christopherson.

I una curiositat en llistes britàniques, pràcticament desconeguts a Amèrica, els Bay City Rollers, adolescents escocesos, febre de fans i una cançó, només és una nit de dissabte.

Aquí i a mig món, el 1976 va ser un dels millors per al bon amic Elton John, que al costat de Kiki Dee va triomfar amb aquesta cançó, que es va dir No me des corazones.

Tocom Breaking My Heart. I una coseta molt maca que potser se't va escapar, però que aquell 76 va ser Grammy, el grup revelació de l'any. Quatre nois blancs amb tocs country, una gran sorpresa, amb bones harmonies. Els Starland, Booker Bunny, Afternoon Delight.

I un altre número important als Estats Units. El vell amic Bob Dylan i Hurricane, dedicat a un boxejador, Robin Carter, empresonat injustament per un homicidi que no havia comès.

i els Earth, Wind and Fire, la bona energia de la terra, el vent i el foc, van ser els reis, el grup més complet, el millor show en directe, les millors harmonies vocals, tocaven matisos del rock, un bon soul, incloïen trompetes, eren boníssims, omplien absolutament tot amb el seu so. Sens dubte, van ser una de les millors bandes de tots els temps.

i la història curiosa d'aquell pardillo que vivia al costat d'Alice. Te'n recordes? Èxit del grup Smokey, amb la veu de Chris Norman, Living Next Door to Alice, Viviendo al lado de Alicia. Segons sembla, el veí estava absolutament enamorat d'ella des de sempre, però era tan tímid, tan paradet el noi, que mai es va atrevir a declarar el seu amor. Fins que un bon dia es va quedar ben bocabadat quan per la finestra va veure que un altre paio venia a buscar l'Alicia amb una limusina i se l'emportava. Per burro!

0: El 12 de gener d'aquell 76 moria l'autora britànica Agatha Christie. El 17 de març moria a Roma el cineasta Luchino Visconti. El 21 de maig es casaven Rocío Jurado i Pedro Carrasco. I en esports, en futbol, res, aquell any la Copa se la van dur l'Atlètic de Madrid i la Lliga, el Real Madrid. Musicalment, molt bo, Boston. I el primer de la Steve Miller Band i també de la Elo. I els Manhattan Transfer. I seguien els Stones, i Paul Simon i Rod Stewart. I a les discos, Donna Summer es convertia en la reina de les pistes. I Bonnie M, que començaven. 1976 va ser un any especialment intens. Segons senyalava la propaganda oficial encara controlada per els poders de la dictadura i expressada obertament en mitjans de comunicació com el Alcázar, tras la muerte de Franco, los españoles se habían vuelto golfos, vagos, mujeriegos y descarados.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Ei, estàs a la radio? Gràcies per estar en connexió. Algú va dir, a veure si t'agrada aquesta, que la vida és com les tecles d'un piano. Les blanques són els moments feliços. Les negres, els moments difícils. Ah, però juntes toquen la millor melodia. La vida. Però també algú va dir fa molt i molt de temps que la vida sense música seria un error. Aquí en tenim i en quantitat. I des que es va posar en marxa el programa, aquell llunyà octubre de 1993, hem procurat sempre punxar les versions originals de les cançons, és a dir, les que vosaltres recordeu perquè són les que en el seu moment es van comercialitzar, no? Però, en general, hem escoltat pocs directes. Per això aquesta hora que estem estrenant ara de Cocodril serà especial perquè serà només de directes. I comencem molt bé. Mark Knopfler, el gran guitarrista, el líder de Dire Straits, va fer una gira amb Emmy Lou Harris, per la que sempre hem tingut una debilitat des dels anys 70 que la vam descobrir. Vam fer una gira junts que el 2006 va acabar a Barcelona i, malauradament, el Palau Sant Jordi només va tenir 4.500 assistents. Llàstima, bueno, van tenir que fer uns arranjaments al Palau Sant Jordi perquè no es veiés buit, perquè sabeu que hi caben gairebé 20.000 persones. Bueno, una llàstima, però tenim la gravació d'aquest tema fantàstic. If This Goodbye. Mark Knopfler i Emmylou Harris. Junts i en viu.

realment Mark Knopfler aconsegueix que la guitarra parli. If this is goodbye, si això és un adeu. De la gira All the Road Running, tot el camí corrents que van fer Mark Knopfler i Emmylou Harris. I que van acabar a Barcelona el 2006. Una hora de directes al Coco. Concerts irrepetibles, amb la força del caliu del públic. Versions diferents de les comercialitzades en disc que sempre hem posat des dels inicis d'aquest programa. I ara, una ocasió ben especial, un concert on ens hagués agradat especialment ser-hi, un concert de Bob Dylan amb els seus amics Neil Young, Tom Petty, Eric Clapton, George Harrison, Roger McGinn. L'ocasió ho mereixia, eren els 30 anys, l'aniversari dels 30 anys de la carrera de Bob Dylan. Es va celebrar al Madison Square Garden de New York el 1992 i junts, per exemple, van fer aquest My Bike Page.

Quina colla, eh? Quin luxe. Suposo que has anat reconeixent les diferents veus. Era el festival dels 30 anys de Bob Dylan. L'aniversari de la seva carrera el 1992 al Madison Square Garden de New York, i amb ell, doncs, amics seus com Neil Young, com Tom Petty, com Eric Clapton, com Roger McGuinn, com George Harrison. I parlant de George Harrison, el 2002 es va fer un concert d'homenatge. Recordem que George ens deixava a causa d'un tumor al pulmó el 29 de novembre de 2001. Bé, doncs, al cap d'un any es va fer un concert d'homenatge al Royal Albert Hall de Londres, on hi van participar Ringo Starr, Paul McCartney, els dos Beatles supervivents, Tom Petty, Billy Preston, que per molts està considerat el cinquè Beatle, i el sisè Rolling Stone, perquè va ser pràcticament l'únic intèrpret que va tocar amb les dues bandes aparentment o supostament rivals, no? Per cert, que en aquest concert d'homenatge a George Harrison, els arranjaments de les versions que es van fer de les seves cançons van ser responsabilitat d'Eric Clapton, però això sí, els va supervisar la seva vídua, Olivia, i també el seu fill Danny, que físicament s'assembla molt al seu pare, no? Per exemple, Jeff Lynne de la ELO va fer Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm pau, dóna'm amor. Una cançó que George Harrison va publicar a finals de 1973.

0: Jeff Lynne de l'Electric Light Orchestra versionant el tema de George Harrison, Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm amor, dóna'm pau a la terra. Ho van fer el 2002 al Royal Albert Hall de Londres com homenatge a George Harrison, que havia marxat a l'altra dimensió l'any anterior. També hi eren Ringo Starr, Paul McCartney, Tom Petty, Billy Preston. Els arranjaments d'aquestes versions van ser d'Eric Clapton, però supervisats per la vídua de George Harrison, Olivia, i per el seu fill, Danny. Hora de directes al cocodril. Torn per al gran Elton John. El recuperem a Austràlia el 25 de març de 1984. Dos anys més tard, el 86, Elton va tornar a Austràlia i d'aquell concert es va publicar un doble àlbum en directe. Llàstima que aquell dia Elton no estava gens bé de veu. Crec recordar que al poc temps l'operaven d'uns nòduls vocals, però bueno, va quedar enregistrat. Però nosaltres escoltem el de dos anys enrere, el del 84, que ell estava molt bé de veu.
1: Thank you very much.
0: Quina escollir d'aquell concert, d'aquella ocasió? Doncs, per exemple, Daniel. Original també del 1973.

Elton John. En concert a Austràlia el 25 de març de 1984. Aquest concert no es va comercialitzar. Sí, com abans et comentava, es va treure en un doble àlbum, el que va fer dos anys més tard també a Austràlia, però en un dia que ell no estava gens bé de veu. Són directes, una hora especial del teu Cocodril Club, el programa que pots escoltar en diferents dies i horaris, a través de més de 100 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Però si no et vols perdre res, si t'has dormit, si t'has despistat, recorda que pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, en el teu passeig. Els trobaràs instal·lats a la plataforma iVox.com. També estan a Spotify i a Google Podcast. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Està ple de bons records musicals i de tota mena. Som més de 20.000, però hi faltes tu. Agrega-t'hi i digues la teva. Bueno, aquí no ens estem de res, en aquest especial directe. És com si estiguéssim per uns moments a tots aquests concerts realment irrepetibles. Ara, un concert de Queen a Montreal, el 1981, interpretant Another One Bites the Dust, que aquí es va dir Que otro muerda el polvo. Una cançó que, per cert, la va escriure el baixista de Queen, John Deacon, i la banda va pensar que era una mala cançó. No l'anaven a gravar, però la va escoltar Michael Jackson i els hi va dir, si això és boníssim. Fins i tot Michael Jackson es va oferir a gravar-la amb ells. Bueno, finalment ho van fer sense Michael Jackson, però va ser un gran èxit.

0: Freddie Mercury en plena facultats. En directe a Montreal 1981. Realment potent. Another one beats the dust. Que otro muerde el polvo. Has connectat amb el Coco i amb una hora especial directes.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Si et vols posar en contacte amb el programa, pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I ara, Batiato. Batiato en directe a Barcelona, a l'antic Celeste, però no el del carrer Argenteria o Plateria, sinó ja el del Poble Nou, al carrer Almogàvers. El 1988, quan feia poquet que el seu últim single era aquest, Y te vengo a buscar. Quan ell cantava Este siglo ya se está acabando. I fixeu-vos els anys que portem del nou segle ja, no?

0: Per sort hi vam estar i molt a prop d'ell. En aquella ocasió, el 1988, al Celeste de Barcelona, Batiato, amb el que aleshores era el seu últim single, I te vengo a buscar. Hora especial del Coco, dedicat només a directes. Aplaudiments, sisplau. Algú va dir: existeixen ulls en els que es troba el significat de la vida.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Especial directes. Mira, mira. O millor dit, escolta.

0: Losing My Religion, el gran clàssic de Rem, Perdent la meva religió. En directe, al 1999, a Anglaterra, al festival de Glastonbury. Especial directes en aquesta hora del Cocodril Club. I ara... Estadi Olímpic de Montreal. 1980. Així començava el concert dels grandiosos Emerson, Lake and Palmer.
1: Ladies and gentlemen, Emerson, Lake and Palmer.

el 1980, Emerson, Lake and Palmer, amb aquest tema original de Henry Mancini, el Peter Gunn. El concert continuava amb aquesta altra peça. També molt bona. Són directes al Coco. Una miqueta prou de Duran Duran. Saltant fins l'any 2000 al Festival Viña del Mar, a Xile. Duran Duran, la banda liderada per el carismàtic Simon Le Bon. An ordinary world.

Sí, és realment molt maca. Ordinary World, aquest món ordinari dels Duran Duran. Sona diferent en directe l'any 2000 al Festival Viña del Mar a Xile. Especial Coco de directes. Ara tornem al 1988 i tornem al Royal Albert Hall de Londres per escoltar la versió que va fer en aquella ocasió Umberto Tozzi del seu...

Umberto Tozzi, el 1988 al Royal Albert Hall de Londres. I ara, la reina del pop, Madonna, en directe a Buenos Aires al 2008, i una versió molt especial, molt diferent, de la Isla Bonita de 1986. Especial directes del teu Cocodril Club.

0: Ha estat una hora realment especial del teu Cocodril Club. Especial directes amb alguns dels millors de tota la història. Perquè els hem sentit tocar i cantar en directe en ocasions irrepetibles. Acabarem aquest especial amb un directe que només té el teu amic el Coco. Perquè vam ser els únics en el seu moment que vam tenir permís per poder punxar so directe de taula de mescles i poder gravar el primer i únic concert a Espanya d'uns històrics, d'un grup fantàstic, dels Amèrica. Va ser a la sala Luz de Gas de Barcelona el 23 de setembre de 1996. Concert presentat i recomanat per aquest programa que escoltes, Cocodril Club. Us deixem amb Amèrica i, com sempre, demanant-vos un últim favor. Procureu ser feliços, cocodrils!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: El passat divendres 20 d'octubre del 2023 vàrem assistir a la inauguració de l'exposició de 20 anys de Vall de Diables d'Esplugues. I avui el que volem fer, doncs, en el nostre espai d'entrevistes és parlar amb representants de Vall de Diables i tenim amb nosaltres el Pau Vinyoles i l'Isaac Alonso. Molt bon dia a tots dos.
2: Hola, bon dia.
1: Doncs l'entrevista és perquè m'expliqueu aquests 20 anys de història i que comencem una miqueta, doncs, això, si fa 20 anys fem marxa enrere. Com es va fundar Vall de Diables?
3: Bé, el Vall de Diables neix el 2003, fruit d'un grup de joves, i no tan joves també, que estàvem dins de la cultura popular, del món associatiu i del món del foc. Molts veníem de Boc de Viterna, o érem membres de Boc de Viterna, i, bueno, amb aquella aleshores, la inquietud de saber d'on venia el tema del foc, ja que en formàvem part d'una entitat, doncs, bueno, ens van curiosir, no?, i vam començar a voltar per arreu de Catalunya buscant els orígens dels diables i vam trobar que hi havia encara colles que existien fent servir un model històric, no? Un model centenari. Sobretot a la banda del Penedès, Camp de Tarragona, vam estar veient i observant durant molts anys com funcionaven, com eren, i fins que vam decidir que havíem de muntar algú així a Esplugues.
1: Fas referència a 100 anys, però de fet ja hi ha referències originals de Vall de Diables en teatres medievals, de fet.
2: Sí, bueno, les primeres referències jo crec que ve del Corpus, de la celebració del Corpus, que és el primer lloc on crec que s'ha estudiat que apareix el Vall de Diables tal com l'entenem ara. Això estem parlant potser de fa 400 anys o com a mínim. Sí. I clar, les celebracions del Corpus, el que es feia és, bueno, és l'origen dels nostres seguicis i les nostres cercaviles. Al final la gent s'ajuntava per confraries o per gremis, no? I cada gremi, doncs, representava uns dels quadres de la vida de Jesús, no? Era la gran celebració del cos de Jesucrist. I en alguns llocs, doncs, està recollit que el gremi dels boters, doncs, representava la lluita entre el bé i el mal, l'infern contra el cel, que al final sempre acaba de la mateixa manera, que guanya el cel, i això estava representat, doncs, amb el Lucifer i la diablesa, no?, amb tots els seus diables que pugen a la terra i volen acabar amb la terra, i llavors ve l'arcàngel Sant Miquel i atura, no?, tal desastre, i al final els diables, doncs, tornen a l'infern. Al final la representació del Vall de Diables és aquesta història, i això prové del Corpus. I la representació, això es feia al carrer el dia de Corpus, i amb una representació parlada, no?, que després, si vols, entrem més en detall, no?, del que és el Vall Parlat i les figures, no? Aquestes.
3: Bueno, la forma de com vam començar va ser així, o sigui, tampoc no hi ha més a explicar, vull dir, al final, després de bastants anys d'estudiar aquest model, vam considerar, doncs, que podíem muntar Esplugues amb tot el que això implicava, o sigui, estàvem fora d'un marc tradicional o històric, que és el Baix Llobregat. Clar, aquí tots els Valls de Diables provenen del Penedès, del Camp de Tarragona, del Garraf, i, bueno, i l'excepció de Cervera, no?, que és una excepció dintre de Catalunya, no? I finalment, pues, el 2003 vam crear la colla d'aquella manera com vam poder, i a dia d'avui, pues,
2: la idea també de que fos intergeneracional, no?
3: Sí, bueno, clar, la forma de que volíem que tingués, o sigui, la forma que volíem que tingués aquesta entitat era així, una mica bueno, que aglutinés a diferents persones, no només que fossin joves, sinó també d'altres edats i d'altres cultures i d'altres gèneres, òbviament. Vale? I aleshores, pues, era un dels requisits, diguéssim, per construir aquesta colla.
1: Actualment, quantes persones formeu part del Vall de Diables? I després, si un cas, parlarem dels infantils.
2: Es fa difícil de dir, perquè, bueno, jo sempre diem que som una quarantena de diables en actiu cremant, no? El dia més important, el dia de la festa major, no? Potser ens podem reunir 40 diables, però després també tenim la secció infantil, que en són 30 o 40 més tots els pares, mares, és a dir que, bueno, depèn, si em dius quanta gent sou al correfoc, uns 40. Quanta gent ha passat per diables, potser estem parlant de 150 persones o més.
1: Perquè aquí a Esplugues, on actueu, per dir-ho així d'una manera externa. Les vostres actuacions, quines són?
2: Nosaltres sortim bàsicament a Sant Joan, la Revetlla de Sant Joan, després per Santa Magdalena i per Sant Mateu. O sigui, la Festa Major de Santa Magdalena i la Festa Major de Sant Mateu. A Santa Magdalena participem del dia més important, que és el 22 de juliol, que és el dia de la patrona, el dia de Santa Magdalena, amb el seguici. Aquest és un dia molt important per nosaltres perquè fem el seguici i després a la sortida de les ofrenes de l'església és quan té lloc la representació del ball parlat amb els versots i després la culminació seria la carretillada. I després per Sant Mateu, així com resumint, i per Sant Mateu, bueno, després de Santa Magdalena també sortim a la processó del ferro, sortim al seguici de diumenge, i per Sant Mateu doncs participem del seguici de pregó amb el toc d'inici. Participem també de la cercavila infantil, els diables infantils, on aquí és on ells fan el seu ball parlat i els seus versots. Sortim a la cercavila festiva, fem el nostre correfoc, que és l'acte més gros que organitzem, el correfoc de Festa Major per Sant Mateu, i després també sortim doncs, al seguici de diumenge, de Sant Mateu, i això serien com les nostres sortides, a part d'altres sortides que puguem fer altres poblacions o altres festes.
1: Jo ara us esmentaré una cosa, que és la que has començat, que és la Revetlla de Sant Joan. Veient doncs, la vostra cremada i el vostre ball, al meu costat hi havia una persona que em diu crec que no hi ha cap poble de Catalunya que pugui dir que té un inici de foguera de Sant Joan com el que tenim a Esplugues. Suposo que hi haurà altres pobles de Catalunya que ho tenen també molt maco, però aquesta conjunció del foc amb la foguera i el ball de diables, teniu referència que es faci en algun altre lloc?
3: Sí que es fan a molts llocs de lluïments que ens tinguin la foguera.
1: Sí
3: que és veritat que l'espai ha quedat molt xulo al final, perquè al final molta gent el que fa és... Molts pobles, per exemple, de costa van a la mateixa platja, no? Com és potser Torredembarra. Però clar, aquí estem al centre i estem fent la foguera enmig d'una plaça, la plaça Roja.
1: I en una ciutat.
3: I en una ciutat, exacte. I el fet d'envoltar la foguera a tots els diables doncs li dona bastanta espectacularitat. Ens agradaria donar-li més per una qüestió de pirotècnia, no? Que ens agradaria donar-li més intensitat de pirotècnia, però bueno, això al final és una qüestió de diners, no? I això ja no depèn de nosaltres, diguem-ho així.
1: Val.
2: I
1: de seguretat crec que... no? Estar en una ciutat de seguretat també, poder... Sí, massa
2: bueno,
1: foc.
2: Però això...
1: No,
2: això... No? Nosaltres ja ho tenim tot molt en compte.
1: No, ja, i molt controlat, això.
3: Sí, sí.
1: Doncs la meva ignorància ha fet que no sabia jo que poder hi havia en altres pobles que hi havia aquesta unió
3: potser de foc. Potser la forma que ho fem no... Jo no... Potser sí que és veritat que no en tinc constància, però sí que hi ha moltes... Hi ha altres colles que sí que obren...
2: Però jo crec que
3: això que
2: has dit, no sé si la persona aquesta era d'Esplugues o no, però jo crec que és una bona senyal, perquè això vol dir que s'estan transmetent, no?, aquells elements identitaris propis de, no?, de la nostra cultura popular, i que algú d'Esplugues digui és la millor foguera del país, sense conèixer l'altre, no? Doncs diu molt de l'orgull aquest una mica esplugui. Exacte. I crec que això és amb això ja estic content.
1: Expliqueu-nos els versots, en què consisteixen.
3: Bé, els versots són quartetes satíriques que parlen de l'actualitat, normalment és de política o de coses del poble, vale? És, com deia el Pau, es reciten el dia 22 de juliol, que és per Santa Magdalena, i estan dintre del marc del ball parlat. El ball parlat, diguéssim, que és la representació d'entre el bé i el mal, i dintre d'aquesta obra teatral s'introdueixen els versots, vale? Vindrien a ser com els set pecats capitals. Hi ha colles que ho fan servir així, nosaltres no tenim els set pecats capitals, però els introduïm dintre d'aquest ball parlat, vale?
2: Sí, hi ha una part fixa, que és el ball parlat, que sempre és igual, una part que és cada any diferent, perquè són els versots, no? Això.
3: Exacte, sí, sí.
2: I després torna a haver el final, no? Com la cueta final de la representació, que torna a ser fixa, que és sempre igual.
3: Exacte, els versots entren entremig del ball parlat, diguem-ho així.
1: Aquesta...
3: Comença un diàleg entre Llucifer i Diablesa, l'Àngel, s'introdueixen els versots i finalment l'Àngel venç els diables perquè ho atura d'una manera tot el desgavell que estem fent, no?
1: Sense voler comparar, però podríem visualment una mica identificar-ho, aquesta crítica satírica, crítica política, amb el que són les xirigotes?
3: Sí, tranquil·lament. Les xirigotes, bueno, són cantades, no? Però...
2: són formes de sàtira, no?
3: Sí, al final... Sí, són com Dames i Vells o com altres balls parlats que no només poden ser de diables, no? Els pastorets també fan algú... O sigui, pastorets no de, de Nadal, eh? Els pastorets, el ball de pastorets, que també fan aquest tipus de versots.
2: Sí, els balls de gitanes també.
3: O balls de gitanes també, sí, exacte.
1: I es permet, per tal, que el que es diu en aquests versots queda allà.
2: Exacte.
1: Eh?
3: Bueno, és la gràcia de poder ser els dolents de la pel·lícula, que podem dir el que vulguem, no? De fet, per això es deixava fer, no? Abans, que abans hi havia molta més... bueno, era més difícil dir les coses tal com es volia, però el fet de ser diable i el ser el mal, doncs tenies aquesta llibertat, no? I nosaltres, doncs...
2: I el fet de dir un vers, també, no? T'estàs cagant en tot, però ho estàs fent amb una quarteta rimada, no? A BBA, doncs queda molt bonic.
1: Si ho fas bonic, es pot permetre.
2: És una bona cagada, però bonica. I si ho fas a sobre, amb elegància, doncs ja et guanyes el públic, i la persona que estàs criticant doncs també ho ha d'entendre. A nosaltres al principi ens va costar bastant els primers anys que la gent entengués que eren els versots, que entengués que podien ofendre i que t'havies de menjar amb patates.
1: I que si et pica, doncs ho sentim molt.
3: Exacte. Sí, sí, al principi va ser durillo, perquè va haver-hi molta crítica, no només per part de les institucions, sinó també per part d'entitats, per part de que allò desvirtuava la festa, no? Al contrari, o sigui, allò forma part de la festa. I a dia d'avui crec que són bastant esperats.
2: Hi ha pobles, per no dir la majoria, ho fan de cara al balcó de l'Ajuntament, amb tota la plana política allà present, aguantant, a més aguantant amb el sol segurament, perquè són les 12 del migdia, i els diables els hi reciten els versots i els hi parlen de tu a tu, en vers, això sí.
1: Heu tingut algun problema d'orillo amb aquests anys?
3: No.
1: No.
2: Bueno, alguna enganxada amb alguna persona en concret, o amb alguna colla que potser s'ha enfadat una mica i després, doncs, s'ha entès, o el temps ho ha acabat curant, jo
3: crec. A nivell sèrio, no. O sigui, a nivell legal, diguéssim, com altres colles sí que n'han tingut, de problemes, bueno, problemes judicials, per persones o per part d'alguns polítics han tingut problemes. Aquí a Esplugues no n'hem tingut.
1: D'acord.
2: El tema és que nosaltres, bueno, respondríem com a colla si algú tingués algun problema, però també s'ha de saber que els nostres versots són una mica diferents d'alguns altres pobles, que nosaltres fem... Ningú sap, cap diable sap què dirà el diable que sortirà a recitar el versot. No sap ni el tema, ni què dirà, ni com ho farà. Ho hem volgut mantenir així en secret, perquè a nosaltres també ens dona aquest joc i aquesta... Hòstia, aviam què passarà, no?, a la plaça, i aviam quin en dirà aquest. I de vegades, doncs, mira, hi ha diables que apreten la rosca una mica i, bueno, és el que hi ha, s'ha d'entendre.
1: Doncs va, anem a recordar dies gloriosos que us vinguin a la memòria d'algun any que recordeu que tots aquests versots han sigut apoteòsics. Alguna persona destacada fent versots que fos molt destra, molt habilitosa?
3: No sé,
2: mira, el Joan Pastor, per exemple. El Joan Pastor era sempre el que sortia primer, que trencar el gel en aquests moments costa, no? I ell deia, jo surto primer, i sempre els feia d'una manera, no? Més pausats, no? Amb un rerefons, amb... Bueno, te l'havies de llegir dues vegades de després per entendre'l, però sí. I, no sé, hi ha borrades. Un any vam robar el Quim.
1: Sí, jo hi era.
2: Sí.
3: Exacte, sí, va ser una atrapallada, però...
1: Ho vam celebrar, vam aplaudir, ens va agradar molt que vingués el Quim als versots, però va haver-hi gent...
2: Sí.
1: Que es va enfadar perquè bueno, veu robar el Quim.
2: S'entén.
1: Sí.
2: No sé, una vegada quan l'Adri estava a Brussel·les, va fer un versot des de Brussel·les, ara fa, no sé, 3 anys o així, van els castellers, sense saber-ho, van pujar a l'escenari, van ir a rompre els versots i en van fer un ells, que se l'havien preparat, i la veritat és que va estar molt bé, no?
3: Sí, sí.
2: I els van fotre canya a sac els diables i nosaltres no podíem dir res, perquè, oi que són secrets, no?
1: Clar, i són versots.
3: Exacte, sí, sí.
1: Per criticar-ho.
3: Això no vol dir que ara tothom vulgui pujar.
1: Mira, versots per criticar-ho tot.
3: Exacte, sí.
2: Després versots molt, no sé, molt elegants, és que hem parlat de tot. Molt elegants, després versots molts contra l'alcaldessa s'han fet, contra el mossèn, ara no recordo. Però...
3: Sí, al final els versots poden ser tant de crítica com també de diversió, eh? Vull dir que al final a vegades no tenen un sentit de crítica.
2: Sí. I de vegades cadascú una mica té el seu registre, sí. No? El que sempre va buscar de fer riure, el que parla sempre de les entitats. Després hi ha algú que per exemple fa uns versots formalment allò impecables i no? Hi ha un rerefons que t'hi cagues, que sembla més que un versó d'un poema, no? Però també hi té cabuda. No sé, hi ha estils.
4: Ja ho veieu, Espluguin, ja està obert el nou mercat. En paradistes o sense, el Lidl ha triomfat. Després de 15 anys d'espera, de mercat provisional, els arriba als paradistes al seu judici final. La Pilar us ha condemnat per no tocar les arpes, ha trobat un aliat amb múltiples demandes. Posi'm la planta baixa, diuen aquests del Lidl. El mercat que vagi a dalt, que jo vull estar in the middle. Quina oportunitat, diuen alguns paradistes. Dalt està ben il·luminat i no parlem de les vistes. Però què dius, t'has tornat boig? Escales amunt i avall. I les iaies amb el carro, això serà un daltabal. Les opinions són diverses, el punt de vista varia. Però si anéssiu tots a una, otro gallo cantaria.
1: Doncs bé, hem recuperat aquests versots que hem trobat a YouTube. Són uns versots del 2022. A més de totes aquestes activitats que has dit, la carretillada, participació del Ferro, Festes Majors, Santa Magdalena i Sant Mateu, també organitzeu el Quinto, un cop l'any.
2: Sí, això va començar el 2009, em sembla, vam fer el primer
3: 2009,
2: Quinto,
3: sí.
2: Perquè volíem renovar els vestits de Diables i era una pasta, i no teníem calés i vam dir, hòstia, hem de fer alguna activitat. I vam descobrir aquell any, em sembla, o feia 3 o 4 anys, havíem descobert els quintos de la zona del Vallès, i vam dir, hòstia, això ho podríem portar a Esplugues també. Nosaltres anem rempinyant tradicions, ens anem apropiant de... Bueno, però ho vam fer amb el seu permís, eh? I de fet van venir ells a ensenyar-nos com es feia, la gent de Sant Quirze. I sí, el primer quinto va ser per treure diners i poder fer els vestits, comprar la tela i aquestes coses. Ens va bé perquè això... Fem festa, a més sempre és el mateix dia, el dia de Sant Esteve, que la gent ja ho espera, que ja estàs fart de, no, d'estar amb la família i surts i fas un gin tònic i unes partides i ja està, no sé.
3: El Ball de Diables el vam crear amb molta intenció i amb tots els detalls possibles per no trencar la forma d'un model històric, no? Quan ens vam crear, el Ball de Diables no tenia la figura de l'Àngel. Vale? I de fet dubtàvem que havies de tindre. Per què? Perquè no teníem un text de ball parlat o d'autosacramental històric ni tret de cap arxiu. Llavors, per això li vam voler ficar Colla de Diables i no Ball de Diables. Què vol dir? La diferència és que el Ball de Diables té el ball parlat o amb la seva representació de les seves figures, no? Que són el Lucifer, la Diablesa i l'Àngel i els Borrons, i la Colla pues, no ho tindria això, no? I no tindria aquest text de ball parlat on hi ha la representació entre el bé i el mal. I els primers anys doncs, va ser així, i per això vam posar-li Colla, pel respecte, simplement. Després vam introduir l'Àngel, perquè al final hi ha gent de mateixes colles centenàries ens van dir què estàvem fent. Si al final teníem Lucifer, teníem Diablesa, i pues, fiquem-hi l'Àngel i digueu-vos Ball de Diables. I va ser una mica així, per la prudència, però molt conscients.
2: Des del coneixement, sí, que pot semblar que sigui, ai, mira, es van equivocar, no? Quin error, no, i no, és al revés, no? És des del coneixement, no ho fem. Sí, això està bé.
1: Quants
2: després, el que deia l'Isaac, una mica de tots aquests elements, no, que inspiren o que defineixen un ball de diables, doncs, per exemple, la roba és una roba de sac, no? Però el nostre model és el panadesenc, llavors això vol dir que és pintada, no és cosida, no? Hi ha el model del priorat que sí que és cosida. No? Doncs sí, això ho has de saber-ho, ho has d'haver estudiat, o ho has d'haver vist, no? Ho has d'haver descobert. Doncs després elements com, no sé, la pamela, no? de la Diablesa, o els septrots, la massa, la massa que sigui en forma de bota, per exemple, això és molt típic, no? Era el gremi dels boters el que s'encarregava de fer aquest ball de diables, doncs algunes, les masses històriques, moltes, no totes, però moltes tenen aquesta forma de bota, els tabals que siguin de pell i de corda, o sigui, tabals de fusta, de pell, no?, que hi ha moltes colles de diables que surten amb tabals més d'una batucada tipus brasilera, no? Nosaltres hem optat per aquest element més tradicional, el fet d'anar amb espardenyes, amb mitjons, no? Tots aquests elements són els que
3: marquen la diferència.
2: Els que marquen si ets un ball de diables o no. I nosaltres, tot i no ser històrics, estem respectant tot el... Tenim una anècdota, per exemple, vam anar a Vilafranca, que sí que és un dels llocs històrics de Vall de Diables, ens van convidar en un lloc molt important i vam anar amb molt orgull, i a mitja cercavila se'ns acosta un, però vosaltres de quin any sou? Nosaltres del 2003, no? I va dir, hòstia, doncs ho feu molt bé, no? Que estàvem actuant al costat de colles centenàries. Això vol dir que allà ens vam posar contents, perquè això vol dir que, hòstia, que hem respectat els elements i que se'ns té en consideració, no? I això és una de les gràcies del nostre Vall de Diables.
1: Doncs molt bé, estic aprenent molt amb vosaltres. Per tant, us reconeixeu, no?, d'unes colles amb una altra, si respecten tota una sèrie de coses?
3: Sí, sí, clarament. Vull dir, jo crec que el Pau ha explicat totes les coses a seguir, diguéssim, per ser un ball de diables. N'hi ha més, segurament, i podríem entrar més en detall, però no cal, crec. Però sí, es poden diferenciar clarament. I són elements tan fàcils com només el calçat o la música, no? La percussió és una cosa bastant típica aquí a Barcelona, al Baix Llobregat, que hi hagin grups de batucades, acompanyen diables, en quant el que seria el model històric el que fa és són tocs militaritzats, diguéssim, una mica un toc militar i senzills, i evidentment amb tabals que siguin de pell, de fusta i de corda. Sí, sí.
1: Tots els elements que heu parlat han de ser, primer has dit, naturals, respecteu els productes naturals, els mitjons suposo que han de ser de cotó, perquè, clar, treballar a sota del foc és molt perillós, els vestits són inífugs, tenen algun tractament inífug?
2: Bueno, és la tela aquesta que costa molt de que es cremi.
3: Sí, és tela d'arpillera,
2: no?
3: Prensada, diguéssim, que estava... No li deixen oxigen entremig, és molt cara també, s'ha de dir, i és una forma de que no, que al no haver-hi oxigen entremig dels cosits, diguéssim, no s'encén, és inífuga.
2: Ara això que parlaves, preguntaves, no?, de si ens reconeixem, quins són, no?, quins som qui. Clar, aquí el tema, el que va passar, explico una mica, el de Barcelona, clar, que només hi havia Valls de Diables a la zona del Penedès i Camp de Tarragona. Val? Això és la zona geogràfica i històrica. En les altres zones de Catalunya no n'hi havia. Però Barcelona, la Mercè, no?, gran festa de, no?, de la capital, el que feia era llogar aquestes colles i llavors feia els correfocs. Llavors va ser a finals dels 70, ja amb democràcia, com si diguéssim, quan es va voler recuperar, no?, totes les tradicions i, no?, tot el boom aquest de això, finals dels 70, principis del 80. Doncs va ser Barcelona qui va convidar aquestes colles centenàries i van fer un correfoc. I normalment aquestes colles anaven pels seus pobles, però ningú, la gent s'ho mirava, ningú hi participava, perquè al final eren seguicis. Val? Tu no et ficaràs al mig del seguici de Santa Magdalena.
3: De fet, els diables el que fan és encapçalar seguici justament per això, per espantar la gent i deixar pas a...
2: Exacte. Llavors el que va passar a Barcelona va ser que la gent va començar a ficar-se al mig del foc, no passaré tot allò, no passareu, i a cremar-se, i hòstia, això va agradar també, no?, els diables, la interacció aquesta, i ara algú va veure, no?, i va dir, hòstia, aquí hem de fer un espectacle que, no?, que vagi d'això, i van ser els Comediants, no?, que van, l'any següent, al cap de dos anys, van fer l'espectacle que es deia Correfoc.
3: 81, 82, em sembla que és l'any, que arrel de la interacció entre el públic i els diables, doncs es va crear aquest espectacle de dimoni.

0: aquí és on neix el correfoc, però clar, llavors, què passa? Tota la gent que ha anat a veure la Mercè, la gent de comarques, no?, que va veure la Mercè, hòstia, jo això ho vull fer al meu poble. Però clar, jo vull fer el que acabo de veure, és a dir, uns diables fent, no?, passant pels carrers i la gent participant i tal. Llavors aquí, doncs, va ser ja la gran disbauxa de... que alguns van ficar Josefa i Diablesa, però no Àngel, i sense versots, els altres, no sé, amb espardenyes, però d'altres no, després uns amb batucada, els altres no, no. Llavors va haver, arreu del país, les colles de diables van anar creixent, barrejant el que era el ball de diables amb el tema dels espectacles correfoc, també, no? Malabars de foc, escopir foc, llavors, clar, aquí el poti-poti aquest és el que hem heredat. No? Nosaltres, als anys 90, quan vam començar a participar de les colles de foc aquí a Esplugues, era això, no? Era espectacle correfoc, però amb alguns elements tradicionals, i hi havia pobles que tenien més elements tradicionals que d'altres, però potser sense gaire criteri. I, bueno, llavors, a partir d'aquí és on s'ha anat diferenciant. La zona del Penedès i del Camp de Tarragona han seguit fent lo seu, i aquí a l'àrea metropolitana, sobretot, van créixer milers i milers de colles de diables, que algunes han respectat més i d'altres menys. Llavors, doncs, les que han anat a descobrir a la zona geogràfica històrica i ho han volgut plasmar de la manera més semblant als seus pobles, doncs han tirat cap un camí diferent als altres. I nosaltres, doncs, en aquest cas, vam triar aquest, que per nosaltres és el bo, però clar...
1: Però no és una cosa millor o dolenta, sí. Perquè al final Esplugues, des dels anys 80... ha tingut colles de dimonis o d'espectacles correfoc, ja sigui Aligots, Unicorn i la Terra, Boc de Viterna, vull dir que al final són colles, vull dir, no s'ha de tampoc criticar, no, el nostre passat, simplement ha estat fortuït el que va passar en aquells anys, els anys 80, i al final jo crec que el que s'ha de ficar és una mica d'ordre, no?, saber cadascú el que és i ja està, i saber el que fa.
2: Quan arriba la vostra colla infantil? Perquè jo recordo que hi havia hagut una colla que era Bollets Esquitxafocs infantil, sí. Que ja no existeix?
1: No.
2: Però la vostra des de quin any està?
1: 2011 va néixer, l'Ell de Diables Infantil. Sí, antiga, o sigui, a Esplugues existia Bollets Esquitxafocs i Toc de Foc, que era de la Bòbila, de Can Vidalet. I, bueno, el Ell de Diables Infantils neix... estan activa el Bollets Esquitxafocs, però per la mateixa matèria que va néixer el Ball de Diables d'adults, per fer algo diferent del que ja hi havia, o sigui, no per trepitjar res, al contrari, sinó per sumar, que això és important, no? Saber que Bollets tenia un estil, no?, i una forma de fer, i el Ball de Diables Infantils tenia, bueno, és bàsicament el mateix que fem els grans, vull dir que és una còpia exacta, però en petit.
2: De fet, hi ha molta gent que li fa una mica de por al foc i diuen, no, jo vaig a l'infantil perquè no cremen tant, és més petit.
0: Se cremen més que nosaltres, de vegades.
2: Cremen més que vosaltres? Doncs això ja fa anys.
0: Bueno, la pirotècnia és més fluixa, però estan... van molt forts.
1: Sí, sí.
0: Però és que són uns flipats i els encanta el foc.
2: Ja. Sí. Anem a explicar una mica la normativa del foc. Us collen molt?
1: Déu-n'hi-do.
0: Fa uns anys va haver, ara fa com 10 anys o així, va haver una mica una regulació molt forta, no?, del foc, que al final va ser, l'excepció era amb els diables, no?, i els castells de foc, però perquè era una tradició catalana, no?, es va haver defensar com a tradició històrica, i van haver moltes protestes també, recordo.
2: Sí, es va fer una manifestació a Via Laietana. Sí.
1: Que... No, bueno, la manifestació era... més gran va ser a Berga, just quan abans que sortís, o sigui, la història és que va sortir la llei del foc, i això és una llei que venia d'Europa,
2: sí,
1: i era una regulava el que serien els explosius, no? Però clar, això era més a nivell de castell de focs o mascletes o tipus d'espectacles molt més on hi havia una quantitat de pólvora molt elevada, però no contemplava les tradicions d'aquí de Catalunya,
2: exacte,
1: no? Llavors això estava més adreçat poder per la banda de València, per les falles i tot el rotllo aquest. I clar, i això ens sortia molt afectat, perquè nosaltres no ens havíem de tenir uns permisos com si anéssim a llançar, no sé, projectils. I finalment la Generalitat, i sobretot per la pressió de totes les colles, es va poder arribar a un acord, no?
0: I la pirotècnia aquesta, no? Llegeix i diu, s'ha de tirar a més de 10 metres o 20 metres de qualsevol persona i dius, no, però si vaig a sota, no?
1: El que es va aconseguir, o el que hem de fer, o que s'ha de fer a dia d'avui, i des de fa ja uns 10 o 12 anys, és això, fer uns permisos que van a la delegació del govern. Hi ha d'haver-hi unes persones dintre la colla que han d'haver passat uns, bueno, com un curs com el curs de manipulador d'aliments, doncs més o menys de pirotècnia, i aquests ensenyen als altres membres de la colla com funciona tota aquesta normativa. I aleshores, doncs, cada correfoc que fem s'ha de presentar un permís a l'Ajuntament, l'Ajuntament ha de donar ha de demanar el vistiplau de la delegació del govern a Madrid, conforme doncs, hi haurà un seguit de quilos de pólvora que es cremen aquell dia.
0: I s'ha de designar uns responsables, no?, d'intervenció i de cada correfoc, doncs ha d'haver alguna cara visible.
1: És una mica feixuc. Antigament era simplement passaves un part de l'Ajuntament per on passaries i com a molt el que cremaries i ja està, canvi qui pugui. Clar, ara
2: hi ha un formulari a omplir.
1: Has de tindre un màster directe.
2: Ara faré una pregunta malèvola i sóc conscient d'ella.
0: Com t'agrada?
2: M'encanta. Teniu revisió de la Guàrdia Civil, com és el cas dels trabucaires, de l'escamot trabucaire d'aquí d'Esplugues, que alguna vegada que han pogut cremar han hagut de passar una revisió, i jo vaig veure un dia la Guàrdia Civil aquí, no és el vostre cas, no teniu una revisió del material.
0: Nosaltres no, perquè és menys volum de pirotècnia que el que cremen ells, i ells és pólvora viva, no estan, la nostra està encartutxada, ja ve la pirotècnia ja ve feta, saps? Ells la manipulen ells.
1: De fet, els quilos de pólvora que es fan servir per un correfoc, amb un correfoc normal, eh? Amb un parell de colles, no, potser puja entre 10 i 15 quilos, que no són grans quantitats de pólvora. Llavors, sí que està... No ens han vingut mai a mirar el carro, no? I que estigués tot al quadrat i que... Però sí que trucades telefòniques alguna n'hem tingut. Simplement, doncs, donant, escolta'm, que això ho fareu i tal, sí, cap problema, i... Però, clar, trabucaires amb aquest aspecte sí que estan més collats per normatives, però, bueno, ells saben perfectament com funciona i crec que...
0: No, per trabucaires sí que han d'anar expressament.
1: Sí, han d'anar expressament.
0: O sigui, han de venir.
1: Han de vindre. Ells han de vindre mirar els cartutxos, la pólvora que porten...
0: Ells tenen permís d'armes, també.
1: Tenen permís d'armes, exacte. Bueno, aquí ja és alguna mica més sèrio, però doncs, si tot està en regla, això no seria un inconvenient per no deixar-lo sortir, cosa que això ja seria una altra cosa, un altre tema.
2: Només era una excusa per parlar de l'escamot trabucaire d'Esplugues.
1: Sí, sí.
2: Aquí anava la meva malícia en quant a la pregunta.
1: Malícia. Nosaltres ja vam signar el document conforme estàvem d'acord i, òbviament, d'acord que havien de sortir, que era un...
2: Exacte, les entitats vau fer.
1: Una entitat de cultura popular i tradicional que es volia introduir a Esplugues, i que no sabem encara exactament el per què. Bueno, sí que el sabem, però les excuses són una mica patilleres, no?, per part del consistori. No?
0: Em sembla que els trabucaires és de les úniques activitats així de cultura popular que està protegida. Sí. O sigui que si surt una, en algun lloc, és que estàs obligat a acceptar-la.
2: Mm. Doncs ja veurem com acaba aquí a Esplugues el tema amb l'escamot trabucaire. Mm. Ara m'agradaria que féssim una mica de repassada xarxes socials, perquè ara és molt important... Si no estàs a les xarxes, no existeixes. No sé si... Sé que teniu Instagram, no sé si teniu alguna xarxa més, per si algú us vol acabar de conèixer. Si algú es vol posar en contacte amb vosaltres, vol formar part del Ball de Diables, anem a donar algunes adreces.
0: Tenim Twitter, no em sembla?
1: Tenim Twitter, Facebook, però el que és més actiu és l'Instagram. Sí. I de fet ha servit molt per donar-nos a conèixer. Últimament crec que va molt bé. Mai havíem tingut tanta falera, diguéssim, amb les xarxes. I, ostres, ens truca molta gent de molts llocs per poder entrar a la colla, per vindre a veure. Gent de fora ens ve a veure. Sí. Això és molt important també per ensenyar Esplugues, no? I el seu teixit associatiu i cultural i el seu patrimoni. Però bàsicament això, si es volen posar en contacte des de Instagram.
2: Us contracten per fer bolos?
0: Sí, normalment això funciona per intercanvi, és a dir, tu portes una colla convidada al teu correfoc i després vas al seu poble.
2: Val.
0: Però nosaltres, com que som un ball de diables i ens agrada els balls de diables tradicionals, les colles que convidem són balls de diables tradicionals, i hi ha balls de diables tradicionals que ells no retornen, per exemple, la sortida, llavors els portem a...
1: La patilla.
0: Sí, com es diu això, a fons perdut, no?
1: Sí, clar. Perdem una sortida nosaltres, però també portem una colla que, pues, al igual el públic d'Esplugues pot veure que si no vas expressament a aquell lloc no vindrà, no podràs veure. Sí.
2: Abans d'acomiadar-nos, alguna cosa que no us he preguntat i que seria essencial que la comentéssim, ara mateix no us ve al cap.
0: No, bueno...
1: Es parla de la carretillada una mica? O...
0: Sí.
2: Però... És veritat, és no hem parlat de la carretillada.
0: El sentit de la carretillada, vam començar a fer-la una mica en pandèmia, perquè una carretillada al final és un correfoc, però estàtic, no? En un lloc així controlat, fixa, no avances, no vas pel carrer, llavors era ideal per fer alguna cosa durant la pandèmia, perquè si no ens haguéssim quedat sense fer res. I a partir d'aquí vam dir, ostres, per què no incorporem la carretillada... També sempre, no?, allò que dèiem abans, des del respecte, no?, de veure que hi ha pobles que la carretillada és sagrada i fa molts anys que la fan, però bueno, altres pobles sí que ho han adoptat i nosaltres vam dir que

0: Donar-li sentit a aquest espectacle és que sigui després del Ball Parlat, i com que el Ball Parlat només es fa per Santa Magdalena el dia 22, pues és una forma també de donar cloenda a aquell dia, que és molt especial per totes les espluguines i per tots els espluguins, no? I al final no deixa de ser una espècie de mig castell de focs des de baix, no? Des de tirat per diables. I a nivell de pirotècnia és de les coses més bèsties que fem, o que hem fet mai, o que pràcticament no hi ha cap cosa més bèstia que fem. I bueno, cada cop es van incorporant noves coses, nova pirotècnia, i s'intenta cada cop intentar-ho fer una mica més espectacular, no? Cada any una mica més. També, com dèiem abans, és una qüestió també de quartos, i això és algo...
1: Sí, són 20 minuts, perquè no sàpiga que és una cartellada, són 20 minuts sense parar, donant voltes, no? En un sector de plaça, els diables fan com una mena de cercle i no paren la pirotècnia. I al mig del cercle van sortint, doncs, altres diables amb ceptrops més grossos, que fan ja pirotècnia més aèria o... No, és molta intensitat durant 20 minuts.
2: Teniu molta gent de Sant Just? Teniu rifenyos? Perquè jo sé que els rifenyos us venen a veure quan feu alguna activitat.
1: Algú sí, però no...
0: Tenim un rifenyo dels anys...
2: Un rifenyo.
0: Però molt antic.
2: La cosa més estranya, els cargolins estan plins de rifenyos.
1: Bueno, ja. Perquè no hi ha colla castellera allà. A Sant Just hi ha una colla de diables.
0: Sí, a Sant Just hi ha...
2: Sí, i tenen una figura també, oi, de foc?
1: Tenen el drac, el rifenyo.
2: Sí, sí. D'acord. Ara, Pau, com que el tema musical és... La música és cosa teva, jo ara no recordo, teniu Ball de Diables en la recopilació que va fer el Marcel Casellas per ja fa molts anys? Hi ha alguna música de Ball de Diables?
1: Sí, nosaltres... El nostre Ball de Diables té 3 o 4 tocs. Així, tenim molts pocs tocs, i cada toc es toca en un moment molt concret. És a dir, tenim el toc de seguici, que serveix per avançar pels carrers. Tenim el toc de lluïment, que serveix per fer un lluïment estàtic, quan s'ajunten tots els diables i cremen tots alhora. I tenim el toc del Ball Parlat, que és com una mena de separata entre versot i versot, es fa un toc diferent. I amb aquests ens apanyem. Llavors... Sí que és veritat que en el toc d'inici el Marcel va fer com un arranjament del nostre toc de tabals, va fer un arranjament així musicat, però bueno, només sona aquell dia, i nosaltres fem el lluïment una vegada el Marcel fa aquesta música, llavors para, fem el lluïment i després segueix el toc d'inici. Però no tenim, o sigui, considerem que són ritmes, la nostra música és un ritme, no hi ha melodies. Bueno, com tots els balls de diables, eh? Sí que és veritat que hi ha balls de... Bueno, balls de diables no, però hi ha colles de diables que van amb xarangues i... Però això ja és una altra...
2: Ja no...
1: És una altra cosa.
2: Ja no és tan tradicional ni conservador com vosaltres voleu mantenir l'essència aquesta centenària, no?
1: Sí, marxa de l'estètica més tradicional.
2: I ara sí, ja, que en Pau Vinyoles i l'Isaac Alonso, moltes gràcies per venir en nom de Ball de Diables. Moltes felicitats per aquests 25 anys.
1: 20.
2: Ai, 20 anys. Per aquests 20 anys.
1: Però bueno, d'aquí poc...
2: I que d'aquí 5 anys esperem que Esplugues FM encara estiguem aquí i us puguem tornar a fer l'entrevista a qui correspongui de la... Anava a dir de la colla, no, del Ball de Diables.
0: Moltes gràcies.
2: Sí. Una abraçada molt forta.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.

crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a la nova etapa de l'Entre Nosaltres. Els que ja coneixeu el programa recordareu que fa uns mesos el vaig suspendre per uns problemes de salut. Per sort, gràcies a l'alt nivell de la sanitat pública que tenim i l'excel·lència dels professionals que hi treballen, tot ha anat perfecte i avui torno a posar-me davant del micro amb moltíssima il·lusió. Ara sí, ens escoltareu des d'Esplugues FM, Ràdio Cultural Associativa, que forma part del Centre Cultural d'Avens d'Esplugues de Llobregat. Gràcies a Jordi i Isabel per fer-ho tan fàcil i la bona rebuda que m'heu donat. Estem al 99.7 de la FM i en qualsevol moment podreu escoltar el programa a la plataforma iVoox. Podeu veure el link al perfil d'Instagram Entre Nosaltres Ràdio, al web d'esplugasfm.cat i xarxes socials d'Esplugues FM. I per aquells nous seguidors, dir-vos que aquest és un petit programa que vol entretenir, aportant coneixement, reflexió, fer-nos pensar sobre els temes que hi tocarem. Cada emissió és totalment diferent. Les persones convidades són expertes en el tema que hi parlarem i la seva professió, i amb elles parlarem de salut, d'esports, de ciència, música, d'arts, del món animal, de budisme, d'història, en fi, com veieu, molts temes i molt variats. Hi ha per tots els colors, i encara que algun dia d'entrada us pugui semblar que aquell tema no és del vostre gust, us recomano que l'escolteu, perquè la qualitat humana i professional dels convidats segur que us farà arribar al final del programa. Avui tenim dues persones molt properes a la nostra ràdio, estan físicament a tocar de 100 metres, i amb ells parlarem de fisioteràpia. Farem una incursió a la fisioteràpia. Ho farem amb el Marc i l'Anna Herbàs i el Marc Lledó, i com diuen en aquells concursos antics de televisió de fa molts anys, són parella i residents a Esplugues de Llobregat. Benvinguts. Què tal, Anna, Marc?
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
2: Molt bé, gràcies.
0: Molt bé, estupendo. Bé, abans d'entrar en matèria, farem una mica el xafarder, per allò de que jo us he presentat com a parella. No sé quant de temps fa que esteu junts.
1: Aquesta pregunta també ens la fem nosaltres, però des del 2011...
2: Sí, és història de pel·lícula americana. Vull dir, ens vam conèixer a la universitat i
0: sí,
2: a partir d'aquí...
0: Sí, estudiant la carrera, m'imagino.
2: Correcte.
0: Fantàstic. Sí. I a més, anava a dir, clar, no en recordar-se de la data exacta ja és un problema. De l'any ja seria un problema més greu encara, eh? Com es porta això de ser parella professional i personal?
1: Bé. A veure, el Marc té la seva activitat principal, ara mateix està en un ambulatori, sí que és veritat que m'ajuda a mi amb els pacients que, no, que demanen per les seves especialitats i compartim, no, la professió des de que ens vam conèixer a la universitat i jo crec que molt bé, sempre intentem això, que no sigui al 100%, perquè cadascú també tingui el seu espai, però la veritat que ens ajudem molt, sempre que tenim dubtes, no? Està molt bé tenir a casa una persona de confiança per poder dir, ostres, avui m'he trobat amb aquest pacient i no he sapigut, no ho sé, no? O m'ha semblat curiós la situació d'aquesta persona, i ens ajuda molt a complementar, potser, a tenir un altre punt de vista.
0: O sigui que en aquest cas, diguéssim, no suposa un problema com altres sectors, que sí que realment el millor és no, ni parlar, no?, quan estem. Sí. Escolteu, vosaltres sou força joves, sobretot en comparació amb el que us parla, però teniu una llarga experiència. El 2011 fins avui han passat 14 anys i, a més, heu treballat, que després ho anirem desenvolupant, la vostra experiència. Però jo, quan he dit que anàvem a parlar de fisioteràpia, sobretot la meva idea és intentar situar els oients del programa en què és la fisioteràpia. Perquè jo crec que moltes vegades es confonen coses, no? Hi ha idees una mica confoses. Llavors, com a punt de partida, podríem dir què és la fisioteràpia?
2: Sí, jo correcte. Com parlem a vegades amb pacients, jo sempre faig el mateix símil, no? Que quan parlem d'un cardiòleg, ningú dubta quina és l'especialitat d'aquest professional o d'una oncòloga o de qualsevol altra. Quan parlem de fisioteràpia ja tenim respostes diferents, tot el cos, dolor, no ho sé, no? Aleshores, per aclarir-ho i fer-ho fàcil, és el fisioterapeuta seria el professional de la salut que tracta disfuncions del moviment. A partir d'aquí, pues, qui ha estat immobilitzat amb un guix tindrà una disfunció de moviment, qui un dia li apareix un dolor a l'esquena pues, tindrà problemes relacionats amb el moviment, i aquí seria el camp d'acció de la fisioteràpia.
0: Aquí ve aquella famosa frase que us agrada tant als fisioterapeutes, que és voy a hacerme un massaje, no?
1: Això
0: és un tema que col·lisiona frontalment, m'imagino.
1: El massagista...
2: Sí. Bueno, jo crec que això potser inicialment a la professió li va servir per fer-se un lloc i per donar-se a conèixer al públic en general, que anaven molt perduts quan senties d'un fisioterapeuta. Fisioteràpia s'estudiava com a complement d'infermeria, o sigui, ni tan sols era una carrera per si mateixa.
0: Perquè actualment, Marc, és una carrera de 4 anys, m'imagino, amb una titulació pròpia, i per tant, això també és molt important, perquè per quan alguna persona s'adreça a buscar algú per fer un tractament, que tingui la certesa que és un professional titulat i reconegut, m'imagino que això és clau, no?
2: Sí, correcte. Si volem aclarir una mica el galimaties que hi ha a nivell de llenguatge, perquè molta gent costa diferenciar quan parlem d'un osteòpata, d'un quiropràctic, d'un fisioterapeuta. Per posar-ho fàcil, és a nivell legal, el marc legal d'Espanya, la fisioteràpia és l'única que està reconeguda com a professió sanitària d'aquestes tres. Aleshores, la quiropràctia també, en altres països s'estudia a nivell universitari, igual que l'osteopatia, però a Espanya no. I a Espanya tenim un parèntesi que vam tenir de 40 anys i a nivell universitari i d'estudis doncs encara no està ben tractat, i aleshores podem trobar a professionals, entre cometes, que siguin vàlids, en altres països tinguin la seva titulació i això ens dona una garantia com a professional, però el que el venir a exercir aquí queden fora d'aquest marc legal i, per tant, la situació sobretot del pacient queda una miqueta més en l'aire.
0: Ja. Yeah. I, clar, en aquests casos ja ens has aclarit una miqueta aquestes diferències. Quan seria recomanable, o per quin tipus de dolors, de malalties o de situacions seria recomanable posar-se en mans d'un fisioterapeuta?
2: Bé, jo crec que una mica és quan algú té problemes relacionats amb el moviment que li generin dubtes. Tots hem tingut mal d'esquena, ens hem esperat 2 dies i si s'ha passat, doncs s'ha passat. Ara, si veiem que és algo que es manté en el temps, que em comença a molestar en el meu dia a dia, potser seria el moment de contactar inicialment potser amb un fisioterapeuta, i el fisioterapeuta és el que ha de saber discriminar si allò és feina seva o potser pel que ell observa a la valoració et derivarà un metge per fer més avaluacions.
0: I aquí imagino, Anna, que també durant la carrera són 4 anys d'estudis, però lògicament aquí arribeu a tenir un coneixement del cos humà i de les patologies i malalties d'una manera bastant profunda, clar.
1: Sí, moltes vegades la tendència, sobretot és a vegades que ens trobem malament, doncs vaig al metge i normalment el que fa és donar-me un ibuprofeno o el que sigui, un antiinflamatori corresponent, durant 10 dies, i si no se't passa, doncs a partir d'aquí, doncs, en tot cas ja et derivaria a anar a un fisio o a un altre tipus de professional. Nosaltres el que ens hem anat trobant al llarg dels anys és que cada vegada els pacients es salten aquest primer pas d'anar al metge i que, no, solen dir és que total, ja sé el que em farà, no? Em donarà, em dirà el mateix de sempre. Llavors ja se salten aquest primer pas i contacten amb el seu fisioterapeuta de confiança, i perquè cada vegada, no, anem tenint més clar que la nostra professió va més adreçada a totes aquestes dolències a nivell biomecànic o a nivell articular, no? Encara hi ha certs dubtes, però sí que ha hagut una evolució, sobretot des del principi, no? Des de fa 10 anys que nosaltres fem el servei de fisioteràpia a domicili, sí que hem vist que hi ha una miqueta més d'informació per part de la gent.
0: Per part del pacient, en aquest cas, seria,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sí. Per
0: tot una mica el que esteu dient, entenc que la fisioteràpia és prou àmplia en quant al tractament, i suposo que complementària completament amb qüestions de medicina o tractaments metges, farmacològics, o sigui, no és incompatible.
1: No, i de fet, no, cada vegada s'està veient més que com més fisioteràpia facis, potser menys medicació s'està necessitant, no? Perquè el que diem als nostres pacients que el millor antiinflamatori que podem tenir és l'exercici físic, i això cada vegada hi ha més estudis que ho recolzen i s'està veient, no?, cada vegada més, i la gent ho acaba assimilant i ho acaba entenent, i s'està traient aquesta medicació en excés que estàvem prenent, i que és, no és gratuïta, no? Per arreglar una cosa, doncs potser t'acaba afectant el fetge o t'acaba afectant a una altra part del teu cos, no? Llavors, bueno, bueno, no
0: tot
1: sé,
0: té uns efectes secundaris, sí. Que en el vostre cas, de tota manera, permeteu-me una mica la broma, però sempre que vas a fer un tractament de fisioteràpia, que jo en sóc habitual, el fisioterapeuta quan marxa sempre et diu: recorda que demà estaràs fotut, et farà mal per tot arreu. Jo sempre penso que això és una mica, ho feu de forma preventiva, però si la cosa no hi do bien,
1: sí,
0: no
1: però
0: sé si és el cas, eh?
1: Cada cosa reacciona d'una manera diferent, i moltes vegades també el que ens passa, jo sempre li dic als meus pacients: si t'estic fent molt de mal, avisa'm, perquè això de que el dolor cura i tal, no és així, no és tan cert com teníem la creença antigament, i pot ser contraproduent i tot, no? Sempre hi ha els pacients diuen: ostres, és que és un dolor que m'agrada, no? És un dolor agradable que noto que m'estan anant bé, doncs aquest ha de ser el límit, i la comunicació amb el pacient durant el tractament és superimportant, perquè moltes vegades hi ha gent que per aguantar no diu res, i el dia següent diu: ostres, és que estic com si m'hagués passat un camió per sobre, no?
0: Clar, a més el marge de tolerància al dolor és absolutament de cada persona, no?
1: I depèn de la situació, vull dir, hi haurà dies que el teu umbral del dolor pues, estigui més alt o més baix pel que sigui, no? Per la teva situació emocional o per com hagis descansat aquella nit. El dolor no és algo que sempre està igual, sinó que fluctua, no? I en una mateixa persona, doncs, té alts i baixos, ho tolerem millor o pitjor, sí.
0: I en aquest cas estàvem parlant una miqueta del Marc, que ha deixat anar abans una mica una bateria, no? De situacions amb les que és recomanable un tractament de físio. Podríem ampliar una miqueta això, per exemple, quins casos o quines malalties o patologies són les més eficients en aquest cas, aquesta teràpia?
2: Bueno, aquí depèn molt, perquè nosaltres a nivell de fisioteràpia, dins de la fisioteràpia, estem molt enfocats a la part musculoesquelètica, que seria més a dolències, àlgies, pues a nivell articular pràcticament diria de qualsevol part del cos, però la fisioteràpia va una mica més enllà i té especialitats que tracten temes respiratoris, que aquestes durant el Covid han fet un boom perquè s'ha vist lo necessari que era dins del sistema públic de salut, amb gent que ha estat a la UCI 3 mesos i que necessiten aquesta rehabilitació respiratòria. A nivell de cardiologia, de neurologia, de pediatria, vull dir, tenim una miqueta més encaixonat el tema musculoesquelètic, que és el més habitual, però realment hi ha altres vies o altres especialitats que tenen molta importància i que estan potser ara com donant no les primeres passes, però com s'estan fent al seu lloc.
0: De fet, vosaltres, Marc i Anna, durant la Covid, crec que veu fer una feina quasi de voluntariat, si no recordo malament, i professional, amb centres i persones que estaven en aquesta situació, no?
2: Bueno, al març del 2020, a mi em va coincidir, jo professionalment estava treballant en una llar d'avis, en una residència geriàtrica a Viladecans, i pues, ens va pillar
0: de ple
2: i de front, i de fet molt al principi. O sigui, jo sempre recordo que el confinament va ser el 14 de març, que és el dia del meu aniversari, però això és fàcil de recordar.
0: Aquest sí que el recordes.
2: Sí. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, va ser una mica una pel·lícula de terror que vam viure des de dins una miqueta entre inconscients i incrèduls, i vam anar a fer-hi front pues, amb les mans, perquè realment no, a nivell institucional no hi va haver cap mena de suport. Entenem, per totes les institucions estaven reposades i no donaven a l'abast al principi, però nosaltres vam tenir la mala sort de que quan es va fer el confinament, nosaltres ja teníem casos positius, que això ho hem sapigut a posteriori.
0: Clar. Recordo fins i tot alguna foto vostra amb els tratges epis famosos i allò protegits com si estiguéssim a Marte, una cosa sí. D'aquestes, no? Suposo que, de tota manera, tot i la duresa del moment i sobretot el no saber què passava, m'imagino que per vosaltres també és una part important d'aquesta feina, no? Que veu poder ajudar persones que estaven en una situació molt difícil.
2: Sí, jo no sé, no sabria per on començar, però si a algú se li va fer llarg estar confinat a casa seva durant 2 mesos o així, que pensi en aquest tipus de pacients o persones, perquè alguns no tenen cap discapacitat cognitiva, simplement pues, una falta de mobilitat, perquè tinc 90 anys, van estar confinats en una habitació. No va ser en un pis que encara pots veure gent, no? I qui entrava que semblava un astronauta. Aleshores, això realment crec que pels residents va ser una experiència molt, molt, molt, molt dura. I, bueno, nosaltres ens va juntar aquesta tormenta perfecta, que vam tenir aquests casos inicials, casos que van afectar el personal. El personal, part del personal, també va passar i després de tractament psicològic posterior hem entès que és natural, ja teníem casos de gent que per por, perquè al final jo sóc un professional, però si jo a casa meva tinc fills, potser en un moment pot passar més el fet de que clar, jo tinc una família que no el fet de que jo haig d'anar a la feina.
0: Sí. Comprensible que pugui passar.
2: Sí, aleshores en aquest moment gent que es va bloquejar i vam arribar a ser 3 treballadors a càrrec de 45 persones i a partir d'aquí va ser quan el meu cap va obrir les portes a dir, si coneixeu algú...
0: Que vingui.
2: Que era allò de més igual si és fisioterapeuta, si és, o sigui, el que feien falta eren mans.
0: Clar.
2: I aquí va ser quan l'Anna es va incorporar a la plantilla.
0: Molt bé, doncs, bueno, felicitar-vos per aquesta part, que moltes vegades jo conec metges professionals i infermeres i persones també auxiliars que van viure aquesta època i que realment jo crec que a tothom li va agafar una mica contrapeu, però que ens ha donat unes experiències viscudes importants i la satisfacció, com a mínim, d'haver pogut ajudar persones que estaven en aquesta situació tan dura que comentaves, no? Jo, sobre el tema de la fisio, us he de reconèixer, a mi sempre m'agrada explicar algunes batalletes pròpies, i com m'he dit a l'inici del programa, em van operar fa 3 mesos i quan estaven a donar-me l'alta em ve un senyor, se'm presenta i em diu que és fisioterapeuta. I clar, jo me'l quedo mirant i dic que em penso que s'ha equivocat de pacient perquè a mi m'han operat un tumor al ronyó i me vull per casa en unes hores. I aquest senyor se'm queda mirant i diu, no, dic, jo sé a lo que vinc i t'ajudaré a aixecar-te perquè no et faci mal, a no prendre més mal del que ja portes per l'operació, a respirar, com deies tu abans, Marc, a saber controlar els moviments, a saber fer les coses diàries durant les setmanes de la recuperació. I en aquell moment he de reconèixer que em va sorprendre, perquè normalment un sempre assimila, no? Sobretot el pacient que no té més experiència, l'assimilem això, l'assimilem a el que deies abans del dolor contractural, d'alguna situació d'una recuperació més física, d'una caiguda i tal. I em va semblar no solament interessant, sinó molt útil, perquè quan vaig arribar a casa, gràcies a tot el que aquell senyor em va dedicar uns 3/4 d'hora, doncs la meva recuperació va ser molt millor. Per tant, doncs, coincideix una mica amb el que deies abans, no? M'imagino.
2: Sí, i això sí que hi ha molts estudis que venen a dir que la inversió en fisioteràpia a nivell de sanitat pública és la que crec que està que per cada euro que inverteixes són 3 que t'estalvies. Realment, a nivell de sistema públic és un goig invertir en fisioteràpia, perquè al final una persona en què potser se li donen unes pautes, no? Com pot ser el teu cas, evitaràs 2 visites més després per dubtes que et sorgeixen, perquè, ostres, ara em fa mal aquí, si ningú t'ho ha explicat, si no has tingut aquest que t'ensenyin a aixecar-te del llit o així, doncs tu tornaràs i saturaràs el sistema amb una altra visita, amb una altra consulta. Clar.
0: I a més, corregeu-me si m'equivoco, i torno una mica a l'experiència personal, lògicament, quan tens segons quines malalties, els metges van al seu protocol a solucionar el problema greu i la farmacologia que correspon, etc. Però és veritat que vosaltres ocupeu aquest espai de... Igual ho dic i m'equivoco, però jo crec que no, que és qualitat de vida, no? Uh-huh. És a dir, la causa ja està solucionada, però després queda tota una recuperació que amb aquesta col·laboració vostra realment els pacients suposo que milloren molt en aquest sentit la seva qualitat.
1: Sí, perquè és això, donar consells sobre com aixecar-te per no utilitzar la musculatura potser que tens afectada per la teva operació o no, que a vegades són coses molt senzilles però que necessites que algú te les expliqui perquè no, després t'ho diuen i potser dius ostres, sí, és molt evident això que m'està dient però no havia caigut jo sol, no, en això, i és molt important perquè és el que dius tu, ho vas experimentar, no? I després et va ajudar molt sobretot en els primers dies, no? Amb el dolor que tenies o així, sí. De poder-te desenvolupar millor a casa teva, perquè per molts pacients el moment de donar-se l'alta és dir, ostres, però és que jo a casa meva tinc un tram d'escales, no sé com ho puc fer, doncs que una persona et calmi, et redueixi aquest nivell d'estrès i et pugui ajudar, a tu et fa estar molt més tranquil i de dir, ostres, pues, em veig capacitat i no em sento tan, vinga, per a casa.
0: És un acompanyament al final, no? Del pacient.
1: I ja no només a nivell físic, perquè sinó tot està, no, connectat, i també al nivell emocional i a nivell d'estrès, de mental i tot això, o d'acompanyament a la família, de dir, mira, doncs pues, perquè si ets una persona que està depenent durant un temps, doncs ensenyar als teus familiars o les persones que estaran amb tu a com ha de fer aquestes, no, trasllats de llit a la cadira, coses així, sense fer-se mal, no? Això també ajuda molt a l'entorn de no només al pacient, sinó que arribes més enllà.
0: Mm. A mi m'agradaria tocar també amb vosaltres, perquè us conec de fa uns anys i sé alguna de la vostra trajectòria, però m'agradaria sobretot que expliqueu a les persones que ens escolten. Vosaltres heu fet de físios amb col·lectius, per exemple, com els castellers, no?
1: Mm-hmm. Sí.
0: Què fèieu aquí?
1: Bueno, sí, jo sempre, quan vaig començar a fer el fisio a casa, no?, que fa ja 10 anys, i bueno, quan estava fent la carrera jo formava part de la colla dels Castellers d'Esplugues, dels Cargolins, i doncs, bueno, sempre dic, no?, que em van ajudar moltíssim en els meus inicis, perquè quan estava a la carrera sempre demanava qui vol fer-me de pacient, que necessito algú per estudiar aquest
0: aquí
1: examen.
0: Aquí feina no et faltava,
1: aquí
0: m'imagino.
1: Aquí no faltava feina, tothom estava disposat i així. Sí, no? I bueno, doncs sí que és veritat que és una activitat molt característica, que és molt nostra de Catalunya, i que no tothom practica, no? I sí que és més típica de la zona de Tarragona, Vilafranca, i aquí ara sí que al Baix Llobregat hi ha moltes colles també. Llavors això fa que potser molts fisioterapeutes no coneguin l'activitat aquesta, i fins i tot de dir, ostres, és que clar, si fas castells, clar que et farà mal l'esquena, o com vols que no està fotut si fas, no?, aquesta activitat tan intensa. Llavors, com hi ha aquest desconeixement també per part dels fisioterapeutes, doncs crec que era molt interessant, no?, perquè realment no és així, no és més agressiva que qualsevol altra activitat física, no? I qualsevol que faci esport té risc de lesionar-se o el que sigui. I llavors, bueno, fer aquest treball com més específic, bueno, era una mica de prevenció, sobretot de fer escalfaments, una miqueta per les posicions que tinguis, perquè no és el mateix estar a la pinya, per exemple, que estar al tronc, o dins de la mateixa pinya hi ha diferents postures que potser pots patir més de cervical o pots patir més de lumbar.
0: Clar, és adaptar una mica a cada persona i la
1: Exacte.
0: Posició que ocupa, no? També crec que heu fet de físios d'open arms, és possible?
1: Mm-hmm. Sí, encara, bueno...
0: Què és aquesta experiència?
1: Bueno, mira, jo fa un temps, bueno, els dos sempre hem admirat molt, no?, la tasca que fa la ONG d'Open Arms, i ja ens va ocórrer que potser podríem col·laborar d'alguna manera que no fos només econòmica, i per nosaltres, el nostre punt de vista professional, vam veure com molt obvi, no?, que potser aquesta gent necessitaria algun tipus de recuperació, sobretot després dels rescats, alta mar, perquè, no?, hi ha la vida de mariner de per si ja és molt dura, però a més en aquestes condicions tan dures. Llavors, bueno, ens vam posar en contacte amb ells pensant, bueno, segurament ja tindran algú, perquè, no?, són una ONG molt, molt important a nivell nacional. Però, mira, va resultar que no, ens van posar en contacte, superagraïts, i sí, des de llavors, també va ser a partir del 2021 passada una miqueta la pandèmia, i sí, col·laborem com a fisioterapeutes. No som voluntaris a l'uso, no?, com la resta, de que pues, fan... Allà es divideix entre voluntaris de mar i voluntaris de terra, i els de terra pues, són els que fan els events o fan xerrades, escoles, coses així. Llavors nosaltres érem com un nen a part per tothom, tots els voluntaris o treballadors de la ONG que necessitessin del nostre servei, de poder-los proporcionar de manera gratuïta o a un preu molt, molt ajustadet.
0: O sigui que tot ha sigut una excusa per arribar al Richard Gere amb la seva,
1: no
0: amb la seva darrera...
1: No
0: heu arribat a temps.
1: No.
0: Molt bé, doncs amb aquesta petita broma arribem a la pausa del programa i tornem d'aquí uns segons.
3: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
0: Bé, continuem escoltant les experiències de l'Anna i el Marc, que ens estan traslladant una visió, penso que molt realista i molt de dia, de la fisioteràpia, des de la vessant més, diguéssim, de tractament, però també des d'una vessant més humana, que és una mica la que també ells exploten amb tot el que han fet i amb totes les seves experiències. Justament, amb aquesta història de les experiències personals, m'agradaria que parléssim ara d'un projecte que compartiu, que acabeu de celebrar els 10 anys, si no m'equivoco, que és un projecte que es diu Fisio a Casa, sí. I que a mi m'agradaria que expliquéssiu una miqueta com neix aquesta idea, en què consisteix, qui va ser el precursor dels dos.
1: Molt bé. Bueno, va ser una mica idea meva, per dir-ho d'alguna manera, però per pura necessitat, perquè quan vaig acabar la carrera em va costar moltíssim de trobar feina. Va ser per allà pels 2008-2009, que també una de les moltes crisis que hem patit, i doncs sempre anava encadenant feines, pues, o de substitucions o feines que no eren de fisioterapeuta. Llavors vaig arribar a un punt que em feia por d'acabar com molta, no, malauradament molta gent que estudia una carrera universitària però no pot treballar el que realment del que li agrada, no? I vaig pensar, doncs mira, em tiro a la piscina i que sigui el que hagi de ser. Llavors, bueno, combinant això, no?, el que dèiem de l'ajuda de conèixer molta gent d'Esplugues, no?, de les Castellers o d'altres entitats que vaig formar part, i el fet de que la idea de fer-ho a domicili no implicava una inversió econòmica molt gran, només una camilla plegable, fer-me una pàgina web, invertir una miqueta en publicitat. I, bueno, també gràcies a que, bueno, al principi quan et fas autònom tens l'ajuda aquesta de que la quota és molt més baixa i te la van pujant progressivament al cap dels mesos, doncs, bueno, vaig animar-me i vaig provar-ho. Mira, doncs, han passat 10 anys i aquí estem, i la veritat que me n'alegro molt. Jo estic molt contenta d'haver-me atrevit i d'haver arribat fins aquí. I amb l'ajuda del Marc, evidentment, que fins a on jo no puc arribar a ell, i això que comentàvem, que som companys, però no al 100%, que cadascú també té els seus espais. I a més, nosaltres tampoc acostumem a compartir pacients. Cadascú té els seus pacients perquè considerem que la confiança que necessites agafar, clar, amb el teu fisioterapeuta i conèixer el teu pacient, ja no només a nivell de la lesió que tingui, sinó, pues, el seu entorn, la seva situació, no ho sé, socioeconòmica, tot, clar, això, perquè tot influencia en la salut, no? Llavors, en casos excepcionals potser sí que intercanviem pacients, però intentem, perquè creiem que és qualitat, no? També,
0: I aquest projecte, Anna, quan l'inicieu, almenys la meva sensació és que no hi havia masses coses semblants, no? Masses ofertes semblants.
1: No, així que ofertessin exclusivament a domicili, no. Sí que sempre hi ha hagut d'aquestes empreses que ofereixen servei d'atenció a gent gran, però ja sigui des d'auxiliars o des de qualsevol altre tipus, no? Però a nivell exclusiu, així que no tinguis un centre i a més han vist a persones a domicili, no. Sí que cada vegada, doncs, n'hi ha més, evidentment, però és això, si passeges per Esplugues, hi ha moltíssims centres, i o per qualsevol poble, i un tret diferencial nostre, doncs és això, el que 100%
0: per
1: a domicili.
0: Que, quines poblacions esteu movent en aquest moment?
1: Bueno, arribem bastant lluny. Mira, ara el més lluny que estem arribant és a Sitges, per exemple. Anem fins a Sant Cugat, bueno, i ara Esplugues, Cornellà, tota la zona àrea metropolitana i Baix Llobregat Sud, més o menys. Les tarifes varien una miqueta en funció de la distància, evidentment.
0: Del desplaçament que feu, m'imagino.
1: Sí, a vegades, no, em plantejo més si per les zones verdes de Barcelona, que cada vegada són més cares, però bueno, ho fem així, pel temps que hem d'invertir en el desplaçament, i tenint en compte que des d'Esplugues és d'on ens movem, i és algo que els expliquem als nostres pacients.
0: Perquè el servei que oferiu és estrictament fisioteràpia, es fan també altres teràpies complementàries o...
1: No, cadascú amb les teràpies, les tècniques que hem estudiat i que ens hem especialitzat, i són les que oferim. Si després algun altre, un pacient necessita alguna cosa que nosaltres no arribem, doncs evidentment n'hi podem aconsellar o
0: algun
1: derivar.
0: Exacte,
1: sí. Tenim molt clar fins a on podem arribar, fins a on arriben els nostres coneixements, i sempre intentem no extralimitar-nos, perquè no seria bo ni per ells ni per nosaltres.
0: Clar. I una pregunta, Marc, en aquest cas, per exemple, tenir un target de pacient, o sigui, en quant a edat, en quant a patologies, o és també obert completament?
2: No, jo crec que és molt obert, perquè de fet inclús a vegades venen algunes consultes d'adolescents. Sí que diria que l'esquena és el principal mercat.
0: El mòbil té alguna cosa a veure?
2: Segurament, no? I la falta de moviment també, però sí, o sigui, molt variat. No és allò un perfil molt concret de gent, sinó que...
1: Potser sí que és més descartat, per exemple, nadons o alguna patologia que nosaltres no dominem, o pacients oncològics o coses així, que se'ns escapi una miqueta de les nostres competències. Bueno, sempre amb l'entrevista inicial que fem, via telefònica o el que sigui, aquí ja decidim doncs, si el podem atendre o no el podem atendre.
0: Sí, clar, aquí ve una part, crec, molt important de la professionalitat, no?, que és establir fins a on podeu entrar o no per respecte també al pacient, m'imagino, clar.
2: Sí, no ens passa sovint, però algun cop ens ha passat de vine que em fa mal al peu i en 5 minuts d'exploració vés al metge, perquè això, o sigui, no sé què és, però és, no?, i parla amb la persona al cap d'unes hores o uns dies i dir-te, bueno, estic amb antibiòtic, tinc una infecció, tal, i dius, bueno, és, al final també, dins del servei que ofereixes, ajudes una miqueta això, no?, fer aquest cribatge, dir preocupa't per això o no et preocupis, esperem dos dies, ja veurem com evoluciona i, bueno, és part de la feina.
0: De fet, això lliga una mica amb el que dèiem a l'inici de la conversa, que parlàvem de que la vostra formació, al final, sense arribar a ser metges, però sí que és veritat que assoliu durant la carrera, doncs, estudis i les pràctiques, un coneixement bastant profund, no?, de lo que són les malalties, el cos, etcètera, clar.
2: Sí, totalment. O sigui, és aquesta combinació no només de tractar el dolor, però tenir clar el que en la professió parlem, que es diuen banderes vermelles, no?, que són aquests punts on a partir d'aquí sospita que alguna més s'està passant.
0: I aquí no entrem, sí, aconsellem al pacient. I...
2: Exacte.
0: Llavors, aquesta imatge que ens ve al cap de l'Anna arrossegant una camilla amb rodes, això és absolutament així?
1: Sí, em passejo per tot arreu. Normalment em desplaço amb el cotxe perquè, malauradament, a vegades el transport públic no està prou adaptat, no?, per poder... Ja no parlem de gent que té problemes de mobilitat. I a part, la camilla pesa 13 quilets i sí que, si és per Esplugues, amb les rodes que porto, vaig molt còmode i no tinc cap mena de problema. Però sí, amunt i avall, i de fet ara fa un temps em van contactar un parell de persones que em van dir que m'havien vist passant per la finestra de casa seva, havien vist la pàgina web i mira, van decidir de posar-se en contacte amb nosaltres.
0: Perquè suposo que en el vostre cas, a part del web i xarxes socials, que això sempre evidentment avui és un motivador de negoci o de contactes o de coneixement, hi ha una cosa que és el boca a boca, no?, que els pacients es recomanen uns als altres i...
1: Sí, per nosaltres és algo molt important també, perquè el fet d'anar a domicili, clar, estàs entrant al terreny de, no?, la zona més de confort d'una persona, de que és casa teva, el teu temple, diguéssim, i jo crec que és per partida doble, perquè no és el mateix que vingui algú que no coneixes a casa teva i diguis, ostres, aquesta persona, a veure com serà, no?, sempre que entrin a casa teva és algo molt, no?, íntim, i per part meva o per part del Marc també ens dona més confiança de que sigui algú, pues, que diguem, vale, pues...
0: Que ja teniu una referència,
1: sí.
0: Perquè clar, amb 10 anys d'entrar a les cases de la gent de manera legal, en aquest cas,
1: sí,
0: i de manera autoritzada, suposo que us han passat anècdotes o tenim alguna cosa una mica fora de puesto?
1: Sí, com per desgràcia, no? Hi ha gent de tot tipus a tot arreu i per més que tu intentis ser previnguda, pues sempre poden passar coses i de fet és algo que sobretot al principi, els primers anys, el Marc sempre em comentava, ostres, però vigila a veure on vas o digue'm a quina adreça estàs, perquè no li preocupava una mica, fins i tot els meus pares també, de dir, ui, vigila...
0: Perquè vas començar molt jove també, clar.
1: Sí, pues mira, 29 anyets, sí, sí. I no és algo, pues, malauradament, que sempre en la societat una miqueta més o menys masclista en la que estem, sempre era a mi aquí, m'ho deia tothom, no? El Marc no es trobava amb que ningú li digués vigila on vas, a veure que si et passarà alguna cosa, sempre era a mi, no?
0: Per,
1: sobretot preocupant-se per aquests temes de que algú es pogués extralimitar a demanar-me o agredir-me o alguna cosa, o incomodar-me a nivell, doncs, de masclisme, no? I de fet, sí, vaig tenir una mala experiència amb un pacient fa molts anys i que per sort no va arribar a ser
0: res
1: greu, Però sí que em va demanar que si li podia fer un massatge íntim, no? I bueno, va ser una situació molt incòmoda, perquè tu estàs a casa seva, ells se senten al seu territori, amb un poder, no?, per sobre del teu, que tu entres allà a oferir un servei, al final ets com una treballadora per ell i no estàs en el mateix rang, no? Llavors, doncs sí, clar, jo estava amb el meu material, ell estava estirat a la meva camilla, no és algo que puguis agafar i marxar.
0: I marxar ja ràpid, clar.
1: Era recollir les meves coses i tot això, no? I sí que, bueno, no es va extralimitar, no va intentar res, no em va dir res més, després, bueno, es va disculpar, però va ser molt, molt desagradable. No vull dir que, no vull justificar-ho, perquè és una cosa que no s'hauria de fer. Però entenc que aquests serveis existeixen, també, no? Vull dir...
0: Bueno, potser la lectura important és que de 10 anys només tens aquesta experiència, per dir alguna cosa molt negativa, no? Que en general...
1: Sí, a vegades hem hagut de filtrar per telèfon. Alguna vegada hem tingut algun dubte perquè em preguntaven que quina edat tenia, que volien de tot el cos, no era un... que em fa mal una zona, sinó que vull a tot el cos, insistint molt a tot el cos. Llavors, i això ja m'incomodava a priori, llavors van dir, mira, doncs, com no puc demostrar-ho, a aquesta persona li vaig dir al Marc, li diem que jo no el puc atendre i que aniràs tu, que amb el mateix preu, mateix horari, mateix tractament i de més, i com a mínim, si és una mala d'això meva, no perdrem el client.
0: Clar.
1: Però si realment és així, i efectivament va cancel·lar la sessió i li va dir al Marc que no hi anés. O sigui que...
0: I alguna de divertida, Marc?
2: De divertida? Home, totes.
1: Moltes.
0: Sí. La gent en general suposo que és agradable també quan arribes. És una situació violenta, no? Perquè també quan entres a casa d'algú, sigui el que sigui, m'imagino que és una situació una mica estranya, però en general la gent és, crec jo, que deu ser bastant tolerant, no? També bastant amable o...
2: Sí, jo crec que ens trobem de tot, sempre hi ha gent que xerra més, que xerra menys, al final també hem d'entendre que els estem coneixent en un moment baix de forces, no? Perquè algun
0: Clar.
2: Problema de salut tenen, i quan algú té alguna cosa, doncs ja massa content d'entrada no estàs, però sí que la gent és amable i t'ofereix un cafè i en aquest sentit no...
0: I jo, pensant una mica sobre la conversa d'avui, m'ha semblat que és una solució... que en tot cas m'ho corrobreu vosaltres, és una solució ideal per gent, per exemple, que té dificultats de mobilitat, o gent que no té el millor cotxe, o gent que no es pot desplaçar per si mateixa, no? Ja no solament parlo de gent gran, hi ha persones que o no tenen carnet, no poden anar més enllà sense el transport públic, i potser per la malaltia o l'accident que han tingut no poden, i en aquest cas és una solució molt vàlida, no?
1: Sí, a més que ara avui en dia que tothom treballa tantíssim i que no tenim mai temps per res, doncs és una manera d'optimitzar el temps. Ara que està el teletreball a l'ordre del dia, doncs molta gent aprofita aquests descansos que tenen, potser d'una horeta, per dinar, i clar, si s'haguessin de desplaçar fins a algun lloc, després tornar, doncs ja has de comptar un mínim potser mitja hora per desplaçar-te, més l'hora del tractament, i a vegades això ja et provoca més estrès i més dolor, més mal de caps, que la pròpia sessió, el que pugui ajudar en la pròpia sessió. Llavors, sí, abarca moltes coses, des de gent que té persones dependents al seu càrrec i que no pot marxar, o gent que està operada recentment i no, o potser viu en un tercer sense ascensor i no pot baixar perquè, no, li resulta incòmode. Bueno, sí, o simplement per plaer, per les d'això, la comoditat de poder-ho gaudir des de casa i després et poses el teu pijameta i ja està, no?
0: Perquè fins i tot, no sé si us ha passat a vosaltres, hi ha empreses que cada vegada més estan posant un servei de fisioteràpia als seus treballadors?
1: Sí, nosaltres hem ofert aquest servei a diferents empreses al llarg d'aquests anys i cada vegada es veu, no?, se n'adonen més de tots els beneficis que pot tenir. A més, per la part de l'empresa, que tens més cuidar dels teus treballadors, que t'estalvies calés a nivells de baixes, no?, perquè millores el benestar dels teus treballadors, i per ells pues, també se senten més valorats per l'empresa, no?, i optimitzes això del temps. Algunes empreses ho paguen ells, algunes ho fan amb copagament. Bueno, això, hi ha moltes modalitats de poder-ho fer, però sí que és veritat que l'empresa t'exigeix estar unes hores i potser més de les que et tocaria, amb un nivell de pressió molt alt, que et fa, només per l'estrès i el sedentarisme, no?, d'estar davant d'un ordinador potser, ja et provoca moltes dolències, moltes patologies, o feines de moviments repetitius, per exemple, no? Llavors, bueno, invertir, és invertir en salut.
0: No, de fet, abans el Marc ha donat una dada, si no recordo malament, has dit que per cada euro que s'inverteix en fisioteràpia s'estalvien 3.
2: Exacte, sí. D'altres... I això les empreses que viuen de números doncs també s'estan començant a donar compte i per això gran part de les àrees de prevenció de riscos laborals ho enfoquen i ho justifiquen per aquí.
0: Bueno, és que de fet jo crec que és un dels camps amb els que més capacitat d'inversió hi ha, perquè hi ha moltes empreses, com bé dius, que el tema de prevenció de riscos laborals no existia i ara cada vegada més s'està implementant perquè han vist que és un benefici pels treballadors i per l'empresa al final, no?
2: Sí, sí.
0: I amb aquesta part vosaltres també heu tingut l'experiència que deia l'Anna, amb el teu cas també, Marc, suposo que també has intervingut amb empreses d'aquestes.
2: Sí, amb empreses diferents, però sí, sí, sí. I al final li dona una miqueta al lloc de feina que l'empresa oferta com un plus de valor també. Si jo al final tinc dues ofertes de feina semblants i una em diu, i a més aquí tens un servei pagat de fisioteràpia, doncs home, a vegades són aquests detalls el que fan que un treballador acabi decidint-se per una o per l'altra.
0: Sí, sí, sí, és molt interessant, perquè a més, jo no sé ara realment si és veritat o no, acabo de veure una notícia en xarxes socials que al Japó s'estan començant a desenvolupar malalties cervicals amb gent molt jove, degut a les hores, per exemple, que estan en videojocs, alguns per feina fins i tot, no? Gent que està desenvolupant pues, gràfics o dibuix o tal, i ho fan a través d'ordinador, passen tantes hores a la màquina, la posició és tan incorrecta des del punt de vista físic que està començant a passar. No sé si és veritat o no, perquè al final en xarxes socials moltes vegades sempre hem de posar el dubte, no?
1: Sí,
0: però heu sentit o coneixeu alguna cosa d'això?
1: Sí, perquè al final les postures mantingudes és el que ens provoca també molt tipus de patologia, no? I això, el sedentarisme, la manca de mobilitat, ja no només la postura correcta o incorrecta, perquè al final la postura perfecta, tu pots posar-te en la cadira més còmoda, la postura més ergonòmica del món, però si et passes 8 hores així, acabaràs tenint dolor. La clau és anar-te movent, fent canvis posturals i combinar-ho amb alguna mena d'activitat física que trenqui amb aquesta, no? Amb aquest sedentarisme en aquesta posició.
2: Sí, jo trobem des de l'atenció primària, això ho hem vist, que evidentment la falta de moviment ens és molt perjudicial, però en nens o menors de 16 a 17 anys aquest efecte perjudicial es multiplica. I de fet estem trobant casos de nens, nenes de 15 a 16 anys, una persona amb 60 anys que li troben una hèrnia discal, una mica la reflexió és, i per què no l'has buscat abans? Perquè segurament ja hi era. Però un nen de 15 anys, diagnosticar-li una hèrnia discal, aquí, clar, no sabem com evolucionarà aquesta esquena amb tots els anys que li queden per créixer, però realment vol dir, és una senyal de que alguna malament estem fent.
0: Clar, perquè a més és que, si veiem realment, suposo que la evolució que està fent totes aquestes situacions de nous costums, nous hàbits, no?, amb tecnologies i tal, tot això és relativament fa pocs anys. Per tant, suposo que aquí també vosaltres, com a professionals, també teniu una, diguéssim, un repte, no?, d'anar seguint tota aquesta evolució per també intentar ajudar amb

0: vulgueu destacar o que vulgueu fer més incís?
1: No, jo com a resum sí que sempre comparant amb medicina, que evidentment fa falta i necessitem metges, vagi pel davant, però sí que una mica la visió de la medicina sempre és, per fer el resum, no? Afegir anys a la vida, o sigui que és com el seu, no? Hi ha una malaltia, hi ha una intervenció.
0: Allargar la vida.
1: Exacte, per allargar. Aquí ja podríem entrar èticament, o si sí, a vegades massa i tot, però bueno, és com la principal funció. I en el cas de la fisioteràpia sempre és una mica al revés, no? És com que el que afegir més vida als anys, és més igual quants tinguis, el que busquem sempre és la funcionalitat i que et
0: moguis. La qualitat.
1: Exacte. O sigui, més intervenint aquí, no tant al fet d'allargar per allargar.
0: Home, com a objectiu sembla bastant loable, de dir, no sé el que viuré, però almenys que visqui el millor possible. Això és realment és important.
1: Sí.
0: Bueno, doncs nosaltres hem arribat a una part de la conversa, no hem acabat, encara falta una miqueta. El que passa que a mi m'agradaria donar un gir de guió. I llavors vosaltres, jo sé que també teniu una faceta oculta, que és el tema de que sou uns viatgers empedernidos i que doncs, seria difícil trobar en aquest moment, crec, un país més menys civilitzat que no hagueu estat. Llavors no sé si us ve de gust parlar una mica d'aquest tema, si recordeu, per exemple, alguns destins especials d'on heu anat de viatge i voleu compartir amb nosaltres.
2: Bueno, sempre és la pregunta que ens fan, no?
0: I ah, sí? Sóc poc original, llavors.
2: No, bueno, els nostres amics de dir, ostres, i algun país que t'hagi agradat més que un altre, depèn molt, no?, del que estiguis buscant o d'en aquell moment en el que et vingui de gust o així. Sempre és algo que ens preguntem quan tornem de viatge, i et quedaries a viure en el país on hem estat o així? I sempre la reflexió és que no, que aquí a Barcelona i Esplugues estem molt bé i que l'equilibri que hi ha aquí a nivell de cultura, de clima, d'alimentació, de tot, estem molt a gust i això, sí. Així com que tenim molts coneguts dispersos per tot el món i que ells no són capaços de viure en qualsevol país, per així dir, nosaltres jo crec que som bastant d'aquí. Ens agrada veure-ho, però sempre...
0: O sigui, sou nòmades, però de tornada a casa.
2: Jo sóc d'Esplugues de sempre, no m'he mogut a més de tres carrers de ràdio d'Esplugues. El Marc sí que ha vingut a Castelldefels, però jo la veritat que...
0: O sigui, el Marc l'hem adoptat, diguéssim.
2: És Esplugui, sí. Adoptat, sí.
0: Molt bé. I de tots aquests destins, una pregunta relacionada amb el tema de la conversa d'avui. Algun cop us heu vist amb la situació de tenir que fer un servei de fisioteràpia amb alguna persona que viatjava amb vosaltres o algun... És una curiositat, perquè...
1: No,
0: allò de, hi ha algun fisioterapeuta en la sala? Típico, no?
2: No som com els metges, de moment, encara.
0: Us amagueu.
1: No, per això no, sí que potser que en algun país hem fet de pacients.
0: O sigui, ah, sí?
1: Això sí, però una mica no, per plaer, o per veure com es treballa, no per una necessitat...
0: Curiositat
1: moment.
0: Professional,
1: sí.
0: Digues.
1: Sí, però per exemple a Tailàndia, que és no, sí. Això del massatge tailandès, i es parla molt i així, doncs realment vam anar a l'Escola sí. Nacional a que ens ho fessin una, a veure com era allò. No.
2: Sí, que ens expliquessin una mica el mètode
0: d'estudi. I com va anar l'experiència?
2: Bé, molt bé, de veritat. A mi em va
0: agradar. És tant com diuen o no?
2: L'únic que allà et posen com tots així en fila, uns als costats de l'altre, no? El tema de la intimitat no és com aquí, inclús es posen a les voreres del carrer, no? Tu vas passejant per Bangkok i veus a tot de gent amb tovalloles o cartrons al terra que s'estiren 10 minutets i pim-pim-pim es fica...
0: Producció asiàtica.
2: Sí, i segueixen amb la seva rutina. Sí, sí. És algo com molt més cultural, molt més del dia a dia.
0: O sigui, podríem dir que seria fisioalcarrer.com, no?
2: Exacte, en aquest cas sí.
0: Amb el cartró i sense la camilla.
2: Sí.
0: Molt bé. Bé, doncs ara sí que estem arribant al final del programa, queden molt pocs minutets i llavors amb aquesta nova etapa, com que no tenim moltes idees originals, jo m'he copiat del Broncano, de la Revuelta, i podeu estar tranquils perquè no preguntaré diners al banc ni coses íntimes, però la pregunta va una mica lligada amb la filosofia del programa, no? Mm-hmm. I jo us volia fer una posar en una tessitura, que espero que no sigui complicada, tant a tu, Anna, com al Marc. Amb l'experiència d'aquests gairebé 40 anys, no?, que tens ara, també professionals, etc., no vull fer mal aquí, si ara parlessis amb l'Anna de quan tenies 15 anys, mm-hmm. després de tots aquests anys viscut i aquestes experiències, què li diries?
2: Ui, pregunta filosòfica
0: profunda.
2: No és fàcil.
0: Si fos fàcil no la faríem aquí, la pregunta.
2: Sí, no? Suposo que tiraria una mica aconsellar-li sobre les seves inseguretats o les seves pors de bueno, doncs que no es preocupés tant per el que opinin a la resta, de que mentre

0: tu facis les coses amb la millor de les intencions i sense, no, voler fer mal a ningú ni res, doncs que estarà bé, que segueixis la teva intuïció per intentar saber cap a on tirar moments d'incertesa o així, que em considero una persona bastant intuïtiva en aquest aspecte de que si ho segueixes, normalment l'encertes. I això, que no pots agradar a tothom i que, no, pues que la vida és així, que hi haurà èpoques millors i pitjors, però això, mentre intentes ser bona persona i oblidar-te tant de les vergonyes, les pors i això.
1: Molt bé, segur que a l'Anna d'aquella edat li agradaria tot això. I Marc?
2: Bé, jo una miqueta és això, eh? O sigui, jo veient el resultat d'aquests 40, pràcticament, sí que, doncs, una mica aquesta sensació de dir, fes el que et surti. O sigui, perquè realment en cap moment considero ni que hagi anat en contra dels meus pensaments o dels meus valors, i el fet de ser fidel a això crec que és el que et fa, doncs, anar agafant un camí que després la vida et va acabant de portar. Però bueno, que amb el resultat final estic molt content, amb el resultat mitjà. I això, i potser que he comprès algun bitcoin, però vaja.
1: Depèn del moment, també, no?
2: Sí,
1: depèn
2: sí,
1: del
2: sí.
1: moment. Bé, doncs, també com novetat del programa, volem acabar-lo no amb la sintonia meva habitual, sinó amb una cançó que habitualment triareu els convidats. En aquest cas, l'Anna i el Marc no m'han decepcionat. Som els tres, som uns convençuts i uns fans absoluts de Bruce, i han triat una cançó que és el No Surrender de Bruce, del Boss. Per què aquesta cançó, si es pot explicar, o ha sigut una casualitat?
0: Bueno, no sé, a mi el Bruce m'havia agradat de sempre, l'havia escoltat. El Marc l'ha descobert més a posteriori, arrel d'haver anat a
1: com
0: un dels
1: plugues,
0: concerts.
1: Com Esplugues.
0: Exacte.
2: Sempre arribo tard.
0: I va resultar que li va agradar molt, i de fet aquest any repetim concert a Sant Sebastià, o sigui que...
1: Aneu aquest any també?
0: Sí, sí.
1: Quina
0: sí.
1: sort, jo aquest any sí que no, eh?
0: Te'l perds, eh? I, bueno, és com un grup que, no, i amb la E-Street Band ens agrada molt als dos. I...
2: Sí, i és una mica aquest doble valor, potser, o missatge de veure que és gent de 70 anys, no, que aparentment pues, fa 50 anys el que tenia 70 estava allà comptant els dies.
1: Estava acabat, sí.
2: I ara veiem que 70, depèn de la vitalitat que tu tinguis, no estàs ni molt menys acabat. O sigui que,
0: sí, que pots fer 3 hores de concert sense cap problema.
1: Doncs fins aquí la conversa amb el Marc, l'Anna. Gràcies als dos, de veritat. Ha sigut una estona, a part d'entretinguda, divertida, com sempre intentem, jo crec que és molt profitosa des del punt de vista de lo que vol el programa, que és el coneixement sobre allò que hem parlat. Crec que tenim tots una idea bastant més propera del que és la fisioteràpia i com recórrer amb ella i de quina manera ens pot ajudar. I pràcticament dir-vos que d'aquí 15 dies ens trobarem al nou programa de l'Entre Nosaltres, ja l'estem preparant, us anunciarem de què anirà amb les xarxes Instagram i tant del programa com d'Esplugues FM, i ens quedem escoltant el nou Surrender. Moltes gràcies per venir i gràcies per
0: a
1: totes
0: vosaltres.
1: Les explicacions.
0: Gràcies, que vagi bé.
1: Fins aviat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: To dream the impossible dream, to fight.
2: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Avui s'esperem per gaudir plegats.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Avui tornem a estar amb tots vosaltres per parlar dels llibres que parlen de la nostra història. Esplugins i espluguines que ens expliquen com era Esplugues doncs fa molt temps o poder no tant de temps. També parlem de l'actualitat. Avui tenim que parlar-vos d'un llibre que es diu Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues. I amb nosaltres a la seva autora, que és la Roser Camps. Hola, Roser, benvinguda.
1: Bona tarda.
0: Hola. La Roser Camps neix a l'any 1949, inicies els estudis de Geografia i Història i el teu delit per la història, per estimar Esplugues, t'ha fet estar sempre en contacte amb tot el que és el patrimoni d'Esplugues. També veig que, segons diu la sinopsis i la presentació del llibre, vas estar membre fundadora del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues, que és el que et porta a tenir aquesta gran vocació, et porta finalment a qui posa fundadora. Això en seguirem parlant. I també has col·laborat amb la Crònica de la Vida d'Esplugues i has publicat altres relats de viatges per centres excursionistes. Roser, neixes a l'any 1949. Explica'ns una mica, Tona, com era Esplugues quan tu eres petita.
1: Doncs jo em sento una mica privilegiada pel fet de que vaig néixer al carrer Montserrat. Els meus avis eren uns antics pagesos d'aquest carrer, senzills, però molt implicats en tot el que passava al poble. Aleshores, jo des de molt petita vaig anar bevent d'aquestes fonts. O sigui, tenia molt testimoni oral de tot el que passava en aquell moment.
0: Molt bé. I aquesta transmissió oral tu l'has continuada?
1: L'he continuat perquè he tingut sempre una gran curiositat per les coses que passaven al meu poble. I potser el motiu principal és perquè la meva generació és la que ha viscut el gran salt de ser un poble, una població rural petita, relativament petita, el que tenim en aquests moments.
0: Els companys que han passat per aquí, tant el Josep Florença com el Miquel Casellas, els hi pregunto sempre el mateix. Els que heu nascut allà sota el campanar, marcava el campanar al migdia, a la tarda de la vostra vida, quan
1: sí.
0: Jugàveu al carrer?
1: Sí, i et diré més. Seré breu, però vull explicar això. Avui en dia els pagesos tenen assegurances, sobretot els que fan grans collites, tenen assegurances, però en aquell moment els pagesos no podien fer res més que encomanar-se a Déu, perquè les collites se'ls hi salvessin. I el fet de viure al carrer Montserrat marcava molt perquè les famílies que vivien allà, que la majoria eren pageses, tenien una gran relació amb tot el que representava la fe, el tenir l'església tan a prop, doncs amb ells els hi era com un consol quan hi havia maltemçades, i tot ho encomanaven doncs a la fe. I llavors era una pràctica molt, molt, molt, molt, o sigui, es practicava molt sovint.
0: Molt instaurada, sí. I
1: sí, molt instaurada, i la gent anava sovint a l'església. I clar, nosaltres de vegades sentíem que els avis deien: au, que ja toquen les campanes, anem, marxem cap a l'església. I això era una cosa de cada dia.
0: Roser, en aquella època, a quina escola anàveu?
1: Nosaltres anàvem, i gairebé, o sigui, jo crec que els nens d'Esplugues es dividien amb els que eren potser més de caire religiós, les famílies, doncs anaven a les monges. I alguns que no els hi semblava gaire bé que els nens estessin tan vinculats amb la religió, i precisament perquè era una època que tampoc feia gaires anys que havia acabat la guerra. I llavors l'escola Isidre Martí era una escola fantàstica, com també ho és ara, i eren les dues escoles principals, a banda de que en els barris hi hagués alguna escola més petita.
0: Eren les monges del Raval.
1: Les monges del Raval.
0: Situem el Raval. On estava el Raval d'aquí d'Esplugues?
1: El Raval d'aquí d'Esplugues, si ho explico amb la morfologia d'ara, sobre un plano d'ara, hi ha la Casa Mestres, que és una casa molt gran de color de rosa que pertany a la institució de l'Opus, doncs just al costat mateix les parets es tocaven, l'escola de les monges era allà, i part estaria situada on ara passa l'autopista.
0: Estem parlant del capdamunt del carrer Sometents?
1: Sí, exactament, exactament.
0: A dalt de tot.
1: El capdamunt del carrer Sometents. Llavors, hi havia, com que quedava una miqueta separat del poble, hi havia unes senyores que es deien acompanyantes, així tal com sona, que recollien a les nenes que vivien en els barris més allunyats de l'escola, i cada dia feien el camí d'anada i de tornada amb un grup de nenes.
0: Molt bé, curiós, eh? L'època com era. Roser, què et porta a fer aquest llibre, Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues?
1: Doncs això ja ve de bastant endarrere. Quan vam iniciar el grup d'estudis, se'ns va acudir que podíem fer un relat de tots els carrers. Però ens ho vam plantejar una cosa a llarg termini i buscant, que llavors encara no funcionava gaire internet, i ho buscàvem a l'Enciclopèdia Catalana, els noms dels personatges que portaven els carrers d'Esplugues. I així vam començar. Vam dir, bé, fem una definició de cada carrer amb el personatge que porta el nom. Després ens vam anar... Bueno, després això va quedar aturat perquè el grup d'estudis vam tenir molts projectes que estaven més en el moment de notícia que...
0: d'aquell moment precís, o
1: sí.
0: El que diuen que les urgències deixen de banda les coses importants.
1: Això mateix.
0: Finalment el pots publicar el 2016.
1: Sí.
0: I també és una feinada poder-lo publicar, perquè clar, si us explico, és un llibre molt gruixut, que pesa molt, tenim els plànols d'Esplugues, moltes fotografies. On has aconseguit totes les fotografies, Roser?
1: Doncs algunes eren de casa, de pròpies de casa, i la gent d'Esplugues ha sigut molt amable, que me'n van facilitar moltes. Moltes han sortit dels veïns i veïnes del poble.
0: I finalment aconsegueixes la publicació del llibre amb la col·laboració d'Òmnium Cultural d'aquí d'Esplugues?
1: Bé, el finançament del llibre,
0: sí.
1: Se'ns va acudir que el que podíem fer era posar és com una plataforma que hi ha a internet que es diu Verkami.
0: Sí, fer un Verkami.
1: És un Verkami,
0: sí.
1: Aleshores, ja, quan va començar el Verkami, ja la mateixa gent que tenia interès en comprar el llibre, doncs vam fer la publicitat de que podien comprar el llibre a un preu més ajustat que els que després, quan vinguessin a la presentació. I així va ser. Molta gent es va subscriure, va pagar el llibre, uh-huh. I el dia que es va fer la presentació també se'n van vendre, i posteriorment la gent que venia amb el val o amb el tiquet d'haver fet el Verkami, doncs se'ls hi entregava.
0: I ara val a dir que es van exaurir tots els exemplars.
1: Tots.
0: I qui no va comprar en el seu moment per Verkami o el dia de la presentació del llibre, ja no el podrà trobar a cap llibreria.
1: De moment no.
0: De moment.
1: I el que sí que vull recalcar...
0: Digues.
1: És que aquest llibre... jo crec que un gran mèrit d'aquest llibre va ser la impremta,
0: de la copisteria NB, l'antiga bicicleta que
1: exacte.
0: Li dèiem abans, sí.
1: Aquesta gent, sobretot sí. En Joan Sant Agustín,
0: sí.
1: L'edició del llibre és creació d'ell, i jo penso que és un gran mèrit d'aquest llibre. Està molt ben presentat i molt fàcil de trobar al carrer i de trobar el que busques, no?, en cada moment.
0: La veritat és que en Joan Sant Agustí fa uns treballs molt bons, molt delicats,
1: sí.
0: I fa una maquetació impecable sempre que,
1: sí, sí, sí.
0: Que ha fet un treball, o almenys els treballs que jo li he conegut en el Joan,
1: sí,
0: Sant Agustí.
1: Sí, sí.
0: I a què parlem del Joan? Tu tens un apartat en el que fas els agraïments a les persones que t'han ajudat a fer el llibre. Diguem, comencem, si un cas, pels agraïments abans de seguir amb com està estructurat el llibre. vaig a buscar la pàgina dels agraïments, que està cap al darrere, i ja em perdonareu. Diu: agraïments a la Mercè Malaret Soler.
1: Sí, té molt de mèrit el que va fer ella, perquè va estar sempre al meu costat i em va animar sempre.
0: A la meva germana, que m'ha acompanyat pacientment a trepitjar els carrers, especifiques, a la meva germana Montserrat.
1: És que ens vam passejar durant un any i mig.
0: I ara seguiré recitant, eh? A la Montserrat Marigó, Josep Prats, la Roser Vilardell, la Marta de Planell, hi ha més persones, Josep Florença, el Francisco Duran també de l'Arxiu, i a les famílies que han aportat totes les seves imatges, i ara aquí hi ha un llistat de molta gent. Per tant, quan una persona fa les coses amb amor i dedicació, com has fet tu, tothom està disposat a ajudar-te.
1: Sí, és veritat, sí, sí.
0: I és molt maco sempre agrair a tothom la seva participació. Ara m'agradaria que ens expliquis una mica com és l'estructura del llibre. Ja hem començat dient, va estrictament per ordre alfabètic. Podem agafar, obrir el llibre, i jo ara obro el llibre i diu: carrer de Laureà Miró, barri del centre, i posa exactament on està situat en el plànol, que el plànol el tenim al darrere de tot del llibre. Nom: Laureà Miró i Trepat, Barcelona 1883-1916, advocat i polític català. I aquí comença tota la descripció d'aquest polític, així tots els carrers del llibre. I després hi ha un apartat que es diu obertura, noms anteriors, orígens, urbanització del carrer, i aquí comences a parlar, doncs, de totes les masies o totes les cases que estan a dintre d'aquesta via, en aquest cas del carrer de Laureà Miró. Dius: obertura, noms anteriors, canvis de noms. Hi han hagut molts canvis de noms als carrers d'Esplugues?
1: Bé, sí, perquè això també ve donat una miqueta pels canvis polítics que hi ha, perquè quan hi ha un... Bé, això és molt sabut de tothom, no?, que quan hi ha un canvi de govern a l'Ajuntament, doncs cada règim, cada govern vol fer ressaltar els seus, no? I això, doncs, s'ha donat des de que hi ha la transició, ha sigut el canvi fort, perquè perdó, sí que antigament, doncs, algun potser se n'havia canviat algun. Ara no ho recordo, perquè està molt, molt ben reflectit,
0: sí,
1: en el llibre.
0: Sí, fullejant el teu llibre, és que està superben detallat, perquè a més poses, en aquest cas, poses que el 16 de març de 1916 es fa un acord de l'Ajuntament, de la Corporació Municipal, i acorden posar-li carrer de Laureà Miró. Després, en el llibre també es veu plaça Santa Magdalena, que havia sigut la plaça de la República.
1: Sí.
0: I està tot superben documentat, perquè clar, aquí hi ha una feina d'arxiu, de transmissió oral, de recopilació de fotografies i, evidentment, de dades històriques.
1: És que de cada... Si es vol donar una imatge de com és... I precisament Esplugues, això s'havia de fer, penso, i si no ho hagués fet jo, suposo que ho hagués fet algú més, perquè és allò que dèiem abans, el poble ha sigut un salt tan bèstia, per sí, dir-ho d'aquesta manera, que algú havia d'explicar com era abans i com s'ha anat... Ha tingut tres fases molt marcades, Esplugues. La part agrària, o sigui, l'època de rural, després va passar a zona industrial, perquè els pagesos, com que ja no eren rendibles els camps que tenien aquí, eren petites propietats, i la pagesia va fer un tomb, doncs els pagesos van vendre els terrenys i va venir la indústria, als anys cap als 50-60. I posteriorment, com que les indústries, algunes van començar a marxar, perquè anaven a llocs més amples i més grans, doncs llavors, a més, va venir la gran immigració, la gran època d'Esplugues de la immigració, que s'havia de construir per ubicar tota la gent que anava venint cap aquí.
0: I, per tant, hi ha una època que es creen carrers nous i tots aquests carrers han,
1: sí,
0: de donar-se el seu nomenclator i se'ls ha de posar els,
1: sí,
0: noms. I tant, hi ha tant personatges de tot tipus, polítics de la vida cultural, hi ha noms de persones en general, per exemple, Narcís Monturiol, doncs és un nom universal, i també tenim noms que són propis d'Esplugues.
1: Sí, de persones que havien destacat per algun motiu,
0: sí,
1: però a més hi ha una cosa molt curiosa, i és que, per exemple, a la ciutat Diagonal, va ser el propietari dels terrenys i el que va fer la urbanització qui va decidir quins noms hi posaria. I va agafar, era una cosa molt, molt còmoda i molt fàcil, va agafar pintors, gent del món artístic,
0: cultural, sí.
1: Que si hagués tingut alguna relació o no amb Esplugues o amb Barcelona, tampoc està molt clar, però tots són noms d'arquitectes, de pintors, inclús del segle, inclús de l'època medieval, i arquitectes, ja ho he dit, pintors i escultors.
0: Tenim noms de tot, perquè també hi ha el carrer de les Flors, que està a la Miranda, podem tenir el carrer de la Lleialtat, el carrer de la Constància, el carrer de la Pau,
1: sí, això és Can Clota, eh? I al sí. Barri del Gall hi han diferents compositors de música de sardanes.
0: Ah, està bé això, per tant, els podem trobar com localitzats, sí, geogràficament.
1: Josep Rodoreda,
0: sí.
1: Després hi ha... Bé, ara potser la memòria em falla una mica, però...
0: Ara aquest... hauríem de buscar en el
1: sí,
0: plànol,
1: sí, hauríem
0: també
1: de buscar-ho.
0: Val, l'interessant, ara vaig a buscar el plànol. Sí, està...
1: Juli Garreta, també, exacte, que també és un compositor de sardanes. Mhm. Uh-huh.
0: I anant com abans que estava jo parlant del carrer de Laureà Miró, perquè si ens n'anem justament al carrer de Laureà Miró, és molt extens tota l'explicació que fas. Parles de Can Oliveres, de Can Vialet... Explica'ns una miqueta ara el tenim a la carretera de Laureà Miró, però clar, abans això no era el centre del poble antigament, la Can Oliveres.
1: No, és que si ens n'anem molt més enllà, perquè la carretera data del 1780 aproximadament, si no recordo malament, hauria de mirar ara la carretera de quan data.
0: De l'Aurea Miró.
1: Sí, si ho mirem en el llibre trobarem exacta la
0: sí,
1: data.
0: Sí, crec que abans he dit 1916 que li posen el nom.
1: No, el nom sí, però... L'antiga carretera d'Esplugues era la Via Augusta, sí. era el camí que travessava la nostra població, sí, però que venia de la plaça Espanya, uh-huh, que era el camí romà. Per Can Oliveres pujava el que és ara el carrer de Sant Mateu,
0: sí,
1: i quan estem a l'alçada de la Masia, travessava cap a l'altra banda, uh-huh, pujava cap a Can Juncadella, entrava al Raval,
0: sí,
1: travessava el Raval i... seguia cap a Sant Just.
0: Sí, aquí ho posa. Una via principal d'Esplugues, que a través d'Esplugues venint des de Collblanc,
1: sí,
0: des de la plaça Jacinto Benavente, de Sant, sí, Just d'Esbert, i després també, diu això que has dit tu, de la Jonquera, i després la carretera es va construir per mandat del rei Carles III d'Espanya durant els anys 1763-1765.
1: D'acord, sí, val? Això era, sí. I jo he dit 1780, però bueno, m'he equivocat, sí, una miqueta.
0: Però ara ja estem al segle XXI, ara no ve de 20 anys, no, el 1700.
1: Llavors ens trobem que quan es construeix aquesta carretera és quan es comença a fer un nucli en la carretera, un nucli de cases, perquè al principi era Nadal al Raval.
0: Sí.
1: Aquí on hem dit de la Via Augusta, el nucli principal era allà. Però al construir la carretera, molts pagesos van baixar i es van construir més cases. Tot el que era banda i banda de carretera eren cases.
0: Sí. Està molt bé.
1: Com ara, però eren cases més petites.
0: Follejant, Càmping Barcino, quins records!
1: Sí, eh? Això va ser molt posterior.
0: Sí, als anys 60, sí, finals dels 70 ja, eh?
1: Sí.
0: I moltes, moltes, moltes fotografies. Bé, està molt bé, agafem la paraula G, de Girona o de Gavà, o com vulguem, i trobem que tenim el carrer Galleta Faura, carrer Gai, Gandhi, Gaspar Fàbrega, Generalitat de Catalunya, Germán Serra, Ginestar i Glicines. Però d'aquest llibre hi ha algun carrer que ja no té aquest nom.
1: Sí, en algun lloc es fa esment d'això, de que precisament quan jo estava fent el llibre, quan ja es començava a parlar, uh-huh, dels canvis de nom. I va ser això que deia jo, perdó, això que deia jo abans, uh-huh, de que, bé, aquest ajuntament actual va decidir canviar alguns noms.
0: Es va fer per ple municipal i va ser posat a votació a tots els,
1: sí, però
0: a tots
1: ja eren,
0: els partits polítics.
1: Però eren carrers que havien estat nomenats pels mateixos, eh? Pels mateixos.
0: Sí, exacte. això és així correcte. Havien estat nomenats, si no recordo malament...
1: Josep Català, Gaietà Faura...
0: Es va aprovar quan estava l'Antoni Pérez d'alcalde.
1: Sí, sí.
0: Carrer de l'Església, carrer històric, aquest no, ens, no el podem deixar de banda, perquè clar, ja hem perdut el Raval, ja no el tenim aquí, però el carrer de l'Església sí que hem de parlar d'aquest carrer.
1: Però abans s'havia dit altres noms, eh?
0: Ho busquem.
1: Sí, s'havia dit...
0: Calle del Duque de la Victoria.
1: No. Bé, sí, sí, sí, sí.
0: Diu, sí, consultant que... els fulls del cens de població, constatem que l'any 1857 un tram del carrer s'anomenava Duque de la Victoria. Val?
1: Sí, sí, sí.
0: I després, en el ple de l'Ajuntament del 7 de febrer del 1910, se da cuenta del estudio de nomenclatura de calles y plazas en el término municipal, el cual queda aprobado por de la siguiente forma: Calle de la Iglesia, que continuará también con este nombre. Bé, és que està superben documentat, perquè clar, a més a més, totes les transcripcions que ja han fet els dels plens municipals, doncs estan exactament com es van escriure, no s'ha fet cap tipus de traducció. I després parles també dels anys de la Segona República, que van haver-hi molts canvis també de carrers. Déu-n'hi-do.
1: I una cosa molt curiosa, que bueno, ara no té a veure amb això, però està proper per edat. Això també ho explico aquí. Aquest pont que hi ha nou, que enllaça els barris de la Plana i Can Clota...
0: Sí, a sobre del torrent d'en Ferrer.
1: Sí, el 1936 ja es va aprovar fer aquest pont.
0: Sí.
1: El que passa que per la guerra va quedar, aquest projecte va quedar mort.
0: Sí.
1: I mira, amb els anys s'ha recuperat i està molt bé, està
0: jo
1: molt...
0: Soc de Can Clota i la meva mare m'explicava, jo no vaig conèixer el meu avi, la meva mare m'explicava que el meu avi ja li havia explicat que tota una sèrie de coses, que al final la ronda de dalt ha passat per l'altra banda del barranc de Can Clota cap a la banda de Can Vidalet, però inicialment estava projectat perquè passava per tot el torrent d'en Ferrer fins a baix a Hospitalet. Parlo de fa molts anys, dels anys 50.
1: Això ho desconec.
0: Això ja li preguntaré a la meva mare. I després també hi havia un projecte molt important que no s'ha acabat de fer, que és tot el d'Avinguda Isidro Martí, que venia al camí des de dalt de Sant Just, havia sí. d'enllaçar Sant Just amb Esplugues, però l'autopista, aquest traçat de l'autopista va trencar altres projectes.
1: Sí, és que bé, Esplugues, ja tothom sap que aquest traçat de l'autopista no és el que havia de ser.
0: No. Perquè, clar, si havia de ser l'original, se n'anaven a Norris les cases senyorials que es van haver de perpetuar, i per poder protegir les cases senyorials, doncs van enderrocar el centre històric d'Esplugues.
1: Senyorials i una masia que hi havia al Raval del segle XIV, Can Carbonell, que havia, tenia una importància per la seva biblioteca i per la quantitat de personatges que havien fet nit allà, i era una masia de les maques d'Esplugues, i no es va poder aturar el fet de que la tiressin a terra.
0: Hi havia uns interessos econòmics del règim molt forts, perquè clar, quan es va fer l'autopista, doncs ja sabem els criteris que hi havia. M'agradaria anomenar Els Capgrossos d'Esplugues. És una plaça que està al barri del centre, està a Isidre Martí, ja amb el que seria la separació,
1: el gall. Sí, sí.
0: Diu, els Capgrossos són els germans petits dels gegants, són unes figures de la cultura popular que es representen amb uns caps humans de considerables dimensions. Bé, aconsellar que obtingueu aquest llibre, no sé si hi ha un exemplar a la biblioteca, perquè sí, el pugui sí. consultar, i evidentment...
1: A les dues biblioteques hi ha.
0: A les dues biblioteques i a l'arxiu municipal segur que també tenen
1: sí,
0: el seu exemplar.
1: També hi és.
0: Doncs emplaçar-vos a que aneu a la biblioteca i demaneu aquest exemplar. No us el podeu emportar a casa, perquè hi ha llibres que no es poden emportar a casa, el podeu consultar a la biblioteca. I no sé si vols afegir alguna coseta més, Roser.
1: Doncs bé, en un principi intentarem fer una nova edició. Quan jo sí que vull avançar,
0: sí?
1: que se n'està fent una altra de llibre.
0: Ah, molt bé.
1: I que el fil conductor així com el primer han sigut els carrers, doncs tindrà un altre fil conductor, però ara no avanço res més.
0: Doncs no avancem, perquè el que volem és fer la presentació del llibre des d'aquí de la ràdio, acompanyar-te el dia de la presentació, allà on sigui. No sé si la faràs aquí a l'Avenç, que ja està sent un lloc
1: segurament, el que passa que encara falta temps, encara s'ha d'acabar de perfilar.
0: Perquè aquests llibres porten molta feina.
1: Sí,
0: t'ha portat
1: sí.
0: molta feina, sí, aquest sí. llibre. Quants anys vas estar? Entre que vas començar i vas poder...
1: No tants. Així molt de dedicació total, potser uns 2 anys.
0: Però vas fer molt intens, perquè vas fer moltes entrevistes, vas
1: Bé,
0: parlar amb moltes
1: haig
0: persones...
1: haig de dir, això sí que s'ha de dir, que quan vam començar el llibre, quan estàvem treballant en el grup d'estudis, hi va haver gent que m'ajudaven a buscar sobretot els perfils dels personatges que hi ha en el llibre, no?
0: Que
1: dels carrers. I això va quedar així, amb els perfils fets dels personatges. La resta és el que em va tocar a mi acabar-ho.
0: Doncs, Roser, gràcies. Si cal, en tornarem a parlar, perquè no podem parlar extensament de tot el llibre. Dir-vos que Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues és un llibre que, per ordre alfabètic, podreu trobar tots els carrers d'Esplugues i que, a més, està estructurat doncs, amb una descripció del nom del carrer. En aquest cas, per exemple, diu carrer de Llevant, doncs fa una descripció de què és el Llevant, si és una descripció de l'enciclopèdia, si és un personatge, doncs explica la seva vida, ens explica quan es va obrir aquell carrer, quins són els orígens i l'urbanització d'aquell mateix carrer, i tindrem moltes sorpreses perquè hi ha moltes coses desconegudes. És el nostre poble, però hi ha moltes coses desconegudes.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres i fins un altre dia.
0: Una abraçada.
1: Espero que si el fullegeu, que us agradi i que pugueu aprendre alguna cosa nova del nostre poble.
0: Segur que sí. Gràcies, Roser, per la teva feina.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM,
1: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormiralcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: L'Avenç, Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.
1: Coneixes les activitats de l'Avenç Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avenç Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i

0: amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen fer alguna activitat de cant col·lectiu, i jo els dic, mira, doncs, potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar, cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través de del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
1: Cal tenir nocions de cant?
0: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, de més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs, fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'encarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
1: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu, n'hi ha una mica de teoria, aneu directament a l'assaig, no, a aprendre la lletra?
0: És una miqueta tot transversal. Elles reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada secció, no? Doncs rebran un dossier on estan les cançons, i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? De què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres, i transversalment doncs mirem de fer una miqueta tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs no han cantat o no són professionals del cant, per tant, d'això ja me n'encarrego jo també com a logopeda, és aquesta part més de tècnica vocal, i com a musicoterapeuta la part més aquesta de la interpretació i la coneixença de la història de la cançó i la interpretació.
1: I la part de la implicació social i de la consciència social.
0: Exacte.
1: Que teniu?
0: Això me n'encarrego jo d'introduir-ho i entre totes ho treballem.
1: I això deriva en que els vostres concerts de final de taller, per dir-ho d'alguna manera, van destinats sempre a una entitat que lluita pels drets de les dones?
0: Doncs sí, el que fem és, al final de cada taller, destinar els diners que recaptem, que la gent dona, perquè sempre ho fem amb entrada inversa, a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina, a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també dels drets homosexuals. I la decidim, normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya. Que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
1: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat, i volem recordar que aquesta activitat de Fem Cant es fa aquí a l'Avent Centre Cultural els dilluns, cap al vespre, eh?
0: Cap al vespre ens trobem, puntuals, de 8 i mitja a 10, per poder després anar a sopar. Llavors, sempre ho diem, a veure sobretot les sèries de TV3 que ens interessen, que les posen els dilluns i són molt interessants. I sempre anem puntuals, que això també és important que la gent ho sàpiga. No acabem molt tard, acabem sempre a les 10 i no s'allarga, que si no...
1: D'acord, doncs les persones interessades, hi ha un correu electrònic que és activitats@avencesplugues.cat, també al telèfon 93 513 54 45 o aquí mateix a l'Avent Centre Cultural, carrer Àngel Guimarà número 27, en horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 8:15 del vespre, a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres, per explicar-nos aquesta activitat que va començar com una activitat puntual i finalment ja és un clàssic, eh? Ja és tradició aquí a Esplugues, aquí a l'Avenç, de tenir aquest taller de Fem Cant amb aquesta clau feminista, femenina.
0: Tant de bo que sí, i animo la gent que no tingui por i vingui a provar, que poden provar un taller i després, si no,

0: no els agrada o és massa, poden deixar-ho i tornar al següent quan vulguin.
1: Per tant, podem fer la promoció aquella de primer dia de jornada de portes obertes.
0: I tant,
1: vine,
0: i tant,
1: prova,
0: sisplau. A més, el primer dia sempre és el més xulo, que és el retrobament.
1: És vine, prova i queda't.
0: I queda't.
1: Doncs, fem cant. Gràcies.
0: Gràcies, Carla. A vosaltres.
2: L'Avenç. Àngel Guimerà, 27. Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
3: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
4: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Sou una entitat?
1: Organització sense ànim de lucre? Associació de veïns? Artista?
2: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
3: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
4: És gratis!
3: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.